0: I la veritat que me fa il·lusió, igual que tampoc sabia que era el Dia Internacional del Chocolate.
1: Bueno, això ja lo de prendre's un chocolate avui calentet, un poc difícil, en la calor que fa.
0: Sempre està bo, no?
1: Bueno, però massa calor avui.
0: Bueno, però sempre està bo, sempre està bo. Bé, Hugo, si hagueres de definir Sons Joves de l'Horta Sud amb tres paraules, quines serien? L'has fet tu, és a dir, tu en companyia de Fernando,
2: pues sons,
0: que no ha pogut estar.
2: Pues Sons Joves i Horta Sud.
0: Jo tinc ganes d'escoltar-lo, eh?
2: Sí, la veritat que estem molt contents i ha quedat un passo doble molt, molt, molt bonic. I com deia abans, no? Algo que té solera.
0: Sí, sí, sí. No ha pogut estar així Ferrer, Ferran.
2: Sí, avui, ja estimosament estava en un tribunal i
0: no ha pogut estar perquè ens haguera agradat també. Sí que tinguem un pas doble d'ell que acabarem escoltant-lo. Sí, l'escoltem ja. Este pas doble...

0: Estem escoltant Luis el Huiso, és de Ferrer Ferran. Qui és?
1: Pues Luis el Huiso és Luis Ródenas, que és el president de la banda primitiva de Peporta. I és una de les persones que bueno, en lo que és esa societat, vamos, és un figura, però en mayúscules, però per a bé, no? I també ha sigut molts anys en companyia de Rafa Pérez, membre de la junta de la comarcal, no? I entonces, pues bueno, quan se planteja pensar en els dos, que bueno, que con cada un teníem fet un paso doble a algú de la comarca i de la federació, pues que era bonic ficar-lo,
0: no? Clar que sí, perquè representen lo que és la comarca del Horto-Sud
1: i lo que és la comarcal.
0: Ja ho crec que sí. Gent que treballava per la comarcal, per les bandes, per les societats, per la música.
2: Ya lo creo. Luis, que es un gran amigo. Mira, aprovecho también para decirlo que aparte de la trobada de bandes el día 17, el día 31 de octubre,
0: ¿sí?,
2: en la sede de La Primitiva, en la sede de Luis Ródenas, haremos un encuentro de orquestas también de la comarca. Ya aprovecho también para que
0: això lo sepáis. Això tornaré a quedar-te per, sí, a recordar totes, claro, aquestes cosetes, perquè sé que se fan moltes cosetes. I per acabar, puguem dir que és Paso Doble, que serà, que es diu, els joves de l'Horto Sud, són els joves de l'Horto Sud, és una manera de deixar escrit en música una part de la història de la joventut de l'Horto Sud? És a dir, això és deixar un escrit.
3: Sí, en esta vida n'hi ha que deixar les coses escrites, perquè després la gent tendeix a canviar-les. Aleshores n'hi ha que deixar-ho impregnat, escrit, però sobretot la música passarà en els anys i seguirà sonant. Passaran els anys i seguirem recordant-la, però passaran els anys i seguirà seguint part dels nostres records.
0: Que paraules més boniques. Jo crec que el record és el que està ahí ja. És a dir, tingueu la setmana, el dia 17, la setmana que ve, imagina't, el dia 17, i jo crec que abans del dia 17 tornarem a posar-se en contacte per a recordar este esdeveniment que aneu a fer el dia 17 d'octubre, i res més que dir. Que ja l'escoltarem, Hugo.
1: En breu l'escoltarem.
0: Que ja l'escoltarem. Moltes gràcies per estar ací, els quatre. Gràcies als quatre, i seguim en Fent Banda. Moltes gràcies.

Estem escoltant tres romances del romancer gitano de Federico García Lorca. Esteu escoltant a la mezzosoprano Carmen Lázaro i està acompanyada per la nostra mare camarata, dirigida pel mestre Jacobo Christensen. I escoltant esta peça donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. Però no se n'aneu, que tornem de seguida en més entrevistes. Ui, la que ve ara, tinc moltes ganes de parlar amb ell. Fins després.

0: Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Amb qui parlem?

0: Avui tinc l'honor i el gust de tindre ací a fent banda el compositor i pedagog Javier Costa Síscar. Nascut a Paiporta i format al Conservatori Superior de València, ha desenvolupat una ampla trajectòria tant en el camp de la composició com en el de la docència i de la investigació musical. Amb prop més o un centenar d'obres, ara m'ho dirà ell, la seva producció inclou música per a diferents formacions amb una especial dedicació a l'àmbit coral. La seva obra ha estat reconeguda en nombrosos concursos de composició i ha sigut interpretada i enregistrada per diverses agrupacions de prestigi. Paral·lelament a la seva activitat com a compositor, Javier Costa ha exercit una important tasca pedagògica en diferents conservatoris, així com la direcció del Conservatori Professional Mestre Verd de Carcaixent. A més, és autor de materials didàctics relacionats amb l'ensenyament de la música. També és doctor per la Universitat de València amb una investigació centrada en l'obra d'Oliver Messiaen. Es trobem, per tant, davant d'un músic amb una doble vessant creativa i pedagògica, estretament vinculat a la música valenciana i a la formació de noves generacions de músics. Bon dia, Javier.
1: Bon dia, Imma, què tal?
0: Jo encantada de que estigués així i m'agradaria començar fent-te una pregunta. Tens que mirar enrere, eh? I pensa en aquell xiquet que a Paiporta vas començar a estudiar música. S'imaginava que aquell xiquet, que la música li ocuparia o acabaria ocupant tota la seva vida?
1: En absolut. Sempre quan comencem no pensem en el que va significar la música. Jo crec que ni jo ni ningú, no? Un comença un poc de manera amateur. Jo, curiosament, en una rondalla que hi havia al poble, sí, i des del col·legi me van dir: tu voldries participar a la rondalla? Dic, bueno, agafa la guitarra i a veure què. I en seguida vas notar bueno, que la guitarra m'enganxava. Dic, ui, això que cosa més rara, jo sempre vull tocar la guitarra i dale que te pego. I allà estava provant i provant d'una manera absolutament sense formació i sense guia, no? I vas tindre la sort de poder conèixer una persona, Rosa Boscà, que me va incloure dins de la perspectiva la possibilitat d'estudiar piano. I bueno, jo crec que a partir d'ahir...
0: És a dir, eres dels pocs que no està vinculat a una societat musical?
1: Bueno, jo no he tocat mai ningú instrument de vent.
0: Bueno, uno estaves, diguem-ne, abans.
1: Sí, t'havia comentat que havia... Bueno, que havia fet sonar com vaig poder la corneta quan vaig fer el servei militar, no? Que, bueno, que al principi sonava, no te pots ni imaginar com sonava aquella corneta, i acabi siguent capaç de poder tocar la diana tots els matins, no?
0: Bueno.
1: Però, bueno, la meva vinculació, sobretot de la música, naix en el moment en què conec el piano, comença a estudiar-lo, sí, treballa el repertori, me n'entra d'una manera directa, en vena, sí. I el piano, pues, m'ha portat en perspectiva, jo pense que una manera d'entendre el so musical m'ha educat, per exemple, la qüestió harmònica, m'ha educat a escoltar música, perquè tu saps que el piano, sí, tenim un gran repertori pianístic, mm, que abarca pràcticament totes les èpoques, i, bueno, i això jo crec que m'ha format d'una manera important.
0: Ja ho crec que sí. Mira, jo estime gent, eh? I quan t'he vist, que ja feia temps que no es veiem, no pots deixar de pensar en l'any 2000, crec que va ser en el 1999,
1: no? Sí.
0: Que jo vaig aterrissar al Conservatori de Carcaixent. I ells es van conèixer.
1: Exacte.
0: I no sé quants anys vas estar de director, quants anys?
1: Pues mira, crec que van ser 34 anys.
0: 34, sí, és tota una vida. Recorde, pues, a Ignacio Barrachina, que ha coincidit en ell,
1: sí,
0: a Oliva,
1: sí,
0: a Aurelio,
1: sí, sí, Aurelio Olivares, sí.
0: Lluís Roig, que va estar fa poc,
1: clar,
0: així,
1: sí.
0: Marta, la conserge,
1: sí, sí,
0: que ja no l'ha tornat a veure.
1: Sí, Marta està de conserge en un col·legi en Carcaixent.
0: I Ricardo.
1: Ricardo Oliver, sí. El malograt Ricardo Oliver, sí, que el va, sí, empedre, sí, sí, fa...
0: Jo crec que es va aconseguir un bon conservatori.
1: Bueno, començàrem en el 83, en unes proves, jo m'entero un poc de casualitat, que allà es plantejaven unes proves per a fer un conservatori, jo estava quasi acabant la carrera de piano, i vaig pensar, pues, vaig a veure de què manera puc participar així, a veure si tinc sort i es comença a guanyar algun duret. I efectivament varen fer proves, em varen seleccionar, vaig començar fent llenguatge musical i el que menys pensava en aquell moment era ser director d'aquest centre, perquè jo era en realitat un foraneo, jo era un estrany encarqueixent que va aterrar allà i que venia a treballar
0: com a professor. Ignacio és d'allí, no?
1: Ignacio és d'allí, Aurelio és d'allí. Ignacio sempre diu que és de Cosentaina, però afincat en Carcaixent.
0: Ho diu.
1: I des de luego que ells sí que tenien allí un centre reconegut anteriorment al propi conservatori, i ells partien d'aquest centre reconegut, ja eren professors. Ignacio ja era professor d'aquest centre, Aurelio venia de Sevilla, en fi, eren gent que procedíem de diferents llocs, sí. No? Començàrem aquest any, érem 15 o 16, no recordo exactament el claustre de professorat, 15 o 16 professors. Bàsicament teníem 1.000 alumnes,
0: sí, sí.
1: I no sé quants alumnes lliures, que tu saps que en aquell moment el Pla del 66 possibilitava la figura de l'alumne lliure, a més, sí, de l'oficial. I bueno, això obedia una raó, és dir, era l'únic conservatori professional en rango que podia oferir aquestes ensenyances, excepte València.
0: Correcte, perquè estava a València, jo recordo que vaig començar a València, però a la mateixa vegada me van informar, n'hi ha un conservatori que s'ha obert a Carcaixent.
1: Exacte, sí.
0: Jo encara vaig arribar a donar el pla 66.
1: Claro.
0: Crec que els últims anys, un o dos anys.
1: Sí.
0: Però encara vaig arribar a ixe...
1: Bueno, era un bon pla. Era un pla que possibilitava, jo te diria, una compatibilitat horària important.
0: Sí.
1: Que això ha sigut un dels problemes màxims, jo crec, a l'hora de que molts alumnes nostres verdaderament decidisquen, alumnes bons, alumnes, sí, que han sigut o que haveren pogut ser bons músics, que decidiren en un moment determinat, com no podien acudir a tot, pues decantar-se per les ensenyances generals i per fer una carrera d'altre tipus,
0: sí,
1: que en definitiva pues és tan legítim i tant com fer música. Però vinc a incidir en aquesta dificultat que hi ha a partir de la LOCSE, que s'establís per compatibilitzar horari i fer dos ensenyances, l'ensenyança general i l'ensenyança de la música.
0: Correcte.
1: Que la gent que, tu i jo sí que ho sabem, però sí, la gent que no és músic no es pot entendre quanta exigència té un alumne que té que acudir a complir en les exigències de les docències.
0: Estàs fent-me pensar, perquè mira, per exemple, n'hi ha una frase que moltes vegades es diu de la música la lliguen a les festes, no? Com si foren músics només de festes. A mi de vegades,
1: sí,
0: no vull, però encara me toca ahí el cor, perquè la gent que estudia música a la vegada que està estudiant l'educació general, no?
1: Sí,
0: està fent un doble esforç o un triple esforç,
1: sí,
0: i no sap això. Jo vull que ho diguin, les festes són importants, la música és molt important a les festes, però es té que donar la importància que té, el valor que té que tindre.
1: Evident,
0: no,
1: clar. Evident.
0: Moltes vegades que ho diuen, això és molt fàcil, no? No, és molt complicat.
1: No, no. Bueno, tu saps aquesta frase que l'hem tingut que patir tots.
0: Sí. Segueixen, eh?
1: Sí.
0: La de què més, no?
1: Sí, exacte.
0: I què més? Segueixen. Jo pensé que s'havia acabat, però no s'ha acabat.
1: Sí.
0: No s'ha acabat. Si tu ara es transportes a aquesta època, d'aquest moment de que conselleria agafa la... Pues diguem, el Conservatori de Carcaixent passa a ser de conselleria, des de perspectiva va ser un procés dur.
1: Bueno, ja saps que a nivell de personal va ser un procés dur, perquè no comptaren amb la gent que havíem estat des del primer moment, quedaven 15 persones des d'aquell moment.
0: Sí.
1: No comptaren amb nosaltres per a res, és a dir, que en definitiva isquerem a guanyar-se la vida després d'estar 40 anys treballant.
0: I ahí ve la pregunta, és a dir, quan s'obri eixa porta nova, perquè és una porta nova, en una certa edat ja, que a uno pues igual li fa molta por, no? Què vas descobrir? És a dir, després de deixar de 34 anys de ser director, aquesta responsabilitat de ser director que és molta
1: responsabilitat. Bueno, en perspectiva, quan tu no veu en perspectiva,
0: correcte,
1: els anys que hem treballat, tots els que treballarem allà, mos queda una gran sensació, una sensació molt agradable.
0: Mm.
1: Jo sí que te puc dir que no ho enyore gens, ja. Que no ho enyore gens ni siquiera la docència, perquè m'he jubilat recentment.
0: Però t'ha preguntat com va la vida, és a dir, perquè això no t'ho he dit. Com està la vida de jubilat?
1: Bueno, molt bé, verdaderament molt bé, quan tens coses que fer, com és el meu cas, no? però no enyore per a res el tornar, jo no tornaria, però sí que ho valoré. Crec que va ser uns anys meravellosos, uns anys de molta il·lusió, uns anys de treballar amb molta gana, uns anys en consideraves que el centre era teu, un poc il·lusòriament, perquè després t'adones que no és així. Però, bueno, ho feies propi, ho feies teu, volies que les coses anaren de la millor manera possible i posaves tota la faena que hi havia que posar perquè allò fos possible. Per tant, en perspectiva, verdaderament estic, jo crec que tots els que estiguem allà estem molt satisfets d'eixa època tan meravellosa per a nosaltres, que significa pues, fer que un centre que començava sent res se consolidara, s'estabilitzara, tinguera un prestigi i que tinguera la suficient entitat com per a que la Conselleria d'Educació pensara que li interessava quedar-se un centre d'aquestes característiques.
0: Sí, sí.
1: Per tant, algo bé farem quan efectivament avui ja és un centre absolutament consolidat de la xarxa.
0: Jo quan recordo molt de carinyo perquè van fer molta feina i anaven en la banda per ací, en l'orquestra per allà, i la veritat que ho recordo molt de carinyo i a la gent que estava allí.
1: Sí.
0: Que n'hi ha alguns encara que continuen de professors allí.
1: Sí.
0: Olga crec que encara està per allí. N'hi ha gent que encara està per allí, però ho recorda molt en carinyo. Molt.
1: Sí, nosaltres ja saps que treballàvem molt bé, molt a gust, en molta tranquil·litat, en relax, és a dir, respectant a tot el món. És a dir, nosaltres sí que com a equip directiu recorde que un dels plantejaments era que la llibertat de càtedra és fonamental. Tu no pots posar-te en ningú, cadascú fa bonament el que creu convenient, mentre les coses vagin bé. I la veritat és que s'ha creat un ambient, jo crec que molt positiu i molt atractiu.
0: Sí, és així, però continuem perquè tu tens molta més història que anem a descobrir ara, però abans de seguir, n'hi ha una peça que vull que escoltes, que és esta, la que escoltem ara.

0: Ave Maria, un Ave Maria. Eres pianista, compositor, investigador, professor. Quatre facetes. No sé si dir-te'n alguna més. També eres pare. Que aquesta faceta és important.
1: Importantíssima.
0: En quina de totes, amb quina de totes ets més identificat? Ui, en estos moments.
1: Sí, clarament com a compositor, no? La docència m'ha agradat moltíssim sempre. He disfrutat molt fent classe. Sempre he intentat que l'alumne entenga què volia dir-li. M'he posat en la pell de l'alumne intentant anar exactament a què necessitava i partir de lo que l'alumne necessitava explicar-li, perquè tu saps que quan a un alumne li dius tens que fer harmonia o tens que fer anàlisi, allò és...
0: N'hi ha gent que li s'atravessa.
1: Allò és tremendo, no? Allò és tremendo. A més, probablement comencen un poquet pronte l'harmonia, segurament, en quant a edat, no?
0: Sí.
1: Però jo sabia de l'aridesa d'aquesta matèria i intentava posar-me a la pell de l'alumne de la millor manera possible. Sempre plantejava, fixa't, si he estat 40 anys fent classe, jo estava recordant que jo crec que no he repetit mai materials, no he repetit mai, sempre cada curs, en funció de lo que tenia, estava intentant adaptar, qüestionar-me com ho feia, de què manera ho feia, si ho podia millorar en algun aspecte, adaptar-me a cada curs i a cada... Perquè, clar, els alumnes d'avui no tenen res que veure amb els alumnes de fa... Quan jo comencí. Nosaltres teníem... Jo tenia una aula on tenia 35 o 40 alumnes en l'aula. Avui ne tens 12, 13, 14 i l'atenció és una altra. Avui la gent jove...
0: I quan tenies que corregir exercicis que manaves, bueno, 30 pues, persones...
1: Faena, no?
0: Per això has dit abans que eixes poc de casa.
1: Faena. Però sí, que avui la gent jove té una velocitat en l'atenció. Una velocitat provocada segurament per les, bueno, per les noves tecnologies. Avui no els pots contar, els ho has de contar d'una altra manera. Més ràpid. Avui va tot més ràpid.
0: Tot és ràpid.
1: Tot més ràpid.
0: I tot acaba pront.
1: No sé si l'assimilació és més ràpida, però la manera de manifestar les idees, des de l'hora, han de ser molt més ràpides que el que eren abans, no? Perquè si no, no arribes. O sigui, la docència sempre m'ha agradat molt. Però, des de l'hora, fija't que mentre feia classe, jo intentava compondre. Intentava tindre el meu rato cada dia per compondre alguna cosa, perquè segurament... quan componia era quan més m'identificava, quan jo me trobava més músic. La manera de jo sentir-me músic era compondre.
0: Sí, i estaves en tu, i podien trobar aquest moment de més pau, no?
1: Sí, jo, ja saps que per a compondre, per a fer qualsevol cosa artística necessites soledat, necessites estar tranquil, necessites estar en tu mateix, reconcentrat... I, bueno, pues això és el caldo de cultiu verdader per a poder traure alguna idea musical de triat. O sigui que la composició per a mi és fonamental.
0: Estem escoltant una Ave Maria, que la vas compondre... Estem escoltant el cor de la Generalitat.
1: Sí.
0: Per a mi és un dels millors cors que n'hi ha actualment en tot l'estat espanyol,
1: evidentment,
0: que te parle.
1: Sí, sense dubte.
0: I per què va... Esta crec que té un premi.
1: Sí, esta li donaré el premi Luis Morondo en Pamplona. I la vaig fer, crec, sobre el 2010, si no recordo malament. La veritat és que jo tinc que parlar més que bé del cor de la Generalitat, perquè m'ha cantat diverses cançons. De Paco Perales, el seu director,
0: sí,
1: que s'ha jubilat, perquè Paco en mi ha sigut una persona de la que no tinc paraules per agrair-li, perquè, clar, aquestes obres podien estar ahí, independentment del més o menys valor que pogueren tindre, podien estar en un calaixó tancades.
0: Correcte.
1: Agafant pols, i gràcies a Paco i al Cor de la Generalitat s'han pogut escoltar. M'han fet molt feliç les estrenes del cor, molt feliç, perquè ho han fet tan bé que verdaderament he disfrutat moltíssim en ells. Últimament, curiosament, també hem gravat una altra obra, l'última que he fet de cor, Lux Eterna.
0: Sí.
1: Juntament en Spanish Brass ha fet un disc que es presentarà...
0: Si la tinguem que posar així?
1: Així, pues això, quan només tinga el disc...
0: Ale, va, i la posem.
1: Te'l passaré.
0: La posem.
1: Perquè és un disc que s'ha fet en la col·laboració de l'Institut Valencià de Cultura.
0: És el concert, espera't, ara estic rebobinant. És el concert que van fer, per exemple, i Xàtiva, van anar al Gran
1: exactament,
0: Teatre.
1: Exactament, sí, exactament. En el Teatre de Xàtiva, perquè s'havia gravat feia poc en Torrent, en l'auditori. I bueno, juntament en Salvador Brotons i en Juanjo Revueltas, pues són les tres obres que se graven en el disc, que es presentarà pròximament. Ara en octubre me va dir Inda que es presentaria. També aquesta situació extraordinària en un quintet de vent metall fenomenal.
0: Clar,
1: com
0: el
1: saps,
0: el millor.
1: I en un cor fenomenal, vull dir que va ser una...
0: És així. La teva obra està molt vinculada a la música coral i a la cultura valenciana.
1: Sí, en un moment determinat. En un moment determinat me vaig dedicar més al cor.
0: Què t'oferia el cor? Què t'oferien les veus?
1: Bueno, la veu, en general, la veu jo crec que és el millor instrument possible. El millor, no n'hi ha un altre. De fet, tu saps que mos diuen a vegades quan toquem un instrument, canta, però si com cantes i estic bufant?
0: Canta.
1: El fons de la qüestió és així. Imita el cantant, imita la veu humana. Imita com fa la veu humana.
0: Tots els instruments s'haurien de fer.
1: Claro, perquè és la manera més natural, la manera més expressiva de manifestar la música. L'expressivitat que té la veu humana és única. I, claro, si això ho juntes en un cor, que ja és un grup de persones unides, pues, en fi, el cor té unes capacitats expressives extraordinàries. Me vas dedicar una temporada gran a fer obres de cor.
0: Sí, obres de poetes com Ausias Marc o Federico García Lorca, tu has buscat ahí moltes coses.
1: Sí, jo volia buscar textos que realment me pogueren inspirar un poc, és a dir, que me pogueren suggerir determinades imatges sonores. No n'hi ha...
0: Te vaig a fer una pregunta. Jo crec que és difícil, perquè de vegades me la pregunta jo perquè munté cançons en els cors, no?
1: Sí, entonces, sí.
0: Quan tens un text davant, tu tens un text davant... tu intentes respectar el significat de les paraules o deixes que la música les vagi transformant?
1: Bueno, això és una qüestió... Bueno, el primer, quan t'escrius, has de, si és un text que vols que s'entenga, has de respectar la pròpia accentuació del text. És a dir, que no vaig a l'accentuació al revés o al revés, no? És a dir, si va al revés...
0: Moltes vegades te diuen, no, però tranquil, que en música està tot permès. I si se canvia l'accentuació, se canvia l'accentuació.
1: No, jo crec que si l'obra està ben escrita... L'obra, si està ben escrita, s'ha de respectar la pronunciació, perquè és lo normal. Tu lo vols, quan vols utilitzar un text perquè s'entenga el text, lo normal és posar-li una música que favorisca allò, no que vagi en contra del text. Per tant, jo sí, això sí que ho he pensat sempre. És veritat que ara hi ha músiques contemporanis que ja no fan això, és a dir, que si tu agafes el text per el seu valor morfològic, és a dir, com si foren cinc tangmes separats, doncs tu pots utilitzar el text des d'un punt de vista tímbric, però si tu el que vols és que el text entenga, has de respectar l'accentuació.
0: Doncs és hora d'escoltar un altre fragment, en este cas ja és de piano, és el primer, és el preludi tardor, el primer temps, que és este, escoltem un poquitiu.

0: Javier, Preludi de tardor ja s'apropa a la tardor. És una peça que té diversos moviments.
1: Sí, és una obra de 5 moviments.
0: Sí.
1: És la primera obra de piano que vaig escriure. Fija que va tardar moltíssim en fer una obra de piano.
0: Tu te'n recordes la primera peça que vas compondre?
1: Sí, me'n recordo.
0: Encara la tens? O la tens guardada?
1: No, bueno, és una qüestió anecdòtica. Vaig fer, quan era un nano, 8 o 9 anys, vaig fer un villancico per Nadal.
0: Ah.
1: I encara me'n recordo perfectament de la melodia i de tot.
0: I si me l'haveres pogut passar a mi, esta gent encarcaixent, així que es l'haver encantat.
1: Bueno, però era una melodia només, no estava tractada ni estava res, no? Fija't que era un villancico, però bueno, era una cosa molt de xiquet, no? Una cosa sense importància. Però el piano me va costar de decidir-me el sí. escriure sobre ser pianista, perquè com si me donara un respecte especial, no? Escriure per al piano.
0: Entenc, també.
1: Esta va ser la primera. I era una obra que vaig fer en la tardor, i per això es va dir Preludi de tardor.
0: A veure, Javier, tu has tingut professors, Franco Donato, Toni, Luis de Pablo, Cristóbal Hafter, Arturo Tamayo... De tots aquests mestres, estan encara presents en la teua manera d'entendre la música?
1: Bueno, jo crec que tots ens influeixen d'una o altra manera. Quan fem classe en algun professor tan important com estos que et dic o que has anomenat, jo crec que encara que no vulguis, algo te queda de cadascun d'ells. Recorde de Franco Donatoni el rigor, un compositor extraordinari. Vaig fer una classe només en un curs d'estiu, és a dir, una cosa m'ha causat una gran impressió, no? Un home molt molt molt serio, en un rigor compositiu extraordinari i un gran compositor, si sents les seues obres. Després Cristóbal Halter me apareix una persona d'un món interior impressionant. Una persona que ens va explicar les seues obres en un món interior que tenia esta persona que me va cautivar, no? I, bueno, Luis de Pablo, una persona, un mestre de mestres, que va treballar al llarg de tota la seva vida, entregada, ens explicava que treballava tots els dies 4 o 5 hores, quan ja era prou impressionant. Una persona que ens va explicar les seues obres en un món interior que tenia esta persona que me va cautivar, no? I, bueno, Luis de Pablo, una persona, un mestre de mestres, que va treballar al llarg de tota la seva vida.

0: perquè tenim una responsabilitat enorme.
1: I els alumnes? Els alumnes t'han ensenyat al llarg de tot el, els teus anys de docència la manera que tu tens actualment de compondre, és a dir, tota aquesta visió que uno comença de jove...
0: De compondre, no sé, de, des de luego, de donar classe, sí. De, quan comencem no sabem... Jo recordo que no sabia res. Res. I després, poc a poc, pues vas...
1: Tu no pensaves, tot això n'hi ha una obra? Tot això, quan es comencen a explicar-te, no?
0: I sí, sí, sí, sí.
1: Uf.
0: Sí, però verdaderament sí que els alumnes t'ensenyen molt, moltíssim. Sí. Jo crec que ho diguem tots els que es dediquem a la docència perquè ho hem experimentat, no? Sí. Ho hem experimentat. És a dir, que a cada moment, si realment tens un poc la sensibilitat i la empatia que s'ha de tindre, perquè per això fa falta tindre empatia, si no, no aprens.
1: És així.
0: Si no, no aprens. Ara, si tens empatia i estàs i te poses en la pell de l'altre i intentes qüestionar-te com fas les coses i per què, evidentment que aprens. Evidentment que sí.
1: Ja ho crec que sí. Jo abans, quan estava fent la introducció teua, he dit que tens més o menys un centenar d'obres. Tampoc sé si n'hi ha...
0: Pues mira, estos
1: dies... O sentir alguna cosa.
0: Jo sempre posava 80, però a poc més o menys 80. Després digui, 80 crec que ja no són. Poc més o menys 100. I estos dies vaig estar comptant-les perquè estic revisant la pàgina
1: web.
0: I són 120.
1: 120.
0: O sigui, de moment són 120. De tota manera, la quantitat per a mi no me diu gran cosa, saps?
1: És dir, sí, no, ja està clar. I quan comences a escriure una obra, què busques primer? Una idea? Partís d'una idea, d'una emoció, d'un text, de, jo què sé, d'un so, d'algun poema que te diuen...
0: Sí.
1: Basa't així.
0: Si és un text, si és una obra que té text, des de luego partís del text, a veure el text que me pot suggerir, no? Però a l'hora de compondre jo normalment componc des de la mínima idea, des de la mínima... Pot ser un acord. Tinc obres que es basen en un sol acord o quatre notes d'alguna manera que tenen un revestiment melòdic, rítmic i de més. El que sí que intento, i crec que és així i crec que ha de ser així, el procés i el treball és el més important en la composició. No és tindre idees, que també, sinó també ser capaç de què fer en elles. O sigui, no és el què, sinó sobretot per a mi és el com aquestes idees es presenten, com aquestes idees es desenvolupen, com creixen, com creen tensió, com són capaços de crear emoció, perquè des de luego el que sí que procuro és que allò que jo faig m'agrade a mi. Perquè, des de luego, si no m'agrada a mi, no li agradarà a ningú.
1: És de ben... És així, és així. Igual és en el menjar. Si tu fas una paella i a tu t'agrada, agradarà. Jo vull comentar-te esta peça que anem a escoltar ara. Un trosset.

0: intentar pronunciar bé el francès, vale?
1: Bueno,
0: ben
1: regal. Sí, ben regal si l'enfant jo
0: sí. Sí, sí, sí, sí. Som miraes, miraes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, som 20 mirades sobre el niño Jesús.
0: Correcte. Sí. Esta és la del pare, la del pare. D'Oliver Messiaen.
1: Exacte.
0: Per què Oliver Messiaen? Bueno, és a dir, què vas trobar en aquest compositor?
1: Jo no el coneixia massa. Jo arribé, acabe composició, quan acabe composició també me pareix que no sé res i jo tinc que formar-me.
0: Aquesta sensació no la tens moltes vegades?
1: Sí, bueno. És dir, sempre,
0: passen els anys i sempre...
1: A veure, sempre pense que no sé res. Bueno, exactament, fija't, a mi m'ha ocorrit una cosa en la composició. Quan porta algun mes que no escric, me pareix que no vaig a poder escriure més ja. Després ja, bueno, te passes i pareix que sí, que encara s'escriuré.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però tinc de veres, no dic que no és falsa modèstia, és algo que és una sensació que tinc, no?
0: Sí,
1: de que
0: sí,
1: com
0: sí,
1: no
0: sí,
1: estàs
0: sí,
1: en el tema, pareix que te vaig a costar més del normal. Arriba Messiaen perquè m'interessava formar-me i volia, no coneixia Messiaen i estava no la coneixia. I dic, pues vaig a furgar a veure què està passant, què passa així des del punt de vista analític. I allò va ser el principi del fin, què diríem, perquè a partir d'ahir vaig conèixer Messiaen, me vaig dedicar a fer pràcticament l'anàlisi de les 20 mirades,

0: vaig veure que hi havia possibilitat de fer la tesi doctoral sobre això, i des de llavors vaig descobrir un compositor que me pareix que té una personalitat extraordinària. És a dir, és un compositor que naix de la tradició, que encara que toca l'avantguàrdia, ell se sent còmode en la tradició, sobretot perquè l'avantguàrdia és una etapa que li dura ben poc, li dura, és un moment dels anys 50 i li duren 3-4 anys, però és molt significatiu perquè passa per ser el pare del serialisme integral, passa, sí, per ser una sèrie de qüestions que indica que era un home, en fi, d'una preparació i d'un talent extraordinari. Però a més, lo interessant de Messiaen és que es comences a conèixer-lo i té també el que diem abans de Cristóbal Halter, té una vida interior enorme. Ell, tu saps que era un catòlic practicant, sí, exacerbat, diríem, no? Era, sí, una cosa, sí, extraordinària, sí, sí, sí, sí. Però claro, tot això li crea una simbologia poètica, religiosa, inclús musical, al voltant de tot el que significa aquest món, i això ho traslada a la música, als seus títols, a molts moments de les seues músiques on posa determinades anotacions, no? En fi, va ser un descobriment molt gran, Messiaen. Després, és una música que m'atrau moltíssim. No sé fins quin punt tinc influència, suposa que tot influeix, i per tant, en algun moment, tot està ahí, no?, com a poso, jo crec.
1: Sí, sí, sí. Quan descobreixes un compositor que tu penses que el tens molt lluny de tu, de la teva manera de ser, i després descobreixes, entres ahí, no?, entres ahí, jo què sé, el cos fa una satisfacció, una, sí, alegria, no?
0: Efectivament.
1: És així, és així. Seguim, ara, seguim escoltant, ara sí, obres teues, com per exemple esta peça que escoltem, Microcronies, flauta i piano.

0: Microcronies. Quan la vas compondre, esta?
1: Pues mira, esta és la primera obra de cambra que vaig fer. La primera de totes. I encara m'agrada, curiosament.
0: Home, i la flauta té feina,
1: encara
0: eh?
1: Encara m'agrada. Sí, la va estrenar Àngel Marçal,
0: sí,
1: artista estupendo, i Grant Jackson, que era un pianista, és un pianista, està en actiu, fenomenal, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Varen
0: sí.
1: fer una versió magnífica. Lo de micro és perquè són peces curtíssimes. El conjunt de les 5 peces dura no arriba a 6 minuts. Tenen que fer moltíssima faena, pobres, per 6 minuts de música.
0: I te diran, Javier, dius, es el fic és complicat.
1: Carai, tanta faena per tan poca, perquè tan poca, perquè lluisca sí, tampoc, sí, no? Sí, sí, sí. 6 minuts de música que no arriba.
0: Sí.
1: I bueno, és la primera que vaig fer. Jo me recorde que el que volia era exigir-me al màxim. Jo crec que això és una idea que té que estar a la base de tota la composició. És a dir, uno pot escriure com vulga, el que li agrade, la manera que li agrade, però ha de fer el millor que puga d'allò que li agrada. Si mos quedem a meitat, d'alguna manera jo crec personalment, és una idea meua, sí, te quedes a meitat gas, no estàs donant tot el que pots. Això és l'important.
0: Aleshores, partint d'aquesta idea, quan t'arriba un alumne, una alumna, a la teua classe, al principi, tu d'entrada ja veus si és creatiu o creativa?
1: Bueno,
0: o importa, sí, a part de la creativitat que puguen tindre, que aprenguen bé la tècnica de la composició?
1: Sí, bueno, mira, tu te comente, jo ara faig classe com a professor convidat en el Conservatori Superior de les Illes Balears.
0: Oi, ahir també fa anys que
1: estaves,
0: anys, no?
1: Molts anys estic, sí, sí. Últimament vaig quatre ocasions al curs.
0: Però abans anaves, crec que totes les setmanes.
1: Sí, quasi totes les setmanes anava molt de temps.
0: Sí, sí, sí.
1: I bueno, te ho dic perquè estos alumnes són ja alumnes de composició, que teòricament són creatius, pues observes de tot i observes que és gent que és més creativa, gent que té més talent, gent que té menys talent. El talent al final no s'ensenya. El talent no s'ensenya. Es pot desenvolupar les capacitats que cadascú té fins a on es puga. I això sí que estic convençut que es pot fer, desenvolupar capacitats,
0: sí,
1: però arribar fins al punt de dir això, este senyor té un gran talent i li l'he ficat jo com a professor, això és impossible, això crec que és impossible. Per tant, la nostra llavor com a professors és d'alguna forma intentar, ja dic, desenvolupar aquestes capacitats que puga tindre moltes o poques per a que ell puga desenvolupar-les i trobar-se a si mateix. La classe de composició és molt complicada. I recorde que Montsalvatge va llegir, Javier Montsalvatge dia que no feia composició perquè no sabia fer classe de composició. Per a mi, un dels grans compositors espanyols, no?, del segle XX.
0: Sí, sí, sí.
1: També Cristóbal Halffter va deixar de fer classe en Conservatori de Madrid, era catedràtic molt jove, en 30 i pocs anys era catedràtic de composició en Conservatori de Madrid, i mos contava que ell va deixar de fer classe de composició perquè ell tenia una visió de com era la música i no se trobava còmode tractant i treballant entre aquest tipus de coses. Per tant, és molt complicat, però hi ha que intentar fer això, és a dir, recapacitar a l'alumne, perquè saps què passa, Imma? Que a l'hora d'escriure el més important és fer-se preguntes, saber què preguntes t'has de fer i després, a ser possible, contestar-les de la millor manera possible. És a dir, preguntes són moltes les preguntes que un es pot fer quan comença a escriure una obra de música. Moltes, de tot tipus, de tot tipus.
0: N'hi ha moltes obres les que tinc jo així, però és que tinc que nombrar perquè n'hi ha un quartet de clarinets que porta el nom de Bert, que és este que estem escoltant ara. Farben Quartet.
1: Exacte.
0: Farben Quartet. Escoltem un poquetet, això són el que són les tecles del clarinet.

0: Intentes explorar la sonoritat de cada instrument al màxim, és a dir, tot el que puguin fer?
1: Bueno, jo no sóc molt de tècniques esteses.
0: Tècniques
1: esteses les he utilitzat quan he sentit la necessitat d'utilitzar-les. No partís de la tècnica estesa com a mètode d'escriptura. Però en este cas, el quartet de clarinets verd, saps que estava Salva Navarro allà?
0: Sí.
1: Pues me va plantejar la possibilitat d'escriure un quartet de clarinets. I el primer que vaig pensar és... podries pensar, pues passa el requinto, els dos clarinets en si bemol i el clarinet de baix. Nada parecido a la realitat. Perquè el que vaig pensar és que quatre clarinets foren u. És a dir, quatre iguals, quatre clarinets en si bemol, i fer que el resultat fora com si fora un clarinet...
0: Un clarinet.
1: A lo bèstia, diria.
0: Sí.
1: Un clarinet representat per el so de quatre clarinets. I, claro, això me va portar a pensar que el que també volia buscar era un color del clarinet, perquè, claro, si són quatre clarinets iguals, tens que jugar en el color per poder crear tensió, contrast i demés.
0: Clar.
1: I vaig pensar, pues el títol de Farben Quartet, que Farben és color en alemà, i a més me recordava l'obra de Schoenberg, de l'Opus 16.
0: I aquest nombre de Schoenberg, tu saps que avui és l'aniversari de Schoenberg?
1: Ah, mira, no ho sabia.
0: 13 de setembre.
1: Ah, no ho sabia.
0: Sí. I una curiositat, tenia fòbia al 13. Ah. I va morir el 13 de juliol, també.
1: Que fíjate.
0: Imagina't,
1: és curiós.
0: Ho és l'aniversari, això, perquè ja que l'has nombrat. Sí.
1: I nada, pues això em vaig pensar que representa el títol, pues el colorit que vull traure de l'instrument clarinet. La veritat és que al clarinet li he dedicat molta atenció.
0: Sí, també, perquè
1: tinc una obra de clarinet sol, feia un concert de clarinet i banda, que el vaig traslladar a l'orquestra, i li he dedicat molt de temps al clarinet.
0: Crec que és fa poc, has tret esta peça.

0: Estan fa poc que està, que,
1: sí,
0: que vist, es diu Hacia la luz, però fa poc ha vist la llum, no?
1: Sí, bueno, l'obra ja té 20 anys, eh?
0: Ah, calla! Ah,
1: l'obra té 20 anys. El que passa és que jo la tenia un poc ja gravada, però no l'havia,
0: sí, sí,
1: no
0: l'havia, sí,
1: publicat. I, bueno, és qüestió de revisar un poc. Com uno ja va tenint,
0: sí,
1: una,
0: sí,
1: certa,
0: sí, sí,
1: edat,
0: sí, sí, sí,
1: no siga cosa que vinga... lo que no volem, i després vaig anar revisant un poc,
0: sí,
1: les obres,
0: sí, sí,
1: que,
0: sí,
1: tinc, les obres que tinc gravades, i vaig anar publicant-les. Això se va fer per a flauta, viola i arpa, per a un trio sud-americà, un trio argentí,
0: sí,
1: en realitat. Eren solistes de l'Orquestra Simfònica de Buenos Aires, són elles les que toquen, les que gravaren el disc, i la veritat és que era una, és una peça que té, és una obra que té tres moviments, este és el tercer, i ho tocarem molt bé, ho tocarem magníficament. El títol Hacia la luz és perquè elles diuen trio luminar.
0: Ah.
1: I entonces em va aparèixer que era una manera de dir vaig a fer algo que m'acosti a vosaltres, no? I era un poc un xoc de paraules per a fer que ells s'entengueren que era una obra dedicada d'elles.
0: Javier, abans de passar al suggeriment de la setmana, com veus actualment el panorama, el panorama musical, el panorama de composició musical valencià,
1: bueno,
0: actualment?
1: Crec que està magnífic, t'ho dic sincerament.
0: Tant en cambra com banda com
1: crec
0: orquestra.
1: Crec que està magnífic, està millor que mai en la vida. És a dir, jo crec que tenim una quantitat de compositors extraordinaris, una quantitat i una qualitat enorme, i jo crec que avui en tots els nivells, és a dir, jo crec que en la composició, però també en la interpretació, és a dir, està en València, està petant, és a dir, està petant, perquè...
0: però tinguem que donar-li aquest valor que té, és a dir, ha, està,
1: sí,
0: petant, però
1: sí,
0: n'hi ha que,
1: sí, efectivament,
0: que saber-ho.
1: Efectivament, sí, sí, jo crec
0: i,
1: que
0: i que s'omplirà d'orgull perquè és així.
1: Estem en un gran moment, en un gran moment creatiu, en un gran moment d'interpretació i en un gran moment de qualitat. Només has que pensar en que moltíssimes de les orquestres europees importants, quasi totes tenen músics espanyols.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Quasi totes. I cada vegada més, cada vegada
0: siguem
1: més.
0: Una gran fàbrica de bons,
1: sí,
0: músics.
1: Efectivament. Efectivament, sí, sí.
0: És així, és així. Actualment estàs treballant en algo? És a dir, pots avançar algo, que estrenaràs algo,
1: bueno,
0: o alguna,
1: pues,
0: coseta?
1: Tinc ja en ment una obra, sí, per a veu i percussió, perquè me l'han encomanat Joan Pons, que ell m'ha dedicat molta atenció també a la percussió. Li he dedicat a Joan una obra de marimba, una obra de vibràfon, després una obra de vibràfon i piano, és a dir, que en Joan hem tingut una gran relació, efectivament.
0: Ell és Joan. Ell
1: així
0: és, ha vingut,
1: Joan,
0: eh?
1: Joan Pons, sí, sí, sí.
0: Així sí, ha vingut ja, Joan Pons. Tinguem que seguir, estem escoltant Cinco Haikai.
1: Haikai, sí.
0: Haikai.
1: Sí, són Haikai, poemes curts, que d'alguna manera són cinc peces. Fijat el meu número 5, jo no ho sabia, tinc la sensació de que faig obres de 5 moltes vegades, perquè quan ne faig una és poc, dos, ai, no, no sé, tres.
0: El 5 és un
1: número prou redonet, és un número, sí, prou redonet.
0: Sí, sí, sí.
1: I verdaderament,
0: sí, sí,
1: sí, he insistit.
0: De líder, de líder, és de líder,
1: bueno,
0: eh?
1: No sé si és de líder,
0: sí,
1: però
0: sí, sí,
1: redonet sí que
0: sí
1: me'n pareix.
0: Doncs no vull que te'n vagis perquè no sé si els nostres oients s'han percatat que encara no hem ficat ninguna banda, ninguna obra per a banda.
1: Sí.
0: Tot són obres de cambra. Estem parlant en Javier Costa, que és un compositor i pedagog valencià que ha impartit classes molts anys en Carcaixent i després en altres conservatoris. I jo vull que passem al suggeriment de la setmana, perquè ara sí que anem a parlar d'un fulgor. Ara m'explicaràs el nom, perquè el nom... Passem al suggeriment de la setmana.

0: Fulgor Infinito. En esta ocasió està interpretada per la Banda Municipal de València. Però crec que la peça va ser original per a orquestra, potser?
1: Sí, exactament. Inicialment era una obra per orquestra que la va estrenar a l'Orquestra de València, i després, una vegada tenia l'obra feta per a orquestra, vaig pensar, bueno, per què no la, la transcric per a banda? Jo tinc que dir que jo crec que les transcripcions no són, no són copiar i pegar. Les transcripcions no és agafar la música del violí com creu la gent i el posa al clarinet. No. És una recreació diferent, perquè l'instrument és un altre. I encara que pots partir d'algo que ja era anterior, que era l'orquestra, però tens que donar-li ixa vessant que té la banda, ixa manera de sonar que té la banda, ixos problemes que també té la banda, que no té l'orquestra, i tens que tindre en compte ixa sèrie de qüestions per a fer que l'obra soni a banda. Quan sona a banda, que estiga escrita per a banda, que soni a banda.
0: És a dir, la concepció musical de l'obra va canviar el procés, durant
1: sí,
0: el procés
1: totalment.
0: Que vas fer per a passar la banda,
1: sí, sí, totalment.
0: Partint de la d'orquestra, va canviar. Vas tindre que sí. adaptar, vas tindre que...
1: Mira, a partir d'ahí ho he instal·lat com a manera de fer, perquè vaig fer un concert de clarinet primer per a banda, clarinet i banda, i després vas fer el procés contrari. Vas pensar en passar-lo per a orquestra, doncs també tinc que readaptar.
0: Sí, sí,
1: i ara
0: sí,
1: acaba
0: sí,
1: de fer
0: sí,
1: una obra de banda, quatre invencions,
0: sí.
1: per a banda inicialment, i quan la tenia dic, pues, vaig a passar l'orquestra. I també he tingut que repensar-la, perquè la instrumentació és una altra, és que és una altra cosa. Els recursos que té l'orquestra no els té la banda, i al revés. Per tant, tens que fer una verdadera traducció del text inicial en un altre mig, que és sí. diferent.
0: I d'on partís aquesta idea original de fer aquesta obra?
1: Sí.
0: I del nom Fulgor Infinito, és a dir, ixe fulgor,
1: bueno,
0: què vols
1: el
0: representar?
1: El fulgor realment és allò que sentim que quasi és permanent per manifestar-se com a músics. Tots els, és la passió per ser músic. Això és un fulgor.
0: Sí.
1: I un fulgor que no deixa de ser, és dir, que un fulgor...
0: I que no hauria d'apagar-se.
1: Exactament.
0: Perquè s'apaga moltes vegades en desfracassos d'algun fracàs, que creguem que han tingut fracassos, perquè moltes vegades d'algo mal és una cosa bona, no?
1: Clar, exactament.
0: I jo crec que és algo que tindrien que tindre constant.
1: Sí, fulgor, tu saps,
0: no?
1: Que sense
0: passió...
1: A veure, sense passió no hi ha res. Música, perquè ni s'interpreta, ni se pot interpretar si no hi ha passió, ni se pot escriure, ni se pot dirigir. La passió és fonamental. És algo que tu sents en el moment toques, en el moment escrius. I és un moment màgic, perquè això no se pot explicar. És un moment que no se pot explicar.
0: Sí.
1: El que sents en un moment determinat, sí. en un dia determinat, a una hora determinada.
0: Sí.
1: Això tu ho has experimentat.
0: Sí.
1: No se pot explicar. Pues fulgor. És un fulgor. Sí. És un fulgor que ojalà fora infinito.
0: Jo sempre havia comentat, dic, jo li diria duende, que fora una màgia,
1: clar,
0: no? Un
1: serà.
0: Duende.
1: Exactament.
0: Que ahí està.
1: És això.
0: Que no saps per què estàs
1: clar.
0: Ahí,
1: estàs,
0: no saps on estàs.
1: Claro, és que tots els dies no el tens.
0: No,
1: en, la,
0: no.
1: en el títol vull expressar ixa voluntat que m'agradaria que fora infinito, per exemple, com podria segurament sentir-ho Mozart. Ho
0: sí.
1: pensé molt.
0: Sí.
1: Tu saps Mozart que no tenia problemes, se sentava i ja tenia clar
0: i estava en seu.
1: Lo que tenia que escriure i lo que disfrutaria Mozart escriguent, que no hi havia traves. Tots els
0: sí.
1: compositors més normalets tenim traves, saps? Hi ha dies que pareix que tot va bé,
0: fins
1: o sents al dia següent i dius, ui, això no m'agrada. O, i, sin embargo, hi ha moments
0: sí.
1: molt concrets que pareix que els déus salien en tu i tot és exactament com
0: vols. Jo crec que els nostres noies n'hi haurà gent que dirà, és això, és això, ara anem a canviar, vaig a canviar, i això no em vaig utilitzar, no, el fulgor, perquè és veritat, és ixe moment que estàs tocant, estàs dirigint, estàs escoltant, estàs composant, i tinguem les persones que es consagres en un altre món.
1: Sí, exactament.
0: I que la gent...
1: És algo místic.
0: Que viu en tu,
1: és algo místic,
0: de vegades
1: Imma.
0: No pot entendre...
1: És algo que és en sobrepassa.
0: Sí, sí.
1: Algo que no té explicació.
0: No té explicació, correcte.
1: I com no té explicació, per això mos quedem com si estiguérem en èxtasis moltes vegades.
0: Estàs explicant molt bé. I per què partís de la idea de la cançó com que l'alabaré?
1: Sí, la cançó a mi m'ha encantat sempre. M'ha encantat sempre, m'ha agradat moltíssim la cançó com que l'alabaré. I bé, apareix que era el moment d'utilitzar-la.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I entonces,
0: sí, sí.
1: Pues, per allà apareix tractada de diferent manera i de diferent forma. I jo no he sigut mai d'utilitzar, no m'agrada fer música des del folclor nostre, no sí. El despreci en absolut,
0: sí, sí,
1: me pareix
0: sí,
1: que
0: sí,
1: és una riquesa extraordinària,
0: sí.
1: Però a mi no me motiva utilitzar el folclor per a fer la meva música, a mi me motiva la pròpia música,
0: sí, sí,
1: no
0: sí,
1: necessite sí, sí. Ese recolzament extern en el folclor propi,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però en este cas és que esa música de Conque l'Alabaré té una bellesa extraordinària. I era a partir d'extraure, bueno, un material que és meu, que contrasta en la cançó, però per una altra banda presentar la cançó des de la perspectiva que jo la veig.
0: Tu saps que jo estava preparant-me l'entrevista i estic preparant-me les cançons que vaig a donar en el conservatori que comencen les classes. I quan vaig veure que l'alabaré vaig dir, quant de temps? sense dirigir esta peça, dic, uf, quant de temps? I me la vas ficar en ment, eh?
1: Claro, és preciosa, és la cançó.
0: Me la vas ficar en ment. Després t'escolta l'obra...
1: Hi ha que buscar-la. Curiosament, com a anècdota, tinc una obra de cello i piano que després la vas passar a viola i piano,
0: sí.
1: I la vas fer als meus fills i a la meva dona, que són sí. Cellistes els tres,
0: sí.
1: Es titula Dedicatòria. T'ho dic perquè els vaig dir, he posat el tema de Viva la vida de Coldplay, i aquells se'n van escoltar allò i diu, papà, on està que no la trobe?
0: Sí, sí, sí. Un altre dia vindreu els tres, perquè n'hi ha una secció de la família, de famílies que són músics, sí. Està molt bé. Abans d'acabar, perquè ja queda poc de temps, esta peça, si la gent està escoltant-la i la volen trobar, la tens editada?
1: Està en YouTube. Està editada per Piles.
0: Sí, és a dir, que buscant en Piles...
1: En Piles la poden trobar.
0: Està editada. És molt complicada, és un nivell exigent.
1: Però, bueno, té un solista de clarinet seriós, però poco más. És a dir, jo crec que se podria fer a una banda...
0: Doncs moltes gràcies, ja no queda més temps. Passa el temps molt ràpid, m'ha passat molt ràpid. M'ha encantat parlar amb tu, Javier, i gràcies per tindre't
1: si
0: així.
1: Si me permets,
0: sí,
1: mig
0: ràpid,
1: minut, ràpidament.
0: Ràpid,
1: mira,
0: ràpid.
1: Només dir, anunciar que se va estrenar el meu concert de viola i orquestra per David Fons en l'Orquestra de la Universitat i l'Ari García dirigint. En octubre.
0: En octubre.
1: En el Palau de la Música.
0: Aleshores el quidrarem per a que tornes a recordar-ho.
1: Molt bé.
0: Pues vale? Ara parlarem del dia.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. I escoltant l'obra del compositor Javier Costa, Fulgor Infinito, interpretada per la Banda Municipal Simfònica de València i dirigida pel director Fernando Bonete, donem punt i final al programa d'avui. Espero que hagueu gaudit tant com jo del programa. Recordem que Fent Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. A l'equip tècnic tinc ací, en mi ha tingut tot el cap de setmana, a Òscar Pellicer, en producció i xarxes, Ima Santana i una servidora al micro. Vos desitjo que passeu molt bon diumenge i que disfruteu del dia. Ara vos deixem en els companys de Fora de Cobertura. Gràcies per estar ahí escoltant-nos i tornem sense falta el dissabte que ve. Adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuït a la missió de vigilància i extinció.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
1: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5.
2: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la Ràdio Autonòmica Valenciana.
1: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui diumenge 13 de desembre... de setembre de 2026. Jota González, ¿cómo estás?
1: Donis, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar por aquí un domingo más.
0: Buen Nadal, ¿no?
1: Buen Nadal. ya queda poco, ¿eh? Dentro de nada veremos ya los turrones por ahí.
0: Hombre, en setembre, tranquilamente, tranquilo.
1: Pues mira, ya verás, ya.
0: Rubén Mayols, ¿cómo estás?
2: Muy bien, así estoy. Vengo ganas de mencharme un polvoró.
0: Ah, vaya. Esto que yo estaba percibiendo algo en el ambiente. Y... ¿Cómo estás, Pablo Fernández?
3: Buen día, montar el árbol de Nadal, Donis. Ens has captivat amb el teu espírit nadalenc i en tu anem a per totes. És Nadal.
0: Anem a tindre 13 de desembre per a llarg. 13 de setembre, dames i cavallers. Són les 10:08. Estem en rigorós directe i anem per el sumari. Comencem. De fet, la primera entrevista que tindrem serà del conferenciant Emilio Duró, que arriba a València, al Teatre Olímpia, de la mà de Mentes Expertes. Estarem en ell en uns minuts per a obrir el Fora de Cobertura d'avui, 13 de setembre. Parlarem dels premis IG Nobels per a medir la salut de la Terra i altres curiositats. Pablo Fernández, mostré un poc...
3: Són molt curiosos. 36 edició d'estos premis i anem a descobrir com hi fan que la gent estiga molt sorpresa, però són uns premis que fan riure. I això anem a fer. Sí, sí.
0: Ah, bueno.
3: Són ignoble perquè significa innoble. Vull dir... No diguen res
0: mal,
3: més. Anem a descobrir-ho més
0: avant. Anem a veure què passa. La Serrania Music Fest també està en Fora de Cobertura de la mà de Lucía Veintimilla. Tenim el llistat dels destins favorits de los valencianos en este estío, J. González.
1: Sí, Donis, vamos a hacer el listado de a dónde han ido este verano los valencianos.
0: Anem a veure també què està passant en el barri de Belluters, en la ciutat de València. I tindrem de la mà d'Anna López, de l'Associació d'Amics de Belluters. I parlem d'intel·ligència artificial en Rubén Mayols.
2: El xinès. Esta setmana hem tingut una fita històrica en el món de les matemàtiques junta a la intel·ligència artificial.
0: Bueno, promet la cosa. Acabarem la primera hora en el Pla Valencià del dia i en acabant de l'informatiu tornarem a la segona hora de Fora de Cobertura i començarem en Samantha Villar i Beatriz Rico. Quasi res, porto el diari. La segona hora serà en companyia d'elles fins a les 12, moment en el que arribarà el punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana.
4: Fora de Cobertura. Donis Salvador.

0: Bon dia, avui en Fora de Cobertura tenim a un convidat que porta anys intentant explicar-nos una cosa que, dit així, apareix prou senzilla. Que la vida no és només el que ens passa, sinó també el que fem per afrontar-ho. És empresari i consultor, formador i conferenciant i s'ha convertit en una de les veus més conegudes en Espanya quan parlem d'optimisme, de motivació, d'actitud i de felicitat. Les seves conferències acumulen milions de visualitzacions i ha recorregut empreses, auditoris, teatres, parlant d'una cosa que no cotitza en borsa, però que segurament determina bona part de lo que fem, les ganes en les que ens alcem cada matí. Està a l'altre costat del fil telefònic el senyor Emilio Duró. Molt bon dia, Emilio.
1: Molt bon dia, Doni, i molt bon dia a tot el resto dels contertulis.
0: Bon dia. Tots expectants, perquè quan apareix en pantalla, en antena, quan s'escolta, quan es veu a Emilio Duró, hi ha que parar silenci i escoltar, Emilio.
1: Bueno, moltíssimes gràcies, però fixa't quin detall. T'has equivocat a l'hora de dir 13 de setembre, i has dit 13 de setembre, sí. I això ha provocat que tothom rigués, ha provocat una sèrie d'acudits, ha provocat molt bon rotllo, i fixeu-se que amb una tonteria com aquesta heu canviat una miqueta ja a l'estil del programa. I segurament la gent que escolta ja ha posat una rialla.
0: així no ha sigut. Els despistes a voltes, ja que agarrar els convenen, no?
1: Així és. I, bueno, però dic molt en sèrio. Jo crec que hem comès un error tremendo, que hem dit que si un se n'enriu és que no treballa. Hem posat el mal humor de professió. I claro, jo ahir estava llegint la premsa. El Premi Nobel de Física es diu que és quasi impossible que la humanitat vingui més de 50 anys. Els que seran nats de la intel·ligència artificial dels laboratoris, que l'any 2030 la intel·ligència artificial acabarà amb nosaltres. Dic, cony, per aixecar-te pel matí, tot són bones notícies.
0: Sí, la mare que va, de veres. Però front a aquestes males notícies no val rendir-se, Emilio.
1: No, hi ha una frase que m'encanta que diu: no te preocupes demasiado por la vida, que nadie sale vivo de ella.
0: Sí.
1: Llavors, aquesta frase que molt poca gent ha entès, jo crec que la vida no és així. Jo crec que vivim millor que mai, crec que tenim més riquesa que mai, tenim més coses que mai, crec que estem en el millor moment possible de la història, i és cert que poder hi ha una sèrie d'amenaces, però el ser humà sempre ha sortit. I si no surt, pues ja ens preocuparem al moment, no falta preocupar-nos per anticipat.
0: Sí, també hi ha una altra frase que és que si una cosa té solució, no et preocupes per ella, perquè té solució, i si no en té, pues tampoc te preocupes massa, perquè no vas a solucionar-la, no?
1: No, i això es complementa amb molta gent que és creient, que diu: i per favor, Déu, deixa'm sàpiga quines són les que puc solucionar i les que no. El problema és saber quines puc solucionar i quines no, quines depenen de mi i quines no.
0: Efectivament. Emilio, arribes el 22 de setembre al Teatre Olímpia, a la ciutat de València. Com te tracta València?
1: A veure, jo crec que la gent, en general, és meravellosa. Encara que posem de moda a les persones crítiques destructives, la majoria de la gent és fantàstica. València és un paraís, ja ho sabeu vosaltres. Així, si nosaltres mirem la història, la humanitat, on se'n anaven a viure? Al costat del Mediterrani. On se'n anaven a viure? A climes com aquestes. És a dir, que fixa't que la majoria de la gent del nord d'Europa es gasta una fortuna per vindre 15 dies a València.
0: Certo.
1: I vosaltres teniu la sort de vivir a València. És a dir, jo sempre he dit que vivim en un món de veritat que em pregunta el nord. Em pregunta el nord i jo vinc del món empresarial. T'agraeixo molt la introducció, però jo no sóc mestre de res, no m'aclaro amb la meva vida, molts dies no m'aixecaria, ploro com tothom, i tinc les mateixes dubtes que tothom. I quan has dit que sóc una veu autoritzada, si jo sóc una veu autoritzada, el món va molt malament.
0: Emilio, si tu no eres una veu autoritzada, a veure qui és una veu autoritzada, perquè la veritat és que si poguem triar en un moment donat en què estem passant per un clot i volem una veu que mos anime, jo crec que ja sabeu, coincidim tots des de la taula en què traiem a Emilio Duró.
1: Bueno, però, a veure, t'ho resoleixo molt fàcil, eh? És a dir, jo tinc 66 anys. Quan viu un home al món occidental? 81,7. És a dir, realment me queden menys de 5.000 dies de vida. Això és l'estadística. Tothom pensa que és Muriel del Cantó, però segur que t'equivoquis. Llavors, què em queda de vida? Menys de 6.000 dies. Quan tu saps que em queden menys de 6.000 dies, i ja pitjor, deixes de desdramatitzar la vida. Vale. I deixes de posar-li un drama a tot. Llavors jo crec que, i ho resumeixo molt ràpid, si nosaltres veiem la història de la humanitat, el ser humà porta sobre la Terra 350.000 milions d'anys. I durant 350 milions d'anys moríem jovens, difícilment arribaves als 20 anys, 80% dels nens morien, era sobreviure, eh? Llavors ens dedicàvem una hora i mitja a caçar i 22 hores i mitja a xerrar, a estar junts, a parlar. Fa molt pocs anys, i puc parlar 200 anys només, vam començar a produir més material, vam començar a tindre més medicines, sí. I això va provocar un increment d'esperança d'ella. I vam passar de viure 20 anys a viure uns 50 anys. Això és molt nou. I els nostres pares que van dir, fill meu o filla meva, no vagis amb el més guapo perquè sobria el més fort. Vés-te'n amb la més guapa, o la més guapa, vés-te'n amb el notari, casa't amb la farmacèutica, entra a treballar a banca i que ahir jubilaràs. Eh? I de cop i forreso, els últims anys ens han posat 100 anys de vida. Vale? I no tenim ni idea de com viure. Claro, si vius 20 anys, què és el més important?
0: Ni d'aquí triar.
1: El coneixement. Si vius 50, què és el més important? Els coneixements. Si vius 20, la força. Si vius 100 anys, és l'actitud, la forma de la vida. I tots coneixem gent sense cap estudi meravellosa i gent amb 5 carreres impresentables. Som, tots coneixem gent que faci el que faci i t'alegra la vida i gent que sempre te va demanar. Tots coneixem nens amb certes dificultats mentals meravellosos i gent amb 5 carreres impresentables. Llavors, jo vinc del món de l'empresa. Això ha canviat. El coneixement ho faran les màquines, el que és l'actitud, encara que el tonto motivau no serveix, la força, tindrem que cuidar-nos per 17 anys i l'important és com ho vas dir, eh? Llavors, tu em diràs, Emili, això és la bueno, per desgràcia, no és fàcil. Eh? Hi ha una pergineria. Per això, quan busquis parella, pensa't molt amb el sogre o la sogra. Tens moltes pistes del que sortirà. Eh? I ja parlarem.
0: Emilio, lo del tonto motivado també és un clàssic de les teves conferències.
1: Sí, perquè ara s'ha posat de moda sol la passió. A veure, fa falta passió però sàpiga alguna cosa. Perquè sol passió és la millor forma d'arruïnar-te. Però bueno, com la gent que busque, si ho estàs veient, temes fàcils, estem en un món tot és a l'instant. Llavors, com tenir èxit a l'instant, com guanyar sentits a l'instant, com ser multimilionari a l'instant, com encontrar una pareja a l'instant. Això és de bestiesa. Hi ha alguna cosa més, eh? El ser humà, l'èxit, i no ho puc parlar en 5 minuts, ve de l'amor rebut, bàsicament. Al voltant del 90% dels casos d'èxit de la vida venen de la família a la que vens i l'amor rebut, no? Llavors, què passa? El que passa és que els nens avui viuen sols. I com reben amor? A la nostra època ens tocàvem. Ara, a través dels likes, i això ho veuràs. Sí. Tengo 100.000 likes, tengo 700.000 likes. I quan tens un like? Tens un like d'una persona que ni coneixes, que no saps ni qui és, eh? Sí. I que inclusive te pot passar a provocar una depressió. I és curiós, tenim més riquesa que mai, més béns que mai, i estem més tristos que mai. Sí. Tu vius molt, dones, li viu vosaltres molt millor que els vostres pares, que els vostres avis.
0: Sóc conscient,
1: sí. Teniu molt més. Sí. El teu pare, la teva mare, tenia dia condicionat i jo vaig ser feliç. Sí. Llavors, què estem fent? Veus la premsa, la ràdio, la televisió? És un drama, eh?
0: Sí.
1: I jo vinc del món empresarial, me'n vaig als consells d'administració i semblen tanatoris. I qui ha perdut la capacitat de ballar, de tocar, d'abraçar, de veure el que és un bo. Avui és un dia meravellós, ha sortit el sol, teniu platges... És que hi ha moltes coses a veure. Però el ser humà no és positiu, eh? És negatiu. Si et surt un gra, veuràs el maldit home. Si la ment, veu-lo dolent.
0: Emilio, el dimarts 22, en l'Olimpia, en eixe no vale rendir-se. Què mos anem a trobar?
1: Doncs us trobareu amb un senyor que us t'ha d'explicar després de 76 anys, perquè això és molt important, eh? És molt important. És a dir, cada un... La realitat no existeix. Tothom veiem el que volem veure. I això ho demostraré al teatre. I amb l'edat, si tu li preguntes a una persona de 20 anys, què és la vida, diria una cosa. Amb 30 o 90, amb 40 anys. Llavors, la gran pregunta és, si vivim 100 anys, que no els han viscut mai, qui ens té que dir de què va la vida? Jo no amb 100 anys. Llavors, el que farem és, ojalà m'ho haguessin ensenyat això a la universitat. Porto tota la vida estudiant, llegint, treballant, i me'n dono compte que els problemes de la vida són sempre emocionals. Tu demà tens una parella que t'estima, uns fills que t'estima, i perds el treball i diuen estem amb tu a mort i no hi ha qui et pari. Se t'ajunta un divorci amb la pèrdua del papà o la mamà i un nen que té problemes del turisme, com surts? Aquest és un problema. Ens hem educat racionalment i no emocionalment.
0: De veritat, Emilio, que passaríem hores escoltant-te. De veritat, t'ho dic. I molta sort tindrà qui pugui aconseguir una entrada per al dia 22 en el Teatre Olimpia. No sé si ja està prevista la possibilitat de fer un segon dia.
1: Bueno, jo estaria encantat, però per favor, a veure, a València som un més feliç, que el 99% dels països del món. El que és curiós és que tingui que vindre algú dels Estats Units o del nord d'Europa a explicar-nos a vosaltres què és la felicitat. És que és increïble. És increïble. O sigui, no m'escolteu massa, seguiu vivint com viviu. Segueu fent mascletar, segueu disfrutant de la vida, segueix t'equivocant i diguem Nadal el 3 de desembre.
0: El 13 de desembre, no? Molt bé. Emilio Duro, de veritat, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura. Ha sigut un plaer. Fort abraç. Adéu.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Són les 10:21 d'este diumenge 13 de setembre. Ara
3: sí, ara sí.
0: Vale, sí senyors, molt bé. Pablo Fernández, de què van estos, estos Nobels d'Itxe?
4: Nobels de risa,
0: sí,
4: IG.
0: Però és que això de...
4: Però ben Nobels, valorats, ben valorats.
0: És que pareixia, no sé, pareixia una cosa sèria i ara resulta que no.
4: Anem a explicar-ho, a veure què te pareix.
0: Ja ho ha dit Emilio Duró, no fa falta... O sea, no és necessari agarrar-se tot tan sèrio, tan sèrio.
4: Ha dit una cosa molt bonica, que vivim en la millor terreta del món.
0: Bravo, bravo, Emilio, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Grande.
0: Bravo, sí senyor.
4: Anem a parlar dels IG Nobel. El passat dijous 3 de setembre, la cerimònia, que des de 1991, 36 edicions, premia investigacions capaces de fer riure primer i pensar després. És un event que no deixa indiferent a ningú en cada celebració i molt menys en aquesta edició, que ha entregat premis a investigacions que han sorprès els assistents i els fidels seguidors any rere any. I segueixen la gala també en directe.
0: És que sí, Pablo, tu quan ho veus, pareix que et vaig anar a donar un premi Nobel.
4: Pareix. És que t'ho entreguen també Nobels, que han sigut premis Nobels. Sí, n'hi ha molta cosa, Donís.
0: Que la cosa va...
4: La cosa va de sorpreses.
0: Molt bé.
4: Una peculiaritat d'enguany és que canvia. Ha estat fins ara en Estats Units, però el seu fundador, Mark Abrams, ha dit que no, que anem a canviar un poc i se'n van a Zúrich cada dos anys. Venen... Canvien de terreny.
0: Un any...
4: De moment no tornen als Estats Units. Controvèrsies polítiques, potser, no anem a entrar, però en Estats Units han estat 35 anys i la 36 edició...
0: Restablissen la seu i ho fan...
4: En Zúrich.
0: Molt bé.
4: Right. El trofeu és una seta gegant amb modelat de peu humà que brollen setes des d'ix. Això és el premi. I n'hi ha un premi no econòmic, que és, a mode de propina, cada equip premià rebrà un bitllet de 10 bilions de dòlars de Zimbabue, que és un bitllet de dòlars que va ser emès el 2008 i que no té valor.
0: Un bitllet de 10 bilions
4: de dòlars de Zimbabue que no té valor i sols és per a col·leccionistes o record aquella hiperinflació de 2008 en Zimbabue.
0: Bé, o sigui, com si l'on és un diploma, no? Una cosa simbòlica.
4: Algo així. Els premis pretenen celebrar l'inusual, honrar la imaginació, estimular l'interès de tots per la ciència, la medicina i la tecnologia. I per què es diu IG Noble? Pues perquè en castellà significa innoble. I s'entreguen un total de 10 premis en cada categoria: física, química, fisiologia, literatura, també la pau, la salut pública, l'enginyeria, la biologia i la investigació. Al principi es pretenien fins i tot com una ofensa, però a poc han anat transformant-se en uns guardons que mostren la creativitat implícita en la ciència. Per això, en l'actualitat es consideren, Donís, una distinció més i una forma fantàstica de donar-se a conèixer a la comunitat científica.
0: Una distinció honorable?
4: IG honorable.
0: Matisa això perquè...
4: Pues no, vaig a matisar...
0: És que no ho acabo de tindre
4: clar. Anem a parar dels
0: premis. No acabo de tindre clar si val la pena que te'l donen o val la pena.
4: Val la pena.
0: Sí,
4: val la pena. Val la pena perquè eres IG Noble i t'ho dona un premi Nobel i estàs en un premi de 36 edicions. Anem a parar dels enguany. Què te pareix? Economia. El premi se ho han portat uns jovens que han reunit proves que diuen que les persones de classe alta són més propenses a robar caramels de les provisions dels xiquets i a participar en altres tipus de comportaments poc ètics. Està comprovat.
0: Pues, no sé.
4: Seguim.
0: Però en què fas l'estudi?
4: Això no mos ho expliquen. Mos diuen que és una reincidència de proves.
0: Bueno.
4: Tu vas dir que és IG Noble.
0: Sí, bueno,
4: sí, anem, però, a creure, bueno,
0: anem a creure. És que te solten una cosa que després no... O
4: sea, pues
0: no,
4: pareix
0: no
4: que les persones de classe alta pues els agrada ixa forma de riesgo. I va dels caramelets.
0: Bueno.
4: Això diuen ells, eh? Nosaltres el que estem fent és transmitir això. En biologia, una investigació sobre xafar suaument diverses parts de diverses serps verinoses per a intentar adivinar què induïs i què no induïs a una serp a mossegar un ser humà. Depèn de la xafa, pues, les persones, depèn de li pegues, pues, te mossega o no.
0: Està clar.
4: en física, en una completísima investigació teòrica experimental, la qual era dissenyar un urinari que no es guite. En física.
0: Pues escolta, pues
4: està bé. Eus? Ja va agradant.
0: Ja va agradant, no? És que,
4: ja té algo, ja té algo el premi, ja té algo.
0: Per fi, Mendor és un entrellat. Una de tres, de moment.
3: Té aplicació, això.
4: Pues mira, este per a el nostre company també té molt que veure. Anem a veure. En olfacte, un estudi que consistia a recopilar proves que els bebès fan bona olor per als seus pares, i ara jo, com a pare d'adolescents, però en adolescents no. Si aquesta oloreta de bebès, que bo, que bonico. Quina oloreta... S'ha fet caca, doncs no fa tan mal olor. En un adolescent tot canvia. Tot canvia. L'olor de peus, l'habitació... Anem en el Premi a la Pau, a la demostració empírica que valorem als amics que es mostren despiadats amb les persones que no es cauen bé. O sigui, tenim un amic que no li cau bé, un amic, un altre, que a nosaltres no es cau bé, i aquest amic és molt millor amic que un altre. Això és de veres, eh?
3: Los amigos de mis enemigos.
4: Los amigos de mis amigos no son mis amigos, com dia la cançó. I en el terreny, un estudi que consistia a enterrar mil prendes de roba interior en més de 25 països, i es desenterraven després, mesos després, per a observar com la quantitat de terreny i la qualitat de la terra influeix en la degradació de les fibres de cotó. Estos premis són interessants.
0: Sí, era molt interessant. Que fora roba interior, lo que enterraren?
4: Roba interior. Era interessant que fora roba interior, pues, per es... per el fluix que puga tindre.
0: Anem a deixar-ho ahí. Vale, molt bé, sí.
4: Un altre exemple. Anem a 3 anys. En el 2000 va rebre el Premi Ig Nobel de Física per levitar una granota en un camp magnètic. Per lo que se fa en els imants.
0: Però i la granota?
4: Levitava i tot. Sí. Premi 2000. 2006.
0: A veure, jo no sé si l'esteu ben entregat, estos premis.
4: Bé, pues, el 3 de setembre es van a entregar. I s'entregaren, i atenció, que t'he quedat informat. Com és habitual, a Ig Nobel, els premis van ser entregats per verdaders premis Nobel, entre ells Francesc Arnold, del 2018, Carl Ewan i Eric Maxim. Vull dir que ho entreguen premis Nobel. I anem a continuar. Un estudi, també, en el 2006, que demostra que el mosquit que transporta la malària se sent atraït igualment per l'olor del formatge que per l'olor dels peus humans. I havia guanyat aquest premi com a resultat directe d'aquest premi, dia que el formatge es col·loca en llocs estratègics de nacions africanes per a combatre l'epidèmia de la malària. Veu? Ahí bueno, té pues una investigació empírica important de cara a la salut.
0: Però tens que rebuscar, per a trobar alguna cosa que tinga un...
4: Tens que rebuscar, però això són premis Ig Nobel.
0: Bueno, fins
4: una
0: així...
4: Una cosa més, que
0: sabem. Vaja, apunta.
4: Sí, sí, dime.
0: No, una cosa més.
4: Pensava... No, apunta. Ja està venint de més. Apunta. N'hi ha més. 2021, Premi d'Economia. Per descobrir que la obesitat dels polítics en un país pot ser un bon indicador de la corrupció en aquesta nació. Ojo.
0: Vale, fins així, els estudis que demostren que efectivament hi ha gent estudiant coses que ningú havia preguntat i que anys d'universitat, hores de laboratori, equips d'investigació, diners estadístiques per arribar a conclusions que al final, bueno, tampoc tenen ninguna transcendència.
4: Apunta, Donís, la que t'haig de donar. Però el boli el tinc jo.
0: Si val la pena, dóna-me-la. Si no, important. Anem a fer una pausa.
4: La direcció del creixement del cabell segons l'origen hemisferi de les persones giren en el mateix sentit els remolins del pèl en tots els habitants, de l'hemisferi nord que del sud.
0: Meravilloso. Serà veritat?
3: Ostres.
0: Serà veritat?
4: Jo no t'ho puc dir.
0: Bueno.
4: Apunta, Donís, la que t'haig de donar. Però el boli el tinc jo.
0: Si val la pena, dóna-me-la. Si no, anem a fer una pausa.
4: La direcció del creixement del cabell segons l'origen hemisferi de les persones giren en el mateix sentit els remolins del pèl en tots els habitants, de l'hemisferi nord que del sud.
0: Meravilloso. Serà veritat?
3: Ostres.
0: Serà veritat?

0: Tenim aquest llistat dels destins favorits dels valencians en aquest estiu 2026. Jota González?
1: Sí, senyor.
0: On hem anat?
2: Destinos que quizá alguno de vosotros haya visitado este verano.
0: O sigui, des de qualsevol punt de la Comunitat Valenciana, sí, a altre punt de la Comunitat Valenciana o més allà?
2: He traspassat fronteres. He ido más allá de la Comunitat Valenciana.
0: Que aplicates això,
2: sí, tu? Sí. Traigo destinos nacionales dentro de nuestro país y también internacionales.
0: A veure què passa.
2: Y es que durante el verano de 2026, que vamos a despedir Donís dentro de nada, dentro de una semanita.
0: Ya estem en desembre.
2: Las tendencias de viaje de los valencianos fuera de la Comunidad Valenciana combinan la huida del calor térmico, esto que muchos buscan, hacia el norte peninsular, la conexión directa hacia las islas y el interés por destinos europeos e internacionales clave. Mira, nacionales, por ejemplo, tenemos Ibiza y Formentera, la opción predilecta por proximidad geográfica y logística, impulsada por las conexiones también constantes en ferry que tenemos desde Denia y Valencia, y gracias también a los vuelos tan cortitos, ¿no?
0: Estás a un tiro de pedra, ¿eh?
2: Claro.
0: Un tiro de pedra.
2: Exacto.
0: No sé si Rubén ha anat este estiu a Ibiza.
3: No he pogut, no he tingut el plaer, però sí que m'agradaria anar, però per altres motius, no només per turisme.
0: No, a treballar.
3: M'agradaria anar a treballar, lo que pasa que se complica un poco la logística quan se vol anar allí.
2: Mira, Donís, también hemos visitado en masa a Asturias, Gijón, Llanes y los picos de Europa. Lidera las reservas de turismo nacional de mayor duración. Esto es debido también a su clima fresco, a la gastronomía y a los paisajes naturales que atraen a quienes buscan escapar de las altas temperaturas que tenemos por el Mediterráneo. Cantabria, Santander y la costa occidental, junto con Asturias, es uno de los destinos veraniegos más consolidados para el público valenciano gracias a sus playas cantábricas y esas rutas preciosas tan verdes que tienen. También tenemos Mallorca y Menorca, esas preciosas islas baleares, destinos muy demandados tanto para escapadas familiares como de pareja, favorecidos por las múltiples frecuencias aéreas diarias desde el aeropuerto de Manises. También nos vamos a Galicia, Donís, han visitado mucho las Rías Baixas y la Costa da Morte, muy popular en la temporada estival por la oferta gastronómica y las temperaturas pues tan suaves. Nos vamos también, hemos visitado mucho Cataluña, sobre todo la Costa Brava y Girona, destino tradicional tradicional de carretera para el viajero valenciano que busca combinar calas de mar prístino, pueblos marineros e itinerarios culturales. Tenerife, también, una de las gran afortunadas, Gran Canaria, las Islas Canarias, el destino insular atlántico de mayor volumen de reservas estivales con vuelo directo desde Valencia, Donís, internacionales.
0: Rapid, dos pinceladas.
2: Italia, destacan ciudades como Roma, Florencia y la costa amalfitana, Grecia y sus islas, Santorini y Creta, y Japón.
0: Ole, Japón.
4: Yo he visitado, recomané San Sebastián, me he enamorado.
0: Pues yo os voy a recomanar Morella, historia, muralles, castell y un de los centros históricos más espectaculares de la Comunidad Valenciana. Altea, la Bella, el Poble Antic, les cases blanques, miradors i la mar Mediterrània. Això és un espectacle. Peníscola, Bocairent, Xàtiva, Vilafamés, el castell de Guadalest, no sé si heu estat, sí, Montanejos, sí. En les Termes i tal. Anna, l'Albufera d'Anna, això, pues, ja que veureu. Requena, pressupost, centre històric, Coves, Vic, Astronomia, la Vall d'Uixó, Dénia, Xàbia, Tabarca.
5: Por favor, la illa de Tabarca.
0: Maravillosa. N'hi ha que anar a Tabarca, n'hi ha que veureu. Sí. El Palmar i l'Albufera, que també és, bueno, molt prou de València, però en identitat pròpia, no? En una barqueta, la posta de sol i, evidentment, pues, arròs, molt d'arròs. Xulilla, estem parlant de la serrania i vos tinc que parlar de Xulilla i de Xelva. En ponts penjants, en, bueno, pobles amb molta història i ruta de l'aigua. Ares del Maestrat, el Racó d'Ademús i les Columbretes.
4: Mai s'ha fet un recorregut en la Comunitat Valenciana amb tanta categoria i tanta rapidesa com la que ha fet Donís. Turisme, no. València.
0: Quatre pinzelladetes,
4: Molt bo, molt bo.
0: Si algun destí no l'ha comentat, que ningú s'ofenga, que la Comunitat Valenciana està plena de xolles per visitar.
4: Així és.
0: Seguim en Fora de Cobertura.
6: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: A l'altre costat fil telefònic tenim a Anna López, de l'Associació d'Amics de Belluters. Què tal, Anna, com estàs?
7: Bon dia, Donís, molt bé. Bon dia a tot el món i gràcies per fer veu del nostre problema del barri de Belluters.
0: Anem a ser l'altaveu. La veu vas a ser tu, Anna, perquè estan passant coses, no?
7: Moltes coses. Els veïns estem molt preocupats per els canvis que n'hi ha des de fa... Ja abans, però fa més o menys un any que estem sofrint lo pitjor. Lo pitjor de lo pitjor.
0: Estem parlant del barri de Belluters i la ciutat de València.
7: El barri de Belluters. El barri de Belluters, que a més és el barri del Cap Casal de l'Ajuntament de València. Estem a propet.
0: A costar pràcticament. I què és el que està passant, Anna?
7: Pues mira, està gravant. Disculpa que hable en castellano.
0: Com millor te puedes expressar, tranquil·la.
7: Gràcies. Se ha agravado los problemas de hace un año para atrás. Empezaron con pisos ocupas que es pisos pateras que se han convertido en pisos narcos. Uh-huh. Pisos narcos, y sí que es cierto que venimos años sufriendo el tema de la prostitución en el barrio chino, denominado el barrio chino de toda la vida, calle Viana, calle Balmes, calle Triador. A propet del colegio, les da igual que hay a los niños, todo del hospital. Bueno, en definitiva que...
0: ¿Estén parlant de cosas que pasan a plena llum del día, Ana?
7: Cosas que están pasando en la calle, sí.
0: Pero a plena llum del día, per la nit, quan cau la nit?
7: Las 24 horas del día, Donis. Estamos sufriendo las 24 horas del día. No se puede dormir. Son peleas, son... gritos, es gente drogándose en la calle, gente que viene a por su dosis.
0: Però,
7: estava dient...
0: Sí, d'això heu informat alguna part de les autoritats?
7: Clar que sí. Està la policia local, l'ajuntament, la policia nacional, incluso la jurídica. Es verdad que últimamente hay más presencia policial, pero están en manos atadas. Están limitados, no pueden hacer más de lo que están haciendo. No lo dicen ellos mismos. Ahora mismo hay un desgobierno municipal que no sabemos por qué no actúa en su propia ciudad.
0: Pero, tenía un mes presencia policial y la queja, imagina que se ha elevado también al ayuntamiento, ¿no?
7: Sí, claro. Las quejas han llegado a todos los estatutos que corresponden.
0: ¿Quina respuesta optes?
7: Pues que no se puede hacer mucho más, porque es gente indocumentada, gente sin papeles, gente que sí que es cierto que la detienen, llevan al calabozo, están dos días y pasado mañana están en la calle otra vez haciendo exactamente lo mismo. Amenazando a los vecinos, porque ya venimos sufriendo amenazas directas, porque salimos a las ventanas a increparlos, porque por las molestias que nos están trastornando.
0: Probablemente, Ana, pero lo que me dius es más que un tema administrativo del ayuntamiento, un tema legislativo, ¿no? Si no pueden
7: fijarse
0: en esas personas.
7: Yo creo que sí, que hay alguien más arriba que tiene que tomar la decisión de decir hasta aquí hemos llegado y tomar cartas en el asunto. Pero yo creo que el Ayuntamiento de Valencia, que es conocedor y que es su propio barrio, también tendría que implicarse más.
0: ¿Interviene de alguna forma?
7: Sí. Los vecinos estamos muy, muy asustados ya, Donis. Hemos llegado a un punto de estrés, de medicación, estamos con la tensión por los aires, nos persiguen por la calle. El otro día una vecina iba, pero que le pegaban, ¿eh? La chica iba grabándolo, que me pegan. Y yo también estoy amenazada, hemos tenido que denunciar varias veces.
0: Ana López, de la Asociación de Amics de Belluters, del barri de Belluters de la ciutat de València.
7: Sí.
0: Lo primer, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Intentem fer d'altaveu i que aquesta informació arribi als estaments que n'hi ha que arribar. Insistís,
7: pues, ya
0: no només... No, ya no me
7: muchas gracias a vosotros por ser nuestro altavoz.
0: Faltaría más.
7: Gracias de parte de amigos de Belluters, que están haciendo muchísimo por que el barrio sea un barrio de altura como ha sido toda la vida.
0: Gracias a tú y esperen que solucione pronto este problema.
7: Gracias, Donis.
0: Gràcies.
7: Moltes gràcies.
0: Ana
7: Buenos
0: López,
7: días.
0: Associació d'Amics de Belluters, el barri de Belluters de la ciutat de València. Seguim en Fora de Cobertura, són les 10:45.
6: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donis Salvador.
0: Obrim nova secció i en este cas Rubén Mayols mos parla d'intel·ligència artificial. Prometia molt al principi del programa el que estaves comentant.
3: Aixina és, Donís, i és que esta setmana ha passat algo que podríem dir que és històric tant per part de la intel·ligència artificial com per part del món de les matemàtiques. I és que existeixen una sèrie de problemes que alrededor dels anys 2000 l'Institut Clay de Matemàtiques va proposar, que són un total de 7 problemes, i una vegada enunciats digué que a cada persona que resolguera un dels problemes rebria $1,000,000.
0: Què passa? Que la IA ja està resolvent els problemes.
3: Ara anem a això. Se va resoldre un dels primers problemes entre l'any 2002-2003 per un gran matemàtic que era de Rússia en aquest cas, que era Grigori Perelman, i quan anaren a donar-li el premi el va desestimar, va dir que no volia ni diners, ni fama, ni res. Se va retirar ahir en Rússia a viure en sa mare i ahir ha anat fent vida.
0: I això?
3: I pareixia, s'anunciaren en el 2000, en el 2002-2003 se va resoldre un dels 7 problemes, encara quedaven 6, i pareixia això que a lo millor en cosa de 10, 15, 20 anys s'anava a resoldre. Però hasta esta setmana no se podia dir que s'havia resolt ningú altre, i és que vaig a demanar un aplaudiment perquè OpenAI ha publicat una solució a un dels problemes del mil·lenni.
0: Bravo, bravo, bo, bravo, bo, bravo, escolta. Però a quin problema?
3: El problema és la conjectura de Navier-Stokes, que té que veure en les fórmules matemàtiques que s'utilitzen per a dinàmica de fluids, per a com circula l'aire a través de les ales d'un avió, per exemple, com circula l'aigua a través de les tuberies. I diguem que aplica la segona llei de Newton, que és força igual a massa per a l'acceleració, a lo que són els fluids. I ha sigut, això ha sigut, diguem, la part un poc més tècnica, però, com no, en este món, en esta carrera que està en la intel·ligència artificial, ha hagut drama. Ha hagut drama perquè, te vaig a dir, és una solució a la que s'ha arribat. Ha arribat OpenAI perquè va escoltar que la seva competència, en este cas Anthropic, estava treballant en resolucionar un dels problemes oberts més famosos. No sabien ni de quin se tratava.
0: O sigui, ha guanyat la carrera ChatGPT en este moment, no?
3: Però ells havien escoltat rumors. Escoltaren campanes, però que no sabien a què sonaven. I a l'escoltar això, se van ficar a treballar ells mateixa en la resolució d'aquests problemes, a veure quin podia ser. I, efectivament, el que varen fer sigui ficar un eixam de 10.000 agents simultanis a treballar en la resolució d'aquest problema.
0: Mente colmena.
3: Mente colmena total, que va arribar a la solució en alrededor de 88 hores.
0: 88 hores per a resoldre un problema en què portaven vora 20 anys.
3: I que,
0: des que varen llançar el repte.
3: Correcte, i un problema premiat en $1,000,000, com hem dit. Què passa? Que el que les ha costat la computació, la factura són $15,000,000.
0: Ahí va.
3: Bueno,
0: bé.
3: Pa que te faces una idea.
0: Però problema resolt, no? Vull dir, això és una fita, no?
4: Aquí veiem l'abans.
3: Problema resolt. Problema resolt. De fet, ells han dit que no volen tampoc la quantia econòmica. De fet, és que també, per a que se considere solució 100%, té que estar sotmès durant, per lo menos, 2 anys a la comunitat matemàtica. O sigui, que la comunitat matemàtica no li traga ningú però i que es quedi ahí com a irrefutable.
0: Dic una cosa, d'haver resolt això, el prestigi d'haver resolt això, val més de $15,000,000.
3: Correcte, sobretot de cara als inversors. Això vol dir que van a rebre molta més finançació en cas de que la necessiten. I, com hem dit, n'hi ha polèmica perquè n'hi ha gent que estava treballant en això, havia estat utilitzant els chats i les ferramentes que OpenAI fica a la disposició de tots. I va aixir polèmica perquè es deia que ja estaven a punt de resoldre-ho i com a que mitjançant dades anonimitzades varen, d'alguna manera, basar-se en el treball d'aquests investigadors que estaven gastant la seva pròpia ferramenta. Això ha sigut desmentit completament per OpenAI i el que sí que han ficat en valor és el treball de 2 espanyols.
0: Ells mateixos ho han posat en valor?
3: Ho han posat en valor perquè a partir del que han estat veient sí que s'han basat molt fortament en les investigacions i els avanços que estaven fent tant Diego Córdoba com Luis Martínez Zoroa.
0: Qui són aquests senyors?
3: Que són professors d'investigació del CSIC i de l'Institut de les Ciències Matemàtiques.
4: Això és bona notícia.
0: És una molt bona notícia.
4: I 88 hores, eh? Vull dir, l'espai que han tardat en poder solucionar un problema de tants anys és molt important.
3: Correcte, però el que passa que molt poc de temps ha ficat ahí una quantitat de computació enorme. Perquè imagineu, 10.000 agents treballant ahí, se calcula que han sigut més de 1.300 milions de tokens el que han gastat. Así que això al final pues, és... És una gran quantitat d'informació que han estat manejant.
0: Però jo realment crec que ha sigut barat el resoldre això per a l'empresa.
3: Tenint en compte que els humans ens estava costant tant que s'arriba a d'això en este colp d'efecte, és una molt bona notícia.
0: I en 15 milions de dòlars de cost.
3: 15 milions, correcte. Alrededor de 15 milions.
0: És que sí, que ho diu, bueno, és que l'altre ho va fer en un parell d'anys i ho va fer...
3: En sa casa.
0: En sa casa en bolin paper, no?
3: Exacte.
0: O en llapis i paper. Però estem parlant d'una situació en la que estàs en un carreró sense eixida i que una empresa, a més, puga aprofitar per a publicitar-se i per a dir som capaços d'això. I només li ha costat una campanya global 15 milions d'euros...
4: On podem anar a parar, si ja en este camí obert, vull dir...
3: I ara ja vos dic que esta setmana s'està parlant a Muntó i todavía queda oberta un poc la polèmica d'esta resolució del problema de Navier Stokes i, bueno, pues ahí se van a quedar. Navier, què passa? Anem a passar a una altra notícia que no és tan positiva.
4: Doni, si vols entrem al xoc, eh?
0: No.
3: Una notícia que no és tan positiva i que, per cert, l'ha comentat Emilio, que, bueno, ha dit que n'hi ha gent que està afirmant que per a l'any 2030 existirà...
0: La IA mos destruirà.
3: Mos destruirà, no?
0: Ha dit Emilio Duro, efectivament, en la primera hora del programa, ha dit que hi ha notícies que diuen que en 2030 la IA mos destruirà, però...
3: Correcte, i això ve a partir d'una notícia que ha eixit esta setmana, i és que un dels desenvolupadors de l'empresa Anthropic, que ja havia treballat per a OpenAI, que de nom és Jacob Cobson, ha dimitit, diguent que les grans empreses estan un poc jugant a la ruleta russa en lo que és la nostra seguretat per a poder guanyar una carrera per fer el model definitiu per a aixina dir-ho. Això ha sigut molt una gran controvèrsia i un dels directius de la marca, o sea, de la empresa Anthropic mateixa, que és el que s'encarrega de l'alineament, que vol dir que s'intenta que la IA tinga pues, una moral, una ètica acorde a lo que seria la humana. Pues així ja dir que hi calcula que per al 2030 com a molt la possibilitat de que passi algo aixina greu són alrededor d'un 10%.
0: Ah.
3: Que tampoc...
0: Però o sigui que hi ha un 10% de possibilitat.
4: Però el desenvolupador ha fugit, eh? Ha dit, adeu, sí. Muy buena.
0: Ja, però tios, anem a veure, que ja són 10% és una barbaritat. O sigui, sabem el que estem parlant?
3: Correcte.
0: És que és una barbaritat.
3: Pot tocar. I si cago així?
0: I si el gordo
4: de Navidad cago així, ja que estem en la època?
3: I, bueno, pues, també n'hi ha molta gent que, bueno, pues, és algú que està eixint d'una empresa i que, pues, que també diuen que ho pot haver fet com una crida d'atenció perquè realment no li agradava el seu treball, perquè estava cremant el treball o perquè li havia agarrat mania, per així no dir-ho. I, de fet, això, bueno, té les seues repercussions i és que n'hi ha molta gent dient que n'hi ha que ficar freno a tota esta carrera, que n'hi ha que veure de fer les coses bé i amb paciència i inclús un famós polític d'Estats Units, que és Bernie Sanders, que és un dels demòcrates més coneguts
0: allà. Del Partit Demòcrata.
3: Del Partit Demòcrata, correcte. Ha dit que se podria ficar una pena de 20 anys de càrcel a tota aquella persona que desenvolupi una intel·ligència artificial més intel·ligent que els humans. És una proposta. Així no, un poc loca que ha fet, que bueno, que n'hi hauria que veure...
0: Vale, pues anem a intentar que la vara de medir no sigui la seva intel·ligència.
3: Claro, anem a veure, perquè si n'hi ha que comparar-ho en algun polític...
0: Estem fotuts.
3: Claro, claro.
0: No, a veure, que polítics n'hi ha...
3: N'hi ha eminents.
0: N'hi ha molt listos, n'hi ha molt intel·ligents i n'hi ha...
3: He dit alguns.
0: No sé què fa este home, però...
3: És prou reconegut per alguna que altra coseta que ha fet.
0: Ja, però anem a veure. Este home està demanant que no... O sea, que pena de presó per a qualsevol persona que desenvolupi una intel·ligència artificial que siga més intel·ligent que els humans. Però anem a veure, si el que volem és que precisament que t'ajude a aquestes coses,
4: claro,
0: que tu no pots arribar.
4: La intel·ligència és millora la qualitat de vida.
0: Claro. Però,
3: correcte, lo, no que, lo que volem és que mos ajude al màxim possible a poder avançar en problemes en els que nosaltres ja estem treballant i alguns en els que el nostre enteniment i el que requereixen de molt de processament de datos, pues, realment tenen molta avantatge perquè són molt més ràpids aquests sistemes.
0: Bueno.
3: Així que, bueno, un poc fins així, una última novetat que volia apuntar i és que Tesla ha presentat el seu primer camió elèctric.
0: Camió elèctric.
3: Camió elèctric, un camió que pot carregar 40.000 quilos durant algo més de 500 quilòmetres.
0: Wow.
3: Per càrrega.
0: Te dic una cosa. Estaven, pareixia que els models xinencs anaven a superar a Tesla i tal, i que estava Tesla un poquet quedant relegat a un segon lloc en aquesta carrera, o segon o tercer, no? Perquè són diversos fabricants que deixen de manera molt competitiva en molts equipaments, en els cotxes, etcètera, etcètera. Però Tesla està a tope encara.
3: Tesla, en el que competís, sobretot, i en el que guanya a aquestes empreses asiàtiques, és en eficiència. O sigui, una mateixa càrrega la fa molt més eficient, en, diguem que aprofita millor energia, i el que se vislumbra com un futur és que la setmana passada parlàvem dels cotxes que venien ja sense volant, te recordes?
0: Sí,
3: que
0: sí, sí, sí.
3: Eren cotxes que ja podien conduir a soles, i és que és algo que de traslladar-se a, en este cas, els camions que està fent, seria algo que canviaria per complet el paradigma del transport en les nostres carreteres.
0: Gràcies, Rubén Mayols.
3: Moltíssimes
0: gràcies.
3: Seguim
0: a Fora de Cobertura.
6: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: A l'altre costat del fil telefònic tenim el senyor Paco Gallego en la plaça Torrent, València. Com estàs, Paco?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Molt bé, bon dia. Quina és la recepta que has preparat per avui?
1: Pues hoy hemos preparado un arroz. Un arroz, un rosechat torrentí o cassola de Sant Blai.
0: Això són paraules majors, eh?
1: Sí, la verdad es que sí, es un arroz de, bueno, de típico de Torrent, de la comarca de Torrent, del Horta Sur. Y a ver, se elabora durante todo el año, pero la temporada fuerte, conforme se va acercando, es pues una vez pasa la Navidad, ya se empieza a elaborar hasta que llega el día 3 de febrero, que es Sant Blai en Torrent. Y es el día cumbre para poder tomar y elaborar este arroz.
0: El día tradicional, digamos, ¿no?
1: Sí, correcto, el día tradicional donde bueno, pues casi todas las casas se elabora, y en restaurantes también.
0: Eso es paregut similar de alguna forma a un arroz al forno, pero no.
1: Eso es similar, pero no tiene, a ver, sí que es verdad que se elabora en cazuela de barro, se hace también un puchero, un buen puchero, aquí es que, como siempre hablamos, al final pues los caldos, los pucheros, los fumetos, eso es muy importante a la hora de elaborar el arroz. Entonces hace un buen puchero y luego preparamos la cazuela, como si fuese un arroz al horno. Lo único que lleva mucho menos ingredientes que lo que suele llevar un arroz al horno. Lleva lo que es la pelota dulce, que es una pelota que es característico de este arroz, que se elabora casera, que es como, a ver, como si te recuerda como si estuvieses comiendo un mazapán, ¿vale? Se elabora con ralladura de limón, con almendra,
0: sí,
1: ¿vale? Y luego lleva otra pelota que es salada de carne picada.
0: Ajá.
1: Luego lleva lo que es el blanquet y lo que es la morcilla. Y luego la carne deshuesadita de todo el puchero que habíamos hecho antes, con el, evidentemente, con los garbanzos y el arroz. Se elabora y se mete en el horno y en aproximadamente unos 38 minutos la tenemos preparada para comer.
0: Bueno, pues así hemos asistido en Estudi Salivant. Paco Gallego, muchísimas gracias.
1: Vale, muchas gracias, Donís.
0: Paco Gallego, la plaza Torrent, València. Amics, seguim en Fora de Cobertura. Anem a buscar la pausa per a boletín informatiu i a la tornada del mateix està així en l'estudi Samantha Villar. Fins ara.
5: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Unes veus que coneixes. Una sintonia que t'acompanya. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
1: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7. La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres, de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Abaixa les finestretes. Puja el volum. El cap de setmana comença així. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
3: 13 de setembre de 2026 i avui, en la segona hora, en Fora de Cobertura, ens visita com a convidada especial una periodista que té una manera prou particular de contar històries, i és no mirar-les des de fora, sinó clavar-se dins d'elles. L'hem vist passar 21 dies vivint situacions de tot tipus, compartir la vida en persones completament desconegudes, entrar en realitats complicades i fer preguntes que moltes voltes hi ha gent que no s'atreviria a fer. Periodista, presentadora, escritora i actriu. Ella s'ha convertit en una de les comunicadores més reconeixibles de la televisió del nostre país. Així és que, dames i cavallers, per favor, un fort aplaudiment per la nostra convidada especial del dia, Samantha Villar.
4: Sí, senyor, bravo.
5: Moltes gràcies, quina benvinguda. Gràcies.
3: Com estàs, Samantha?
5: Doncs molt bé, molt feliç d'estar aquí amb vosaltres.
3: I nosaltres molt contents també de que estigués així. Parlàvem off the record i diem no anem a parlar ara, perquè si no...
5: Tot en directe.
3: En acabant, no, això no va ser igual.
5: Claro.
3: Però la veritat és que si ha hagut una persona que en televisió ha dit coses, ha fet declaracions controvertides que eren realitat, eren veritat, inclús màximes universals, que molts altres no s'atrevien a dir, i s'ha sigut tu.
5: Pues sí.
3: I a tractar molts temes, inclús, per exemple, parlàvem quan ens ensenyaves molt orgullosa la foto dels teus fills.
5: Sí, molt guapos.
3: Que comentàvem, és que això va causar un revolt, no?, quan vas fer les declaracions de que mos conten una cosa de la maternitat i és una altra.
5: Yeah. Però incomprensible o no, el revolt?
3: Era.
5: Vull dir, veure, si jo deia veritats com punyós.
3: Clar, però,
5: sí o no?
3: Però eren políticament incorrectes.
4: Claro.
5: Perquè no s'havien dit fins aleshores, però eren obvietats. Per això va ser també molt sorprenent tot el moviment que es va generar, no? I sí que és veritat que va haver-hi molt hate a xarxes i de més, però també es va generar el moviment a favor de moltes dones que començaven a dir, home, per fi algú parla d'això.
3: Algú, podem sumar-se ja a la corrent. No volia dir-ho perquè si no me van a tatxar de mala mare, no?
5: Clar,
3: però ara...
5: Però no ho som de males mares,
3: home,
5: al contrari.
3: Que no.
5: Precisament perquè ens hi dediquem en cos i ànima.
3: Però si el primer que has fet quan has intentat estudiar ha sigut ensenyar la foto que portes de fons de pantalla, t'ha preguntat, Jota, quina edat tenen ja els teus fills?
5: Sí, 10 anys. Dic, mira que guapos.
3: 10 i mitja, mira que guapos, efectivament. I bueno, pues, jo crec que les coses parlen per si soles, no?
5: Sí, senyor. Jo sóc poc de mentir, ja ho veus, eh? Encara que ara estem fent una obra de teatre al Talia que es diu Miénteme, pues jo sóc, i el meu personatge també, el que defensa la veritat. És que no sé dir una altra cosa, també com a periodistes, què hem de fer? Si tota la vida estem dient les veritats, ara parlant de la meva vida començaré a mentir? No.
3: Efectivament. A veure, tenim una hora per davant, Samantha, la que anem a parlar de moltíssimes coses. Però és que hi ha tant que parlar de Samantha Villar. Des del... Bueno, has viatjat per tot el món.
5: Sí.
3: Samantha, has viatjat per tot el món.
5: Sí.
3: Què és el que més impacte t'ha causat?
5: Mira, crec que una cosa molt interessant, realment hem viatjat per tot el món perquè vam estar 14 anys fent reportatges per 4 i jo viatjava una mitjana de 250 dies l'any. Wow. Això era bestial.
3: Quasi res portar diari.
5: Això es va aturar quan vaig tenir els fills, clarament, no?
3: Clar, ja,
5: vam haver de canviar tot, fins i tot vam canviar els formats de programes per poder estar més a casa. Una cosa molt interessant que vaig aprendre després de tants anys de fer tants viatges i conèixer gent tan diferent, des d'ultrarics fins a gent en la indigència, països diferents, continents diferents, és que tots actuem de la mateixa manera. Això va ser molt interessant, no? O sigui, tots tenim els nostres prejudicis, tots som gregaris, tots imitem comportaments. Els rics es pensen que els pobres són uns aprofitats, els pobres es pensen que els rics són també uns aprofitats. I és una sensació curiosa, no?, de dir, ostres, clar, jo tinc una posició molt privilegiada perquè veig, puc entrar, obrir una porta i entrar a mons molt diferents. I al final te n'adones que ens basem en les mateixes idees, tots, que és el desconeixement de l'altre i el prejudici.
3: I has pogut entendre moltíssimes coses que d'altra manera no haurien sigut possible de manera tan fàcil.
5: Segurament, clar.
3: Perquè has arribat a veure cultures diferents,
5: sí.
3: I has dit, bueno, pues això és que m'acaben d'amollar així, no? M'han agarrat de la camiseta, m'han amollat així, i així, a veure què passa així, no? A veure per on me cauen en este moment.
5: Clar, la gràcia també era anar com un full en blanc, no? Amb la curiositat pròpia dels periodistes, no? I intentar, l'objectiu jo crec que de manera intuïtiva, ha estat intentar comprendre com som i per què fem les coses que fem. I jo crec que era una de les claus dels nostres reportatges, no només buscar la naturalitat, que això sempre ho hem fet, no? I buscar també l'emoció, que això també ho fèiem, sinó tractar els nostres personatges amb una curiositat que els dignificava molt, no? Amb una voluntat d'entendre aquella realitat i d'explicar aquella realitat humanitzant-la, no? Sense caure en arquetips, sense caure... pues no sé, en el prejudici, etc. Al contrari, no? Que tu al final l'espectador pogués descobrir coses que no s'esperava d'aquells personatges.
3: T'han agradat molt els reptes.
5: Sí, això també.
3: Perquè, clar, perquè, a veure, si no, jo crec que el viajero s'ha per ahí en coses, posant-te inclús en perill moltes voltes.
5: Alguna vegada sí.
3: En quin moment has sentit que... ha sido bonito, no?
5: Hi ha hagut un parell de moments així molt clarament arriscats. Un era la mina de Bolívia, perquè, en fi, o sigui, és que no tenia les més bàsiques i més elementals mesures de seguretat. Eren mines abandonades per les empreses i per fer el reportatge havies d'assumir el risc de baixar allà, no? L'altre moment que va ser també molt arriscat va ser quan vam anar al Salvador a gravar els pandilleros a les mares.
3: Uau!
5: Clar, i allà... teníem molt clar que nosaltres anàvem de la mà d'alguns dels membres de la mare i que havíem de seguir fil per randa el que ens diguessin, no? Si, perquè tu, si tu treies una càmera en un carrer i algú confonia amb una pistola, estaves mort.
3: Fuà.
5: Per tant, era espereu aquí un moment, jo ara vaig a parlar en este xic que està ahí a la cantonada, que sempre tenen gent fent guàrdia, jo li dic que sou periodistes, que no el gravareu en ell, que traureu una càmera, o sigui, havíem d'anar avisant i nosaltres seguíem, o sigui, però al peu de la lletra les instruccions.
3: I a pesar de, ha hagut algun incident en què un malentès provoca una situació no desitjada?
5: Que jo recordi no, perquè també hem volgut ser prudents.
3: Ja, bueno, ja teníeu prou, no?, en el que teníeu.
5: Clar, és que has d'entendre... Jo crec que també era important no perdre de vista l'objectiu. És a dir, hi ha un risc que estàs assumint, però assumeix-lo fins a cert punt que et permeti tornar a casa. L'objectiu és tornar a casa i explicar la història.
3: És important, és un detall important, sí.
5: Clar, o sigui, no siguem uns kamikazes, que sí que quedarà molt bé en l'epitafi de la nostra tomba, però l'objectiu és tornar i explicar la història.
3: El tot per la notícia té límits, no? Té límits.
5: El sentit comú.
3: És la vida, sí.
5: Clar, el sentit comú, no? Hi ha moments que tu dius, va, fico una miqueta més la puteta per aquí, a veure si puc estirar. També sóc molt partidària de pedir perdó antes que pedir permiso. Això també sóc partidària, però en situacions que no siguin un risc per la teva vida, no?
3: Evidentment. I també hem tingut a Samantha Villar intentant crear hàbits de 21 dies.
5: 21 dies era el temps mínim en què els psicòlegs et diuen que necessita una persona per adaptar-se a una situació radicalment diferent, no? Quan hi ha un canvi dràstic a la teva vida, doncs les tres primeres setmanes són com d'adaptació. I aquest període ens va semblar molt adient per fer els reportatges, no? Perquè com efectivament era una immersió, doncs tot aquest temps que és el de la gran descoberta fins que t'adaptessis i comencessis una rutina, era aquest temps el que volíem reflectir.
3: 21 dies, però 21 dies, a veure, el dia 22 encara te trobes cosetes que regenen un poquet.
5: Eh? Sempre.
3: Te trobes anys després. Sí, però, sí. Clar, 21 dies, de veritat normalitzaves situacions al final dels reportatges?
5: El que diu la psicologia és que el ciutadà comú necessita aquest període d'adaptació. No és que nosaltres normalitzéssim, sinó que la vida en general necessita aquest temps. I era just aquest temps d'entrar en contacte amb una realitat molt diferent, jo mateixa com a periodista, i aquest temps de descoberta, que és el més intens, era el que ens interessava reflectir.
3: I ara Samantha diu, és que me queda per ahir pues, ser astronauta i actriu. No, vull dir, lo d'astronauta, no t'estic plantant un repte,
5: Cuidao, cuidao.
3: Però ahí te lo dejo, no? Sí. Però ahí te lo dejo. Sí, però sí que t'empuges a les taules per a embarcar-te en una obra de teatre, que és Miénteme.
5: Sí, senyor. I ja portem dues setmanes i ahir vam penjar el cartell de localitats exaurides.
3: Olé,
5: ja està.
3: Vamos allá.
5: Ja no n'hi ha. Bueno, ahir no n'hi havia, n'hi ha més pels pròxims dies.
3: Això anava a dir, perquè esteu encara fins a quin dia?
5: Fins al dia 20, tota la setmana que ve.
3: 2 a 20, sí. 2 a 20, sí.
5: Aquesta tarda tenim funció i de dimecres a diumenge la setmana que ve amb doblete dissabte.
3: Molt bé. A veure, que la cosa... del 2 al 20 són moltes funcions.
5: Sí, sí. Vull dir, així... 6 a la setmana, doncs 10-8.
3: Així n'hi ha un tiró important, no?
5: Déu-n'hi-do, com estrena, eh? Però sí, s'ha volgut que València fos la plaça de l'estrena mundial.
3: Bravo.
5: Sí.
4: Maravilloso.
5: I la veritat que el públic valencià és una meravella. Està funcionant molt bé, el boca-orella està escampant-se i funciona de conya. Ja et dic, ahir a la sessió de les 8 ja no quedaven entrades per vendre i esperem que aquesta setmana també sigui de pujada.
3: Samantha, a més estàs compartint escenari en un elenc d'actors i actrius molt important, no? Però tenim ara mateixa la pregunta sobre Beatriz Rico.
5: Sí.
3: No? Un actriu en molt de bagatge, uh-huh, que també ha tocat molts pals, no? En els escenaris. Però de Beatriz Rico, per a fer una obra en un escenari, moltes funcions, a més, en esta primera tira, pues, diuen, no? Imagina't, ja que tindrai una complicitat, no?
5: Jo crec que és fonamental i és una de les claus, crec, de l'èxit de Miénteme, que s'ha generat una sensació de família amb el grup d'actors, directors, tècnics, realment ja flueix molt bé. Ha fluït des dels inicis, des dels assajos i a sobre de l'escenari. Ells s'ho passen molt bé, jo també m'ho passo molt bé veient com ells disfruten. A més, clar, ells tenen molt més bagatge i fan coses que a mi em semblen admirables, no? De cop i volta diuen... Pues hoy voy a probar no sé qué. Y yo, ¿pero en directo? ¿Lo vas a probar ahí? Digo yo, a la tele provaría, relativament. O sigui, abans faria proves, miraria si funciona o no. Després tens una sala de muntatge que pots escollir que ha funcionat més i diu, que
3: però,
5: no.
3: Pero lo vas a probar en directo? Y diu, sí. Pero si tú te ficaras en espandilleros a pecho descubierto, ¿no?
5: Sí, però després tens un muntatge a televisió, no? Hi ha una sala en què tu esculls les coses que han eixit bé, les que no, tal. I aquí no, aquí ells es tiren a la piscina i la veritat és que fan coses increïbles que jo a vegades em pixo de riure, que dic no puc riure, o sigui, jo aquí sóc Helena i Helena està compungida i està nerviosa, però els veig a vegades provar coses que dic, mare de Déu, m'agafarà i riuré.
3: Helena compungida i nerviosa. Beatriz Rico, com estàs?
6: Hola, pues muy feliz escuchando. Entiendo no todo, pero lo principal sí.
3: No te preocupes.
6: Hola, cariño.
3: Vamos a facilitar la comunicación al máximo. Beatriz, así que, ¿tú cómo ves a Samantha? ¿La ves realmente compungida y nerviosa en el escenario como su personaje?
6: Sí, mira, ayer sabes que me sorprendió mucho, te lo voy a contar, ¿eh? Así
3: sí, por favor.
6: Porque sí, yo sé, antes de salir yo estoy como, bueno, estamos todos, ¿no?, un poco nerviosos y tal, y hablamos, y hacemos nuestros pequeños ritos de juntar las manos y tal, y yo me acerqué a Samantha para decirle no sé qué, y dice, déjame, que me tengo que poner nerviosa y me pongo más nerviosa cuando estoy sola.
5: Sí,
6: y estaba ya con su tacita, que fue lo que sale ahí en el escenario, paseando por el pasillo, para adelante, para atrás. Digo, esta ya es actriz del todo. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás.
5: Qué maravilla.
3: Bueno, Eva, le preguntaba a Samantha precisamente hace un momento sobre la complicidad, la confianza que hay que tener para salir a un escenario frente a un público que puede parecer fácil, pero realmente si no estás en tu zona de confort, no lo es. Y me comentaba, pues te vengo a decir rápidamente que se lo haces fácil, ¿eh? Que se lo haces fácil.
6: Sí, no, nos lo hacemos fácil porque nos llevamos bien, hay buen rollo. Yo ya le contaba a ella, yo he vivido lo que es salir al escenario incómoda con un compañero o compañera, y es horrible porque convierte una función que es algo que estamos ahí porque nos lo pasamos bien, es algo lúdico, es divertidísimo jugar, probar, en un pequeño infierno.
3: Claro.
6: Y ya no solamente es como tú lo estás pasando o que esa persona no te mira a los ojos o tú no le mires, es que es horrible, es que el público lo capta. Y cuando haces drama, bueno, pero cuando haces comedia es tan importante que te lleves bien, porque es que el público lo nota, porque traspasa y porque trasciende. Y salió esta semana la primera crítica que ha salido del espectáculo, y resalta que se nota que hay mucha química entre ella y yo, y eso es genial, porque claro, de otro modo Samantha, verdad, sería, o sea, el público lo notaría, y los gestos y todo y las miradas. Es que entonces, pero yo es que te digo algo, es muy difícil llevarse mal con ella. O sea, yo a veces es que me lo planteo y digo, ¿cómo sería una discusión cosa más? Aunque ella ya me ha dicho que se enfada, que tiene mucho genio.
5: Sí.
6: Lo que pasa que tiene muy buen talante, entonces yo creo que es casi imposible regañar con ella, ¿sabes?
5: No, y Bea igual, sí, a mí me está encantando que Bea me instruye en un montón de cosas que desconozco del teatro. No, cariño, mira, esto funciona así, esto asa, tal. Digo, hostia, menos mal que me lo cuenta ella, porque claro, yo soy novata.
3: Claro. ¿Os conocíais desde antes?
5: No.
3: ¿Os habéis conocido ahora?
5: Sí.
3: Madre mía.
6: En persona sí, nos conocíamos.
3: Bueno, claro, evidentemente todo el mundo conoce a Patricia Rico,
5: claro.
3: Todo el mundo conoce a Samantha Villa.
6: Conoce a Samantha, claro. Claro. Y mi hijo es fan de ella.
5: Eso no lo sabía yo, Bea.
6: Estaba el otro día hablando con él, Samantha, y te dije, y yo decía que sí, que es Samantha, sí, Samantha,
5: qué
6: la
5: buena.
6: Verdad. Bueno, y dije, Samantha, que te conoce. Pero él sí que me estaba diciendo que no. Entonces yo hay veces que le mando fotos. Le digo, mira, cariño, aquí estoy con Samantha.
3: Ya que nos ponemos a hacer confesiones, yo tenía un póster tuyo.
5: Claro.
6: ¿Tuyo de quién?
3: Tuyo de Beatriz. Beatriz Rico, ¿sí?
6: Del man, seguro, con el culete al aire.
3: Ay, ay, ay. Bueno, tenía un póster.
6: Ya está, punto, se acabó.
3: Sí, pero he de decir que más allá de esa desventaja física que tenías, Beatriz, que bueno, hay que decirlo, que claro, pues que, oye, te profesaba profunda admiración por tu profesionalidad, ¿eh?
6: Y
3: la imagen acompañaba, oye, ¿por qué no decirlo? Tampoco pasa nada, ¿eh?
6: La profesionalidad está bien. Yo, otro secreto, a los actores nos mola que nos digan que somos profesionales, pero en el fondo eso nos suena como un poco frío, suena como a que llegas a tu hora y haces tu trabajo. ¿Sabes lo que nos gusta que nos digan mucho?
3: Dímelo, por favor.
6: Que tenemos talento.
5: Muy bien, claro que sí. Y lo tiene, vamos.
3: Bueno, pues
5: creo
3: que después de tantos años de carrera es un hecho, ¿no?
6: Ah, bueno, ¿ves? Ya, pues ya lo has solucionado.
3: Ah, bueno.
6: Ya lo has dicho todo. Lo del man, lo del talento, pues ya estás invitado.
5: Es que tienes que ver el personaje que hace Bea, que es Natalia, es la mejor amiga de Elena, que es mi personaje. O sea, es alucinante lo que ella hace, cómo lleva el peso de la comedia, esa gracia que tiene al decir las cosas, cómo la gente se troncha con una frase que dice Bea. Yo digo, Bea, es que yo digo esa frase y no tiene ni pizca de gracia, y lo pronuncia ella y la gente se monda de la risa.
6: Sí, pero hay cosas que estamos hablando porque, o sea, mi personaje también tiene algún momento un poquito como de bajón, sí. Y pues mira, se está riendo porque sabe lo que nos pasa. Tiene algún momento como de reflexión y de tristeza, pues acerca de los años que pasan, de que ya no ha conseguido los objetivos que sus amigas. Sí, en fin, hay un momento y yo le pongo todo el dramatismo que puedo y la gente se ríe, y eso es un poco drama para mí.
5: Pero tiene sentido, porque claro, como ella es tan exagerada, la gente ya está tan acostumbrada a reírse con su personaje,
6: cada que en, la boca, claro,
5: en el drama a la gente le vuelve a hacer gracia. Porque,
6: claro,
5: bueno, se ha dicho siempre, ¿no?, que la comedia es la tragedia con un poco de distancia. Pues esa distancia el público ya la ha asumido, ¿no?, cuando empieza a reírse con ella. Entonces, Bueno, pues cuando ella está ya sintiéndolo todo, el público se sigue tronchando de verla, efectivamente.
6: Claro, y entonces yo le intento poner, hago más pausa, ya le toco el pelo a Samantha, la miro a los ojos y entonces ya luego parece que sí, que hay un silencio de, no, espera, que esto va en serio, ¿no?
5: Lo que fue alucinante, déjame que explique este secreto, Bea.
6: A ver.
5: El primer día que sucede esto, ella está toda dramática y la gente se ríe y ella me dice entre dientes, ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Y yo me tronchaba en ese momento y decía, no me digas, y ahora me lo hace cada vez. Y yo cada vez me entra como, me tengo que morder la lengua para no reírme en ese momento.
6: Es que ahora, ¿sabes lo que pasa? Eso es lo que se llama en el escenario fijar la risa, que para un actor es súper peligroso, como no lo controles, porque ahora ya, cada vez que llegue ese momento, pues recordaremos esta conversación en la radio, recordaremos todo eso y nos va a dar la risa un poco. Pero bueno, pues...
3: Es obvio y es evidente.
6: Miraremos a la lejanía, sí, porque si nos miramos a los ojos... Pues
3: de, de alguna forma hay que solucionarlo, claro. Digo que es obvio que Natalia y Elena se conocen muchísimo, son mejores amigas, ¿no? Claro. En Miénteme. Pero ¿cuánto se conocen Samantha y Beatriz? Hemos preparado un cuestionario para vosotras.
5: Uy, lo sabía, sorpresa. Ya está. Concurso.
3: Hemos preparado un cuestionario. Así que, primera pregunta sobre Samantha.
5: Ay,
3: Beatriz.
6: Venga, dale.
3: Samantha nació en Barcelona, pero pasó gran parte de su infancia o de su adolescencia en otra ciudad. Y te doy tres opciones. A, Bilbao. B, Valencia. C, Sevilla.
6: Hombre, pues en Valencia, claro.
5: Digo, va a decir Sevilla, verás.
3: Respuesta correcta. Bravo, bravo.
4: Bravo. Muy bien.
6: Espera un poquito para darle un poco como de misterio, sí. Pero yo lo sé. Eso es fácil.
3: Al venir aquí, pues igual te ha comentado, oye, pues resulta que...
5: No. Claro, y me ve que duermo en casa de mi madre, claro.
6: Sí,
5: lo
6: de que duerma en casa de su madre me
3: da... Es un detalle. Es un detalle importante, sí. Bueno, Beatriz Rico, Samantha.
5: Ay, madre.
3: Para Samantha. Beatriz Rico salió en un programa por primera vez en televisión en 1991, corrígeme si me equivoco, Beatriz. ¿En qué programa fue? Opción A, de secretaria en el 1-2-3, B, de azafata en el Precio Justo o C, de reportera en un programa de deportes.
5: Ay, tía.
4: Ay, qué bueno.
6: Ay, tía, a ver.
5: Tú me dijiste el 1-2-3. Yo es que tengo una memoria tan mala y ella me lo ha contado todo.
6: No te justifiques, Elena. No. Venga,
5: el 1-2-3, el Precio Justo. ¿Qué has dicho? ¿El Precio Justo, el 1-2-3?
3: He dicho el 1-2-3, el Precio Justo o un programa de deportes.
5: No, deportes
6: a ver,
5: seguro
6: Samantha,
5: que no.
6: Samantha, escúchame.
3: Muy genérico,
6: Samantha,
3: ¿no?
5: A ver.
6: Samantha,
5: dime.
6: Dijo el 1-2-3, el Precio Justo.
5: Vale, el Precio Justo.
6: O un programa de deportes.
4: Ha quedado claro.
5: Sí, sí, sí.
3: Pues a jugar. Sí, señor.
4: Sí, señor. Sí, señor. Bravo. Muy bien.
5: Ay, Bea, tía, soy un gran desastre de persona.
3: Ojo, Beatriz, pregunta sobre Samantha. Aparte de la carrera de periodismo, se formó en otra cosa. ¿En cuál? A, enfermería. B, ingeniería de sonido. O C, interpretación dramática y un máster en dirección de actores.
6: Interpretación.
3: Interpretación, sí, señor.
4: Muy bien, muy bien, muy bien.
5: La pausa dramática sigue un tema ahora.
3: Muy bien. Bueno,
6: pero es que yo me lo tomo súper en serio. O sea,
5: muy bien.
6: Así, con el ceño fruncido, los ojos cerrados, como si se me fuera la vida en ello, vamos.
5: Por eso triunfarás siempre, Bea, claramente.
6: Será por
3: vamos
6: eso.
3: A
6: venga,
3: ver.
6: Ahora,
3: vamos
6: ahora
3: a
6: esta, por favor, va. Sácala tú sola.
5: Ay, ay, ay, ay.
3: Pregunta sobre Beatriz, Samantha.
5: Venga.
3: Del Precio Justo se fue a otra cadena. ¿A hacer qué? ¿A presentar programas infantiles, a colaborar en un magazine de fin de semana o a hacer de reportera?
5: ¿Programas infantiles?
6: ¡Sí!
3: ¡Bravo!
4: ¡Sí, señor!
3: El primer trabajo de Samantha en televisión fue en la televisión autonómica catalana y no era delante de la cámara. ¿Qué hacía? Opción A, Beatriz, ayudante de realización. Opción B, guionista de humor. O la opción C, que es documentalista de archivo.
5: Esa no la sabes, Bea.
4: Es complicada.
6: Pero le pega todo ser A ver, lo más parecido a redactora, que puede ser pues documentalista de
3: archivo. A ver, te doy una pista, va, una pista. Empieza,
6: o sea,
3: por, empieza por ayudante y termina por realización.
6: Ayudante de realización.
3: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Bravo! Estás que lo tiras, ¿eh?
5: Sí, esa no te la he contado, luego te cuento, que sí, que sí.
6: Sí, porque esa no me la habías contado.
5: Claro.
3: Qué bueno. Pregunta sobre Beatriz, Samantha. Una de cifras, ¿eh? Una de cifras.
5: Ay.
3: ¿En qué serie? A ver, te doy una pista, va, una pista. Empieza,
6: o sea,
3: por, empieza por ayudante y termina por realización.
6: Ayudante de realización.
3: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Bravo! Estás que lo tiras, ¿eh?
5: Barbaridad. Esa no te la he contado, luego te cuento, que sí, que sí.
6: Sí, porque esa no me la habías contado.
5: Claro.
3: Qué bueno. Pregunta.

0: esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: A punt ràdio. A la costera, 101.5.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
4: Tenim el Consell d'Experts. Suma Lluís Obiols a la taula. Què tal, Lluís? Com estàs?
5: Molt bé, molt bé. Vosaltres?
4: Molt bé. I encantat de rebre també. Resulta que entra Lluís Obiols a l'estudi número 1 de Punt Ràdio i es queden Lluís i Samantha mirant-se i diuen, bueno, jo te conec i jo tu també, però què fas així? Però,
5: bueno, és que...
4: Què passa? De què vos coneixeu?
5: Bueno,
4: si se pot contar, si se pot contar.
5: No, de l'etapa de Madrid, de molts anys. Saps?
6: Vull de dir treballar.
5: Que és que saps què passa? Que no vam començar ahir, nosaltres.
6: Ja, i jo vaig estar aquí també fent Espanya Directo 2 anys, ara farà d'això 20 anys,
5: imagina't. Mare, és que jo trobo que Espanya Directo va suposar un revulsiu en tots
4: sí.
5: els programes
4: igual que tu, sí.
5: Primer va ser, si no m'enganya, Madrid Directo,
6: sí.
5: que Madrid Directo
6: no.
5: sempre va funcionar
6: Andalucía
5: molt bé.
6: Andalucía Directo crec que va començar.
5: Sí, i Madrid Directo funcionava
6: Madrid
5: molt bé
6: també,
5: i
6: sí.
5: després van començar a fer Espanya Directo i bé, i, sí, sí. Bé.
6: Total, i d'ahir van eixir grans presentadors, Roberto
5: sí,
6: Leal,
5: sí. Sí, sí. Iñaki Sudaí, del Moral,
6: Iñaki del Moral
5: sí.
6: jo mateixa.
5: Sí, clar. Sí, mira, i és això de... de coneixens per gent en comú i tot això.
6: Claro.
4: Tenim també uns grans reporters que volen entrar en esta entrevista i, bueno, pues, d'alguna forma participar. Poden preguntar qualsevol cosa.
6: Ui, quina cara fas?
4: No, és que...
6: això ja...
4: Ha de preguntar-te per si estàs disposta a acceptar les preguntes.
6: Sí.
4: No són ells, no. No,
6: ah,
4: no són ells.
7: Vale. Són més expertes, avui.
4: Són més...
5: no estan així, però no...
8: De veritat.
6: Per no tenir conseqüències, no? Molt bé.
4: Anem allà?
6: Jo me fico a tot.
4: Primera pregunta del Consell d'Experts. Fora de cobertura per a Samantha Villar.
9: Bon dia, Samantha. Bon dia, Beatriz. ¿Pinocho también sale con vosotras en el teatro?
6: Oh, ¡ay, qué bonica! Pues ya un momento que se esmenta a Pinocho.
4: Míralo.
6: Sí, parlant de las mentides que ens expliquen des de petits, i hi ha un moment que diu Pinocho, i també parla de Disney, no? Està bé, miénteme, perquè no només et passes una hora i mitja rient, sinó que també te'n fa tota una reflexió al voltant de les mentides que ens expliquem cada dia o de les veritats que deixem de dir, que callem per supervivència pura i dura, per no clavar-te en un problema cada mitja hora.
4: Tots els públics, Samantha?
6: Sí, tot.
4: Per a tots els públics.
6: Bueno, també s'ha de dir que hi ha xistes verdes, n'hi ha. I referències sexuals també. Això ja ho deixo a mans de cada família.
4: Quasi tots els públics.
6: Sí, però a partir dels 15 ja sí que pots.
4: Bueno, a partir dels 10 ja han escoltat tot el que tenen.
6: Això també és veritat.
4: Segon pregunta del Consell d'Experts per a Samantha Villar.
10: Hola, Samantha. Tu has hecho muchos viajes en la televisión. Además, ¿te pagaba?
6: ¡Qué buena pregunta!
4: Claro, hombre, claro.
6: Sí, senyor, em pagaven bé i hem de reclamar que ens paguin sempre, que per gust fas moltes coses, però...
4: A més, diria, vull dir, te paga el viatge, o sigui, però és que a més vas a cobrar perquè...
6: Efectivament,
4: molt bé,
6: sí.
4: Bueno, algú ha de fer aquesta feina, no?
6: Clar que sí, clar que no, sí. No, i que és una feina molt important perquè també et portarà
4: no
6: a conèixer coses del món, clar.
4: Efectivament. Tercera i penúltima pregunta del Consell d'Experts per a Samantha Villar.
11: Hola, Samantha. ¿Tú por qué siempre te coges programas difíciles para la televisión?
6: Qué bona aquesta. Doncs suposo que d'una banda perquè era un forat, un espai que podíem ocupar, i d'una altra banda perquè a mi sempre m'ha agradat anar a aquells llocs que no conec. A mi la curiositat la tinc de sèrie. I he tingut la sort de tenir una professió que em permet obrir aquestes portetes d'aquests mons i ficar-me i descobrir coses que sempre m'ha agradat molt.
4: Ahí queda, jo crec que deuen estar satisfets de les respostes. Anem a per l'última.
7: Buenos días, Beatriz y Samantha. ¿Alguna vez os han confundido con otra famosa y le habéis seguido el rollo?
6: A mí m'ha passat moltes vegades que em diuen, tu eres la de Callejeros, no? I jo dic, sí, Callejero. Però què li has de dir?
4: Crec que el que han confós és el nom del programa.
6: Exacte. Clar.
4: Més que, sí.
6: Clar. Bueno, però també em diuen, jo a ti de què te conozco? ¿Tú trabajas en Hacienda? Esto a mí me ha pasado. ¿Tú eres de urgencias del hospital de Clínic? Yo no, de eso no me conoces. Igual te sueno de la tele, puede ser.
12: Un poquito, ¿no?
6: Puede
12: un
6: ser.
4: Poquito. Me va a pasar una vuelta, vaig a contarla, porque es que estàvem en un event que ens havien convidat a ir a una gala i tal. I en el sopar, que estàvem, era previ a l'event, estàvem, bueno, tots sentats en una taula, en una d'aquesta taula. I davant tenia a Daniel Domenyo.
6: Sí.
4: Molt bé. I estem parlant i ell parlava de coses que li havien passat en la tele i jo contava algunes anècdotes meues i cada un contava les seues. I el cas és que estem al final del sopar ja, a punt d'anar-se'n a la gala i dic, tio, el cas és que me sona d'algo.
6: I en aquella època que feia telediarios o què?
4: No, Supervivientes.
6: Supervivientes. Jo va fer Supervivientes, sí. Mira, no me'n recordava d'això.
4: I dic, tio, el cas és que dic, on no hem coincidit tu i jo, perquè és que me sona d'algo. I diu, però no saps qui sóc? I dic, no, me sones de algo, y yo pensaba que me anaba a decir, pero si yo estoy en el despacho del costat de producció, en la tele, donde tú trabajas, y va y me dice, yo soy Daniel Domenyo de Superviviente, y digo, ahí va, y digo, tío, pero haberme oído en el minuto uno, hombre, claro, pues eso me pasa, yo soy súper despistat, entenc que li puedo pasar a qualsevol.
6: Clar que sí, i jo, a mi em passa i cada vegada més, i ara que tinc 50 anys i la menopausa i tot això, la boira mental, mira, jo dic, em perdonareu, no recordo noms, no recordo cares, no m'ho tingueu en compte, sisplau.
4: Clar, però jo estava en el lloc de l'altre, en el que va a dir-te a tu que li sones però que no,
6: ja,
4: que,
6: ja, ja.
4: Que no sap de què. I mira, una salutació
5: però
4: a Daniel.
5: Però millor que t'ho diguin, no? Perquè és que moltes voltes et quedes, no?
4: Absolutament.
5: De què et conec? A mi em passa també sí. Algunes vegades i, bueno, jo al final sí, dic de la tele, però clar. Això també depèn un poquet de si ets més tímid, menys tímid i tal. No? Sí. I a més, ara amb tants programes i tanta clar. Gent, és que la gent...
6: I del dia que tinguis, que hi ha un dia que dius, mira, ara estic cansada, sí. Ara no em ve de gust sí. Explicar-li per què em coneixes.
5: En el meu cas, si farà sol o plourà.
4: Bueno, el Consell d'Experts jo crec que s'ha portat molt bé, no? No s'ha portat mal.
6: Molt bé, m'ha encantat aquest consell.
4: Tenies un poquet de poreta al principi.
6: Clar, jo dic, què serà?
4: Un aplaudiment per ells, per favor, vinga.
6: Sí, senyor, ho heu fet superbé. Quines preguntes més interessants.
4: Tenim previsió meteorològica, per això està així, Lluís Obiols, perquè què va passar esta setmana? Fa sol, plou o què passa, Lluís?
5: Farà sol i farà calor. L'estiu no ha dit l'última paraula i atenció demà i després demà perquè tindrem temperatures molt altes. De fet, dimarts se superaran els 35 graus wow. En moltes zones, sobretot comarques centrals, atenció a la costera, la Ribera Alta, Ribera Baixa, també la Safor, aixes màximes tan altes que afortunadament a partir de dijous començaran a baixar. Per tant, 3 dies d'estiu, ja avui pugen les temperatures. Ara mateix, per exemple, tenim 29 graus a Elx, 28 a Almenara, 28 a Benavites, també al voltant de 28 a Castelló de la Plana. Avui ja se superaran els 30 graus i de cara a la jornada de demà i després demà és quan aplega el màxim. A partir de dimecres comencen a baixar les temperatures. Dimecres de vesprada tindrem més núvols i algun ruixat a l'interior, sobretot entre el racó de Mus, la Serrania, l'Alt Millars, també en punts interiors de... Podria ploure un poquet a la costera, també a la vall de Cofrentsellora. I dijous serà un dia ja més de fresquet, amb més núvols, i a veure què passa a partir de dijous perquè podríem tindre algunes pluges. No està clar. El que està clar és que, de moment, aquest estiu hem tingut 69 dies d'onada de calor.
6: Que bèstia.
5: En tot l'estiu.
4: Això ja no és onada.
5: Això ja podem dir que ja no estem a la cresta de la ola. Estem directament a la ola, saps? Vull dir, perquè la cresta...
4: A pujar la marea ja està.
6: Això és una altra estació, sí, no? Hi ha l'estiu i l'hiperestiu.
5: Sí. Este matí també estava escoltant la ràdio i deien... Diu, això es pot dir Veronyo? I una diu, jo diria...
4: Veronyo.
5: Dic, directament encara és estiu. directament encara és estiu, perquè a més pujaran bona cosa les temperatures. Sí que venim d'una nit en què s'ha dormit bé, les nits ja afortunadament, i a més ha baixat la humitat, però vaja, i després també hem comptat això de les nits tropicals, nits tòrrides i tal,
4: sí.
5: En localitats com de la costa, com Cullera i... o Xàbia, per exemple, són els dos casos que he mirat, han tingut 100 dies o 100 nits en què no s'ha baixat de... O sigui, pràcticament des de principis de juny no s'ha baixat dels 20 graus.
4: Clar. O sigui, una tarifa plana, no? De 20
5: tarifa, clar. Sí, també, això és la també una
6: cresta. Cada vegada ens assemblem més a Marrakeix, no?
5: Sí, total. A més, l'aigua de la mar encara està prou... càlida, però bueno, a partir de dimecres sí que baixaran les temperatures i a veure si arriben en algunes pluges.
4: Bueno, a veure què passa. Lluís Obiols, sí. Moltíssimes gràcies.
5: Molt bé.
4: L'estiu bé, no?
5: L'estiu bé. L'estiu calorós. Mira, és un estiu...
4: te pregunto pel teu estiu.
5: Sí. No, ja, però jo també he patit calor.
4: Sí, també, veritat.
5: és lo típic, no? Ai, l'estiu curt. En este cas, jo crec que molta gent se li ha fet llarg l'estiu.
6: És veritat.
5: Se li ha fet molt llarg.
6: Bueno, hi ha molta gent que ja s'agafa les vacances fugint de la calor.
5: Sí.
6: Buscant refugi.
4: Quan has dit abans que va haver pluges, sí. No estem parlant de pluges torrencials ni greus.
5: No, de moment no es veu una situació allà, de pluges torrencials. La setmana passada sí que vam tindre en alguns casos tempestes fortes, sobretot a les Illes Balears. I ara estem pendents d'una... Vosaltres sabeu que és un medicane? És com un huracà al Mediterrani. I ara se n'està formant un entre Tunísia i Sicília. És una àrea de pressió, una àrea que té més a veure amb la formació i la gènesi i les precipitacions que pot deixar amb el que seria un huracà que amb el que habitualment tenim ací.
6: Però això arribarà?
5: Això s'està formant. Ja n'hem tingut alguns, eh? Però això que, per exemple, sempre diem els meteors, hi ha d'haver aire fred en altura, no sé quantos... L'huracà té un cor calent i es produeix per altres fenòmens que les borrasques que ens afecten a nosaltres. I en este cas, ja n'hem tingut alguns, i en este cas hi ha la probabilitat que se'n forme un avui o demà, entre Sicília i Tunísia. Mm-hmm. Amb cor calent. És que ara ja tot és calent.
6: Però i Sicília i Tunísia tindran això?
5: Sí, tindran tempestes molt fortes i hi ha risc de que acabi desenvolupant-se esta formació meteorològica, saps? Este sistema.
6: I la població està en risc o no?
5: Home, sí, clar.
6: Sí?
5: Però vaja, sí, a veure, nosaltres també hem tingut tot el Mediterrani. El Mediterrani és una olla a pressió. Ja sigui a Sicília o a...
4: És una d'aquestes coses que han passat sempre, però que ara li posem nom i ja...
5: Ara està passant més habitualment. Abans no passava. Desconec si als anys 50 havíem tingut algun medicane, però ara sí que ja s'han observat diversos medicanes i això no és lògic. Això té a veure amb la temperatura de l'aigua del mar i amb l'evaporació i amb la calor que es transmet des de la temperatura, des de l'aigua del mar. Aquest calor, la calor latent que se'n diuen, i això al final acaba provocant la formació d'un medicament.
4: Però de moment, bon rotllo.
5: De moment, nosaltres...
4: Bon rotllo. Gràcies, Lluís Obiols.
5: Molt bé, adeu.
4: Tenim rànquing en fora de cobertura.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.

precarietat castiga sempre els de baix, malmet esperances.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, és dilluns 14 de setembre i en portada avui la notícia del cap de setmana, la revolució esportiva en el valencià.

0: que s'ha endut per davant l'entrenador Carlos Corberán i tot el seu cos tècnic i del CEO Ron Gurley i el seu equip. Una notícia que es coneixia a primeríssima hora de la vesprada d'ahir i que no ha sigut mal acollida per l'afició, tot i la sorpresa per alguns.
1: ¿En serio?
2: ¿Sí?
3: Me parece bien porque últimamente el Valencia está que no.
1: Que han despedido a Corberán, que me lo acabas de decir, lo de apunte.
4: Y el hecho que te parecía muy bien, ¿no?
5: Si los jugadores no quieren y el presidente no mete dinero, esto va a seguir igual.
3: Con que nos saque de esta mala racha que llevamos.
5: Yo creo que peor no lo puede hacer.
1: Valverde o Arrasate.
5: Valverde y Yagoba Arrasate.
1: Ni idea.
5: Yo prefiero Valverde, pero el que venga, si viene a echarle huevo, pa'lante.
0: Óscar Sánchez serà l'entrenador interí i Braulio Vázquez, el nou director esportiu. L'home fort en la parcel·la esportiva s'acomiadarà a la una de l'Osasuna per encetar la segona etapa en el club de Mestalla. Braulio tindrà ara l'última paraula per a presentar davant de Singapur els candidats a la banqueta. I sobre estos candidats, qui més són ara mateix és Ernesto Valverde, ja ho han sentit, a qui Braulio precisament ja va fitxar per al València en desembre del 2012. També Yagoba Arrasate, que junt amb el mateix Braulio va portar l'Osasuna a la porta d'Europa. De moment, Óscar Sánchez, el fins ara tècnic del filial valencianista, es farà càrrec de l'equip en el partit de demà contra l'Alavés. De seguida ampliem en el temps dels esports. Ara repassem el sumari. Es reprèn a Catarroja la instrucció de la dona. Sofia Riego, bon dia.
6: Bon dia. La jutgessa continua amb les declaracions testificals i analitzarà 8 possibles víctimes mortals més després de la parada d'agost. Avui en l'agenda la declaració com a testimonis de 2 responsables de bombers forestals d'Alzira i Bunyol.
0: N'estarem pendents. De Ceuta, el govern autònom demana el desallotjament urgent dels migrants que s'han instal·lat a la platja de Benítez al costat de la planta desalinizadora.
6: Avui esperem més reaccions al trasllat de vora un miler de migrants als embalats temporals de Los Rosales que es va fer ahir. Són els primers dels 6.000 que pretén el govern habilitar a este punt de la ciutat autònoma. Un pas més en la recerca d'una normalitat per al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Una més d'un problema cronificat per a la portaveu del PP, Esther Muñoz.
7: Devolver la normalidad que había al comienzo de julio a la ciudad de Ceuta. Cuanto antes estén en ubicaciones, antes podrán ser devueltos quienes no tengan derecho a estar en España.
8: En Ceuta seguimos inmersos en una crisis de Estado que no se está resolviendo, que por culpa del gobierno de Sánchez se está cronificando. Tenemos un presidente del gobierno que no solamente instrumentaliza las tragedias, sino que abandona a los españoles.
0: I de l'exterior, les eleccions legislatives a Suècia, victòria per la mínima de l'oposició de centre-esquerra, que obtindria 49,5% dels vots enfront del 49,1% del bloc governamental del primer ministre conservador.
6: S'espera que la suma dels vots procedents de l'exterior després demà puga oferir més llum. Han sigut més de 3,6 milions de suecs dels 8 milions cridats a les urnes. Els que han votat és un 30% més que en 2022 i una xifra rècord segons l'autoritat electoral.
0: I pel que fa a l'oratge, no un, sinó 2 dies de ple estiu, la calor s'intensifica amb màximes que demà ja superaran els 35 graus. De moment, avui, un ambient tranquil. Els canvis arribaran a partir de dimecres amb l'arribada d'un front que obrirà les portes a un descens de la temperatura i fins i tot alguns ruixats. Ampliem amb el nostre company Antonio Sánchez d'ací a uns minuts. De moment és així com es presenta el dia. Són ja les 6 i 5 minuts. De seguida aprofundim en estos i en altres arguments que hem preparat per a este dilluns. En el comandament tècnic està Òscar Pellicer. Els acompanyarem fins a les 7 del matí, així en la ràdio pública. Anem amb tot.
9: Les notícies del matí. A punt ràdio.
10: Este dilluns, des de les 20:40 en directe, punt a punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la ceràmica, Villarreal-Betis. Amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al punt a punt.
9: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
2: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
9: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.

0: Són les 6 i 6 minuts. La jutgessa de la Dana reprèn les declaracions testificals, analitzarà 8 possibles víctimes mortals més, tot després de la parada d'agost. Avui es reprenen a Catarroja, amb eixa instrucció de la Dana, les declaracions com a testimonis de 2 responsables de bombers forestals d'Alzira i de Bunyol. Ens ho conta de l'Aida Ferrer.
1: La magistrada també analitzarà la possible incorporació a la causa de 8 víctimes mortals més que podrien elevar la xifra total a 240. Dijous està previst que declare l'exdirectora general de Prevenció d'Incendis Forestals, Rosa Maria Turís. Este mes de setembre també compareixerà un treballador de la Confederació Hidrogràfica, el secretari autonòmic d'Infraestructures i els alcaldes de Riba-roja i Pedralba. Les associacions de víctimes han decidit que la mobilització mensual en protesta per la gestió de la Dana hi serà per primera vegada de la província de València. Han convocat una concentració a Alacant dissabte 26 de setembre. Recordem que és a Alacant on té l'oficina l'expresident Carlos Mazón.
0: I mentre esta causa judicial es reprèn, el recurs d'empara que el PSPB ha presentat davant del Tribunal Constitucional per a anul·lar el dictamen de la Comissió de les Corts de la Dana. D'esta manera, els socialistes valencians Sofia intenten reobrir la comissió, asseguren que s'han vulnerat drets fonamentals.
2: Sí, en concret, el dret a l'exercici del càrrec públic representatiu i el dret ciutadà a participar en assumptes públics per mitjà dels seus representants són 2 drets recollits en la Constitució espanyola. A més, els socialistes asseguren que durant la comissió es van registrar algunes irregularitats relacionades amb el reglament de la cambra. Recordem que el dictamen de conclusions de la comissió de la Dana critica les deficiències en la informació que van aportar els organismes estatals AEMET i la Confederació del Xúquer. Això va fer, segons el text, que la Generalitat no tinguera la capacitat de contrastar i reclamar les dades necessàries. El dictamen es va aprovar amb els vots del PP i Vox i el rebuig de l'oposició d'esquerres.
0: I per a previndre un nou desbordament del riu Magre al seu pas per Utiel, en cas de nous episodis de pluges intenses, s'ha decidit ampliar el cabal del riu.
2: Així és, la Generalitat invertirà quasi 5 milions d'euros per a duplicar les dimensions actuals. En la Dana de fa 2 anys, 6 persones moriren ofegades en esta localitat. L'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, ha demanat que també es facin les obres per a frenar l'arribada d'aigua al poble.
3: Esto no va a ser total hasta que no se realicen unas balsas de laminación que se quieran hacer río arriba. Por lo tanto, me interesa que cuanto antes se haga esta obra de emergencia, pero también que hagan las otras para que el agua se pare totalmente o en parte y no inunde nuestro casco urbano.
0: I una derivada més, la possibilitat de barrancades amb les pluges torrencials que puguen arribar esta tardor en zones que han sigut afectades pels incendis forestals aquest estiu.
2: Sí, perquè és una possibilitat que es multiplica. Les terres cremades són molt vulnerables en cas de fortes pluges pel perill d'erosió. Eduardo Rojas és professor d'Enginyeria Forestal de la Universitat Politècnica de València.
4: Unes pluges molt intenses, si coincideixen en els següents mesos, poden portar arrossegaments que fan un dany, per una banda, que eixes poc sol que n'hi ha es puga perdre, i per altra banda, eixa terra pot anar cap avall i afectar a barrancs, a rius. Eixa barretxa té molt riscos de fer barrancades crítiques i, a més, estem perdent, ja dic, el patrimoni bàsic per poder tindre una muntanya en condicions.
2: Assegura ara que cal reforestar com més prompte millor per protegir el sol. Preocupen zones com la Serra d'Espadà i el barranc d'Aigualit amb forts pendents i ara sense vegetació, completament arrasada per l'incendi d'estiu.
4: Sempre s'ha d'intentar, inclús de les catàstrofes, aprendre. Jo crec que de la Dana també hem après moltes coses. Una d'elles és que és una ficció pensar que declarem algo protegit i ja està protegit. No. És la gestió la que el protegirà.
5: Les notícies del matí. Alba Requejo. A Punt Ràdio.
0: Este cap de setmana les platges valencianes s'ha notat ja que l'estiu va acabant-se. El servici de socorrisme finalitza en molts municipis de costa i negocis típics de l'estiu, com bars de platja o restaurants, tanquen i fan balanç. Verònica Marc n'ha visitat alguns.
6: Arriba setembre i a Cullera es nota. Baixen els estiuetjans i també els serveis oberts. En comerços i restaurants comencen a plantejar-se canviar els horaris i també reduir la plantilla. Paco i Beatriz regenten un restaurant i una tasa de menjars per a importar.
7: Entre setmana es nota un baixó important. Tant dins com fora, pues, alguna baixa hi ha que donar.
8: Sí, en setembre se nota que vienen dos dies, tres dies i ja està.
6: Els negocis vora mar, ho saben, barets de platja tancats i empreses d'activitats nàutiques que s'acomiaden fins a l'any que ve.
9: En Antonio se ha abierto, pero aquí todo cerrado, no hay nadie.
10: Y también lo nota mucho en la heladería Pistacho, que siempre está llena, y el otro día quise tomarme algo el martes y estaba cerrada.
6: El mateix es viu a la platja de Daimús, a la Safor. Carlos y Javier regenten restaurants.
11: Tres semanas mejor cerrar porque no hay influencia de gente.
12: Avui diumenge, avui tanquem, avui és l'últim dia, i tanquem perquè ja entre setmana ja no hi ha faena. Econòmicament ja no recompensa.
6: Un altre servici que també s'acomiada és el del socorrisme. Els ajuntaments retiren la vigilància amb els riscos que això comporta en dies de calor i platges plenes. Carlos Ros és coordinador de Creu Roja a Piles.
13: Si no estem nosaltres, a veure el 112 i que ells puguem mobilitzar els serveis necessaris. Perquè entrar sense tu tindré algun aparell de salvament no pot eixir bé moltes voltes.
6: Des de Creu Roja recomanen no banyar-se en solitari i més si la mar està malament. Entrar a l'aigua a poc per a evitar xocs tèrmics i no anar a zones de roca o espigons són altres consells.
0: I atenció també perquè setembre és el mes en què més creix el risc d'ofegament, com el que va passar ahir a la platja de l'Arenal de Xàbia. Un home de 83 anys va morir ofegat. La temporada oficial de bany ja ha acabat i els ajuntaments, Sofia, han retirat la vigilància.
2: Davant d'un escenari de vulnerabilitat cal aplicar pautes d'autoprotecció. Carlos Ros i Judit Mañó, socorristes, ens donen algunes pautes.
13: Ser un poc responsables i veure que si el mar està mal, no entrar.
14: Perquè poden haver corrents, perquè poden haver moltes coses que a la millor a simple vista no es veu.
2: No banyar-se en solitari, entrar a l'aigua a poc i sobretot emprar la prudència són algunes de les precaucions que podrem prendre. Cal extremar aquestes precaucions en cas d'un bany sense vigilància, com és el cas del mes de setembre. I si no, ja és socorrista.
13: Si no estem nosaltres, a veure el 112 i que ells puguem mobilitzar els serveis necessaris. Perquè entrar sense tu tindré algun aparell de salvament no pot eixir bé.
2: El balanç provisional d'este setembre, quan estem a dia 14, eleva a 4 les víctimes mortals per ofegament a casa nostra, una xifra que completa un estiu tràgic a tot el territori.
0: Parlàvem d'eixe home de 83 anys que ha mort ofegat este cap de setmana. També tenim una altra mort que ens deixa el cap de setmana, la d'un home de 80 anys que ha faltat en els actes taurins de la Vilavella. Els fets van passar dissabte durant la solta del primer bou. L'enganxada li va ocasionar diverses ferides a la cama que finalment, com diem, li han costat la vida. I a Dénia, l'incendi d'una vivenda ha obligat a evacuar un edifici de 5 plantes.
2: Els bombers han aconseguit sufocar les flames i el veïnat ha pogut tornar a casa. Els fets van passar a les 10:30 de la nit de dissabte en una habitació del segon pis de la finca. La família resident va aconseguir eixir-ne il·lesa i van avisar la resta del veïnat. Algunes persones han hagut de ser ateses per inhalació de fum.
5: A Punt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
0: Els partits polítics posen en marxa els motors per afrontar uns mesos plens de cites electorals. El 2027 vindrà amb eleccions generals, locals i autonòmiques. El PP de la Comunitat Valenciana ha donat este cap de setmana per finalitzat l'estiu polític amb un sopar-meeting que va reunir 1.500 militants al Puig, al Àlex Sanjaime.
15: Un acte que va comptar amb la presència de la portaveu al Congrés, Esther Muñoz, com a màxima representant de Gènova. El president del PP de la Comunitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, reivindicava el treball que el govern valencià ha fet en estos 3 anys, contraposant-lo als 8 anys del Botànic.
16: El Botànic no l'echó el Partido Popular. Al Botànic lo echaron todos y cada uno de los valencianos, que estaven hartos de sectarisme.
15: A falta de la ratificació de Gènova com a candidat a la Generalitat, sobre la qual ha dit que arribarà quan toque, Pérez Llorca assegurava que el socialisme valencià mai pot convertir-se en l'alternativa.
16: En el peor momento del sanchismo, cuando ya se le han retratado todas las costuras, cuando estamos viendo cómo se esconden, aquí han nacido más socialistas sanchistas. El mejor plantel de sanchistas en Madrid salen d'aquí.
15: Comparacions com la que feia Esther Muñoz de la crisi de Ceuta amb la gestió que va fer Pedro Sánchez de la Dana.
17: Pedro Sánchez i aquell nefasto Si necesitan ayuda, que la pidan. Hoy vemos a Pedro Sánchez abandonar igualmente a Ceuta. Hoy ya es... Si necessiteu ajuda, no me llaméis, porque me tengo que largar de vacaciones.
15: I ha demanat exemplaritat i lleialtat als militants i dirigents populars davant unes eleccions crucials, ha dit, per al futur d'Espanya.
0: El cap de setmana ens deixa també la ressaca de les manifestacions educatives. 10.000 persones, segons la delegació del govern, es van manifestar dissabte a València, convocades per la Plataforma per l'Ensenyament Públic i els sindicats docents. A Alacant el seguiment ha sigut de 8.000 persones i a Castelló de la Plana vora 2.000.
2: Es nota un descens en el nombre de participants en la represa de les reivindicacions d'infraestructures salarials i de foment del valencià. Els sindicats majoritaris volen tornar a negociar amb la consellera d'Educació, Marc Candela, de l'STPB, Kilian Cuerda, d'UGT i Txelo Valls, de Comissions Obreres.
18: En les negociacions que hi van haver no vam arribar al que nosaltres plantejàvem. Vam avançar, però encara era insuficient. De fet, el professorat, en les consultes que vam fer sobre els documents que teníem, va avalar, excepte una proposta només, que era la de la reducció de la burocràcia.
19: Continua tenint tots els acords per fer realment, no està aplicant encara totes les coses que s'havien avançat durant la negociació de la vaga, s'ha quedat estancada la negociació.
20: És el punt que hem deixat per a poder seguir avançant i en aquest estem, i per això la convocatòria d'avui. És important ressaltar que estem tota la comunitat educativa.
2: La Conselleria d'Educació assegura que estan disposats a negociar. De moment, no hi ha data per a reprendre les negociacions.
0: I el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, ha assegurat que confia arribar a nous acords durant el curs. Ha destacat la inversió de 1.400 milions en infraestructures.
21: Ahora mismo lo que necesita la educación es más negociación y menos confrontación. Nosotros hemos puesto estas medidas, hemos puesto el presupuesto y estamos dispuestos a negociar. La educación es algo muy importante en la que debemos colaborar todos y la confrontación, desde luego, no es el camino.
0: Entre les millores previstes, el pla de climatització de les aules de 1.600 centres educatius i destinen 16 milions d'euros. El cas és que el conflicte en l'ensenyament serà segurament un dels cavalls de batalla d'este curs en què, ho hem comentat, encarem un any electoral.
2: El PSPB i Compromís, presents en les manifestacions de dissabte, asseguren que el PP no ha fet els deures este estiu i que el curs comença igual com va acabar l'anterior. Joan Maldoví és el síndic de Compromís a les Corts.
22: Es va tancar el curs maltractant a tots els professorat i s'inicia el curs en centres que la conselleria no vol construir. Una policia educativa que vol controlar a tota la gent que no estiga d'acord. I en un centre on es fan a un professor que ha fet teràpies de conversió donant-li capacitat per a seguir treballant.
2: El president Juanfran Pérez Llorca acusa l'anterior govern del Botànic d'hipocresia perquè durant els anys del seu govern ha dit no van a pujar el salari dels docents.
23: Jo crec que és pura hipocresia. És complicat que la societat entenga que aquelles persones que li van dir no als mestres i als professors tant de temps, ara es posen la mateixa camiseta per reivindicar el que ells no van fer en 8 anys. En 3 anys de Partit Popular s'ha fet molt més per l'educació el que ells van ser capaços de fer en els passats 8.
5: Apunt Ràdio, les notícies del matí.
0: No només en l'àmbit educatiu, també en l'àmbit sanitari. S'espera una tardor complicada. Els metges de tot Espanya han convocat una vaga indefinida a partir del 28 d'octubre perquè demanen un estatut propi i rebutgen la reforma de l'estatut marc que prepara el Ministeri de Sanitat.
2: Serà una vaga indefinida de metges amb parades diàries que afectaran pràcticament tots els servicis sanitaris, llevat de les urgències, diàlisi, UCI, quimioteràpia i altres pacients crítics. Els sindicats demanen un reconeixement professional i retributiu d'acord amb la responsabilitat que assumissin i denuncien jornades setmanals de fins a 80 hores. Pilar Valero, sindicat CSM, Comunitat Valenciana.
24: Estamos diciendo que no a guardias de 24 horas, esto es las guardias de 24 horas, y que la jornada se tiene que organizar de otra manera. Hace unos años puede ser que el médico estuviera de guardia en espera de trabajar, como los bomberos, pero la demanda, el incremento de la población, está haciendo que esas guardias sean continuamente de trabajo.
2: El Ministeri rebutja una llei exclusiva per als metges i aposta per mantindre un únic estatut marc per a tot el personal sanitari amb una regulació específica dins de la mateixa norma.
0: i a Ceuta, 46 dies després de dormir a la intempèrie. 840 migrants han pogut passar la seva primera nit en els llits a la zona de Los Rosales, a l'espai temporal habilitat. Seran identificats i ja després es procedirà a tramitar l'expulsió o l'asil. El Pide Baiber, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Estos moviments de migrants han fet alçar les crítiques novament del govern autònom. Ara demana el desallotjament urgent per motius de salubritat. Es posen dels migrants que s'han instal·lat a la platja de Benítez, al costat de la planta desalinizadora. La portaveu del PP és Esther Muñoz.
3: En Ceuta seguimos inmersos en una crisis de Estado que no se está resolviendo, que por culpa del gobierno de Sánchez se está cronificando. Tenemos un presidente del gobierno que no solamente instrumentaliza las tragedias, sino que abandona a los españoles.
1: Els traslladats a Los Rosales són els primers dels 6.000 que pretén el govern habilitar en este punt de Ceuta mentre treballen les instal·lacions al mateix port. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
4: Devolver la normalidad que había al comienzo de julio a la ciudad de Ceuta. Cuanto antes estén en ubicaciones, antes podrán ser devueltos quienes no tengan derecho a estar en España.
1: Segons el govern, més de 4.000 estan als envelats preparats en esta zona i des que són de gestió del govern central. 2.000 són menors tutelats per Ceuta i, d'altra banda, 5.000 persones han tornat al Marroc de manera voluntària des del 10 d'agost.
0: Són les 6 i 22 minuts. Avui és el segon dia de la Fira de Milà del Calcer. És la més important del món. Des d'ací eixiran els dissenys de sabates que es podran veure en els aparadors més importants d'arreu del planeta. La meitat de les empreses espanyoles que hi participen en esta edició són valencianes. Anem a Alacant, Álvaro Real.
7: 88 empreses espanyoles participen al MICAM, la fira més important del calcer al món que se celebra a Milà. La comunitat valenciana té una representació del 50% en aquest esdeveniment. Destaca, com sempre, la presència d'Elx, amb 33 empreses. Això s'ha traduït en una baixada en les exportacions fins a un 1,2%. Malgrat aquesta situació, en els primers mesos del 2026 ha repuntat. Ens ho explica Vicente Pastor, president de l'Associació Valenciana d'Empresaris del Calçat.
8: Pues hasta junio, que son los últimos datos, pues hemos mantenido el nivel de exportación a nivel nacional cerca de los 1.700 millones de euros. El calzado sabe buscar alternativas.
7: No obstant això, el calcer valencià afronta la fira amb optimisme. Serà una oportunitat única per a presentar els seus productes de la pròxima temporada primavera-estiu 2027.
0: I parlem ara de la campanya de cítrics que comença marcada per una baixa producció i també preus mínims. Els productors denuncien que els beneficis no compensen, el preu de la llum, del gasoil i els fertilitzants condicionen un mercat també molt sensible a l'entrada de taronges d'altres països. Redacció de Castelló de la Plana, Sònia González.
25: Inici de campanya més fluix del que es pensaven els llauradors amb pocs tractes de compravenda a peu de camp i una producció que es preveu discreta. Carles Peris és el secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera.
26: Partim d'un aforo baixet del voltant 2.600.000 tones a la Comunitat Valenciana, que significa un 3,4% més que la campanya anterior, però veníem de la campanya més fluixa dels últims 20 anys.
25: Els preus, de moment, tampoc acompanyen. Són entre un 5 i un 10% inferiors a la campanya de l'any passat i no compensen les despeses de llum, fertilitzants o gasoil disparats en els últims mesos. David Esteban és llaurador a Almenara.
27: L'any passat, per exemple, una faneca ens podia costar entre 900 i 1.000 euros de produir. En guany estem veient que se m'on va de 1.200 cap amunt.
25: La competència amb les taronges de tercers països com Sud-àfrica també condiciona el mercat en distorsionar els preus i obrir la porta a plagues que la intensa calor d'estos mesos accentuen. El sector demana mesures com l'assignació de quotes o trams arancelaris per a salvaguardar el producte autòcton.
5: Això són les notícies del matí. Apunt Ràdio.
0: I atenció al titular, els espanyols no malbaratem tant els aliments com fa anys. Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a Espanya s'ha reduït el malbaratament alimentari, concretament un 20% respecte al 2020. És a dir, hi ha més conscienciació a l'hora de comprar i cuinar i no llançar el menjar. Núria Pérez Bes ha eixit al carrer a comprovar si són certes eixes xifres.
28: Tinc que fer la compra, pues, si la, per exemple, la carga duque en dos dies, pues se fica al congelador i així anava.
29: Aquí vamos controlando también más o menos hasta cierta hora
6: ir haciendo menos cantidad, porque lo que no se puede es sobrar.
9: Yo faig llentilles pa un dia i me'n sobren, pues les congelé i ja tinc pa la setmana següent.
10: Les enquestes són clares. La gent practica els hàbits per no malbaratar els aliments. De mitjana, cada espanyol o espanyola va deixar de malbaratar un 0,3 menys que l'any anterior. Per persona llancem 24,3 quilos a l'any. Fruites, verdures, hortalisses i pa representen la meitat del que aboquem al poal del fem. I també, curiosament, plats que hem elaborat i que passen els dies i ningú tasta.
11: Este es un crime, tirar las comidas. Para producirlo es tan difícil y la gente no sabe apreciarlo.
10: La llei contra el malbaratament alimentari ha aconseguit que baixen les xifres de pèrdues perquè obliga bars i restaurants a que el client pugui emportar-se el que no s'ha menjat. I també obliga els supermercats a baratir els productes a punt de caducar. Per edats, els menors de 25 registren el major índex en malbaratament de begudes i els majors de 50 els comportaments més responsables.
0: Sis i 26, l'oposició de centre-esquerra guanya a aquestes hores les eleccions legislatives de Suècia. Diem a aquestes hores perquè l'última dada oficial que s'ha publicat és la del 98% del vot escrutat i perquè els resultats estan molt igualats. Obtindria este partit el 49,5% enfront del 49,1% del bloc governamental del primer ministre conservador.
2: És un avantatge de només 3 escons, 176 enfront de 173. Encara haurem d'esperar fins a dimecres que s'acabaran de comptabilitzar els vots procedents de l'exterior del país per a tindre un resultat més definit. Han sigut més de 3,5 milions de suecs i sueques dels 8 milions cridats a les urnes els que han votat. És un 30% més que l'any 2022 i una xifra rècord segons l'autoritat electoral. Amb estos resultats es trenca la tendència de victòries de l'extrema dreta a Europa. Demòcrates de Suècia cauria quasi 3 punts fins al 17,6%. L'LSD havia crescut fins ara en totes les eleccions generals des que es va presentar per primera vegada el 1988.
0: I Rússia desafia l'OTAN i ataca la línia ferroviària que va d'Ucraïna a Polònia i que solen utilitzar els líders europeus. Ha ocorregut a les portes de la frontera i mostra la vulnerabilitat del flanc oriental de l'Aliança. Remei Blasco.
12: L'ofensiva de Rússia contra la xarxa ferroviària d'Ucraïna avança a passos de gegant i s'acosta perillosament a la frontera amb Polònia, que ho és també amb la Unió Europea i amb l'OTAN. Dissabte, l'atac més pròxim va ser a 85 quilòmetres, ahir a només un. Els 206 passatgers que viatjaven d'aquí a Varsovia s'han salvat perquè els van evacuar just abans que un dron rus impactara en la locomotora. El govern polonès ha reunit el gabinet de seguretat d'urgència i ha denunciat el nou desafiament del Kremlin. Rússia justifica la gran ofensiva perquè el tren és una via d'entrada de l'ajuda militar. Ucraïna, amb una desena de morts en les últimes hores, li recorda a la Unió Europea que té la guerra a les portes de casa. La reacció més sorprenent és la de Donald Trump.
13: Zelensky has to do one thing. He has to stop knocking out diesel fuel.
12: Li demana a Zelensky que deixi d'atacar la indústria petrolera russa, ha dit. Entre els afectats per les incidències d'ahir està el premier britànic Boris Johnson i altres polítics que tornaven d'un fòrum internacional sobre Europa, Ucraïna i la geopolítica global.
0: I este que ara escoltaran és l'aplaudiment que van rebre els directors del documental NASA, estrenat fa uns dies en el Festival de Cine de Venècia. ...25 minuts d'aplaudiments per a un treball que relata el sistema d'assassinats en massa perpetrats per l'exèrcit israelí a Gaza i que este dissabte ha rebut el Premi Especial del Jurat del Festival de Venècia per a mostrar la seua suposada, la suposada estratègia d'Israel per a destruir la franja.
2: El ministre israelià de Cultura ha assegurat en les últimes hores que intentarà revocar la nacionalitat dels als directors del documental, els periodistes israelians Yuval Abraham i Rachel Sor. Ho ha dit en un missatge en X sobre els realitzadors del film, que ja van guanyar l'Oscar per No Otherland en 2024. NASA, per cert, és la paraula amb què l'exèrcit d'Israel es refereix als danys col·laterals humans que de les operacions militars militars després dels atemptats de Hamas del 7 d'octubre de 2023. El documental està filmat de nit i en el terrat de diversos edificis de Tel Aviv. Els dos periodistes entrevisten 24 agents de la intel·ligència i soldats que, en penumbra i anònimament, revelen l'operació bèl·lica contra la població palestina per control remot, com en un videojoc que la investigació del diari no ha dubtat a qualificar com a genocidi.
0: Un apunt nostre per a tancar este bloc informatiu. La millor paella del món és atenció mexicana. Dos xefs mexicans han sigut els guanyadors, Sofia, del concurs internacional de paella valenciana de Sueca.
2: Així és, el títol de la millor paella del món l'ostenta ja el restaurant Burguetos de la ciutat d'Apizaclo, a Mèxic, de la mà del xef José Carlos Ruiz Zamora i el seu ajudant Lionel Caldelas. Escoltem el cuiner guanyador.
14: No podemos explicar este sentimiento que se siente ahorita. Y pues nada, hay que seguir con este esfuerzo de llevarlo a México, que reconozcan la paella valenciana de Sueca allá en México, porque es realmente un sabor excepcional.
2: Il·lusionat i content d'haver guanyat i d'emportar-se eixe guardó, el pòdium l'han completat el restaurant Arrozante de Sevilla i Caladio de Llombai. Vinguts des del Japó, Austràlia i de fins a 14 països dels 5 continents, tots han cuinat la paella en la recepta tradicional que ha tastat el jurat, també internacional, per a emetre el veredicte. 40 participants en total, cadascú amb els seus trucs i secrets per aconseguir elevar al màxim nivell el plat valencià per excel·lència.
15: El año pasado se me quemó, este año esperemos que vaya bien y que no se me queme y que salga un sucarrat bonito.
16: El secret és tindre temps per les ganes, bons productes d'ací de proximitat.
2: Ja ho escoltem, fins i tot des del Japó han vingut a este concurs de la paella valenciana de Sueca. A més, enguany, l'organització ha decidit premiar amb el guardó honorífic al divulgador agrari Nando Durà i a Francisco Javier Benito, col·laborador clau en el concurs. 65 edicions amb la d'enguany que tanquen lluny de la jubilació amb un futur prometedor.
5: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
17: Doble cita de primera divisió esta setmana al Punt a Punt. Este dimarts, des de les 7 de la vesprada, viu dos partits d'alt voltatge. Des de Mendizorroza a l'Alavés València, amb Luis Urrutia, Fernando Gómez, Carlos Egea i Juanjo Rodri. I des del Martínez Valero, Elx Real Madrid, amb Raúl Pina i Toni Seligrat. Dos partits de la màxima, este dimarts, des de les 7 de la vesprada, com sempre, al Punt.

0: La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
1: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
1: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
3: Avui es reprèn a Catarroja la instrucció de la dona.
4: La jutgessa continua amb les declaracions testificals i analitzarà 8 possibles víctimes mortals més després de la parada del mes d'agost. Avui en l'agenda la declaració com a testimonis de 2 responsables de bombers forestals d'Algira i Bunyol.
3: Una declaració a la qual n'estarem pendents. De Ceuta, el govern autònom demana el desallotjament urgent dels migrants que s'han instal·lat a la platja de Benítez, al costat de la planta desalinizadora.
4: Ui, esperem més reaccions al trasllat de vora un miler de migrants als embalats temporals de Los Rosales que es va fer ahir. Són els primers dels 6.000 que pretén el govern habilitar a este punt de la ciutat autònoma. Un pas més en la recerca d'una normalitat per al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i una més d'un problema cronificat per a la portaveu del PP, Esther Muñoz.
5: Devolver la normalidad que había al comienzo de julio a la ciudad de Ceuta. Cuanto antes estén en ubicaciones, antes podrán ser devueltos quienes no tengan derecho a estar en España.
6: En Ceuta seguimos inmersos en una crisis de Estado que no se está resolviendo, que por culpa del gobierno de Sánchez se está cronificando. Tenemos un presidente del gobierno que no solamente instrumentaliza las tragedias, sino que abandona a los españoles.
3: De les eleccions legislatives a Suècia, victòria per la mínima de l'oposició de centre-esquerra que obtindria el 49,5% dels vots front al 49,1% del bloc governamental del primer ministre conservador.
4: S'espera que la suma dels vots procedents de l'exterior després demà pugui oferir més llum. Han sigut més de 3,5 milions de suecs i sueques dels 8 milions cridats a les urnes els que han votat. És un 30% més que en l'any 2022 i una xifra rècord segons l'autoritat electoral.
3: I la notícia del cap de setmana que és esportiva, la revolució en el València que s'ha endut per davant de l'entrenador Carlos Corberán i tot el seu cos tècnic, també el del CEO del futbol Ron Gurlay i el seu equip.
4: Òscar Sánchez serà l'entrenador interí i Braulio Vázquez el nou director esportiu. L'home fort en la parcel·la esportiva s'acomiadarà a la una de l'Osasuna per a encetar la segona etapa en el club de Mestalla.
3: I de seguida repassem quines són les previsions per a l'horatge abans, algunes qüestions de les quals també estarem avui molt pendents. Començat ja el curs polític, el CIS dona a conèixer avui el seu baròmetre de setembre que arreplega l'estimació de vot ciutadà davant unes hipotètiques eleccions generals. Tot en un moment polític fortament marcat per la crisi migratòria a Ceuta, episodi sobre el qual s'inclouen diverses preguntes. Per cert que a Las Palmas de Gran Canària, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fa oficial davant l'executiva regional la seva voluntat de repetir com a candidat a president a la comunitat autònoma en les eleccions de 2027. També estarem pendents de l'Audiència Nacional, on avui comença el juí per operacions irregulars del Banc de València a Mèxic i sobre la llei de nets, la Junta Electoral Central es reunís després de la decisió del Suprem de deixar en suspès les altes incorporades al CERA, el cens electoral de residents absents, a conseqüència de l'anomenada llei de nets. Cita important a casa nostra. L'Associació Valenciana d'Empresaris reprèn la seva activitat amb una reunió, Sofia Riego, amb el ministre d'Hisenda, Mercat i Espanya.
4: Això després que el 17 de juliol passat haver presentat a Denia el baròmetre de l'empresari que destacava que les empreses privades de la Comunitat Valenciana generen el 86,8% de l'ocupació existent.
0: Les notícies del matí. A Punt Ràdio.
3: I deia jo en els titulars que no un, sinó dos dies de ple estiu que tenim per davant. Ens ho confirma Antonio Sánchez, és així?
7: Bon dia, Alba, exactament. I és que ja estem pràcticament en la tardor atmosfèrica i no... sí, la tardor no, astronòmica.
3: Astronòmica, molt bé.
7: Que no, ja no sé què dir. I exacte, i sembla que les temperatures no estan lluny de baixar, encara estem en valors de ple estiu. Este matí ens hem alçat cap a l'interior entre les 8 i els 15 graus i cap al litoral entre els 19 i els 21 graus. Això suposa uns 2-3 graus més que la mitjana, que el que hauríem de tindre en esta època de l'any ja de matí, i veurem com avui les màximes pugen respecte a ahir, així que estarem en valors cap al litoral entre els 28 i els 32 graus, però cap a l'interior estem parlant de màximes entre els 30 i els 34-35 graus puntualment, així que sí que sotarà la pujada del termòmetre, són uns 2-3 graus més respecte a ahir. Veurem una jornada assolellada, molt pocs de núvols. En tot cas, si apareixen, serà un poquet més cap al racó de Mus, els Serrans, i ja de vesprada. El que veurem serà que demà serà una situació molt pareguda a la que trobarem al cel i també en les temperatures, i fins i tot demà esperem una altra lleugera pujada en les màximes. Així que cap a la vesprada sí que tindrem màximes que passaran puntualment dels 35 graus. Serà una jornada calorosa, sobretot a la costera, a la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, a Vall d'Albaida, que sembla que serà on més pujarà el termòmetre. I ja a partir de dimecres tindrem canvis. La segona meitat de la setmana serà completament diferent. En principi, temperatures més baixes i un ambient més nuvolós, més carregat d'humitat, i sembla que també hi ha més possibilitat de precipitacions. Veurem què passa, però almenys és una bona notícia perquè fa que estem cansats de la calor i del sol.
3: Refrescarà l'ambient com a mínim, no? Eixos possibles ruixaets.
7: Exacte. Tenim un nou front fred que vindrà dimecres de vesprada i això ja farà que el dimecres les temperatures baixen, però sobretot serà dijous quan més es notarà la baixada i més de vesprada, perquè tindrem encara més carregat de núvols. Això farà que les màximes ja es queden un poquet més tallades, però veurem què passa perquè encara queden uns quants dies. Ara per ara el que ens toca per davant és calor accentuada.
3: Ens aniràs ampliant. Moltes gràcies, Antonio.
7: Gràcies a tu, Alba.
3: Adéu.
0: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.

0: 6:41, ho hem avançat abans. La jutgessa de la Dana reprèn avui les declaracions testificals. També analitzarà 8 possibles víctimes mortals més. Això després de la parada d'agost. Avui es reprenen eixes instruccions amb les declaracions com a testimoni de 2 responsables de bombers forestals d'Alzira i de Bunyol. Ens ho amplia Adelaida Ferre.
1: La magistrada també analitzarà la possible incorporació a la causa de 8 víctimes mortals més, que podrien elevar la xifra total a 240. Dijous està previst que declare l'exdirectora general de Prevenció d'Incendis Forestals, Rosa Maria Turís. Este mes de setembre també compareixerà un treballador de la Confederació Hidrogràfica, el secretari autonòmic d'Infraestructures i els alcaldes de Riba-roja i Pedralba. Les associacions de víctimes han decidit que la mobilització mensual en protesta per la gestió de la Dana hi serà per primera vegada de la província de València. Han convocat una concentració a Alacant dissabte 26 de setembre. Recordem que és a Alacant on té l'oficina l'expresident Carlos Mazón.
0: I mentre la causa judicial es reprèn, el recurs d'empara que el PSPB ha presentat davant del Tribunal Constitucional per a anul·lar el dictamen de la Comissió de les Corts de la Dana. D'esta manera, els socialistes valencians intenten reobrir eixa comissió, asseguren que s'han vulnerat drets fonamentals, en concret el dret a l'exercici del càrrec públic representatiu i el dret ciutadà a participar en assumptes públics per mitjà dels seus representants, dos drets que estan recollits en la Constitució espanyola. A més, els socialistes asseguren que durant la comissió es van registrar algunes irregularitats relacionades amb el reglament de la cambra. Recordem que el dictamen de conclusions de la Comissió de la Dana critica les deficiències en la informació que van aportar els organismes estatals, l'AEMET i la Confederació del Xúquer, la qual cosa va fer, segons el text, que la Generalitat no tinguera la capacitat de contrastar i reclamar les dades necessàries. És un dictamen que es va aprovar amb els vots del PP i de Vox i amb el rebuig de l'oposició d'esquerres. I per a mantindre, per a previndre també d'un nou desbordament, en particular del riu Magre, al seu pas per Utiel, en cas de nous episodis de pluges intenses, la decisió d'ampliar el cabal del riu. La Generalitat ha anunciat que invertirà quasi 5 milions d'euros per a duplicar les dimensions actuals. En la Dana de fa 2 anys, 6 persones moriren ofegades en esta localitat. L'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, ha demanat que també es facin les obres per a frenar l'arribada d'aigua fins al poble.
2: Esto no va a ser total hasta que no se realicen unas balsas de laminación que se quieran hacer río arriba. Por lo tanto, me interesa que cuanto antes se haga esta obra de emergencia, pero también que hagan las otras para que el agua se pare totalmente o en parte y no inunde nuestro casco urbano.
0: I també sobre la possibilitat de barrancades amb les pluges torrencials que es preveu que puguen arribar en la tardor en les zones afectades pels incendis forestals d'aquest estiu. Atenció, perquè és una possibilitat que es multiplica i les terres cremades són molt vulnerables en cas de fortes pluges pel perill d'erosió. Ens ho explica Eduardo Rojas, és professor d'Enginyeria Forestal de la Universitat Politècnica de València.
3: Unes pluges molt intenses, si coincideixen en els següents mesos, poden portar arrossegaments que fan un dany, per una banda, que eixes poc sol que n'hi ha es puga perdre, i per altra banda, eixa terra pot anar cap avall i afectar a barrancs, a rius. Eixa barretxa té molts riscos de fer barrancades crítiques i, a més, estem perdent, ja dic, el patrimoni bàsic per poder tindre una muntanya en condicions.
0: Ara cal reforestar com més prompte millor per a protegir el sol. Preocupen zones com la Serra d'Espadà i el barranc d'Aigualit amb forts precedents i ara sense vegetació. Una vegetació que ha estat completament arrasada per l'incendi de l'estiu.
3: Sempre s'ha d'intentar, inclús de les catàstrofes, aprendre. Jo crec que de la Dana també hem après moltes coses. Una d'elles és que és una ficció pensar que declarem algo protegit i ja està protegit. No. És la gestió la que el protegirà.
0: 6:45, actualitat també de Ceuta. 46 dies després de dormir a la intempèrie, 840 migrants han pogut dormir, han pogut passar la seva primera nit en els llits habilitats a la zona de Los Rosales. És un espai temporal. Seran, a partir d'ara, identificats i després es procedirà a tramitar l'expulsió o l'asil. Són moviments de migrants que han fet alçar les crítiques novament del govern autònom. Ara demana el desallotjament urgent per motius de salubritat dels migrants que s'han instal·lat a la platja de Benítez, al costat de la planta desalinizadora. La portaveu del PP, Esther Muñoz.
4: En Ceuta seguimos inmersos en una crisis de Estado que no se está resolviendo, que por culpa del gobierno de Sánchez se está cronificando. Tenemos un presidente del gobierno que no solamente instrumentaliza las tragedias, sino que abandona a los españoles.
0: Els trasllats de Los Rosales són els primers dels 6.000 que pretén el govern habilitar en este punt de Ceuta, mentre treballa en les instal·lacions al port. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
5: Devolver la normalidad que había al comienzo de julio a la ciudad de Ceuta. Cuanto antes estén en ubicaciones, antes podrán ser devueltos quienes no tengan derecho a estar en España.
0: Segons el govern, més de 4.000 d'aquestes persones migrants estan als envelats preparats i de gestió del govern espanyol. 2.000 són menors tutelats per Ceuta. D'altra banda, 5.000 persones han tornat al Marroc de manera voluntària des del 10 d'agost.
6: A Punt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
0: Manifestació en l'Horta de Campanar de València contra la variant de Mislata, una carretera que pretén descongestionar el trànsit entre este municipi i la ciutat de València, però que genera crítiques per l'impacte ambiental en l'Horta. Un impacte que les administracions asseguren que serà mínim. Vora 300 persones van participar en la marxa. Àlex Sant Jaime.
7: La manifestació va recórrer els camins que creuen l'Horta de Campanar en trams que es veuran afectats per esta infraestructura. Generalitat i Ajuntament de Mislata han reactivat el projecte amb la fase de presentació pública. L'objectiu d'esta via és donar una solució de mobilitat a l'augment de població que registrarà el nou pai del municipi projectat l'any 2005 i on es construiran un miler de vivendes. L'afecció serà mínima per al paisatge, segons l'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i el conseller de Medi Ambient i Infraestructures, Vicente Martínez Mus.
8: Garantizar una mobilitat como corresponde, tanto para Valencia como para Mislata, es fundamental.
9: Anem a ser molt escrupulosos, procurant tindre la mínima afecció possible.
7: No opinen el mateix els col·lectius que defensen la protecció d'un patrimoni cultural i paisatgístic amenaçat, segons ells, per esta carretera. Escoltem Pep Benlloc, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Campanar i dos habitants del barri.
10: Així n'hi ha gent que viu d'això. Els llauraus que n'hi ha així són gent tots que viuen de l'Horta.
11: Jo prefereix l'Horta a l'asfalt.
12: I que destrossarà el poc que queda de l'Horta de Campanar.
7: La infraestructura està en fase preliminar, no hi ha data d'inici de les obres. La conselleria elaborarà un informe abans de continuar amb la tramitació del projecte, una vegada conclogui este dimarts la fase de presentació pública.
0: També ha eixit al carrer este cap de setmana el veïnat de Vilamarxant. Fa 20 anys que reclama desviar la carretera que passa pel mig del poble. Adelaida Ferre.
13: Una carretera travessa Vilamarxant de punta a punta. Cada dia hi circulen centenars de cotxes i vehicles pesants que han causat diversos accidents de gravetat. El veïnat n'està fart.
14: Per així passen camions que porten explosius, o a saber què duen, o gas, o nitrogen, o merda, o porcs, i un dia de calor. És impressionant.
15: Hi ha hagut accidents, gent en coma que està també, això és, ja està bé, és que ja portem molts anys així i ningú mos fa cas.
13: Veïns i veïnes fa 20 anys que hi exigissin solucions. Esperonats per l'Ajuntament han eixit al carrer per a protestar. L'alcalde Héctor Troyano reclama que s'accelere la construcció d'una ronda que ja està projectada.
16: Pese a tot el treball que estan fent, alleugeren esta inversió que necessita el nostre poble, que és tan sumament necessària, i volem que se mos escolte, volem que aplega tot el món, que tots coneguen este problema.
13: Fa any i mig la Conselleria d'Infraestructures va presentar el projecte de circunvalació que a hores d'ara continua en fase d'expropiacions.
0: I de l'exterior destaquem que l'oposició de centre-esquerra guanya a estes hores les eleccions legislatives a Suècia. Diem a estes hores perquè l'última dada oficial que s'ha publicat és la del 98% del vot escrutat i perquè els resultats continuen molt igualats, obtindria l'oposició de centre-esquerra el 49,5% dels vots enfront del 49,1% del bloc governamental del primer ministre conservador. És un avantatge de només 3 escons. Encara haurem d'esperar fins a dimecres que s'acabarà de comptabilitzar el vot procedent de l'exterior per a tindre un resultat més definit. Han sigut més de 3,6 milions de suecs i sueques dels 8 milions cridats a les urnes els que han votat. És un 30% més que en 2022 i una xifra rècord, segons l'autoritat electoral. En els esports, la notícia del cap de setmana ha sigut, ja ho saben, eixa revolució en el València que s'ha endut per davant l'entrenador Carlos Corberán i tot el seu cos tècnic i el CEO de futbol Ron Gurlay i també el seu equip. Ens amplia la informació Héctor Salvador, bon dia.
17: La crisi del València, cuer de la Lliga, ha viscut un nou capítol. I el més immediat és que este migdia parla el nou entrenador interí del club, Òscar Sánchez. El fins ara tècnic del filial s'asseurà a la banqueta demà en el partit contra l'Alavés. I a la mateixa hora parlarà el nou director esportiu, Braulio Vázquez, per acomiadar-se del seu club fins ara, Osasuna. Seua serà la missió de buscar el nou entrenador valencianista. Ernesto Valverde i Jagoba Arrasate són els noms que sonen amb més força. L'afició ha collit bé la notícia.
18: Yo creo que, aparte del entrenador, también los jugadores no... No dan la talla.
19: Esto que nos han dejado es una ruina.
20: Había de cambiar de proyecto porque ya no estaba funcionando.
21: Si los jugadores no quieren y el presidente no mete dinero, esto va a seguir igual.
17: Per la seva banda, el Llevant va plantar cara al líder, el Barcelona, però no va poder sumar res positiu després de caure 2-4. L'equip granota va fregar la gesta d'empatar, després d'anar perdent 0-3 en l'inici de la represa. Els gols d'Ivan Romero i Roger Brugué van fer creure en el miracle, però un gol de Karim Adeyemi en el temps afegit va despertar els llevantinistes del somni. L'entrenador granota, Luis Castro, es va mostrar satisfet.
22: He sido el equipo de todas del campeonato y de Champions también que ha creado más peligro a Barça. Terminaste el partido con más remates que Barça, terminaste el partido con más oportunidades claras, gran oportunidad de gol que Barça.
17: També l'afició va eixir del Ciutat de València orgullosa del seu equip.
23: És que avui hem jugat i mos han emocionat.
24: Nosaltres no li han llevat la cara al partit en ningú moment i això per l'afició mos posa content.
25: Ha estat en el partit. I estem tots molt orgullosos de l'equip que tenim.
17: La jornada 5 en primera es tanca esta nit a la Ceràmica amb el Villarreal Betis. L'equip groguet buscarà la primera victòria de la temporada després d'un inici dubitatiu que el situa ara mateix en llocs de descens. El partit es podrà seguir en el programa punt a punt a partir de les 8:30. En segona, primera victòria del Club Deportiu Eldense. Raúl Pina.
26: Estrena de Josep Ferrando a la banqueta amb victòria per la mínima amb el gol de Javi Martínez al Molinón contra l'Sporting. Esta victòria comporta eixir del descens. Josep Ferrando no oblida a Claudio.
27: Dedicar la victoria tanto a Claudio como a toda la gente que estaba el año pasado y que ha hecho posible que el Eldense este año esté en segunda división.
26: Pero hi ha més notícies en l'àmbit esportiu. Ximo Tamarit.
28: La selecció espanyola de bàsquet guanyava ahir la medalla de bronze del campionat del món en vèncer a Alemanya per 81-58. Y Yana Martín va a anotar 20 punts y Raquel Carrera al 3-15.
29: Bueno, yo creo que somos un equipo muy ilusionante, que nos sigan animando, que vamos a dar muchas ilusiones a España.
28: Els Estats Units aconseguiren el títol al derrotar a França 97-79. La 81 edició de la Vuelta Ciclista a España acabava a la ciutat de Granada. Tobias Johannessen vencía en l'última etapa i l'espanyol Enric Mas abastava el triomf final, la primera gran volta que guanya als 31 anys. En el circuit de Misano es disputà el Gran Premi de San Marino del Mundial de Motociclisme. La millor actuació valenciana, la quarta plaça d'Ivan Ortola en Moto2. En MotoGP, els primers 6 pilots en meta van ser espanyols. Triomf de Marc Márquez, que a més es col·loca líder del campionat. I en la tornada de la Fórmula 1 a Madrid no hi hagué sorpresa. Victòria de Kimi Antonelli, octava de la temporada per davant de Max Verstappen i Lando Norris. Fernando Alonso entrava en meta el Dasat, i Carlos Sainz no pogué acabar la carrera.
0: Bé, a esta hora, 6:54, parlem ja amb Sònia López per a conèixer com se circula per les carreteres valencianes a estes hores. Bon dia, Sònia.
30: Bon dia, comencem la setmana este dilluns amb tranquil·litat, Alba. No tenim cap incidència que compliqui especialment les principals autovies del territori, principals carreteres. Sí que a esta hora ja, quan falten 6 minuts per a les 7, comencem a tindre congestió a València. A la B30, uns 2 quilòmetres de Xirivella a Mislata en direcció a 7 i també la Ronda Nord, la CB30, un quilòmetre i mig entre Paterna i Quart de Poblet cap a la B30 també.
0: Gràcies, Sònia.
30: Adeu.
0: Adeu. Volíem iniciar estos 5 minuts que dedicarem a la cultura amb llibres. Mig pa i un llibre, demanava Federico García Lorca, per alimentar el cos i l'esperit. I a València, ara, eixa idea pren nom de llibreria. Medio pan y un libro ocupa un antic forn i reivindica llibres i art. Vanessa Martínez, hola.
31: Bon dia, Alba. Sí, en un antic forn de l'avinguda Pérez Galdós de València, les barres de pa han deixat pas als llibres. Medio pan y un libro és una llibreria, però també un espai de conversa al voltant de la lectura. Álvaro de los Ángeles és el seu propietari.
32: Mantindre els prestatges, mantindre d'alguna manera alguns materials i alguna estructura del local, pensem que també és mantindre la memòria del lloc i al mateix temps oferir-lo cap al futur, no?
31: Seu, a més de l'editorial La Document, forn de l'avinguda Pérez Galdós de València, les barres de pa han deixat pas als llibres. Medio pan y un libro es una llibreria, pero també un espai de conversa al voltant de la lectura. Álvaro de los Ángeles és el seu propietari.
32: Mantindre els prestatges, mantindre d'alguna manera alguns materials i alguna estructura del local, pensem que també és

0: Cus, que ha estat ara editat per la mateixa editorial. Escoltem un fragment.
1: Yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Bien está que los hombres coman, pero que todos los hombres sepan.
0: Literatura, art, pensament, una selecció de llibres feta amb un criteri.
1: Volia entendre els nostres llibres i relacionar-se amb els temes que tractem en l'editorial altres llibres d'altres editorials. No? Per això tenim art, assaig, també tenim literatura, teatre, poesia...
0: Un espai que va alimentar el cos i ara alimenta l'ànima.
2: I la Vila Joiosa ha acollit este cap de setmana una nova edició de la Vila Vella. El centre històric s'ha omplit de cant, de dansa, de pintura i de manualitats per a reivindicar la vida i enaltir el valor d'este barri declarat bé d'interès cultural. Un cap de setmana farcit d'activitats per a disfrutar tant majors com menuts, i on les associacions de la localitat s'han volcat perquè no hi falta cap detall. Sentim la regidora de Cultura, Marisa Mingot, i Natàlia, que és voluntària de la Vila Vella.
3: És un projecte que va néixer fa 10 anys d'un grup de veïns, comerciants que volien posar en valor tot el casc antic, i es va parar durant un temps i fa 3 anys l'Ajuntament va retomar l'activitat.
4: Es diu Fer Poble i això és faena d'anys. És una faena que fas amb molta devoció, la gent que volem al poble.

I en el capítol d'efemèrides musicals avui toca parlar d'ella, d'Amy Winehouse, que va néixer tal dia com avui l'any 1983. Era una de les veus més colpidores, més autèntiques i magnètiques de la història de la música, i així és com ha passat efectivament a la història. Una dona que va desafiar les regles de la indústria, que va reviure el soul amb la cruesa de les seues pròpies ferides i que ens va regalar un refugi etern en les seues cançons.

Però els últims segons de les notícies del matí els dediquem a la música valenciana. Sentim Contigo de Blanca Paloma. És l'última estrena de l'artista d'Elx.

Amb ella tanquem tot això que volien contar-los en estos 59 minuts d'informació. Es queden ara amb el Matí Directe. Tornem demà a partir de les 6. Que tinguem molt bon dia.

0: Les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Bon dia, ens trobem immersos en una època de transformacions sense precedents. Un temps on la intel·ligència artificial, les noves dinàmiques geopolítiques i l'accés instantani a la informació estan reconfigurant de dalt a baix la nostra manera de viure, treballar i entendre el món. La realitat d'avui mateix ja és completament diferent de la de fa només uns mesos. En este escenari de mutació constant i vertiginosa resonen amb una força renovada les paraules del filòsof grec Heràclit d'Efes, qui en l'antiguitat va postular que cap home es banya dos vegades en el mateix riu, perquè ni el riu ni l'home són els mateixos. Bé, si traslladem esta cèlebre metàfora als nostres dies, ens adonem que eixe riu de l'actualitat més immediata s'ha convertit en un corrent desbordat de canvis tecnològics, socials i culturals. Ja no som els mateixos que ahir, ni el món que ens

0: volta manté les mateixes regles del joc. Enfrontar-se a este present tan exigent ens obliga, per tant, a deixar enrere velles certeses i a entendre que l'única constant que governarà el nostre futur és, precisament, la capacitat d'adaptar-nos a una evolució que no es deté.
1: Els primers del matí cada vegada en som més.
0: Comencem el matí d'este dilluns repassant els principals assumptes que marquen l'agenda social. Una jornada que comença amb la ressaca política i pública de la crisi de Ceuta que redola, redola i rodola. Junt a la resta d'actualitat internacional, nacional i local, que ve marcada per importants moviments diplomàtics, previsions climàtiques extremes i arrancs de campanyes socials de gran impacte. I és que, fent referència al riu d'abans, la corrent d'actualitat més immediata baixa avui precisament com un toll desbordat que ens obliga a l'adaptació constant. Ho veiem a escala internacional, on totes les mirades diplomàtiques apunten a Kiev. Els enviats de Donald Trump, Jared Kushner i Steve Witkoff han xafat territori ucraïnès en un intent històric per reactivar unes converses de pau amb el Kremlin que mantenen el món en un fil. Res és igual que ahir, com vos diem, un canvi de paradigma que també es respira a Espanya, on avui també ens enfrontem a una anomalia climàtica de nou. Mentrestant, la política no dona treva. La ressaca per la crisi de Ceuta i els informes del CNI centren el debat en un dia on el PSOE reuneix la seva executiva i on milers de majors miren de reull el rellotge esperant l'obertura de les reserves del nou programa de l'Imserso. I així, en la nostra comunitat autònoma, eixe riu de la realitat ens porta la ressaca de les festes locals de pobles com Meliana, que tanquen les seues celebracions, i unes nits tropicals a la costa que ens recorden que l'estiu està resistint-se a marxar. Els nostres pensionistes també, a més, ja escalfen motors de cara a dimecres, com vos diem, quan s'obriran les reserves per a viatjar en una temporada plena de novetats i nous preus. Per tant, la corrent de l'actualitat no es deté, l'aigua passa ràpida, però en este programa estem preparats per a navegar-la amb vosaltres com si anàrem en caiac. Estem ja en marxa. Són les 7 i 3. La veritat és que no puc llevar-me la cita inicial del cap. Si parlem d'eixe riu canviant de l'actualitat, hi ha coses que per molta aigua que passe mai canvien ni se les emporta. Per exemple, l'idili, per dir-ho de manera fina, entre el govern central i la nostra terra. Este cap de setmana, el Partit Popular Valencià donava el tret eixida al curs polític al Puig i el seu president, Juanfran Pérez Llorca, es feia una pregunta de gran envergadura i importància científica, que no se la fa ni la ministra del RAM, i això que és la ministra del RAM. Quina gran infraestructura ha executat el sanchisme estos anys a la Comunitat Valenciana? La resposta es va poder escoltar perfectament entre els 1.500 militants. El silenci absolut. Bé, silenci no, que així som molt de fer soroll, però de fets i inversions de Madrid la llista és tan curta que es lleig en un obrir i tancar d'ulls. Pérez Llorca ironitzava sobre com més pitjor ens va als valencians per la marginació de Moncloa, més sanchistes es fan els líders del PSPB, com Diana Morant, corrent a aplaudir a Madrid en lloc de defensar el finançament de la seua pròpia casa. Una estratègia política brillant, sens dubte. Premiar a qui t'oblida.
2: ¿Qué gran obra tenemos los valencianos en la comunitat gracias al gobierno de España? ¿Qué hito hemos conseguido? ¿Qué nos ha dado? ¿Qué ha valido su voto para nosotros? Absolutamente nada. Solo ha servido para blanquear la corrupción socialista, para ir en todas las teles a defender el legado de Zapatero.
0: Per al president valencià, Sánchez no sols ha desatès als valencians, en tot este temps també ha abandonat als espanyols, i que el seu únic interès és mantindre's en Moncloa un dia rere altre. Però, per si no havia quedat clar l'ambient de germanor amb el govern central, la portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, va ser qui va rematar la nit. Muñoz, que no té precisament pèls a la llengua, va descriure la gestió de Pedro Sánchez com una autèntica política de terra cremada, comparant el seu pas pel govern amb el d'Àtila. Però on passa, no creix l'herba. Va recordar amb sorna que, mentre el país s'enfrontava a crisis frontereres o territorials aquest estiu, el president estava molt ocupat descansant a la mareta. És a dir, reafirmant-se en les paraules de Pérez Llorca referint-se a l'abandonament dels seus ciutadans, mentint fins al punt de propiciar Sánchez la dimissió del cap de gabinet del delegat del govern de Ceuta, cansat, segons Muñoz, de veure com en solten una trola darrere d'una altra.
3: Hoy ha dimitido el jefe de gabinete del delegado del gobierno de Ceuta. Porque estaba harto de mentir a los españoles. Porque él sabía que tenían la información. Él tuvo una llamada de 11 minutos que traspasó a sus superiores. Él sabe que pudieron hacer algo y no hicieron nada. Es dejar deliberadamente solos a quienes tenían la obligación de proteger cuando más le necesitaban. Sánchez abandonó Ceuta y Sánchez ha abandonado a los valencianos.
0: En definitiva, que de cara al curs que comença, el Consell del Partit Popular trau pit d'haver canviat els anys de sectarisme per baixades d'impostos i gestió, mentre esperen que des de Madrid ens arribi alguna cosa més que cartes de recomanació o crismes. El riu d'Heràclit canvia, sí, però el compte corrent de les inversions estatals a la nostra comunitat autònoma continua més sec que el Túria en agost.
1: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
0: Són les 7 i 7 del matí d'avui, 14 de setembre de 2026. Obrim la nostra ronda de titulars amb la mirada posada en el tauler internacional i en un moviment diplomàtic de gran voltatge, enfosquit per l'última hora bèl·lica. Lucía Nadal, bon dia.
4: Bon dia, sí, Sergi. Màxima expectació mundial davant la visita a Kiev dels enviats de Donald Trump, Jared Kushner i Steve Witkoff, una missió que coincideix amb la por a una escalada europea després que un dron rus hagi impactat directament contra un tren ucraïnès de passatgers a només 2 quilòmetres de la frontera amb Polònia. Per fortuna, la tripulació va poder ser evacuada a temps.
0: En la pàgina nacional, la pressió migratòria i la seguretat a les fronteres es converteixen en un autèntic polvorí polític, social i ara també econòmic.
4: La situació a Ceuta és límit després de setmanes de disturbis, crema de campaments improvisats i enfrontaments als carrers. Una paràlisi que està calfant l'economia. Els empresaris de Ceuta adverteixen que perden ja 1 milió d'euros al dia pel bloqueig del comerç i el turisme.
0: Un col·lapse que ha fet esclatar el sindicats policials davant la falta de mitjans de seguretat sobre el terreny.
4: L'associació policial Jusapol ha llançat una dura declaració acusant directament a Pedro Sánchez de tindre'ls completament desprotegits en la frontera. Exigixen més efectius per a contindre unes protestes que cada nit són més violentes davant d'uns centres d'acollida totalment saturats.
0: Un context de falta de recursos que reobri el debat sobre les places i la xarxa de cases d'acollida que fan falta a tot l'Estat.
4: El govern central intenta buscar alternatives d'urgència, obrint nous macrocampaments, però les comunitats autònomes adverteixen que la seva capacitat està desbordada davant la falta de milers de places i cases d'acollida estables per a fer front a la pitjor crisi fronterera dels últims anys.
0: N'hi ha més coses que tenim que anar comentant encara en este matí i que suposen el gros de tota l'actualitat que mos va avançant poquet a poquet tot el que tenim entre mans. La veritat és que tot això que estem contant té màximes per un altre sentit. En clau autonòmica, la ressaca del cap de setmana política al Puig ens deixa un Partit Popular valencià l'ofensiva total aprofitant el caos a Madrid.
4: El president popular Juanfran Pérez Llorca i la portaveu Esther Muñoz han carregat contra Pedro Sánchez criticant durament el silenci inversor i el maltractament de la comunitat valenciana. Mentrestant, acusen el PSPB de callar i aplaudir les decisions de Moncloa.
0: Arranca també la economia i el turisme social, com us hem dit. El turisme social, perquè avui milers de jubilats miren de reull al calendari.
4: Arranca oficialment la venda dels viatges del nou programa de l'Imserso en les primeres autonomies. Enguany hi ha vora 900.000 places i novetats com la tarifa reduïda de 50 euros. Els pensionistes valencians, per la seva banda, hauran d'esperar a dimecres per a reservar.
0: En l'apartat d'agricultura i medi ambient, el camp valencià continua en alerta per la falta de pluges estructurals, mentre es fa balanç dels cultius d'estiu.
4: Els llauradors miren al cel preocupats pels costos de producció i per unes previsions hídriques que no donen treva al sector de cara a la pròxima campanya citrícola.
0: És una preocupació lligada, sens dubte, a l'oratge. Prepareu-vos perquè avui i demà patirem una anomalia tèrmica inèdita per a mitjan setembre que ens durà pluges possiblement el dimecres.
4: Esperem màximes autènticament estiuenques, d'enfilades fins als 37 graus en algunes zones de la península i nits tropicals a tota la costa valenciana. Ara ens ho contarà Antonio Sánchez.
0: En ensenyament, després de les mobilitzacions del dissabte, segona setmana de rutina, les aules valencianes amb els centres ja a ple rendiment.
4: Superat el tus de la tornada a l'escola, comunitat educativa i sindicats avaluen el funcionament dels nous horaris i la implantació de les ràtios en este inici de curs.
0: I tanquem en la pàgina esportiva, on el món del motor vibra després d'un cap de setmana d'infart a Madrid i l'orgull del ciclisme i la gimnàsia rítmica.
4: I com no, el gran titular del dia, que ha provocat un terratrèmol després d'un infern que es vivia fins als vestuaris. El València Club de Futbol talla el cap de Corberan i Gurley, i és una purga sense precedents, i en el club que deixen quasi en la misèria.
1: 660 78 39 80.
0: Bé, de la calor de l'asfalt en l'esport, Antonio Sánchez, bon dia.
5: Bon dia.
0: Passem, m'imagina, altra vegada, i mos vas avançar el divendres, a la calor ambiental.
5: Sí, i és que este cap de setmana hem tingut un descans perquè fa el termòmetre respecte a les últimes setmanes i a l'estiu que hem viscut, però sembla que no ha acabat de tot l'estiu i això està supervist en les temperatures, perquè avui esperem una pujada en el termòmetre i demà una altra pujada. És a dir, que avui ja passarem dels 35 graus en algunes localitats, molt comptades, la veritat és que no seran moltes, on més pujarà el termòmetre i que passarem dels 34 de segur serà al Racó de Mus, també al Camp de Túria, a la Foia Bunyol, a la Costera i la Ribera Alta. I si es comarca sí que passaran dels 34 graus. A la resta, avui estarem entre els 30 i els 35, així que sí que serà una jornada més calorosa en general. I ja demà, uns altres 2-3 graus més. Així que demà, com heu comentat en el sumari, sí que passarem dels 37 graus en algunes comarques i les més afectades sembla que seran les de sempre, és a dir, cap a la Ribera Alta, cap a la Costera, cap a la Vall d'Albaida, en aquesta zona, no? Xàtiva, Carcaixent, la Pobla Llarga, Antella, Gavarda, Sumacàrcer, Càrcer, ahir és on podria pujar més el termòmetre, i també en altres comarques que passen dels 36 graus, podríem dir el Camp de Túria, la Foia Bunyol. Demà una jornada marcada per la calor, per temperatures molt més altes del normal, perquè ara ja hauríem de tindre ara uns 30 en aquestes comarques i clar, estarem en 38-37, així que són 7-8 graus més del normal. De matí també notarem la pujada en el termòmetre, però no tant estos dies, que almenys sí que podrem descansar de nit de la calor, el que també farà que l'amplitud tèrmica augmente, no? Si ens quedem en uns 18 graus en les comarques de neu de mínima i després tenim 38, clar, és una diferència entre el dia i la nit d'uns 20 graus. Però ja a partir de dimecres, la situació canvia. Les mínimes pugen un poquet, però sobretot les màximes baixen, perquè tindrem un nou front fred, molt paregut al del dimecres passat, però no amb tanta pluja. Ens deixarà algunes tronades cap a l'interior i ja després dijous serà quan les pluges dèbils podrien tornar, sobretot més cap a les comarques centrals i cap al litoral, perquè entrarà el vent de gregal, això ens aportarà més humitat i aquesta humitat es quedarà amb nosaltres no només dimecres, sinó també dijous i divendres. Amb temperatures màximes més baixes, ja estarem en màximes entre els 26 i 30 graus, i les mínimes un poc més altes entre els 18 i els 20. Així que sembla que sí, que este principi de la setmana estarà marcada per la calor, però ja a partir de dimecres la situació canvia.
0: Vinga, una ruixadeta que no ens vendria mal també per a refrescar-vos una mica.
5: Exactament.
0: Ens vegem en una hora, d'acord?
5: D'acord, gràcies.
0: Anem a veure com estan també les carreteres en estos moments, on el trànsit comença a complicar-se en les principals vies. Saludem a la gent de la DGT. José Antonio Pedrosa, bon dia.
6: Bon dia, muy buenos días. Arrancamos jornada de lunes y ya hasta ahora van a encontrar tráfico intenso en la provincia de Valencia, en este caso de entrada ya a la capital del Turia por esa carretera TV30 entre los entornos de Paterna y Quart de Poblet, al mismo tiempo que se complica también la V30 en Mislata, en este caso ya sentido Autovía 7. Al margen de ello, y en el resto de carreteras de la provincia de Valencia, al igual que también en Castellón y Alicante, por el momento prima la tranquilidad, circulación bastante fluida y cómoda, y por el momento no registramos ya mayores incidencias. Desde la Dirección General de Tráfico les pedimos, eso sí, precaución en carretera.
1: ¿Estás escoltant? Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
0: Passem pàgina i mirem al bloc d'esports, perquè el cap de setmana ens ha deixat emocions fortes i molta faena per analitzar avui a les oficines dels nostres equips i dels nostres companys. Pugem les revolucions del programa, perquè el cap de setmana ens ha deixat un ventall de titulars esportius d'aquells que canvien temporades i fan història en els llibrets del nostre esport. Les dos rodes. Ahir es trencava una maledicció que durava 12 anys. Enric Mas es coronava de manera oficial com a campió de la Vuelta a Espanya 2026 i de la lentitud dels ports de muntanya a la bogeria del motor que vibrava amb els resultats d'un inèdit Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid, on el jove italià Andrea Kimi Antonelli aconseguia la seva victòria més sonora amb Mercedes aguantant el pols a Max Verstappen i Lando Norris. Però atenció, perquè hi ha que posar alerta a la informació que obri els diaris de la Terra. Es confirmen les destitucions en la cúpula del València Club de Futbol. El club de Mestalla ha fet neteja a les oficines després d'una cadena de decisions que ha fet esclatar el Consell d'Administració, Corberán i Gorlé. Unes eixides fulminants que encenen encara més un ambient social i ha de ser llastrat pels mals resultats de la Lliga. Héctor Salvador, bon dia.
7: La crisi del València, cuer de la Lliga, ha viscut un nou capítol. I el més immediat és que este migdia parla el nou entrenador interí del club, Òscar Sánchez. El fins ara tècnic del filial s'asseurà a la banqueta demà en el partit contra l'Alavés. I a la mateixa hora parlarà el nou director esportiu, Braulio Vázquez, per acomiadar-se del seu club fins ara, Osasuna. Seua serà la missió de buscar el nou entrenador valencianista. Ernesto Valverde i Iago Barrasate són els noms que sonen amb més força. L'afició ha collit bé la notícia.
8: Yo creo que, aparte del entrenador, también los jugadores no dan la talla.
9: Esto que nos han dejado es una ruina.
10: Había de cambiar de proyecto porque ya no estaba funcionando.
9: Si los jugadores no quieren y el presidente no mete dinero, esto va a seguir igual.
7: Per la seva banda, el Llevant va plantar cara al líder, el Barcelona, però no va poder sumar res positiu després de caure 2-4. L'equip granota va fregar la gesta d'empatar, després d'anar perdent 0-3 en l'inici de la represa. Els gols d'Ivan Romero i Roger Brugué van fer creure en el miracle, però un gol de Karim Adeyemi en el temps afegit va despertar els llevantinistes del somni. L'entrenador granota, Luis Castro, es va mostrar satisfet.
11: Ha sido el equipo de todas del campeonato y de Champions también que ha creado más peligro a Barça. Terminaste el partido con más remates que Barça, terminaste el partido con más oportunidades claras, gran oportunidad de gol que Barça.
7: També l'afició va eixir del Ciutat de València orgullosa del seu equip.
12: És que avui hem jugat i mos han emocionat.
13: Nosaltres no li han llevat la cara al partit en ningú moment i això per l'afició m'ho posa content.
14: Ha estat en el partit i estem tots molt orgullosos de l'equip que tenim.
7: La jornada 5 en primera es tanca esta nit a la Ceràmica amb el Villarreal Betis. L'equip groguet buscarà la primera victòria de la temporada després d'un inici dubitatiu que el situa ara mateix en llocs de descens. El partit es podrà seguir en el programa punt a punt a partir de les 8:30. En segona, primera victòria del Club Deportiu Eldense. Raúl Pina.
15: Estrena de Josep Ferrando a la banqueta amb victòria per la mínima amb el gol de Javi Martínez al Molinón contra l'Sporting. Esta victòria comporta eixir del descens. Josep Ferrando no oblida a Claudio.
16: Dedicar la victoria tanto a Claudio como a toda la gente que estaba el año pasado y que ha hecho posible que el Eldense este año esté en segunda división.
15: Pero hi ha més notícies en l'àmbit esportiu. Ximo Tamarit.
17: La selecció espanyola de bàsquet guanyava ahir la medalla de bronze del campionat del món en vèncer Alemanya per 81-58. Y Yana Martín va a anotar 20 punts y Raquel Carrera al 3-15.
18: Bueno, yo creo que somos un equipo muy ilusionante, que nos sigan animando, que vamos a dar muchas ilusiones a España.
17: Els Estats Units aconseguiren el títol al derrotar a França 97-79. La 81 edició de la Vuelta Ciclista a España acabava a la ciutat de Granada. Tobias Johannessen vencía en l'última etapa i l'espanyol Enric Mas abastava el triomf final, la primera gran volta que guanya als 31 anys. En el circuit de Misano es disputà el Gran Premi de San Marino del Mundial de Motociclisme. La millor actuació valenciana, la quarta plaça d'Ivan Ortola en Moto2. En MotoGP, els primers 6 pilots en meta van ser espanyols. Triomf de Marc Márquez, que a més es col·loca líder del campionat. I en la tornada de la Fórmula 1 a Madrid no hi hagué sorpresa. Victòria de Kimi Antonelli, octava de la temporada per davant de Max Verstappen i Lando Norris. Fernando Alonso entrava en meta el Dasat, i Carlos Sainz no pogué acabar la carrera.
1: 660 78 39 80.
0: Bé, les 7 i 19, a veure com desentrenyem tot el que este cap de setmana ha donat de si de l'actualitat. La majoria d'eixos fets deriven en el que avui destaca. Per exemple, les nits violentes que estan vivint-se a Ceuta des del 30 de juliol i que, tal com avança el temps, la situació es complica i la gent no té per on eixir, mai millor dit. Un informe comparatiu oficial al qual ha tingut accés la premsa revela de forma inquietant que les incidències gestionades pel Servici d'Emergències 112 de Ceuta s'han disparat un 532,6% des de l'inici de l'entrada massiva de migrants el passat 30 de juliol. L'impacte real que la crisi fronterera està tenint sobre el dia a dia de la ciutadania, ens dona unes dades que descriuen una situació operativa absolutament desbordada, Lucy.
4: Per a entendre la magnitud del col·lapse, en el mateix període de l'any passat es van registrar poc més de 1.000 expedients, mentre que en les últimes setmanes la sala d'emergències ha hagut d'afrontar 7.073 casos que han requerit la mobilització de recursos policials i també sanitaris. El flux de comunicacions ha sigut constant, fregant les 10.000 telefonades de socors. L'informe detalla, a més, que aquest increment massiu no respon exclusivament a assumptes d'estrangeria. Si s'exclou esta categoria, els casos lligats estrictament a la seguretat ciutadana han crescut un 366%. Les dades posen el focus en situacions crítiques. Les telefonades per agressions s'han multiplicat per 15, passant de 93 a 1.357. Els allanaments de morada han passat de 16 a 837 casos i les alertes per l'alteració de l'ordre públic s'han multiplicat per 10. Des del Servici d'Emergències qualifiquen la situació de pressió operativa extraordinària, unes xifres que per a l'oposició i el govern local tomben definitivament el discurs de la inseguretat subjectiva de Moncloa.
0: Sí, perquè això ens dona a obrir una finestra a la psicologia de masses, o millor dit, a la particular visió de la realitat que tenen des del Ministeri de l'Interior. I és que, a veure, si normalment esteu preocupats per la seguretat i voleu respirar tranquils, els disturbis, les pedraes i la por a la frontera no són reals. Són només coses de la nostra imaginació. Així ho va despatxar fa uns dies el ministre Fernando Grande Marlaska, assegurant que el que es viu a la ciutat autònoma és, textualment, un problema de inseguretat subjectiva. És a dir, que els ceutins no és que tinguen un problema de seguretat, és que estan una miqueta sugestionats.
19: Entendemos perfectamente ese sentimiento de inseguridad subjetiva, consecuencia de lo vivido, de lo verificado y de la situación. Pero también sabe la sociedad ceutí que esa es nuestra preocupación máxima, el revertir esa sensación de inseguridad subjetiva.
0: Ai, ministre, com és de tossuda la realitat quan es tradueixen en xifres. Ahir es feia públic l'informe oficial del Servici d'Emergències 112 de Ceuta i pareix que la subjectivitat, com contàvem, també deu d'haver-se descontrolat per complet en els sistemes informàtics. Mira, com quan van imputar a la directora general de la Guàrdia Civil. Igualet, igualet.
4: Per ampliar les dades, com dèiem, les incidències s'han disparat un 532% des de que va començar la crisi. La sala del 112 ha hagut de gestionar més de 7.000 expedients d'urgència enfront dels 1.000 del mateix període de l'any passat. Suposa que per a Moncloa els veïns telefonen en massa al 112 només per a xerrar de física quàntica quan els operadors. I atenció, perquè la ment humana és molt poderosa. Segons les dades, les telefonades per agressions s'han multiplicat per 15.
0: Els allunaments de morada havien crescut, com us havíem dit, i les alertes per alteració de l'ordre públic s'han multiplicat per 10. És una autèntica epidèmia d'imaginació col·lectiva, senyor Marlaska. Mentre el Servici d'Emergències admet una pressió operativa extraordinària, el relat de la inseguretat subjectiva del Ministeri s'ha estavellat completament contra la realitat. Això sí, el ministre continua mantenint la seva calma de manera molt objectiva, per descomptat.
1: Els primers del matí cada vegada en som més.
0: I de la polèmica per les xifres oficials, passem directament a la denúncia de qui es juga la pell cada nit en primera línia de foc, perquè la indignació ha esclatat de forma contundent entre les forces i cossos de seguretat de l'Estat. L'associació policial Jusapol ha llançat un dur comunicat en què acusa directament el president del govern, Pedro Sánchez, de tindre els agents completament desprotegits en la frontera de Ceuta. Des del sindicat qualifiquen la situació de límit i adverteixen que la falta de previsió de l'executiu central està posant en risc real la integritat física dels policies i guàrdies civils destinats a la ciutat autònoma.
4: Jusapol respon així tant al silenci de Moncloa com al discurs oficial d'Interior. Els agents denuncien que han d'enfrontar-se a nits consecutives de disturbis, crema de campaments i llançament d'objectes sense els efectius suficients d'antidisturbis i amb un material de protecció que consideren totalment insuficient per a la violència de les protestes.
20: La realidad hoy por hoy en Ceuta es que los supermercados están custodiados y protegidos por el ejército, que los colegios e institutos están siendo protegidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y además hay instituciones muy serias del Estado, como es el Consejo General del Poder Judicial, como es la propia Fiscalía o como es el Tribunal Superior de Justicia, que ya han informado de ese aumento exponencial de los delitos y más concretamente de agresiones sexuales. Insisto, instituciones muy serias que están hablando de problemas graves de seguridad con datos objetivos.
4: Segons el sindicat, l'ordre de rebut és bàsicament aguantar com es puga, mentre els centres d'acollida continuen saturats i els carrers s'encenen de matinada. En la seva declaració, l'organització exigeix una ampliació immediata i urgent de les plantilles amb un desplegament extraordinari d'unitats d'intervenció. Adverteixen, a més, que si no s'envien reforços de manera immediata, la seguretat en la tanca quedarà totalment compromesa. Una advertència clara que demostra que mentre a Madrid es parla de teories sobre el terreny, els agents se senten abandonats a la seva sort pel govern d'Espanya.
0: I atenció, perquè el malestar entre els agents desplegats a la ciutat autònoma no només va de declaracions polítiques, sinó de dignitat humana elemental en el dia a dia de la seva faena. El sindicat policial, JUPOL, en paraules de la seva portaveu, Laura García, denunciava el que consideren un autèntic abandonament dels policies nacionals en Ceuta, revelant les condicions higièniques i materials deplorables en què es troben els funcionaris de seguretat. En una declaració contundent, l'organització denuncia que mentre l'administració s'afanya a dotar de recursos d'urgència els centres d'acollida i wifi que costa fins a 10.000 euros al mes, els agents de les forces i cossos de seguretat estan completament oblidats.
2: Són unes condicions dignes per a totes les persones. Esa és la base. Lo que llama poderosamente la atención es que precisamente se les dé muchas mejores condiciones a esas personas, a estos invasores, que a los propios policías nacionales que hayáis desplegados, que al final están garantizando la seguridad de todos. Mis compañeros están durmiendo en unos colchones que no te acercarías ni a un kilómetro a ellos, ahí están durmiendo, y ellos están estrenando colchones. Entonces, ni una cosa ni la otra.
4: Des del sindicat JUPOL assenyalen la paradoxa i la hipocresia del Ministeri de l'Interior, que mentre es posa de perfil davant les necessitats bàsiques dels seus treballadors, destina fons per a subministraments nous per als qui protagonitzen els aldarulls als carrers. JUPOL exigeix el canvi immediat de les dotacions de descans de les comissaries i dels allotjaments provisionals dels policies, recordant que portar setmanes encadenant dobles torns d'antivalors sense descans digne és inacceptable. Una nova línia vermella que per a l'associació demostra que el govern d'Espanya té unes prioritats polítiques molt allunyades del benestar dels servidors públics.
0: Laura García, qui ha llançat una crida d'atenció interna contundent fent una comparativa directa amb el mateix Consell de Ministres, insistia que davant d'una crisi d'esta magnitud, la clau és que cal estar units i no anar cadascú pel seu costat, com fan en el govern.
2: Es muy importante siempre mostrar unión, porque la unión pues, oye, muestra una estabilidad, ¿no? Pero que además en una crisis tan grave como la que estemos viviendo en el propio gobierno veamos que cada uno va por su lado, nos dice o nos lanza una alerta de ojo, que aquí está pasando algo, ¿no? Uno quiere tirar por un lado, otro por otro, cuando realmente todos tienen la misma información, solamente que a unos les cuesta digerirlo, como es a Robles, ¿no? Que vimos unas imágenes muy llamativas en el Congreso donde todos aplaudían, se ponían de pie y ella no, ella estaba aguantándose porque supongo que su conciencia le estaba diciendo que no podía aplaudir.
4: Amb aquestes declaracions, JUPOL tanca files exigint una coordinació real que, segons el sindicat, brilla per la seva absència en una Moncloa completament fragmentada.
0: Però no vos preocupeu, perquè enmig d'este caos fronterer d'empresaris que perden 1 milió d'euros al dia, de comissaries desbordades i de policies dormint sobre matalassos mugrents, Espanya disposa d'un bé suprem que ens salvarà a tots: el refinat gust literari i musical del president. Sí, aquell que en castellà ni siente ni padece. I és que mentre les sirenes ressonen a Ceuta i els sindicats policials com JUPOL o JUSAPOL clamen al cel per la falta de protecció, Pedro Sánchez ha decidit que el millor remei per a la crisi és recomanar-nos una vegada més una bona llista de cançons i llibres a les seues xarxes socials. Una decisió estratègica d'alt nivell, no cregues? S'imagineu la situació? Un agent contenint un disturbi a la tanca a les 3 de la matinada pensant: bé, mira, estem desprotegits, però sort que el president m'ha descobert este grup d'indie-pop tan interessant per a passar la nit. Mentre la ministra Robles es mor de vergonya, com diuen pels racons de la Moncloa, i el 112 registra augments històrics d'incidències. Però la prioritat nacional del sanchisme és fer de crític cultural en Instagram.
21: Empezamos el curso, primer fin de semana de recomendaciones. De música, bueno, os voy a recomendar más un disco, el último disco de un grupo que me gusta mucho, que se llama Interpol, y su título es This Mirror Weighs a Ton. Y de lectura, ahora estaréis viendo muchos artículos que están saliendo sobre el debate si hay que controlar más o menos la inteligencia artificial.
0: Des de l'oposició i els sindicats ja li han dit de tot el que li se podia dir. El que és totalment lògic, perquè és d'un surrealisme que tira enrere, de no viure en la mateixa realitat que la resta de les persones, per no dir que dona la sensació que està de veritat burlant-se de tots nosaltres. Les crítiques han anat, per cert, fins en el sentit de suggerir-li que en lloc de llistes de reproducció el que hauria de recomanar són mesures contundents de seguretat o, com a mínim, l'adreça d'una bona fàbrica de matalassos nous per als agents policials. Però, clar, és molt més fàcil triar la cançó de la setmana que posar ordre en les fronteres. Menys acord de pau i més acords de guitarra deuen de pensar en Madrid. En fi, que la música no pare, que Ceuta ja, si de cas, segons Sánchez, ja veurem. Però, per cert, no ens oblidem d'un altre personatge per tots conegut, Emiliano García Page, davant del micròfon, amb eixa mirada de qui patix els problemes de comprensió lectora de tot un país, perquè literalment va culpar els suspensos de l'informe PISA del fet que la gent no entenga els whatsapps d'alerta del CNI. Sí, sí. El president castellano-manxec, que té el superpoder de presidir una autonomia sense platja, però que sap exactament com es gestiona un port a 1.000 quilòmetres de distància, va deixar anar la bomba analítica de la temporada. La Moncloa està a punt de matricular-se amb honors en l'assignatura de com no gestionar una crisi.
3: Como todo hay problemas de matices. Yo creo que estamos ante uno de los grandes desastres de gestión que, como no se deprisa el gobierno, puede terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia. Ya tuvimos una muy clara cuando todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11M. Eso es un ejemplo de libro y yo creo que aquí tienen que, si no quieren que se convierta todo esto en un chollazo enorme, ¿no? Muchas de las decisiones que se toman y esta para la extrema derecha, esa que tanto decimos que hay que combatir, realmente tienen que darse prisa, espabilar.
0: Ell no critica per vici, ell avisa, simplement. La qüestió és que al final un es queda amb el dubte de si Emiliano García Page està intentant salvar la democràcia, salvar el PSOE o simplement assegurar-se que quan el vaixell sanchista s'enfonse per culpa de les seues esquizofrènies polítiques, ell ja tinga posat el flotador reglamentari per a poder flotar sobre les aigües de la pròxima majoria absoluta. I si hi ha algú que té clar quin serà el desenllaç d'este serial fronterer és el líder de l'oposició, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, que s'entén si el futur de la legislatura amb un diagnòstic demolidor en la seva última entrevista d'este cap de setmana. Segons el líder popular, l'actual crisi de Ceuta és molt més que un problema de gestió. Serà, literalment, l'epitafi polític de Pedro Sánchez. Feijó anava directament a la jugular de la Moncloa assegurant que l'agressió del Marroc continua i que el govern d'Espanya ho està permetent per una suposada raó personalíssima del president que li impedeix defensar la sobirania espanyola amb total llibertat. Amb molta sorna, el dirigent del PP criticava que la Moncloa intente culpar ara al CNI o a la policia desclassificant informes secrets. Diu Feijó que aquesta estratègia desesperada de rentar-se les mans se li ha anat de les mans al govern, obrint una bretxa de seguretat nacional inèdita. I, a més, més coses. Segons el líder popular, el canvi de cicle ja és irreversible perquè els ciutadans s'han cansat d'una Moncloa que ha deixat a l'Estat abandonat en la seva frontera sud.
4: La gestió de la crisi migratòria i de seguretat a Ceuta continua estenent les seues ramificacions polítiques, provocant reaccions de gran calat tant en el principal partit de l'oposició com en els socis clau d'investidura del govern d'Espanya. La portaveu parlamentària del Partit Popular, Esther Muñoz, ha oferit noves dades sobre el desplegament de seguretat en els moments inicials de l'entrada massiva. Segons ha denunciat Muñoz, recolzant-se en les actes i dades desclassificades, l'executiu central va deixar desprotegida la frontera. La portaveu popular ha assegurat que, malgrat els avisos previs sobre el risc existent en el moment més crític, només hi havia 5 guàrdies civils custodiant la línia fronterera.
5: Tenían la información del CNI, del CIFAS, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Estamos conociendo todos los informes que hablaban sobre ese asalto que podía ocurrir en Ceuta. Y aquella mañana había 5 guardias civiles protegiendo la frontera.
4: Però el debat ja no es limita a l'enfrontament entre el Partit Popular i l'executiu de Pedro Sánchez. Les crítiques s'amplien ara cap al bloc dels socis dels parlamentaris tradicionals que donen suport a la legislatura. Aitor Esteban, del Partit Nacionalista Basc, ha alçat la veu de manera notable per a expressar la seva profunda preocupació per la deriva dels esdeveniments a la ciutat autònoma.
22: Que Marruecos puede tener algo que no conocemos, que hace todavía que la presión sobre el gobierno español sea más de la que todos vemos.
6: Pues hombre, yo no lo descartaría.
4: El mateix lehendakari Manol Pradales s'ha pronunciat de forma contundent sobre la situació. El cap de l'executiu basc ha llançat una advertència directa a Moncloa titllant la gestió de descoordinada i afirmant que si no s'ofereix una solució immediata, la legislatura es pot donar pràcticament per acabada. Sentim la valoració de Pradales emesa en els informatius de Televisió Espanyola.
8: El president Sánchez tiene que encauzar esta cuestión porque si no, esto de facto va a acabar con la propia legislatura, ¿no?
4: Amb aquestes dues posicions, el govern central afronta l'inici del curs polític sota una doble pressió, la de l'oposició, que qüestiona el desplegament operatiu de les forces de seguretat, i la dels seus propis aliats de governabilitat, que exigeixen un lideratge clar per a evitar el col·lapse de la legislatura. Per la seva banda, des del govern d'Espanya i en paraules de la ministra portaveu, es defensa fermament la gestió de les últimes setmanes. L'executiu central sosté que amb la desclassificació i publicació dels informes del CNI s'ha dut a terme un exercici de transparència completament inèdit en la democràcia espanyola, desmuntant així qualsevol acusació d'ocultació.
10: Todos los actores interesados hubieran actuado de manera distinta de creer que se va a ser la dimensión en la que se produjo.
4: A aquestes pressions es sumen també les exigències del grup parlamentari de Podem, que reclama un canvi radical en la política exterior de l'executiu. La formació encapçalada per Jone Belarra exigís que Espanya trenque de manera immediata les relacions diplomàtiques amb el Marroc com a resposta a la crisi fronterera. Escoltem a continuació els detalls d'esta petició en la veu de la secretària general del partit, que a banda li demana alguna cosa més.
23: És clarament lamentable. És un llamamiento a la insumissió de la legalitat i sobretot al compliment de lo que tienen que hacer las comunidades autónomas.
0: No era el tall que volíem escoltar, però continuem, perquè mentre a la Moncloa estan encara desclassificant papers per a tapar-se les vergonyes i el ministre Marlaska s'entusix en a dir que tot és subjectiu, hi ha una realitat econòmica devastadora que no entén de teories ni de cançons d'Instagram. Parlem de l'asfíxia que pateixen els autònoms i els empresaris de Ceuta, que estan pagant de la seva pròpia butxaca el preu d'esta paràlisi fronterera. Arantxa Campos és presidenta de la Confederació d'Empresaris de Ceuta.
24: Bueno, el problema nuestro es que nuestra catástrofe empieza día a día. Cada día nos levantamos con la misma crisis con la que nos acostamos al día siguiente. En otros momentos lo que encontramos es que la catástrofe sucede y al día siguiente empezamos a recuperar. Pero nosotros cada día nos levantamos con la misma catástrofe. Nos levantamos con miedo de ver qué ha pasado esta noche y qué nueva noticia nos depara el día. Entonces es difícil ver hasta cuánto van a llegar las pérdidas, pero sí que estimamos que puede haber pérdidas de 1 milió d'euros al día.
25: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
0: Són les 7:38 des de 14 de setembre de 2026. Mirem ara cap a casa. La Generalitat celebrarà dimecres que ve, 16 de setembre, el primer acte institucional commemoratiu del Dia de les Víctimes del Terrorisme en la Comunitat Valenciana. Serà a Mutxamel.
4: L'elecció d'este municipi per albergar l'homenatge respon al seu especial significat històric i a la seva vinculació amb la memòria de les víctimes del terrorisme. Mutxamel va patir l'atemptat terrorista amb major nombre de víctimes mortals comesa per l'organització ETA a la Comunitat Valenciana. Aquell tràgic 16 de setembre del 1991, l'explosió d'un cotxe bomba va causar la mort de 3 persones, 2 agents de la policia local i el conductor de la grua municipal. L'acte organitzat per la Conselleria de Justícia, Transparència i Participació, atesa una de les principals reivindicacions de les associacions de víctimes, estarà presidit pel president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que estarà acompanyat de la consellera Núria Martínez.
0: La Unió Europea alerta que el 80% del sòl valencià es troba en risc alt de desertificació. Les províncies d'Alacant i València lideren els índexs de desertificació a Europa per la sobreexplotació d'aigua i l'erosió del terreny motivada pels temporals, les danes i els incendis.
4: Per a la terra valenciana, la desertificació fa ja temps que va deixar de ser una amenaça llunyana. Ara es tracta d'un fenomen assegurat per a la Comunitat Valenciana, que ja compta amb un 42% de la seva superfície afectada pels processos de desertificació, segons segons les dades mostrades en un estudi realitzat pel Centre Comú d'Investigació de la Comissió Europea. El problema no implica l'aparició de deserts, sinó la transformació d'una terra fèrtil cap a una àrida, l'erosió del sol o la degradació dels terrenys agrícoles.
0: El sistema d'alerta primerenca del Consell avisarà d'inundacions fins a 16 dies abans. El model licitat per la Generalitat identificarà punts vulnerables com a col·legis, carreteres i hospitals i enviarà recomanacions als ajuntaments per a prendre decisions en cas de riuades.
4: No serà un sistema que estiga a l'abast de la ciutadania, sinó que està pensat per a ser usat per a aquelles institucions que necessiten coordinar-se amb el servici d'emergències com la delegació de govern i, sobretot, els ajuntaments, encara que tindrà molts altres potencials usuaris. Entre les seues funcionalitats permetrà crear rols i grups de comunicació perquè els avisos emesos via correu electrònic o aplicació per a telèfons mòbils puguen ser personalitzats en base, per exemple, a una determinada comarca. També comptarà amb un banc històric de dades als quals poden accedir per a analitzar l'evolució i el funcionament del sistema d'avisos en esdeveniments adversos passats.
1: Els primers del matí cada vegada en som més.
0: Donem una ulleta també a l'àmbit nacional a estes hores, mirant què és el que passa en la resta del país. Per exemple, parlant d'un assassinat a Mèxic. Allí han matat a una estudiant espanyola de 21 anys.
4: La jove que realitzava un intercanvi acadèmic ha sigut assassinada a l'estat de Morelos, al centre del país, en un crim que la Fiscalia investiga com a feminicidi, segons han informat les autoritats locals. Els fets van ocórrer dissabte a la Casa de la Cultura de Cautla, municipi ubicat a uns 100 quilòmetres al sud de Ciutat de Mèxic. La governadora de Morelos, Margarita González, ha confirmat el crim i ha assegurat que autoritats estatals van establir contacte amb el consulat d'Espanya a Mèxic per a establir suport i acompanyament a la família de la jove que es trobava al país com a part d'un intercanvi acadèmic a la universitat.
0: El ponent del Constitucional defensa el rebuig del Suprem a aplicar la llei d'amnistia i ho fa pel procés.
4: El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, dona suport al rebuig del Tribunal Suprem a aplicar l'amnistia als líders del procés en apreciar malversació de cabals públics. Això és el que indica l'esborrany de la seva ponència sobre el recurs d'empara de l'exconseller català Jordi Turull. La ponència de Macías serà debatuda el 22 de setembre i, en cas de ser rebutjada, com és previsible, el ple del Constitucional designarà a un nou magistrat perquè elabore una nova ponència. Macías rebutja la tesi de Turull sobre la suposada extralimitació o excés jurisdiccional de les resolucions dictades per la Sala Segona del Suprem.
1: Matí directe. Sergi Olcina.
0: I a hores d'ara, amb els quioscos ja a ple rendiment, és el moment de desplegar el paper i fer una ullada a les portades dels diaris quan despunta el dia. Abril analitza quins són els principals titulars que marquen les capçaleres tant de la Comunitat Valenciana com del panorama nacional. Bon dia.
7: Què tal, Sergi? Bon dia.
0: Què mos presenten avui totes aquestes portades i continguts?
7: Pues ben encarregades d'informació, així a la Comunitat Valenciana, com ara veurem una de les notícies més destacades és aquesta destitució de Corberán com a entrenador del València. Però comencem, si els sembla, per Levant el Mercantil Valenciano, on llegim l'últim reseteig de l'IM. També destaquen que el 80% de sol valencià està en risc de desertificació. Les províncies titula l'IM fulmina Corberán en un desesperat intent d'escapar de l'abisme esportiu. El diari Información d'Alacant obria amb que la província deixa enrere la sequera amb el seu millor any hidrològic en 4 anys i també destaca que la Rambla perd la seva essència. I el periòdic Mediterrani porta en la seva portada que el Marroc i Turquia tiren de l'avanç del port de Castelló. En clau nacional, el País titula Codi roig en la IA, el vertigen paralitza les tecnològiques i en el Mundo llegim que el Tribunal de Comptes entrega un pendrive amb els donants del Partit Socialista.
0: I més coses, ara també podem parlar en clau econòmica d'algunes de les qüestions que al final sempre ens afecten.
7: Efectivament, Sergi, perquè Espanya encapçala la llista de països europeus que requereixen més esforç econòmic per a comprar una vivenda. És a dir, comprar una vivenda ací a Espanya exigís avui un esforç econòmic molt superior al de fa 4 dècades i molt major que el que afronten les famílies dels països de la zona euro. Segons les últimes dades oferides pel Banc d'Espanya, Espanya se situa com el cas més extrem en l'entorn europeu. Des de 1980, el percentatge dels ingressos que hauria de destinar una família per adquirir una casa, en l'actualitat aproximadament un 40% dels ingressos bruts, s'ha incrementat un 88,6% enfront del 10% registrat de mitjana als països de la zona euro. Mentre que ací a Espanya, per exemple, l'esforç per accedir a una casa no ha deixat d'augmentar des dels anys 90, en economies com Alemanya o Itàlia, l'accessibilitat fins i tot ha millorat i en l'actualitat el percentatge de renda que han de dedicar aquestes llars és entre un 20 i un 40% menys que en 1980. Això es deu al fet que els seus ingressos sí que han crescut a un major ritme que el preu dels immobles, a diferència del que passa al nostre país.
0: Al final, sempre estan tots els demés millor que nosaltres.
25: 660 78 39 80.
0: En clau internacional, alerta roja en la intel·ligència artificial. Els quatre gegants de la IA demanen posar fre als avanços de la intel·ligència artificial per por a perdre el control. Però Donald Trump ja ha advertit que s'ha de continuar endavant i que l'autèntic perill és la Xina, com no podia ser d'altra forma, venint de Trump. Marta Ramada, bon dia.
9: Bon dia, Sergi, què tal? Efectivament, la veu d'alarma l'han donada precisament els seus creadors, Anthropic i OpenAI, i poc després s'han sumat altres empreses com la de Elon Musk i Amodei. Tots coincideixen en l'alt perill dels seus avanços en diferents camps com la biologia i la seguretat nacional. No pensa igual com deies el president dels Estats Units, Donald Trump, ja ha avançat que ara mateix estan liderant a la Xina, el país més sofisticat i qui guanya sí, ha dit, ho guanya tot. Mentrestant, OpenAI ha demanat de moment ajornar la seva eixida borsa.
0: Parlem de les eleccions a Suècia. L'oposició d'esquerres s'imposa en les eleccions parlamentàries, segons les primeres estimacions.
9: Així és, augmenta el nombre d'escons dels partits de l'oposició liderats pel Partit Socialdemòcrata. En la carrera a presidir el Parlament, estos partits ja sumen 175 escons davant els 174 que aconseguirien els conservadors presidits per Ulf Christensen.
0: I crisi de seguretat a Polònia. El govern ha convocat una reunió d'urgència després dels atacs russos amb drons a territori ucraïnès i que han causat almenys 3 morts.
9: L'escalada de les accions russes estan cada vegada més prop de les nostres fronteres, ha declarat Donald Tusk, el primer ministre polonès. Preferís previndre qualsevol atac abans de lamentar-ho. L'últim impacte amb dron ha provocat la mort de 3 civils, entre ells un adolescent. Este diumenge un altre dron impactava contra un tren en el que viatjaven 206 persones, tot i que asseguren no hi ha ferits. Poc després, altre dron xocava contra un camió prop del país fronterer amb Polònia.
0: Arriba el moment també de fer un viatge en el temps, de mirar arrere per entendre com el passat ha anat esculpint este calendari. Obrim la nostra secció d'efemèrides i ho fem de la mà de la nostra companya Marina Perelló. Viatgem a la història. Marina, bon dia.
11: Bon dia, Sergi. Sí, agafem el timó del temps perquè un 14 de setembre com avui ve carregat de ciència, lletres, tragèdia i molta música. Comencem el viatge ben lluny, a l'any 1321 a Ravenna, a Itàlia. Avui fa exactament 705 anys que el món va perdre una de les ments més brillants de la literatura universal, Dante Alighieri, l'autor de la Divina Comèdia. Dante moria en l'exili deixant-nos un llegat literari que encara avui continua sent un pilar fonamental de la cultura occidental.
0: Va ser una pèrdua irreparable, sens dubte, però la ciència i l'exploració, Marina, també tenen molt a dir en un dia com avui.
11: I tant, en la pàgina científica celebrem el naixement en 1769 del gran naturalista i explorador alemany Alexander von Humboldt, un home que va redescobrir Amèrica amb els ulls de la ciència moderna.

0: binaris ens hem de moure a l'any 1959, en plena Guerra Freda. Eixe dia, la nau soviètica Luna 2 va fer història en convertir-se en el primer objecte humà en arribar a la Lluna, estavellant-se de manera controlada contra la seva superfície. I només un any després, en 1960, es fundava a Bagdad l'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, un gegant econòmic que des de llavors mou els fils de l'energia mundial.
1: Aquesta música, sobretot aquells que van viure la dècada dels 80 i dels 90, la recordaran explícitament. Es tractava de CCCP, aquells que tocaven i cantaven a so d'American Soviets. La veritat és que és un canvi de l'espai exterior als despatxos del CRU, i si mirem a Espanya i a la nostra terra, també quines petjades ens deixa la història.
0: En la Crònica Negra i Cultural d'Espanya, un 14 de setembre de 1916 ens deixava el gran dramaturg i matemàtic José Echegaray, qui va ser el primer espanyol a guanyar el Premi Nobel de Literatura. I fent un salt cap a la Crònica Social Mundial, amb CJ de Hollywood, este cap de setmana en 1982 ploràvem la tràgica mort en accident de cotxe de la mítica actriu i princesa de Mónaco, Grace Kelly.
2: La princesa de Mónaco encontró la muerte a raíz de un misterioso accidente el 14 de septiembre de 1982. Aún hoy perduran las incógnitas sobre si era Estefanía quien conducía el automóvil, sin haber alcanzado la mayoría de edad, y el supuesto estado de embriaguez de ambas.
3: Cosas curiosas de la vida. Las últimas películas de Grace Kelly, una es Atrapa a un ladrón de Hitchcock, donde se pasa continuamente persiguiéndose en coche con Gary Grant por la misma carretera en la que luego murió, en la cornisa esa de la Costa Azul. Y luego la siguiente fue El Cisne, que hace de una princesa también, que era un poco el vaticinio de su trayectoria como acabando como princesa de Mónaco. Creo que es la parte menos interesante. Yo creo que si Grace Kelly no se hubiera casado con este señor, hubiera sido una actriz.
1: Y una de las suyas grandes películas va a ser esta, Atrapa a un ladrón.
4: Espero que no se burle de mí, señor Robby. Deje usted que disfrute explicándole lo lista que he sido.
5: Puesto que no soy el señor Robby, sino el señor Verne, no hay motivo alguno para desengañarla.
1: Una icona absoluta, y de la gran pantalla passem a la melodia, perquè la música avui també té un nom propi molt enyorat. Estem parlant d'algú que entrava amb tanta força com la seva pròpia música. Este 14 de setembre ve carregat d'història, perquè la banda sonora que l'acompanya no es queda enrere. Si voleu, podeu pujar el volum de la ràdio, perquè hi ha cobrir un quadern d'efemèrides dedicat en exclusiva a la música. Marina, tu també podies posar-te o llevar-te els auriculars, depenent de la força que tinga so, perquè repassem autèntiques fites dels escenaris.
0: I tant, prepareu-vos, perquè avui és un dia assenyalat per als amants de gèneres ben diferents, des del rock clàssic fins al soul ben modern. I comencem l'any 1955 en un estudi de Nova Orleans, on un jove rebel anomenat Little Richard va gravar per primera vegada un himne absolut del rock and roll, Tutti Frutti. Amb eixe crit primitiu de awop bobaluba, awop bababum, la música popular va canviar per a sempre. I ens movem a l'any 1974. Eixe dia, el déu de la guitarra, Eric Clapton, va aconseguir arribar al número 1 de les llistes mundials amb la seva mítica versió de I Shot the Sheriff, un tema que va agafar d'un llavors emergent Bob Marley, ajudant a catapultar el reggae a escala internacional.
1: Però des de Little Richard anirem pràcticament al romanticisme de Barry White.
0: Així és, Sergi, en el món de la música avui hauria complit anys una de les veus més punyents, salvatges i trencades del segle XXI, la britànica Amy Winehouse, nascuda un dia com avui de 1983. Una estrella del soul i del jazz que ens va deixar massa pronte, però que amb només dos discos va canviar la història de la música contemporània.
6: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah.
0: Però com comentava Sergi, per a llegendes el gran Barry White, la veu més profunda, sensual i inconfundible del soul i la música disco, que va néixer un dia com avui de 1944. També és l'aniversari del noruec Morten Harket, nascut en 1959. Eixe cantant de veu prodigiosa que ens va fer ballar a tots al capdavant del grup A-ha i el seu immortal Take On Me.

0: I per a tancar el nostre viatge ací, a la Comunitat Valenciana, avui recordem que estem a les portes d'una setmana històrica per a la nostra identitat. Un 14 de setembre com avui, els nostres municipis i entitats ultimaven els preparatius de la històrica proclamació que tindrà lloc l'endemà, el 15 de setembre de 1976, quan la taula de forces polítiques i sindicals va declarar eixa setmana com el ressorgir del teixit autonòmic valencià, obrint el camí cap a les grans manifestacions per l'Estatut d'Autonomia. Història viva dels nostres carrers.
1: Gràcies, Marina. Des de la lluna fins a la història dels nostres drets com a poble, passant per la veu eterna de Barry White. La veritat és que són moltes les coses que passen cada dia i que tenim la sort de poder recordar-vos.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
5: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Camí ja de les 8 del matí d'este 14 de setembre de 2026. També donem una ulleta a l'àmbit cultural i festiu. València és, des del passat 11 de setembre fins al 15 d'octubre, escenari de propostes que posen la creativitat en el centre. David González, bon dia.
7: Bon dia, sí. El València Design Fest...
0: 660-78-39-80.
6: Camí ja de les 8 del matí d'este 14 de setembre de 2026. També donem una ulleta a l'àmbit cultural i festiu. València és, des del passat 11 de setembre fins al 15 d'octubre, escenari de propostes...

0: per convertir qualsevol racó de la ciutat de València en un estudi a l'aire lliure. Així, dibuixar deixa de ser una activitat individual i es converteix en una experiència compartida, una iniciativa que també busca treure la creativitat de les pantalles i connectar-la amb l'espai que ens envolta.
1: No deixem l'ambient artístic perquè el museu, millor dit, d'art contemporani d'Alacant, el MACA, s'ompli de color per reflexionar sobre la manera en què interpretem el món. És una exposició que es podrà visitar fins al 10 de gener.
0: L'exposició Colorama reuneix 48 peces de diferents artistes, estils, tècniques i materials dels últims 75 anys per explorar un dels elements essencials de l'art. Una de les obres que més crida l'atenció és una representació de la Mare de Déu de Katrina Fritsch en groc, un color allunyat de la imatge tradicional que associem a esta figura religiosa. La conservadora del MACA, Rosa Maria Castells, explica una de les peces més cridaneres d'esta mostra.
2: El azul és un color que se extrae del lapislàzuli i el lapislàzuli és una piedra semipreciosa. Entonces, lo más conveniente para una virgen era un pigmento que costara mucho dinero. De ahí que el manto de las vírgenes sea azul.
0: L'exposició havia de tancar ahir diumenge, però l'èxit de públic ha fet que el MACA decidís que allargar-la fins al 10 de gener. El museu destaca també el caràcter didàctic de la proposta i les possibilitats que ofereix per a les visites escolars durant este trimestre.
2: Hemos tenido un gran éxito de público que ha gustado mucho y que además pensamos que es una exposición muy didáctica que puede dar realmente una programación educativa muy interesante para las visitas escolares que tendremos a lo largo de este trimestre.
0: Una mostra per descobrir usos i orígens del color i també la manera com cada persona els percep.
1: I en quant al calendari festiu?
0: Tenim, per exemple, en el meu poble, 14 de setembre, és el dia gran de Sant Joan d'Alacant. Avui és el conegut com el dia del Crist de la Pau i d'ací uns minuts celebraran al poble la tradicional despertar amb pólvora, campanes i música. Per a la vesprada queda la processó del Santíssim Crist de la Pau, un moment molt emotiu per a Sant Joaners i Sant Joaneres. Comparteixen festes en honor al Crist en Riba-roja de Túria, on avui també és el dia gran, en este cas en honor al Crist dels Afligits, en Meliana, on el patró és el Crist de la Providència, que tanca avui les seues festes patronals, i en Higueruelas, per la seva part, obren programa amb el Dia del Crist de la Pietat. En el cas d'Ibi, també és festiu celebrar en este cada setmana el dia de la festivitat de monos i cristians, a la que ahir posarem punt i final, i avui en esta localitat de la província d'Alacant és festiu en el dia posterior als festejos. També en Caudiel, on celebren la segona jornada de la Mare de Déu del Xiquet Perdut, tampoc matinaran avui per obligació en Bellús, on tenen el dia del Sant de Pedra, dins de les seues festes patronals.
1: I és que el mes de setembre és el mes de les últimes cuetades festives per a la majoria de pobles i ciutats de la nostra comunitat. Ho contem cada setmana en este Terra de Festes de la ràdio i també en el de la tele. Si n'anem en Madonna, que tal dia com avui també publicava este Like a Virgin. Arriba el butlletí de les 8 amb Toni Cano i Òscar Pellicer.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Es reprenen les declaracions en la investigació Belladana. Avui acudiran a Catarroja, a l'Horta Sud, els responsables dels bombers forestals d'Alzira i de Bunyol. Dijous tornarà a declarar el diputat provincial de Medi Ambient, Avelino Mascarell, per aclarir si va rebre l'avís de desbordament del barranc de Pollo, i l'exdirectora general de Prevenció d'Incendis Forestals, Rosa Maria Turís. Al llarg del mes ho faran també tècnics de la Confederació del Xúquer i de Medi Ambient. A més, la jutgessa estudia si incorpora a la causa 8 possibles víctimes mortals més. Això elevaria la xifra total a 240. Estem molt pendents d'una informació d'última hora. Una estudiant espanyola de 21 anys ha mort assassinada a Mèxic, a l'estat de Morelos. La Fiscalia Mexicana investiga el crim que va ocórrer dissabte com a feminicidi. Les autoritats han establit contacte amb el Consolat d'Espanya a Mèxic per a brindar suport a la família de la jove, que estava al país com a part d'un intercanvi acadèmic procedent de la Universitat de Granada. El fiscal de l'estat de Morelos és Fernando Blumenkron Escobar.
2: Vamos a dotar las líneas de investigación que sean necesarias. Inmediatamente se tuvo contacto con el consulado de España, ya por parte de la Fiscalía Especializada, es parte de lo que hace el Ministerio Público, es un protocolo. Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella, para que también ellos estén aquí y les vamos a dar todo el apoyo necesario.
1: I a Ceuta, el govern autònom demana el desallotjament urgent dels migrants que s'han instal·lat a la platja de Benítez, al costat de la planta desalinizadora. Avui esperem més reaccions al trasllat de vora un miler de migrants als envelats temporals de Los Rosales, que es va fer ahir. Són els primers de 6

0: 1.000 que pretén el govern espanyol habilitar en este punt de la ciutat autònoma. Un pas més en la, en la recerca d'una normalitat. Per al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, una més d'un problema cronificat, en canvi, per a la portaveu del PP, Esther Muñoz.
1: Devolver la normalidad que había al comienzo de julio a la ciudad de Ceuta. Cuanto antes estén en ubicaciones, antes podrán ser devueltos quienes no tengan derecho a estar en España.
2: En Ceuta seguimos inmersos en una crisis de Estado que no se está resolviendo, que por culpa del gobierno de Sánchez se está cronificando. Tenemos un presidente del gobierno que no solamente instrumentaliza las tragedias, sino que abandona a los españoles.
0: Més coses, parlem ara d'Escandinàvia, de Suècia, de l'exterior. Es contem que en les eleccions legislatives a Suècia hi ha hagut victòria per la mínima de l'oposició de centre-esquerra, que obtindria el 49,5% enfront del 49,1% del bloc governamental del primer ministre conservador. El Partit Socialdemòcrata ha obtingut més d'un 28% dels vots. S'espera que la suma dels vots procedents de l'exterior, després demà, pugui oferir més llum. Han sigut més de 3,6 milions de suecs dels 8 milions cridats a les urnes els que han votat. És un 30% més que l'any 2022 i una xifra rècord segons l'autoritat electoral. En els esports, futbol, primer dia d'Òscar Sánchez al capdavant del València després de l'acomiadament del tècnic i el CEO del club, Eva Cassany.
3: Carlos Corberán i Ron Gurley amb el seu equip van veure rescindits els seus contractes pels mals resultats de l'equip que tenen el València cuer en solitari de primera amb només un punt i un gol marcat en 5 partits. Des de Singapur han decidit obrir una nova etapa amb Braulio Vázquez com a nou director esportiu. Vázquez s'acomiadarà avui de l'Osasuna per encetar una segona etapa i tindrà ara l'última paraula per a presentar davant de Singapur els candidats a la banqueta. Qui més sona ara mateix és Ernesto Valverde, a qui Braulio precisament ja va fitxar per al València en desembre de 2012 i Iago Barrasate, que junta al mateix Braulio porta a l'Osasuna a les portes d'Europa. De moment, Òscar Sánchez, el fins ara tècnic del filial, es farà càrrec de l'equip per al partit de demà, avui ja entrenaran, i donarà a la una la primera roda de premsa. D'altra banda, el Llevant va caure en la cara ben alta contra el Barcelona per 2-4, i avui la selecció espanyola de bàsquet tornarà amb el bronze del Mundial al Coi. Per cert, que el València Bàsquet farà la una roda de premsa inicial de temporada amb el director general Enric Carbonell i els directors esportius de les primeres plantilles.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 9 en punt. Es deixem ara amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
4: Apunt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Elina Garancha, Julia Fischer, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
6: La 48a edició d'Ensems, el Festival de Música Contemporània de València, arriba del 10 al 27 de setembre, amb 14 concerts i activitats a diferents espais de la ciutat. Consulta tota la programació en el web d'Ensems, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
7: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seva fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
8: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
9: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunitat Valenciana recordarà a les víctimes del terrorisme. Memòria, dignitat, justícia, veritat. Generalitat Valenciana.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.

0: 12:30. Començat ja el curs polític, el CIS dona a conèixer este migdia el baròmetre de setembre, que replega l'estimació de vot ciutadà en cas d'unes hipotètiques eleccions generals, tot en un moment polític fortament marcat per la crisi migratòria a Ceuta, episodi sobre el qual s'inclouen diverses preguntes. Avui, per cert, a les Palmes de Gran Canària, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fa oficial davant de l'executiva regional la seva voluntat de repetir com a candidat socialista a president de la comunitat autònoma en les eleccions de maig del 2027. La imprudència de Trump, mentrestant, ens està costant cara a Ciutadans. El preu del petroli Brent, el de referència a Europa per al lliurament al novembre, torna a pujar avui. Ho fa el 2,6% i supera ja els $107, mentre el mercat continua pendent de les tensions a l'Orient Mitjà. De matinada ha arribat quasi als $108.50 el barril. En els esports, futbol, Òscar Sánchez ja està al comandament del València després de l'acomiadament del tècnic i també del CEO de futbol del club, Eva Cassany.
1: El fins ara tècnic del filial valencianista dirigirà l'entrenament d'este matí i es farà càrrec de l'equip en el partit de demà contra l'Alavés. El tècnic donarà a la una la primera roda de premsa. Té la difícil missió de tractar de millorar en temps rècord el joc de l'equip coer en solitari de primera amb només un punt i un gol en 5 partits. També este matí s'acomiadarà de l'Osasuna Braulio Vázquez, el nou director esportiu valencianista, que enceta la segona etapa en el club de Mestalla. Tindrà l'última paraula per a presentar davant de Singapur els candidats a la banqueta. Qui més en ara mateix és Ernest Esto Valverde, a qui Braulio precisament ja va fitxar per al València en desembre de 2012. També Iagoba Arrasate, que junt al mateix Braulio va portar l'Osasuna a les portes d'Europa.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així la pròxima cita informativa és a les 10 en punt. Els deixem amb el programa Matí Directe.
2: Apunt Ràdio Notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la comunidad valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
4: Ja pots tornar a pujar al Rodalia amb el teu patinet. Perquè el mitjà de transport més eficaç no calia inventar-lo. Només calia tornar a ajuntar-ho. En Rodalia. En Renfe.
5: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
3: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la comunidad valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Este dilluns, des de les 20:40 en directe, Punt a Punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la Ceràmica, Villarreal-Betis. Amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al punt a punt.
2: A punt ràdio. A Elx, 98.4.

0: convirtió en este largometraje en la carta de Oscar. Y además nos dimos cuenta de la importancia que tiene el cine social, porque en el preestreno, que fue en el mes de septiembre del año pasado, en una matinal llegaron a venir 600 personas. Entonces nos dimos cuenta de que el cine social y en concreto el bullying preocupa mucho a la gente, ¿no? Yo creo que a medida que hablamos de él, por eso es tan importante una iniciativa, por ejemplo, como la de Apun, a medida que hablamos de él, la gente se va concienciando. Los padres se preocupan, no quieren que se les escape esto, ¿no? Entonces, de ahí partió la película, sí, o sea, de una historia real, ¿no? De un documental que se hizo de esta niña, ¿no? De Lucía.
1: ¿Y qué conclusiones acabas sacando después de toda esta producción en 30 segundos solamente que tenemos?
0: Pues que hay que visibilizar estos problemas, que hemos estado mucho tiempo, no hablemos de ello, ¿no? Sobre todo los medios, no hablemos de ello porque tiene un efecto, digamos espejo, ¿no? Que hay gente que lo ve y hablas de esto y van a... No, o sea, esto hay que, con responsabilidad, hay que intentar prevenir, hablar y luchar contra el bullying dándole visibilidad. Es muy importante.
1: Sí, porque hay que digamos, luchar desde la primera línea, por decirlo de alguna forma. Malú Zamora, directora de La Carta de Oscar, gracias por habernos atendido y haber estado con nosotros en esta mañana en la radio. Un abrazo muy fuerte.
0: Gracias a vosotros, gracias.
1: Hasta luego. Dita Sodom, ens queda convidar-vos a que escolteu el pròxim butlletí de notícies. Com sempre, Toni Cano està preparat per apropar-vos tota l'actualitat i tota la informació del que està coent-se després del cap de setmana, del que en estos moments tenim entre mans i del que arriba ja mateix. Tornem de seguida.
2: Són les 10 del matí. Apunt Ràdio. Notícies.
3: La Universitat de Granada condemna l'assassinat d'una estudiant seua a Mèxic. En un comunicat, la Universitat Andalusa, en un comunicat que acaben de difondre, l'equip de govern d'esta universitat s'ha posat a la disposició de la família de Clàudia, així com de les autoritats consulars d'Espanya a Mèxic, per a prestar tot el suport necessari en estos moments. A més, convoquen un minut de silenci en memòria de Clàudia d'ací a una hora, a les 11, a la porta de totes les facultats, escoles i centres de treball de la Universitat de Granada. Més coses, en les notícies del matí, Bartolomé Pérez, director general de Salut Mental i Addiccions, ha volgut destacar l'esforç en l'augment de la plantilla del Servici Valencià de Salut per tractar la salut mental dels valencians. Amb una mitjana de 40 dies d'espera per rebre la cita, Pérez ha afirmat que la comunitat és una de les capdavanteres en temps d'atenció. Un increment del 60% en la plantilla dedicada a este camp per a fer front a una realitat social on la salut mental cada vegada agafa més importància, on destaquen les unitats de detecció precoç en salut mental a les escoles. Ho ha dit en una entrevista a les Notícies del Matí. Tota aquesta inversió ha dut aparellada dades positives. Les explica Bartolomé Pérez.
4: La comunidad valenciana está bajando el número de suicidios, que a diferencia de en España, donde se incrementa un 19% la tasa de suicidios en menos de 30 años, aquí ha descendido en el año 25 un 38,5%. Pero hay que trabajar sobre los 4.700 urgencias por autolesiones, mayor o menor grado, que tenemos.
3: Respecte a com afectarà veritablement la dana a la salut mental dels afectats, Pérez pensa que encara s'haurà de passar un temps per observar l'abast final d'aquella barrancada i els seus efectes mentals, i que la situació econòmica, ha dit, en tindrà molta vore.
4: No solo es el estrés postraumático del momento, por supuesto no es, por lamentable que sea, por supuesto, el duelo de las víctimas, la dana será lo que la reconstrucción quiera que sea. Ahora mismo estamos en una estabilidad absoluta, pero hay que esperar 3 años por lo menos, para ver lo que hay.
3: Més coses. La Seguretat Social ha registrat un nou rècord d'afiliats estrangers amb més de 3,5 milions d'ocupats després de sumar-ne més de 39.500 a l'agost. Unes dades que arrepleguen l'impuls de l'ocupació forana derivada de la posada en marxa del procés extraordinari de regularització. Segons les dades facilitades fa una hora pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, l'ocupació estrangera suma més de 482.000 persones afiliades en l'últim any. Això suposa un ritme de creixement de més del 15,7%, molt per damunt de l'impuls de l'ocupació total, que se situa en el 3,1%. El Marroc, Colòmbia i Romania són els països amb més afiliacions.

0: En els esports, en mitja hora, Òscar Sánchez dirigirà el primer entrenament del València com a tècnic interí. L'extècnic Carlos Corberán i l'ex-CEO del club, Ron Gurley, han anat este matí a acomiadar-se de jugadors. A la ciutat esportiva està des de primera hora del matí el nostre company Josebi Sánchez. Josebi, com ha transcorregut el matí?
1: Bon dia, Toni. Mira, ara mateix està passant per davant de la meua posició Ron Gurley. Era l'últim dels components de l'antiga cúpula directiva i esportiva del València que quedava per eixir d'esta ciutat esportiva. Al voltant de les 9:20 han arribat tant Ron Gurley com Carlos Corberán, com tot el seu cos tècnic, per acomiadar-se de la plantilla, ja que ahir s'enteraren del seu acomiadament després de la sessió d'entrenament. Han estat uns 20 minuts amb ells per acomiadar-se i ja han abandonat la ciutat esportiva. Comença una nova etapa així en el València. Com dius, a partir de les 10:30 està prevista la sessió d'entrenament prèvia al partit de demà de Lliga contra l'Alavés a Vitoria. Serà dirigida per Òscar Sánchez, el fins ara entrenador del València Mestalla, del filial valencianista, que de manera interina agarra les regnes de l'equip per a l'entrenament d'avui i de moment per al partit de demà. A la 1 compareixerà en sala de premsa, també ho farà a la 1:30 Braulio Vázquez, però a Pamplona, el fins ara director esportiu d'Osasuna, que des d'ahir és el nou director esportiu del València. La seva principal missió serà trobar un entrenador per a substituir Carlos Corberán.
0: Això és tot de moment, i deixem ara amb el programa Matí Directe.
2: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica, s'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
5: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
2: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
7: Perquè tu també jugues este partit.
6: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
8: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alacantí 96.5. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: Les 10 i 7, molts pedrien el cap per estar així en esta hora de desgavell, que podrien pensar alguns que és, però no, no, no. Les persones que s'assenten així tenen molt de seny i les coses que diuen les diuen amb molt de coneixement. Potser no siga el cas del presentador, però això és el presentador i només dona pas a les coses per a que els demés opinen i traguen la seua. Vaig a saludar a Marc Gómez primer. Marc, què tal?
1: Bon dia.
0: Bon dia. Hermana, com estàs?
1: Sí, mira, com ha sigut el cap de setmana? Pues bueno, en recuperació.
0: Jo estava, este matí notava el rotllo ixe de la gola. A mi no és que m'afecten molt les coses. Tinc una gola de ferro, no?, com aquell que diu. Però sí que en tant de canvi de temperatura, el dormir com dormim, en les finestres obertes i totes les coses, este matí estava allà notant una coseta. Però no m'agrada menjar caramels d'estos que fan olor a pallola, a constipat, a supositori de...
1: Això és una meravella, el això de jengibre i propòleo.
0: Prima, el jengibre pica como Dios, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, hay que curtirse.
0: Oh, bueno, madre,
1: hay que
0: va,
1: curtirse.
0: Pero es que,
1: además, es buenísimo para mil cosas el jengibre. Depurativo, te afina la garganta.
0: Cuando yo era chico tenía una dita que
2: decía... Yo conocía una persona del mundo del sport,
0: sí,
2: que decía, si el medicamento, en este caso un caramelo, pero si el medicamento que prens, el sabor es fresa, tal...
1: Malo.
2: Té que coure, té que saber amarg i se cura.
0: Jo de xicotet escoltava que lo que cau cura i lo que pica madura. Però, en fi, de totes formes, el jengibre, no vull dir un taco, però té la marinera com a real. Josep Ramon Lluc, com està el meu amic? Què tal?
3: Bon dia. Sorprès perquè ara tot té gengibre i propoleo.
1: Propoleo.
0: O cúrcuma.
1: O equinàcea. Pues ara... Equinàcea. Bueno, ya lleva un tiempo, ¿eh? Porque yo recuerdo la película...
3: Yo, allò...
1: no, recuerdo la película de Woody Allen, la de,
2: no,
1: la de Desenfocado.
2: Woody
1: la de...
2: Allen y yo no estem cuidats.
0: Tu no eres amic de Woody Allen? No eres amic de Woody Allen?
2: Respecte molt a la gent que li agrada, sí. No li he trobat... Hi ha coses... Jo tinc un sentit de l'humor prou particular, perdó.
0: Sí, sí.
2: I a mi Woody Allen és un d'aquests senyors... que no li he vist mai la gràcia per cap.
3: Té algunes de les pel·lícules mítiques dels anys 70, per l'amor de Déu.
1: Por ejemplo, Match Point és una obra maestra.
3: La rosa púrpura del Castellero, Manhattan, todo lo que usted quería saber sobre el sexo y no se te debía preguntarlo.
1: El sueño es una noche de verano, pero da igual, Bananas.
2: Yo no digo que no, yo digo que a mí...
3: Que sí, está claro.
2: Yo no te digo que es un desastre, es un bluff. No.
1: En cualquier caso, da igual si te gusta más o te gusta menos, siempre te va a contar una historia, pero lo que quería decir es que,
2: sí, que no le conta al seu psicoanalista.
1: En desmontando a Harry, que hay una modelo que no sé si os acordáis, que entonces de repente estornuda en una fiesta y entonces equinácea, o sea que ya lleva un montón de tiempo la equinácea, el propóleo.
3: Que yo recomendaría, que es La rosa púrpura del Cairo.
1: Es un homenaje a la radio maravilloso.
3: Conseguís un fenomen que és que en el cine, la pantalla, els actors ixen, sí, interpel·len al públic. I això me pareix...
2: Sí, lo de trencar la quarta paret.
3: Clar,
2: sí.
3: Però en el cine, això en el teatre, ja, en el teatre estan en viu. Sí. L'actor pot trencar, dins del guió, pot fer que parli, tingui una interlocució. Però en el cine...
1: Claro.
3: Va trencar, i clar, luego... això és... Ah, quan la vas veure la primera vegada, dir... Wow.
1: Maravilla. Y luego no sé si visteis a La Cubana, el grupo teatral,
0: que
1: llevó un espectáculo haciendo lo mismo en una pantalla, y entonces ellos entraban y salían del escenario del teatro que representaba
3: pel davant i pel
1: una
3: darrere,
1: pantalla.
3: Una obra que es diu Pel davant i pel darrere, que és efecte, però cal tindre molta imaginació i per a ser el primer a fer-ho, no? Em va parecer genial, i les vegades que l'he vist i ja s'hi anava, me sembla brutal, no? Trencar la complicitat que tenim en allò que està gravat i, per tant, és impossible... I després portar-ho al test real, no? I dic, això m'agrada. Sí.
0: Vaig a demanar-vos permís, perquè l'actualitat és la que és. Este matí, a les 5 de matí, quan un servidor està transitant per les Gran Vies en la seva moto per a vindre a treballar, m'ha quidrat poderosament l'atenció un taxi que portava als dos costats en les portes, Manolo, el típic adhesiu quadrat en groc i lletres negres, Lim Go Home.
2: Home.
0: Esta nit...
2: Un clàssico del nostre temps.
0: Hem tingut temps per a reflexionar després de la... No sé si qualificar-la escabetxina, purga... què ha passat ahir després de Corberán i...
2: Bueno, jo crec que tot partís de que Slim obri els ulls, que el tipus que posaven així per a, en teoria, controlar el corral és un impostor. és un actor que estava actuant però que no té les condicions ni els coneixements.
0: Un ser interessat,
2: sí,
0: simplement.
2: No, no, els coneixements mínims per a dur un club endavant, que Kiat Lim...
0: Però perdona'm, sabem que això no és la primera volta, no, tu no, jo l'hem conegut també.
2: Ni la segona ni la tercera. Que els Lim venen poc per València, però quan venen resulta que Kiat Lim, que ve tot confiat perquè este Ron Gurri l'ha dit tranquil, que les coses no estan mal, que anem fenomenal, que anem cap amunt, tal, se senta en la llotja de Mestalla, se té que menjar la xulada de la seva vida, que això a esta gent agradar-li no li agrada, i damunt té que eixir correguent de la llotja quan acaba el partit per a no menjar-se l'altra xulada davant de l'amic de son pare que és Joan Laporta.
0: I amagant-se en l'autobús de jugadors.
2: I amagant-se,
0: no?
2: Jugadors. Això va ser la danada. I ahir definitivament, bueno, pues això més algun superviviente que hi ha en el club...
0: Però vols dir-me tu que el coreà no sabia res d'això? De que l'ambient estava així així en València?
2: No, ells viuen en altra dimensió. I damunt, si tenen un tipus que es diu tranquil, s'està tot dominant, no passa res, el club està bé, l'equip està bé...
0: Perdona'm, això a Amancio o a Roig no els passaria.
2: Clar, perquè estan damunt del negoci, però és que aquests senyors no venen a València. Ah. Val? Si damunt pues, veus que l'equip no va, perquè l'equip no va, i per tot, que no guanya un partit, que hi ha un problema important en el vestidor, i com deia, que hi ha algun supervivent que va... darrere del Slim, que sap com arribar-los per a tal, que és el director general Javier Solís, que Javier Solís és un tipus que jo ho deia ahir, l'envies al concurs Supervivientes, el guanya sense passar fam i quan torna se queda al lloc del presentador, i és Javier Solís. Val? Bueno, pues bueno, ha sigut el suficientment intel·ligent com per a arribar al FI, que és ara qui maneja el cotarro, i dir-li Braulio Vázquez, que és ex director tècnic del València, que ara estava en Osasuna, és el que hi ha en un final de cicle i que ara mateix és, en teoria, el nou home fort, però clar, esta és l'enèsima, esta és l'enèsim inici de la rotonda infinita de Meriton. Tranquils, que a partir d'ara anem a canviar, així no duguem 13 anys.
0: Això anava a dir jo. Un servidor que saps que no és especialment futboler, Josep Ramon, no sé també si està acabat de posar.
3: Jo ho veig des de la meva... Saps que per a mi em sorprèn... El futbol per a mi és... un esdeveniment social, sociològic i esportiu...
0: Que maneja una pasta brutal.
3: Exacte, i sobretot hi ha una cosa que em sorprèn és de quina manera alguns, en este cas empresaris, que el que volen és el negoci i la pasta, s'aprofiten del sentiment
0: totalment
3: íntim d'una sèrie de ciutadans de la última punyetera part del món, des de Singapur fins a... Imagina't, com si nosaltres anem a Sud-àfrica, a Botswana, i allí tenim una, no sé, una filial de cria de canguros, i aleshores a Botswana no hi ha canguros de... a Austràlia, i si no dirà...
0: Ja se'ls han menjat en Botswana.
3: No, aleshores, jo entenc que per al Slim, este el xino gay, allò és una cosa anecdòtica, però en canvi, per a tu, per a la gent que té un sentiment valencianista, per al meu nebot, per al meu germà, per a la gent que ho sent, és un drama. És patètic, és com si tinguérem una malaltia a gent pròxima i aleshores ho pateixen i ho viuen amb dolor. Aleshores, és un problema també de la societat valenciana, que en el seu moment varen vendre, en este cas, este tros de pàtria, que era el València Club de Futbol, a un tercer, i ja està, doncs encara ens passa poc. Ens passa poc als valencianistes.
2: És un problema general des del moment en què el 92 s'aprova la famosa llei Gómez Navarro per a transformar els clubs en societats anònimes esportives, amb el qual, a partir d'ahir, ja es preveu que algun dia els clubs puguen ser d'una persona, del moment en què...
3: No, ja passa, pel que jo sé, hi ha alguns xecs àrabs i empresaris importants que s'han comprat un club.
2: Sí, però això
3: és... Que alguns...
0: Persona, això Espanya... Així va haver un que es va comprar el club i va acabar com el Vall de Camot, i d'ahir ha derivat en el que són avui en dia.
2: El que ocorre és que tots aquests xecs àrabs que inverteixen una pasta, magnats i tal, no venen a la Lliga Espanyola, perquè la Lliga Espanyola està muntada de tal manera que tu no pugues tossir-li en la cara al Madrid i al Barça. És a dir, el que està passant en el Comun Itàlia, el que ha passat amb moltíssims equips de la Lliga Anglesa, que és que arriba un senyor,
3: els
2: posa i competeix, així en Espanya n'hi ha un control... El que ells anomenen un control econòmic, que és la manera de construir una gàbia d'or per a Madrid i Barça, amb una resta de clubs que mai en la vida podran competir-los perquè estan a anys llum de distància des de ja fa 12-15 anys que això ve produint-se. És el problema. Clar, quan tu no pots atraure a bons empresaris, quin tipus d'empresaris són els que venen.
3: Jo sé, el Vila-real, que és un club modest d'una ciutat de 50.000 habitants de la Plana, té una gestió extraordinària, ha estat en Europa.
4: Està no en Europa. Està en Europa. Però és el que comentàvem abans, que està damunt.
2: Però són d'ací.
3: Ah, molt bé. Ah. Això és, clar, el problema és quan tu vols que vinga la Mare de Déu de fora
2: a salvar-te. De fet, dijous, en el 90 minuts, Sava Folgado va contar que este estiu hi hagué un moviment d'empresaris importants que tenen una base de diners important i que li proposaren a l'empresa Atitlán, que és qui s'ha quedat el terciari del nou Mestalla, el anar de la seua mà en el negoci per a comprar el València, i d'aquesta manera li podrien a Atitlán la possibilitat d'explotar el terciari de l'actual parcel·la de Mestalla, opció que de moment Atitlán va descartar. Però ja hi ha alguns empresaris...
3: Però també per la pasta. Sempre per la pasta.
2: És que la manera... És la manera.
4: I parlant de pasta, Lluc, la quantitat de pasta que té el personal, que poden invertir en coses com aquestes lliurement.
2: La quantitat de pasta que està demanant Peter Lim per el València, estan fet unos
4: zorros. Però és que hi era el negoci, en definitiva, no? Ahora, claro, és que...
2: Sí, però tu pots demanar uns diners importants per un equip que funcione, però per un equip que no funciona i que ja té una deuda estratosfèrica.
3: Ja s'apanyarà. Algú, claro, si vol, ho comprarà i ell, si no li interessa, no
4: el vendrà. Tu que eres igual de friqui que jo, veuràs en Wallapop que n'hi ha coses que la gent les ven molt més cares que si foren noves. Pues això és, jo crec que igual. Correcte. En fi.
1: Igual de incauto. Pues hablando de fútbol, no sé si sabéis que los bancos centrales de la eurozona es que lanzan ediciones especiales de moneda para ocasiones importantes, España está preparando ya una moneda conmemorativa por ganar el Mundial.
2: Normal.
1: Con el logo oficial y la leyenda Campeones del Mundo.
2: He de decir, ahora que está en Perla, mira,
1: unint
2: els dos ítems amb els quals hem començat la tertúlia, que una de les coses que també va propiciar la caiguda de tota aquesta gent que va caure en el dia d'ahir és el famós vídeo, no sé si el vegeu, del programa El Dia Després de Canal Plus, on Rodri, el futbolista del Barça, és substituït en Mestalla, se senta, no pren la clàssica com dic jo, precaució de tapar-se la boca, i l'enganxen i està amb Pau Cubarsí,
4: sí, que ho van comentar així,
2: i diguen, és que són molt roïns estos, no passen de mig camp, són molt roïns, són molt fluixos. Clar, i aquest vídeo ha pegat la volta al món, i això en boca del millor futbolista del món, el ressò a nivell internacional que ha tingut, que és una de les coses que als límits molesta, la reputació internacional, pues lògicament, jo no dic que ha sigut la causa principal, però que això ha ajudat i ha pegat una espenta.
3: Però que tampoc cal ser massa esperar a que ho diga Rodri, o que siga, per a veure que si està l'últim.
1: Que si no llegaven a mediocampo, no llegaven a mediocampo.
2: Però, sí, José Ramón, però ja no ho diu Manolo Montal.
3: Sí,
2: sí, sí. Ho diu Rodri.
3: Sí, sí, sí, segurament. Sí, és prescriptor.
1: I lo ve todo el mundo.
3: És un prescriptor.
1: I lo ve cualquiera que vea el partido. No?
3: Provoca vergonya, no?
2: Tal qual.
4: Tu que eres
1: lo
4: una persona...
1: Patente, pero lo ve todo el mundo.
2: No, lo que pasa es que sobretot l'enganxen en no, perquè no és una...
1: No, exacto.
2: No és un menyspreu, és un... perquè el Rodri se n'anà de la Lliga Espanyola en 2019 i el València venia de guanyar la Copa del Rei. I clar, me'n vaig a la Lliga Anglesa i quan torne, estos qui són?
4: Claro. Anem a deixar-hi la botana a Marc Gómez per a que plantege la primera de les qüestions que tenia. Torna a dir, tu que eres una persona contemporània i moderna i
3: continua,
4: que al mateix temps tens molt
3: tot
4: de molt.
3: La meua edat, tot
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no.
3: Ara me dirà tot i...
4: No, però sé que analitzes molt les coses.
3: Ho intentes, sí.
4: Mira, mai millor dir, intentant estar molt al dia, que molts no ho fem, jo en reconec el primer. Com veus tu el tema este de la intel·ligència artificial?
3: Mira, pues a mi em provoca, per una banda, sorpresa, curiositat, temor. Ara en estos dies està parlant de Slimis, no? Ara, quan venia, escoltava una altra emissora de ràdio, feia una entrevista a una experta que està en diferents organismes oficials i explicava que esta frenada que han fet els grans
1: los
3: empresaris,
1: quatre grans, els
3: quatre
1: no?
3: grans, sí. Perquè se n'ha adonat que ahir anem a l'abisme, val? No afectarà a l'ús quotidià de nivell baix o mig de la intel·ligència artificial, sinó que es plantegen passar com quan en el desenvolupament de les armes després de la Segona Guerra Mundial, no? L'energia nuclear. Les dos grans potències varen haver de mirar-se als ulls i dir, veritat que no ens anem a fer mal? els dos tenien arsenals potents, tant la URSS com els Estats Units, però varen decidir que havien de parar, perquè se podien matar, podien destruir-se mútuament mil de vegades. I jo crec que en el cas de la intel·ligència artificial aplicada al que deia les línies de frontera, en allò que és substancialment més delicat, pensem, les armes bacteriològiques, el fet de que la intel·ligència artificial puga contradir les ordres dels humans, etc. Ahí entenc jo que el sentit comú, el trellat, que sembla que no en tenen, però en tenen, acabarà per dir-los, no pot ser, hem de posar límits, perquè si no acabarem sent víctima de la nostra, del desenvolupament sense límit d'allò que no té límits, perquè com que la intel·ligència artificial s'alimenta ella mateixa, sí, aprèn i avança, aleshores podem arribar al límit d'allò que hem vist en algunes pel·lícules, una distopia en què resulta que d'ací apareixem una civilització que havia sigut extraordinària, feta, pues, hi haurà rates i...
4: Bueno, el propi James Cameron ja ho va advertir.
3: I panderoles, no?
2: Ahir el problema que jo veig, escoltant a Josep Ramon, és, lògicament, no anem a fer-se mal, anem a posar límits...
3: Això ens ha salvat durant 80 anys,
2: però és que igual ara no està en la teua mà posar els límits.
3: Ahí està, perquè hi ha un element que
2: extern
3: que tu has creat
2: i que comença a tindre vida pròpia.
4: Exacte, i això és la por que han tingut.
2: Perquè ara mateix, ahir vaig sentir jo un report on també se parlava d'això i es deia que en un experiment amb diferents desenvolupaments d'intel·ligències artificials tenien com una... Les intel·ligències eren creat com una mena de chat a banda on ells tractaven els
1: seus temes. Sí, sí, elles se hablan en un chat suyo.
2: I fins i tot...
1: Però ja llevan tiempo,
2: I fins i tot hi havia propostes com crear un llenguatge que no entenguen els seres humans.
3: Ahí está, ese es el perill.
2: Però hi ha una diferència...
1: Ja són HAL,
2: Però mira, només sense anar a la destrucció de l'unyà al món distòpic, vale? Però ara mateix una intel·ligència artificial com mira com està muntada el planeta Terra, en general la societat, i diu des de la seua asèpsia, diu, jo veig injust, per exemple, les cases socials, i que hi ha gent que tinga més i que tinga menys, vaig entrar en els bancs i vaig deixar tots els comptes a zero.
1: O con la misma cantidad, imaginaos.
2: Wow, claro.
1: Es que además, yo también me acuerdo cuando se hablaba del gran apagón, de las llamaradas solares y todo aquello, ¿no? Que era lo que a lo mejor podía ser la amenaza para nosotros y que en pocas semanas suponía la debacle, estar incomunicados, ¿no? Y con todas las con todo ese tipo de conexiones interrumpidas. Si es que ahora mismo mitos, por ejemplo, la de Anthropic, que dejaba vía libre a que a cualquier hacker hackeara cualquier institución, si es que podría ahora mismo reventarlo todo.
4: A més, també jo estava pensant en això precisament. Si imagineu que ara que s'han donat compte, no? Que pot suposar un perill per a la humanitat, en el moment en què intenten posar-li límit, ja no n'hi ha temps per a posar-li límit, perquè, entre altres coses, ha agafat una dimensió realment desconeguda fins al moment. Clar. Exponencial. Potser ara estiguem en aquest instant en el que podria fer el que li doni la gana, aquesta tecnologia, per dir-ho d'alguna
3: manera. L'Aprenent de Bruixot, i una pel·lícula de Disney,
2: sí, senyor, sí.
3: L'Aprenent de Bruixot, una pel·lícula de banda sonora extraordinària, i és això, de sobte, el monstre... se t'escapa de control i ja estàs fora de control, aleshores tu eres víctima d'aquell monstre al qual has creat, i ahí està el perill en si els senyors de la guerra, diguem, d'eixa guerra, seran capaços de fer que eixe monstre no se n'isca de la gàbia. Però crec que la mateixa dinàmica i essència de la intel·ligència artificial comporta-te en la seua llavor, en la seua essència, el desenvolupament incontrolat.
2: A més, tenen un accés directe al que són els nostres gustos, les nostres misèries, perquè per xarxes socials estem controladíssims. Uh-huh. Aleshores, jo ahir ho parlava en un amic.
4: Si només fora per les xarxes, Marc.
2: Jo, sí, però des del mòbil es tenen controlats. Jo ahir comentava amb un amic que havia vist una pel·lícula que dic, home, no és una gran pel·lícula, però m'he divertit moltíssim, que és la de Coyote versus Acme. Pel·lícula molt recomanable per a passar un rato graciós, punt. Bueno, pues l'endemà, en el meu timeline de X o Twitter, conters que reproduïen clips curtets de sketches o de escenes de capítols del Coyote contra Correcaminos, m'hi queden com 4 o 5 en un matí.
1: Ya llevamos un tiempo diciendo, hablas de cualquier cosa y lo ves reflejado.
2: Si te escolten en això, te pueden escoltar en moltes coses més.
1: Bueno, y otra cosa, no sé si sabéis, los televisores LG, creo que ya está en la noticia, hay uno de los modelos y demás, que captaban también información de la gente en casa. O sea, que no solo los móviles. O sea, eso ya...
3: Un Tinto se le eche a casa.
2: Están vigilantes, Josep Ramon.
1: Pero imagina tú.
4: Bueno, tener una Alexa o una paya de estas en casa ya es no estar vigilat, es luego, estar más que vigilat, porque esa criatureta, denomineu-la como yo, está escoltante todo el día.
1: Seguramente... Y no solo la Alexa, es que la Rumba, ¿os acordáis? ¿Os acordáis la Rumba? La aspiradora, que la ves ahí tan inofensiva. Pues creo que fue un técnico que desmontó su aspiradora porque no sé qué quería hacer con ella y descubrió que accedía a todos los datos de la gente que tenía aspiradora.
4: Claro.
1: O sea, que cualquier dispositivo, por inocente que nos parezca, ahora mismo en casa,
4: y está a pesar d'això, que és de forma involuntària, un vici molt cochino que tenim tots, per pressa, per deixadesa, pel que siga, cada volta que estem o accedim a qualsevol lloc, en el mòbil, en l'ordinador, siga quin siga el dispositiu, acceptar. Venemos completament.
1: Que se ponían manos a la obra a Europa para...
4: Legalment estan coberts.
1: Para que ya dejaran de que sufriéramos esta esclavitud de estar dando a las cookies continuamente y aún siguen dando, o sea, molestando, pero muchísimo.
2: Es el famoso acudir, ¿no? Del tío que arriba a casa y se troba en el llit en un altre, diu, este senyor que fa en el llit? I el senyor diu, vostè és fulano i tal, sí, s'ha comprat un iPhone, sí, li ha donat quan el va irrinxar, sí, ja accepto les condicions, diu, sí, pues mira.
1: Pues haber leído. És
4: el que...
2: Perquè això no s'ho llegim ningú.
1: Nada.
4: Bueno, en conclusió, ¿vos fa poreta o no vos fa poreta?
1: Y una cosa, porque los cuatro gigantes, o sea, la semana pasada era Jacob, uno de los que había trabajado, el que dijo, dimito, porque esto en 4 años, porque en 2030...
4: Està obsessionada perquè li queden...
3: Menys es queden a nosaltres, amic.
4: No, te queda el mateix, bueno, d'ací a 2030.
3: Jo he viscut 20 anys més.
4: Haber nacido antes.
1: Claro, pero también os digo una cosa. Oye, nos brindan 4 años para que, jolín, aprovechemos y hagamos las cosas, estas cosas.
4: Pero tú eres educaeta y te portes bien la IA y no te farà res. Contra tu no anirà.
1: No anirà. O sea, esto...
4: Yo también, tot i lo profe que soc, me porte molt bé.
1: Pasamos a otra civilización. Esto va a ser... Nos va a fulminar.
3: De vegades perquè ens ve donada, no? Com diem en l'iPhone i tot aquest aparell que cometeu, i després perquè nosaltres acudim a ella per a preguntar-li o per a, en l'ús del nostre del treball quotidià, no sé, és com de fugir del canvi climàtic. Sí, ahí, sí. Si és que vulguem o no, què hem de fer?
1: És una herramienta.
3: Aclimatar-nos.
4: Sí, adaptar-te en la mesura del possible.
1: No, i sacar-li partido.
4: Vas a canviar de tema?
1: No, porque yo os quiero preguntar. Qué curioso que... y luego, hoy hemos sabido que los cuatro gigantes, ¿no? Elon Musk, Sam Altman, Dario Amodei y Demis Hassabis han dicho que hay que frenar. Pero, bueno, Trump ha dicho que, por supuesto, que frenar ni que frenar. O sea, quien gane la IA,
4: a la contra.
1: Quien gane la IA,
4: un salmó,
1: gana.
4: Ya no només pel color, sino porque te cara a la contra de todo.
1: Quien gane la IA, gana. Y él rechaza frenarla por China, porque ¿de qué serviría frenarla en una parte del mundo si luego los otros están? ¿No? Pero mi pregunta
3: la
1: era...
3: La guerra nuclear igual, ¿de qué servís que Estados Units? Este caso,
4: o la carrera espacial, etcétera.
3: Si el A3 está dispuesto a hacer el que huiga, claro.
1: Claro, sí. O sea, que claro, porque estos son de esta parte, pero China que dicen esto, ¿no? Que además está bastante...
4: De todas formas, lo de Trump avanzado. Es como una pataleta. Si a mí no dicen, pero el A3 sí, yo... Porque es de pataletes,
1: claro,
4: el señor Naranja.
1: Pero yo lo que os quería preguntar, ¿esto
3: no,
1: es así?
3: No sé, pero Dios.
1: ¿Esto es así o es una estrategia? Porque además, ¿sabíais que Anthropic iba a salir a bolsa? Lo han retrasado un poco. ¿Es una estrategia porque se quieren repartir ellos el pastel y no quieren que entren otros?
4: Potser, yo también
3: se me escapa. La meva capacitat analítica arriba a preguntar-li... No ho sé, són coses de...
2: És una de les teories.
3: Una de les teories.
2: Ara mateix és una de les teories sobre la taula.
3: Podria ser
1: qualsevol cosa. Mm-hmm. Bueno, pues antes os comentaba lo de la moneda olímpica que ya están preparando sobre el Mundial. No sé si sois de los que guardáis monedas de peseta.
4: Fem una coseta, com si que vas a canviar de tema, jo faig un alto en el camí, només una pauseta de 2 o 3 minuts.
1: I així recordáis si tenéis alguna monedita por ahí en un cajón.
4: Claro, feu memòria mentre...
5: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
5: La radio ya no es como abans. Les vesprades de Punt Radio tampoc. Hem canviat.
7: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
5: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Radio. Sintonitza amb tu.
8: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
10: La terra no s'atura. El nostre camp, la ramaderia i la mar són l'ànima del nostre poble. I en la ràdio pública tenim una veu que els unís a tots.
5: Torna l'imprescindible de la ràdio valenciana. Ara, en un nou horari per a acompanyar la teua sobretaula. El Forcat, amb Sílvia Soria. Amb tota l'actualitat agrícola, els reptes del sector i les nostres arrels. De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la vesprada, en la ràdio d'Apunt. La veu de la nostra terra. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A la costera, 101.5.

0: En fi, jo pessetes sí que en tinc. Soltes, sí. Rúbies, de les de tota la vida, que no aprofiten per a res. Ja veus tu el valor que té avui en dia una pesseta, que no pots comprar-te ni un xiclet, Lluc, te'n recordes? Quan en una pesseta podíem fer... Bueno, en un duro ja ni et compte. En 20 duros passaves del cap de setmana i en els 90 el donaven 1.000 pessetes i encara tornaves en sobres a casa.
1: Depèn. De si
0: a més, si no eres molt gastador, no?
1: Una ratlla. Depèn. Que, clar,
0: bueno, jo és que eixa, la segon no la juga mai, negra, entonces no...
1: Ixa part fosca del teu passat, recorda'l.
0: Que cabrito eres. Bueno. No, no, tot i haver tocat de prop la famosa ruta al bacalao, no és una cosa que m'haguera pegat mai per tastar. I sóc dels que pense que si ho has fet, ho has fet.
1: Clar,
0: ja està,
1: sí,
0: negar és una tonteria.
1: Estàs bé, ara,
0: no?
1: Ara no, no, no la maduresa en experiències que t'han fet com eres ara, és que mirar enrere en funció de les circumstàncies d'aquell moment, pues és absurd, no?
0: Si sense haver-me drogat, mira com estic.
1: Exacte, imagina
0: si m'arriba a clavar alguna
2: cosa. Estava la cosa per posar més sal en el guisat.
0: Exacte.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues la moneda, de todas formas, a la que me voy a referir es la moneda, una moneda de 2 euros. ¿Guardáis monedas de manera...?
0: No. No, mira, a mi em va pegar el punt de guardar, crec que ho vam comentar, algunes monedes de 2 euros, perquè va haver una febre en un moment determinat en què hi havia que n'hi havia molta pasta.
3: Sí.
0: I jo, moneda de 2 euros que pillava, anava trincant-me-la.
1: Per a què? Per a què? Perquè valien més de 2 euros?
0: No, no, però no. Més de 2 euros,
3: no, no,
0: Si n'hi ha algunes que valen un pastizal.
3: La que, de la que us voy a hablar, hoy los coleccionistas
0: pagarían... No sabies això?
3: Pagarían...
1: No, no, no, recorde.
0: Alguna cosa si te tocara la primera.
1: Pues jo en tinc moltes.
0: Pues mira, te
1: les replegues.
0: Sí, sí, sí. Però, ai, me les dones. O te les canvies. Ningú dona duros a peseta.
3: No, primero, antes de dárselas, tú comprueba que no tengas una de estas, porque te podrían dar 6.000 euros por esa monedita de 2 euros. ¿Y por qué? Porque fue una moneda que se acuñó en 2004, se acuñaron 35 millones de monedas, hay un montón, para celebrar los Juegos Olímpicos de Atenas, con el diseño de un discóbolo rodeado por las 12 estrellas europeas. Bueno, pues hoy los coleccionistas te dan hasta 6.000 euros por esa monedita de 2 euros
1: me fixa,
3: con el
0: ni han de més valor,
1: no había caigut mai en això,
3: Y yo no sé por qué, pero todas las noticias que vemos de este tipo, de monedas que te pueden, por las que te pueden dar un mucho más dinero.
0: Mira, ni a una moneda
3: son de 2 euros, o sea que
0: ni a una
3: yo
0: moneda de Italia
3: de,
0: de 2002 en un error de acuñació que val 100.000 euros. Està a la venda en eBay, per cert. I n'hi ha de tota classe, de 41.000 euros, de 600, de 31.500...
3: Igual tenemos
0: 500,
3: un tesorito en casa.
1: Sí, sí, no havia pensat mai en que tinguera un valor superior a les 2 euros.
0: Sí, sí, jo me vaig obsessionar. Totes les que pillava, intentava trincar-les per veure... Sí, sí, perquè igual tenies un tesoret en casa sense donar-te
3: sí, compte. Sí, és verdad que salió la noticia, yo claro, ibas a pagar o algo así, decías, no voy a utilizar la de 2 euros, ya la miraré, y ahí se han quedado, o sea que sí, buscaré a ver si tengo al discóbolo este de Minonera.
0: La mayoría son d'aquestes commemoratives que se van fer unes tiraes molt limitades i que estan molt buscades. La majoria de Mònaco, per cert, i del Vaticano.
1: Pues no és el cas.
0: Curiositats.
2: No tinc jo accés.
0: Bueno, per si a cas, se les mireu i ja està. A més, en internet
3: podeu buscar-ho
0: perfectament.
3: Moneditas de 2 euros, antes de dar la monedita en cualquier comercio, mirad si...
0: Jo tenia unes... que no sé per on pararan per casa, de plata, monedes de 20 duros de franco.
1: I sí.
0: I, sí, sí. Però valen una merda. Bueno, no només per la cara que n'hi ha impresa en les monedes, sinó perquè no tenen pràcticament ningun valor, però són les úniques que recorde així en... Bueno, hi ha alguns bitllets d'estos que m'ha trobat per la casa del poble, que la gent tenia molt acostum d'amagar, pues de la República i coses d'estes, sí, però res més. No m'ha trobat ahir uns doblons d'or de
1: no t'interessa la numismàtica.
0: No, i n'hi ha gent que maneja molts diners en aquest tema, Ara, avui en dia, crec que no és tan comú, però jo recorde de xicotet...
1: I tot això, sí, hi ha gent que es guarda i les monedes també.
0: En la plaça de dins del Coi me recordo que n'hi havia molta gent allí tots trepitjant, mirant, que n'hi havia, que no, i així crec que davant de la llotja, si no m'enganya, també se fan coses.
1: Sí, i en la plaça Redona abans hi havia també, que portaven el setxer, les monedes i això.
0: Sí.
3: No. Los rastros.
0: Ara faríem una enquesta. Jo agarraria 4 o 5 jovenets i els preguntaria, sabeu què significa la paraula numismàtica?
1: Bueno, dels segells, no? He dit?
3: Sí.
0: Estic dient a uns jovenets.
3: De cultura general.
0: Sí, de cultura general. A mi m'encanten aquestes coses.
3: Eso me recuerda la película de Amanece, que no es poco, cuando decían, yo quiero ser culto para decir palabras como paradigmático. Sería como numismático.
1: Però que he dit això al fil del que diuen de cultura general, que apuntava. A mi em preocupa en el tema de la de l'informe PISA, que així, no? El diagnòstic tan dolorós, que és que la gent jove no sap llegir, no entén, no té capacitat lectora.
2: La
1: no?
2: capacitat lectora. I
0: ni això, sap ni tenen capacitat.
1: A, mi, sí.
0: A veure, no n'hi ha que generalitzar, no, Lluc, però no, passa, no, saps què està passant?
1: Evidentment, sí, sí, però que hi hagi que els joves de 18 o des de 15 a 20 anys siguin incapaços, la majoria, de llegir de manera normal, amb interès i capacitat d'entendre què és el que diu l'autor, un text de 30, 40 o 50 línies i que s'explica que a partir de 40 línies la gent ja no entén el que no té capacitat retentiva de les idees i de desenvolupar-les, és preocupant, però simplement, perquè això fa que siguin uns ignorants absoluts i una gent que tindrà problemes per a explicar-se, per a... En fin, no sabem el llenguatge com és d'important, no?
3: No, per a ser manipulados, absolutamente, que al final és lo que...
2: Probablement per una intel·ligència artificial.
3: Claro, o por cualquiera. Por
0: ara que estan preguntant-li les coses i se les creuen a pies juntillas, claro. I això és un altre problema.
3: Claro, claro, però jo us digo una cosa. Pero ahora mismo hacen esa prueba no solo a los jóvenes, a los por franjas de edad, y yo creo que saldría más o menos parecido, ¿eh? Visto lo visto, ¿no? Uh-huh. Visto cómo está el panorama, vamos.
1: Me posible el que pasa es que es distint la generació dels boomers, en que han tingut una etapa de la nostra formació en que era de lectura, te obligaven.
0: I nosaltres també, els llibres de comprensió lectora...
1: Ara la gent de 18 anys no han llegit llibres.
2: I perquè durant molts anys tot va ser analògic.
1: Efectivament, no? I havies el paper, tot, no? Havies de llegir.
2: Jo ara sí que és cert que tinc un nens en què, per exemple, he deixat, per comoditat, he deixat el paper a l'hora de llegir. I, bueno, vaig ser llibres a l'iPad.
1: Però no importa el suport. El problema no és el suport. Claro. Pot ser en l'iPad o pot ser en el paper.
2: Però esta història,
1: importa molt el tipus de text.
2: Esta història la vaig descobrir fa 2 anys, vull dir... durant 54 anys, no dic 54 perquè els primers anys no saps llegir, però durant 50 anys de la meva vida tot el que he llegit ha estat en paper físic, i el fet de tindre lo físic comporta una major atenció en el que estàs fent que en el digital, perquè en el físic si no volies o si tal o ho acabaves o ho tancaves,
0: si el disperses d'una forma o altra.
2: En el digital pots tancar aquesta pantalla i obrir una altra i clavar-te en una xarxa social o a veure vídeos o el que siga. Bueno, pues és un problema, i si tu amb gent que habitualment treballa amb aquesta gent molt jove te diuen, el comentari habitual és tenen uns problemes de comprensió lectora,
0: bueno, i de distracció, perquè la majoria del personal acostumat al tema este de buscar les coses de forma immediata,
2: es que intentes
0: que algú preste atenció
3: a claro, a no profunditzar en nada, a quedar-te en el titular com mucho una entradilla de 3 frases i ja està. És que además no...
0: A quants coneixeu, inclús nosaltres mateix, ja a mi em passa un dissabte per la vesprada, per exemple, d'estar en el sofà, en el mòbil en la mà, en la tele enxufar i alguna cosa més, i de totes les coses a les que estàs suposadament prestar atenció, no haver-te enterat de cap de les 3.
1: Sí.
0: Jo sóc el primer que ho reconec, què em passa.
1: Sí, el problema és quan no tens una... la gent jove, crec, quan resulta que està demostrat i expliquen que en les publicacions de TikTok, de les diferents xarxes socials, els textos han de tindre com a molt 1 minut, com a molt 10 línies, com a molt titular i entradeta. Això provoca... fa, al final, construís una manera de pensar i de enfrontar-te a la realitat molt concreta. Quan tu havies de... t'enfrontaves a un diari, a un article d'opinió de 2 fulls, o de, recordeu, no sé,
3: claro,
1: en una època llegim alguns a l'ABC, hi havia uns 4 cols ahí sense dibuix, sí, sense fotografies ni res, compraves els dominicals, etcètera, i eren uns 4 cols que necessitaves tot el dia, tota la vesprada, això que dies, tota la vesprada per a llegir-te articles de fons, entrevistes, etc. I ara
3: és
1: que hi haurà
3: els
1: joves que no han llegit mai més d'un article d'una plan, d'un full.
0: Bueno,
1: no?
0: Pues recorde que fa un temps, no puc assegurar ara quant, va haver un estudi en què no sé quina part percentual important presumia de no haver llegit un llibre en la seva vida. No sé si us recordeu això, no fa molt que vaig dir. I era al·lucinant. Un llibre en la teua vida, que ja és una expectativa molt gran, la majoria no l'havien llegit mai.
3: Llegó a decir que no quería leer para no estar, para que no le influyera sobre su escritura. O sea, increíble. O sea, no va
0: bueno, però perquè en este món també vos tinc que dir una cosa. Se'ls dona bola i pavul a qualsevol cosa.
1: Però hi havia un moment, això ho explicava un gran comunicador, que deia que abans és que eren ignorants, s'avergonyien de ser ignorants i no ho demostraven.
2: No,
1: intentaven
0: no parlar... Quintero, si no m'enganye, no? Hi ha un famós vídeo d'ell.
1: Intentaven que no es notara. I ara els ignorants, els feixistes, l'extrema dreta, la gent que està posant odi, ho diuen. Ara hi havia l'atac de dos, uns feixistes, a uns xicons homosexuals en Oviedo. I ara... I presumien, ho pengen a les xarxes socials. Abans això s'intentava amagar, no? En un poble de Madrid, crec, varen posar el cara al sol. Fa apenas uns anys, això, la gent haguera xiulat el cara al sol.
2: No s'hagueren atrevit a
1: posar-lo. No s'hagueren atrevit a posar-lo. I ara està ben vist un himne feixista de la Falange. I clar, doncs ja està, que està canviant tot, i ara els que haurien de callar perquè això avergonyís tant el seu pensament com la seva manera d'actuar, ho fan d'una manera cara...
3: Sí,
1: amb orgull.
3: Se lleva gala. Però una cosa que te digo, ignorantes hay en todas las...
1: Evidentment, o sea, sí.
0: Da igual. El problema és que avui en dia, amb tot el coneixement a la mà, sigues més ignorant que fa unes dècades. Claro, és el que estic dient jo, que jo comentàvem ja l'última volta, que fa dècades, per necessitat, la gent era ignorant. No tenien al seu abast tots els coneixements, la informació, tot en general. Però avui en dia que ho tens tot, si eres ignorant, és de veres.
3: I també la gent estava ávida por conocer,
0: en
3: por,
0: sentits,
3: por ver el cine que hacía, o sea, por leer los libros.
0: Bueno,
3: que es, o
0: sea, por... inquietuds.
3: Claro.
1: Hi havia la voluntat de millorar, d'anar avant, i consideraves que la cultura, el coneixement, el saber llegir, el tindre elements de diferents, te feia millor persona. Ara és al revés. Ara les males persones presumixen de no tindre ni valors, ni lectures, ni principis, i això és brutal. Trump és el cas més paradigmàtic. Un personatge sinistre que presumís de la ignorància...
2: I que ha arribat al cim del món.
0: Clar, home, que governa el món, clar, pràcticament.
1: Si se governa, què farem? No? Però que la gent jove, que té un futur per davant, diguem, estiga encantada de no haver llegit un llibre, de tindre una ideologia en què considera el de fora un enemic, en compte de preocupar-se perquè les circumstàncies socials
2: però
1: milloren...
2: Forma part dels plantejaments vitals de cada generació, vull dir, per a... Jo crec que l'època de Josep Ramon, la de Sergi, la meua, no sé si la de Mar...
0: El
2: no llegir un llibre... Estava mal vist.
1: És que tu no deies, és que ningú deia... No,
0: claro,
1: no, jo
0: no tenies que justificar...
1: Presumies d'haver llegit llibres, a ningú se li ocorre... No, jo no he llegit. Quan va ser l'últim llibre que llegires? Fa 4 anys, i el miraves així i dius, serà burro, ¿no? Será ignorante.
3: Pero yo creo que tampoco leías porque, cómo no voy a leer, que me van a decir cualquier cosa. No, sino porque el caldo de cultivo era que estabas bebiéndote en el mundo. Estabas, querías aprender porque querías igual leer.
2: Y una parte de la teua sed de saber cosas.
3: Sí.
2: I del teu oci, vull dir, tu moltes voltes te culturitzaves gràcies a al teu temps d'oci, que era...
3: Efectivament, i amb els teus amics...
2: La quadratura del cercle.
3: Claro,
0: que curiós és això de la gent que mana en el món, per lo que estava dient Lluc, i lo que estàvem comentant respecte a Trump. Trump serà tot lo milionari que vulguem, igual que el senyor Musk, etc, però en el fons són uns
2: ignorants,
0: no? Sí, uns indocumentats.
1: Són uns canalles, estan fent que el món siga pitjor.
0: Ho dic perquè pensem i ens retrotraiem una miqueta enrere també i dius, a veure, qui governava abans o qui manava en el món? Els papes, per exemple, no? Que tenien tot el poder. Però els papes, per contra, eren gent superformada, continuen sent gent superformada,
1: altres no, però la majoria se les supone,
0: no? Com el valor. Però ara és que tota aquesta gent, però mires on mires, al Milei, mires al Trump, mires a qualsevol, i són trompellots que governen el món, per contra de com era fa, a lo millor, jo que sé, unes dècades o uns segles, que és més greu encara.
1: No, el que tu deies d'alguns dels papes, jo és que conec millor la història dels papes valencians, no? De l'exacte VI i Calixte III.
0: Que no eren uns indocumentats.
1: No, al revés, eren uns, o sigui, varen arribar al més sang de la Iglesia.
2: Això, en Tache, era perquè estaven més cultivats que la resta.
1: No, i perquè eren uns experts en dret canònic, eren un, eren, s'havien format que Alexandre VI va estar durant 50 anys sent una part fonamental de l'Església i va servir a sis papes, no? I Calixte III abans, son tio, igual, era gent molt formada que es van triar perquè tenien coneixement canònic, no? Diguem, de les escritures.
0: Bueno, però ahí tens el rei Jaume, del que parlarem d'ací no res, perquè celebrarem, com tots els anys, el 9 d'octubre, que era un senyor extremadament format també, per a l'època que va viure.
3: De dónde venimos y
1: Juan Carlos I no va llegir tant.
2: Vols dir?
0: I així n'hi ha tot, el tema de Ceuta no sé com l'haguera portat, saps?
3: Ahí, que bueno, también tenemos el ejemplo de Sánchez, que también creo que plagió el tema de lo que presentó, ¿no? El, su, o sea, que vamos...
1: Que acaba, es que me encantan es bulos.
3: Pero quiero decir que estamos hablando
1: pero
3: de...
1: ¿Pero qué va a plagiar exactamente?
3: Estamos hablando de Trump, de Milei, o sea, de gobernantes que nos parece que no están a la altura, porque ni cultural ni de otras, en otras su formación, pero tampoco Sánchez quizá esté a la altura. Quiero decir que podemos hablar de todos, porque no sé si es que no tuvo un negro para que le escribiera su tesis, no lo sé, José Ramón, igual
1: no, pero
3: algún
1: que,
3: detalle.
1: No, pero quiero que decir, a mí me sorprende Vegades.
3: Quiero decir que gente que está ahora mismo gobernando en, y que es de cualquier ideología, lo tenemos en todas.
0: Hoy en día, el fet de que una persona, que un negre, una persona darrere de tu, escriga un llibre i tu fas escriure a la resta de la societat, ja que estem parlant de llibres, que l'has escrit tu, és d'una poca vergonya.
1: Recordeu Ana Rosa Quintana.
0: Sí, clar.
1: L'altre dia veia una cosa, veia una cosa que era, em va sorprendre, que apareixia un vídeo d'estos virals en què criticava el informe PISA de lectura, unes qüestions que té a veure amb la lectura, evidentment li tirava la culpa al govern. Ella que va plagiar un llibre i que li va tirar la culpa a que l'ordinador, hi havia algunes pàgines que estaven allí col·locades,
3: que se colaren,
1: i Àngeles Mestreta, que era l'actora de la qual havia begut, entre cometes, una gran part del seu llibre, pues era l'autora i no. Clar, hi ha gent que no té vergonya.
0: Però si és que avui en dia n'hi ha molta gent que suposadament escriu llibres i si ho penses bé, dius, ni el dona el coneixement ni el dona la vida. És impossible que tu en el que estàs fent hagis sigut capaç d'escriure un llibre. És que cau pel seu propi pes.
1: Molta gent. Els autors estos mediàtics, sí, estan 10 hores en la tele i després encara tenen...
0: I treuen un llibre cada dos mesos i dius, perdona?
1: Però a veure, també penseu com és la indústria editorial. Planeta, la gran editorial Planeta, sí, és una indústria, és una empresa que fabrica bestsellers. I la manera de vendre bestsellers és vendre llibres d'autors mediàtics que treballen en els seus canals de televisió. I aleshores, si mireu el que ha passat en els últims anys, molts dels autors que han guanyat premis literaris d'una editorial
0: estan lligats
1: estan
0: a la companyia.
1: Lligats a la companyia. Clar. Juan del Val...
0: Aleshores
1: ja està, però sembla...
3: Mira,
1: però això és important,
3: antes,
1: el criteri. Però
3: negocio,
1: això és important el criteri. Perquè
3: negocio.
1: La gent entenga que el fet de que aquests llibres siguin premiats i tinguin el premi i se reconeguin, no passaran a la història, sinó és un fruit d'una campanya mediàtica de la mateixa empresa que té dret a premiar a qui vulga, però que no t'enganyen, vull dir, segurament no seran tan bons com els de...
3: Però fíjate la lección que se llevan, porque de repente te llega, bueno, y además lo vemos en los establecimientos de premio, no sé qué, premio Planeta, Planeta, y la gente lo compra, lo regala sin pensar. Es que eso, a esos textos, es a los que estás dando la categoría de texto interesante o importante, cuando muchísimas veces seguramente no lo serán. Pero estabais antes hablando de Trump y yo creo que poco se ha hablado nunca de que Trump, no en esta legislatura, pero en la anterior, llegó a convertirse en presidente del gobierno porque los Estados Unidos, porque es algo que he pensado desde aquel momento, no estaban preparados para que una mujer fuera presidenta de los Estados Unidos, que fue cuando se batía el cobre con Hillary Clinton, que por cierto se llama Hillary Rosenthal, o sea que el Clinton lo tiene el marido, como todos, como todas las mujeres americanas, o sea que
0: bueno,
3: no están preparados,
0: y franceses y portugueses,
3: sí, y los suecos, o sea,
0: gran
3: es increíble
0: mayoría
3: que cambien el apellido, yo tampoco lo he podido entender nunca en la
2: pero
3: vida.
2: Yo creo que llegan a mesa ya, yo creo que alguna cosa falla estructuralmente en la nuestra sociedad y en este caso en la del país més poderós del món, quan les dues opcions per a governar el país, que acabaren siguent Hillary Rosenthal i Donald Trump, abans de Hillary Rosenthal estiguera Joe Biden, que ja estava més cap allà que capaç. Vull dir, opcions en els, en tots els Estats Units, no hi ha gent més preparada que Donald Trump i Joe Biden per a...
1: Però sembla mentida que digui això, perquè la manera en què arriben els candidats a president del govern de cada estat no són els millors, són els que els aparatos de l'estat de cada partit, en este cas a UP, i en el cas dels Estats Units no solen ser milionaris, perquè les campanyes i els que tenen darrere...
2: José Ramón, planteja la pregunta d'altra manera, si vols. Els partits allà vegeren que no tenien millors opcions entre els seus que presentar a Donald Trump i a Joe Biden?
1: Pues segurament és una cosa que s'han de mirar.
0: Per cert, una coseta.
2: Sí, però que hi hauria que veure que hi ha darrere, dices.
1: Clar.
0: A Planeta li ha eixit una dura competència en els Premis Literaris. Vos recorde, AENA ja convoca des d'enguany el Premi AENA de Narrativa Hispanoamericana. La dotació econòmica és la mateixa, 1 milió d'euros, i a més 30.000 euros per finalista. Veurem com queda la cosa, però ja no són els Planeta els únics que, diguem,
1: segurament ahí tindrà millor criteri de selecció, perquè no hi ha una empresa...
0: Un negoci...
1: Propi.
2: De moment no hi ha una empresa que siga la matriu d'Onisca i xa...
1: Perquè AENA no és editorial. AENA no és una editorial i no és una empresa de distribució de llibre. Hi ha altres llibres, hi ha altres... premis literaris que són importants i que tenen, no sé, Anagrama, etcètera, no? El premi de narrativa. Hi ha alguns premis que, com que no tenen darrere, el que volen és bones obres, però en este cas crec que l'empresa editorial que m'he referit té darrere un negoci complet, és que fa té el cicle complet, no? Promou presentadors o estrelles mediàtiques, les dona volada, es encarrega un llibre i després el distribuïxen, punt, ja està.
0: Aquí no n'ha anat enguany, a Pablo Motos, que escriurà un llibre, un TV, un fanzine, o aquí,
2: planeta,
0: a Mario Vaquerizo, el Planeta.
1: Ara és que quan veus la nòmina d'alguns desguanyadors, diu...
0: La gran majoria.
1: Vols dir que d'entrada el primer llibre o el segon que fan ha de guanyar un premi d'esta categoria?
2: El primer o el segon...
0: I sense mirar.
2: Probablement, si no te pares a pensar, més que el nom que hagi sigut premiat, el que canta és que, com acaba de dir José Ramón, siga el primer o el segon llibre el que ja els dona accés a un premi d'aixe calibre, dius.
3: Ahí lo que no falla nunca...
2: Canta molt.
3: Lo que no falla nunca és leerte la primera pàgina. O sea, tu hi lees
0: no,
3: la primera pàgina.
0: No, n'hi havia una... La pàgina 63, 60, no?
3: La 66.
0: 66 o 60, sí. No, 67,
3: la
0: crec que era, no?
3: La 66 era. Era perquè si tu... Era un McLuhan, uno de sus ensayos. Si tu querías, estabas eligiendo un libro y no sabías qué libro leerte... lo que te animaba era leer la página 66 para ver si iba a ser el libro que estabas buscando o que te despierta curiosidad.
2: Per algun raonament especial de la página 66?
3: No, pero...
2: O perquè va ser el número que vais ir aquell dia en la bola.
3: No, lo es
0: una,
3: desarrolla.
0: És una 60 y pico, no sé quina, pero
3: la,
0: es una...
3: Sí, yo creo que era la 66. He dicho que Hillary se llamaba Rosenthal, no, Rodham.
2: Bueno, por Rodham.
3: Pero
2: disculpe, señora Rodham.
3: Exacto, pero a que no habíais escuchado ese apellido y oímos hablar de Hillary Clinton, o sea, de Hillary Rodham, eso me parece increíble. ¿Y cuándo va a estar una sociedad preparada, los americanos o los españoles, para que una mujer llegue a la presidencia? ¿Lo veis?
2: Bueno, pues ya países donde está funcionando.
0: Alaba dirte, güey.
2: Desde Italia.
0: Per ejemplo, sí.
1: Italia, Mèxic, en Gran Bretaña.
2: Els països nòrdics també. Els països nòrdics. Ja són pioners fa anys en història.
0: Per què no els americans?
2: La Gran Bretanya amb Margaret Thatcher, des de fa anys.
1: Ara jo crec que ja no hi ha el hàndicap de que siga dona. Importa més la qüestió dels partits, de l'estructura interna dels partits, que no el que siga home o dona.
2: Sí, és veritat, José Ramón, que en Espanya de moment, i aquest moment encara no ha arribat.
3: No s'atisba.
2: Els països nòrdics també ja són pioners fa anys en aquesta història.
0: Per què no els americans?
2: La Gran Bretanya amb Margaret Thatcher, des de fa anys.
1: Ara jo crec que ja no hi ha el hàndicap de que siga dona. Importa més la qüestió dels partits, de l'estructura interna dels partits, que no el que siga home o dona.

0: les seues cosetes la senyora, però escolta tu, i tot el que va a veure, el que va sobreviure, fins i tot a la pandèmia.
1: Les seues cosetes vols dir que s'hidratava, no?
0: Bueno, això al cap i al fi és cosa de cadascú. No, i em pareix molt bé. Mira, si a més la va fer llong, durant
1: lluïda,
0: més temps,
1: lluïda per a
0: igual que l'abuela, l'altra abuela també, 105 anys o per ahí,
1: mare,
0: no?
1: La reina mare.
0: El bifitter és el que té, que mira, que allarga la vida.
2: Te deja...
0: En la majoria dels casos.
1: Bé, amb moderació.
0: Sí.
3: Molt bé. Des de la ràdio pública.
1: Amb moderació, per la bona.
3: Ahir han dit que cal beure per a...
1: No,
0: que tenim la pell molt fina,
3: Antes sí, el de sí, més. Sí. Negre i teixit ahir.
1: Antes el de més com el de menys.
2: Una copa de vino.
0: Ben conservadeta estava perquè el funeral i se va tardar. Per cert, això també vull comentar un dia. Quan es tarda ara en enterrar a una persona?
2: Sí, perquè ara l'han tardat moltíssim.
0: Els iranis porten passejant a la coseta aquella... no sé, 6 mesos ja, per
1: almenys. Depèn les coses que tinguis que fer en el dia.
0: Els papes es tiren...
3: Però els diran, han esperat a que ja que era una miqueta de pau, no sé la cosa, que es trobaven allà una altra volta i els enviaven un míssil i es mataven.
1: Correcte.
0: Lluc, gràcies. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. A tu el veig en un moment. No m'acostumi a d'això. Estem a punt d'acabar.
4: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticat la gestió del cap del Consell, Juan Franperel Llorca, i ha assegurat que està marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del Partit Popular per a les pròximes eleccions.
6: Tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijó. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció així en les Corts i en el carrer.
5: Tampoc està encara triat oficialment com a candidat pel seu partit el mateix Baldoví. Això ha contestat quan li han preguntat per esta qüestió.
6: Tenim un serà un formalisme, però és evident que està així ostentant la sindicatura del grup de Compromís, quan no podia ser d'una altra manera. Els meus sí que em diuen que me volen per a president, i a ells, els seus, no li diuen ni a ell què fas.
5: Més coses, ja ha finalitzat la declaració davant del jutjat de Catarroja d'un dels dos bombers forestals citats avui en la instrucció de la causa de la Dana. Segons ha informat l'advocada Mamen Peris, que exercís l'acusació popular de Ciutadans, el bomber ha informat que Prades va saber de la confirmació de la desaparició de la primera víctima a les 3 de la vesprada.
7: El camionero desaparecido estaba ya confirma la desaparición y que en Utiel el tema ya era muy complicado y se había avisado para que interviniera la UME. El momento exacto es cuando están reunidos en el ayuntamiento de Carlet con la propia alcaldesa. Y yo creo que esto oscilaba sobre las 3 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde.
5: Segons Peris, el testimoni també ha informat de la falta d'instruccions per part d'emergències al dispositiu de bombers forestals.
7: Un dato que ha dicho hoy el testigo es que en ningún momento recibieron ningún mensaje directo de emergencias y ellos estaban controlando, pues se les envió para controlar el cauce del riu Sec.
5: Comença el curs escolar i Casa Caritat a València posa el focus en la vulnerabilitat dels més menuts. Segons un informe d'ONG, 4 de cada 10 persones que sol·licita plaça en una de les seues escoles infantils viu amb la família en habitacions de lloguer, situació a la qual es veuen abocades moltes famílies per no poder pagar el lloguer de pisos sencers i que repercutís molt negativament en el desenvolupament dels xiquets i les xiquetes. En una entrevista a les Notícies del Matí, ens ho ha contat a Punt el responsable de treball social dels centres educatius de Casa Caritat, Pablo Llaniza.
8: A ver, en nuestro caso atendemos niños y niñas entre 1 y 3 años, pues a esas edades lo que necesitan es un entorno adecuado para poder jugar, moverse, desarrollarse, descansar, y esto vivirlo en una habitación es muy complicado. Dificulta mucho el desarrollo de los niños.
5: A hores d'ara ja ha convocat un minut de silenci en memòria de Clàudia a la porta de totes les facultats, escoles i centres de treball de la Universitat de Granada. Clàudia, de 21 anys, va morir assassinada dissabte a Mèxic, a l'estat de Morelos. La Fiscalia Mexicana investiga el crim com a feminicidi. Les autoritats han establit contacte amb el Consolat d'Espanya a Mèxic per a donar suport a la família de la jove que estava al país com a part d'un intercanvi acadèmic procedent de la Universitat de Granada. Quasi mig milió de famílies s'han beneficiat de les ajudes a les ulleres i material òptic amb el pla Veig per a millorar la visió dels escolars. Avui s'ha presentat la segona fase amb una inversió de 73 milions d'euros que s'ha fixat per al nou curs. L'objectiu d'este pla, el pla Veig, és que totes les famílies tinguin ajudes per a material òptic i de

0: d'aquesta manera els jóvens puguen estudiar amb les millors condicions.
1: Lo que van a hacer es elevar la inversión del programa a nada más y nada menos que 73 millones de euros. La ayuda seguirá siendo de hasta 100 euros por menor y un año para adquirir gafas o también lentillas y estará disponible hasta el 31 de diciembre del año 2026.
0: És el president del govern, Pedro Sánchez. Mentrestant, també s'han de contar que dos accidents compliquen ara per ara el trànsit a València. El primer, el bypass de la A7. Un camió ha perdut càrrega a Riba-Roja, en Camp de Túria, en direcció a Alacant. Ocupa el carril dret i provoca 9 quilòmetres de retenció. La DGT recomana desviar-se per la B30 i la pista de Silla, a l'Horta Sud. L'altre sinistre és un accident múltiple d'entrada a València per la A3. A Xirivella hi ha dos carrils tallats que ocasionen 2 quilòmetres de retenció. Acabem, com sempre, amb els esports. El València Club de Futbol s'entrena en estos moments a les ordres d'Òscar Sánchez. Eva Casany.
2: La direcció del club espera que els canvis a la banqueta i la direcció esportiva servisquen de punt d'inflexió per al joc de l'equip, que és cuer de la Lliga amb només un punt. De moment, el fins ara tècnic del filial té una sessió de treball abans del partit que disputaran demà contra l'Alavés. A la una, Sánchez compareixerà en roda de premsa. Abans d'este entrenament, el seu predecessor, Carlos Corberán, i l'exceo de futbol, Ron Gurley, han acudit a la ciutat esportiva de Paterna per acomiadar-se de jugadors i membres del club. A la una i mitja s'acomiadarà de l'Osasuna Braulio Vázquez, que serà el nou director esportiu del club valencià. Haurà de trobar un nou inquilí per a la banqueta i els noms que més sonen ara mateix són Ernesto Valverde i Iagoba Arrasate. Mentrestant, el Villarreal tanca la quinta jornada lliguera, rebenta a les 9 de la nit a la Ceràmica el Betis. Els d'Íñigo Pérez encara busquen la primera victòria en la competició i estan ara mateix obrint els llocs de descens amb dos punts.
0: Els deixem ara amb el programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
3: A Punt Ràdio, notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
5: Señor Pirotècnic, ¿pot comenzar la mascletà?
3: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
6: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
3: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: Fronta una onada de calor, actua.
8: Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència.
7: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
9: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
3: De 12 i mitja a 1 i mitja de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Al racó d'Ademús, 98.6. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: Bé, és moment d'encetar ja l'últim fragment del nostre programa d'avui, que hem encetat just a les 7 del matí. I ser punt culminant, i ser final el tindrem en qüestió de, bueno, vora 51 minuts, que encara ens donaran per a contar-vos algunes coses. Per cert, segur que vos ha passat a tots més d'una vegada. Obriu una de les plataformes de sèries i pel·lícules i comenceu a la recerca d'alguna cosa per a veure. Però comença a passar el temps i hi ha tantes coses que cap vos convenç. I comencem a anar d'una plataforma a una altra i davant la multitud d'opcions acabem apagant la tele i anant a fer una altra cosa. És allò, ara vos ho contem, que s'anomena fatiga per decisió. Una realitat a la que les plataformes de streaming ja intenten avançar-se. A veure, si l'usuari es bloqueja per a decidir què veure, té més risc de tancar i d'anar-se'n a la competència. Per això ara, esta gent que és ben sabuda i mira molt pel negoci, desenvolupa una nova ferramenta d'intel·ligència artificial, de nou ja hem topat en la intel·ligència artificial, que permet avançar-se als gustos de l'usuari i recomanar continguts més adequats. Però clar, com tot en la vida, té un però. Què passa realment quan ens posem davant la pantalla i ens quedem bloquejats per la grandíssima oferta? Anem a analitzar-ho amb Juan Luis García Fernández, que és professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigador del grup Neuroadas Lab. Juan Luis, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: A veure, bueno, sí, en una espècie de desgavell tèrmic, perquè fa calor per el dia i fred pel matí i per la nit, però ho portem amb dignitat. A banda d'això, per la resta, tot bé. Volia dir-te, per què podem arribar a sentir-nos aborronats o fins i tot bloquejar-nos davant la gran oferta audiovisual de les plataformes de vídeo baix demanda?
1: Bueno, moltes vegades sempre pensem, no, que per tenir més opcions significa que trigarem millor. I just també és el contrari. Quan més opcions tenim, pitjor per nosaltres, perquè el nostre cap no arriba a poder agafar tota aquesta informació de totes les sèries que hi ha, de tot el que hi ha, per poder trigar i per poder decidir, no? I perquè també, quan justament obrim una d'aquestes plataformes, el que volem moltes vegades és desconnectar, no? No haver de triar amb molta més informació, no? I aquesta és la paradoxa, no? Aquesta paradoxa d'elecció, on quan més coses tenim per trigar, menys podem trigar, i al final és el que tu has comentat, no?, de que sorgeix aquesta fatiga de decisió.
0: Aprofiten els algoritmes que ens fan recomanacions per a reduir aquesta sensació de bloqueig? És a dir,
1: clar,
0: aprofiten i ens aprofita tindre una guia?
1: Clar, clar, clar, és el que intenten, justament, i moltes vegades és el que arriben a fer, no? És a dir, ells agafen tota aquesta informació que tenen de nosaltres per intentar reduir aquest catàleg i al final poder donar-nos una sèrie d'opcions. Jo a vegades ho explico d'aquesta manera, no? És quan arribem a una biblioteca, no?, i demanem al bibliotecari, oi, mira, jo vull novel·les per poder passar una bona estona. M'agrada que siguin una novel·la més romàntica, una novel·la d'acció, una novel·la, no?, una novel·la negra. Bueno, doncs em diu, mira, ves al passadís 4, no?, i allà agafaràs tot el catàleg. Doncs aquí és el que fan, no? Bueno, el que fan fins ara, perquè justament ara ja sabem que ja estan implementant una sèrie d'algoritmes perquè tu puguis decidir, tu puguis dir-li, oi, mira, jo vull veure una sèrie que sigui una sèrie de comèdia que duri igual 2 hores o 3, no? Mm-hmm. Per veure amb els meus fills, no? I aquí sortirà un altre tipus de catàleg amb un altre tipus de sèries o de pel·lícules, no?, el que tu vulguis fer. Justament ens ajuden a reduir aquesta sensació, però al final hem de ser nosaltres els que hem de decidir.
0: Sí, perquè això em porta a plantejar-te també si el fet de deixar-nos portar sempre per les recomanacions de l'algoritme i no triar per nosaltres mateixos, és a dir, no ser autònoms, podria tindre implicacions negatives per als usuaris. La gent són vaga en general, eh?
1: Bueno, és que justament quan ens posem a veure una sèrie o trigar una sèrie, el que volem és que sigui fàcil la decisió. Mm. És a dir, no volem estar mitja hora, una hora trigant què vull veure. Justament quan fem això és quan al final que volem, no?, que sigui una decisió fàcil i ràpida. Quan estem mitja hora o 40 minuts veiem el catàleg, al final què fem? El que tu has dit, no? Apaguem la tele i ja està. Per tant, al final, aquest algoritme el que intenta és poder ajudar-nos a decidir. Però al final la decisió ha de ser nostra. si nosaltres sempre el que fem és que la pròpia plataforma decideix per nosaltres, aquí és quan comencem a fer aquesta deriva, no? Fins a una eina externa que al final pren les decisions per nosaltres. I aquí és el que no hem de fer. No és el mateix que nosaltres... Sí, perdó, no és el mateix que nosaltres li diem a la plataforma, jo vull una pel·lícula que sigui d'aquesta manera, no?, amb aquest temps per veure una pel·lícula d'acció, a que el propi catàleg em posi una sèrie d'estructures, una sèrie de sèries i de fotos, i jo digui, mira, doncs jo vull aquesta. A que la plataforma em digui, mira, de segon el teu perfil, et recomano aquestes dues pel·lícules. Decideix. Cadascuna d'aquestes opcions fa que una sèrie de funcions cognitives estiguin més actives o no.
0: Ja, està clar. Per tant, amb este nou algoritme, nosaltres mateix podrem sol·licitar les recomanacions, cosa que, m'imagino, es traduirà en una major satisfacció i solucionaria, en tot cas, el problema de l'abrumació.
1: Bueno, probablement pot ajudar, no? Perquè introdueix una cosa important, que és que és la intenció nostra, no? De jo vull això. Però és veritat que igual el que sorgeix, no?, d'aquest tipus de cerca igual no és el que ens agrada, perquè en aquest moment igual tenim un altre tipus d'intenció. Per tant, el que moltes vegades volem és que la plataforma...
0: És molt subjectiu, clar, perdona el que estàs dient, perquè pareix que podria guiar-se pels nostres gustos, però els nostres gustos no sempre són els mateixos.
1: Ah, això mateix. I a vegades el que volem és que la plataforma al final ens doni el que jo vull en aquest moment, però clar, les plataformes encara no poden llegir la nostra ment. Fins ara no poden, no?
0: Yeah.
1: El que poden és donar-nos unes opcions. Ara, el que passa és que quan la plataforma no em dona el que jo vull en aquest moment, perquè igual estic trist o perquè igual estic... vull una cosa que sigui més lleugera de veure o no, o vull una cosa més profunda, i no ens dona el que jo vull, el que al final pot passar és que surti aquest tipus de frustració respecte a la plataforma.
0: Clar, perquè pot passar que les recomanacions de les plataformes no siguin del nostre gust i això acaba també creant una espècie de reacció negativa en els usuaris, clar, un efecte rebot.
1: Sí, perfectament. Sí, perfectament, no? És a dir, els algoritmes treballen amb probabilitats, però el que deia abans no ens llegeixen la ment, no? Poden conèixer el nostre historial del consum, però igual no com estem en aquest moment i no el que volem, no? El que és del nostre gust en aquest moment, no?
0: Està
1: igual
0: clar.
1: Pot passar que hagin vist diverses pel·lícules d'un gènere perquè les compartim amb una altra persona i el sistema pues, va interpretar, no?, que s'encanta aquest gènere. Pues, igual no, igual en aquest moment no volem això, no? Paradoxalment, com més acostumats estem a que l'algoritme encerti, menys ens molesta quan s'equivoca, no? És a dir, es molesta moltíssim quan s'equivoca.
0: En fi, de totes formes, si cada vegada més els algoritmes van perfeccionant-se, també podríem tornar-nos, t'ho dia al principi, encara que soni fort, dependents totals d'ells.
1: En aquest sentit, jo crec que en part depèn de com utilitzem aquestes eines. No? Jo distingiria entre el que és la dependència més clínica i la dependència més funcional. No? Parlar d'aquesta dependència en sentit més clínic seria una mica excessiu en aquest context. Però sí, el que podem desenvolupar és una forta dependència funcional. No? Aquesta habituació, no? És a dir, acostumar-nos tant a que un sistema seleccioni, organitzi i prioritzi informació per nosaltres que ens resulti incòmode fer-ho sense aquest tipus d'ajuda. Això jo moltes vegades també ho explico, intento plantejar, no?, com quan utilitzem altres tecnologies, per exemple un GPS, no? Ens facilita moltíssim la vida, però moltes persones presten menys atenció a les rutes perquè saben que el dispositiu les guiarà. Amb aquest algoritme es pot passar una cosa pues, semblant, no? No vol dir que la tecnologia sigui negativa, però sí vol dir que quan externalitzem una funció cognitiva en una eina, deixem d'utilitzar-la amb la mateixa freqüència, no? I per tant, més que parlar d'addicció o d'aquest tipus de dependència, jo parlaria d'una habituació o una dependència més funcional, no? Acostumar-nos a que algú alguna cosa decideixi per nosaltres.
0: Està clar. Pues una última coseta, siga com siga, el que queda clar és que la nova realitat de la intel·ligència artificial ens està fent parlar de termes que fins ara desconeixíem. Un d'ells, i que va molt relacionat amb el que estem comentant, és allò del deute cognitiu. Podries explicar-nos què és i per què cada vegada està més d'actualitat?
1: Sí, mira, el deute cognitiu és un concepte bastant interessant, no? Fa referència al que pot passar quan utilitzem constantment eines tecnològiques per evitar determinats esforços mentals. A curt termini obtenim un benefici, no? Estalviem temps, és més fàcil, no? Per exemple, la IA resumeix un text, es proposa una resposta, organitza la informació, no? Ens recomana què mirar i fins i tot inclús ens genera idees, no? O com continuar, no? El possible problema apareix quan aquesta ajuda substitueix sistemàticament processos que abans fèiem nosaltres, per recordar, planificar, elaborar una resposta, comparar alternatives, no? Seria semblant com a un deute econòmic. Obtenim un benefici immediat, però hi pot haver un cost posterior si deixem d'exercitar diferents capacitats cognitives, no? Ara bé, cal matisar una cosa important. Utilitzar la IA no genera automàticament un deute cognitiu. Tot depèn de com la fem servir. Pot reduir la nostra activitat cognitiva si substitueix completament la nostra capacitat, però també pot potenciar determinades capacitats en funció de com ens donen un suport, no?
0: Està clar.
1: Per això la pregunta és, és bo utilitzar la IA o no? Sinó que la pregunta seria, no, quina part del procés entenem que hem de delegar a la IA i qual no hem d'utilitzar, no? La IA pot ser una pròtesi, per així dir-lo, no? Una ajuda cognitiva fantàstica. El risc apareix quan deixem d'utilitzar-la com a suport i comencem a utilitzar-la sempre com un substitut.
0: Ai, la IA, que ha vingut a marcar-nos la pauta de les nostres vides i, el que és més, ha vingut per a quedar-se. En fi, pues, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Juan Luis, i per haver-nos contat sí. Totes aquestes coses que, espere, ens aprofiten per a no quedar-nos empanats i després decebuts per no saber el que triar a l'hora de veure una peli o una sèrie. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Adéu. Són les 11:20.
2: Matí directe. Sergi Alcina.
0: Quan parlem de gastronomia valenciana, pensem en sabors, parlem en tradició i també parlem de receptes que formen part del nostre dia a dia. Però darrere d'una paella, d'un got d'orxata o d'un grapat de cacaus, sabíeu que també hi ha molta ciència i també hi ha molta investigació? Tot això vos ho dic perquè la Universitat Politècnica de València ha posat en marxa un MOS de ciència. Una iniciativa de divulgació que ens convida precisament a mirar la nostra gastronomia amb ulls científics i a descobrir què passa realment quan cuinem, mengem o transformem directament un aliment. Anem a parlar d'esta iniciativa i anem a saludar a Luis Turano, que és ideòleg del projecte, i també a Puri García, catedràtica de Tecnologia d'Aliments de la Universitat Politècnica de València. Luis, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal, Sergi?
0: Com naix un MOS de ciència? D'on ix aquesta idea d'explicar la ciència, però a partir de plats i productes tan nostres?
3: Mira, com sabeu, la ciència i la gastronomia van de la mà, sempre, i el que volíem fer és que la gent descobrira alguns, no tots, òbviament, dels secrets de la informació científica que n'hi ha darrere en aquesta primera temporada de MOS de ciència, per exemple, com comentaves, de la paella, de la horchata, del cacao del collaret. El que volíem era apropar, apropar una cosa que és molt, molt nostra, d'una forma molt didàctica, molt divulgativa, a través de continguts per a xarxes socials, apropar tota aquesta ciència dels nostres plats més típics i de productes més típics a tota la gent, a través d'aquests continguts per a xarxes socials. I com neix? Des de la Universitat Politècnica de València treballem tots els anys en un programa de divulgació científica, no? En el programa anual de divulgació científica que presentem al Ministeri. Portem 20 anys en el recolzament del Ministeri i enguany, en la convocatòria anterior, vam dir, podem pegar un passet més en aquesta divulgació científica vinculada a la gastronomia. En estos anys fem tallers, fem xerrades per a nanos. I vam dir, intentem fer aquesta passada més a través de les xarxes socials. I és això el que vam idear. Vam posar-se en contacte amb cracs com són Puri o com és Salva Soler i altres investigadors, i en l'ajuda d'ells dos en esta primera temporada i d'altres investigadors en pròximes temporades, hem donat ja vida a este MOS de ciència que, com vos dic, continuarà creixent.
0: Dicen que salude a Puri García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Ara continuem tu perquè directament sí, tinc una pregunta que fer-te, però Luis, haveu triat començar per la paella, l'orxata i com dies el cacau del Collaret. Què tenen estos tres productes que es fa especialment interessants, però des del punt de vista científic?
3: A veure, la orxata i la paella, no n'hi ha cap dubte, són dos dels nostres productes o plats essencials que ens defineixen. Darrere d'ells n'hi ha molts processos i n'hi ha molta informació que es fa també particularment important per a difondre aquesta ciència i que normalment no se'n parla o no se'n coneix. Puri, ara vos podrà parlar de ben segur, sí. Però que em tracta de donar les píndoles més essencials. Òbviament, són píndoles de xarxes, en una infografia en 3-4 edades de cadascuna, però hem triat aquests dos productes, la primera raó, perquè són dos de les nostres senyes d'identitat, la segona, perquè no coneguem moltes vegades què n'hi ha darrere de cadascun dels nostres plats, no d'estos en concret, sinó en general, què n'hi ha darrere de ciència de cadascun dels nostres plats i per què no podem fer-ho saber o redescobrir-ho a tota la gent. En este cas, en estos dos. I el cacau del Collaret, per què? Perquè en esta sèrie no només parlem de plats fonamentals per a nostres senyes d'identitat com dia, sinó que també parlem d'alguns projectes en els que està treballant la Universitat Politècnica de València per a recuperar, per a intentar garantir, per a contribuir a garantir la vida d'aquests productes. Hem parlat del cacau del Collaret en esta temporada, però parlarem també del meló d'or d'Ontinyent, sí. Parlarem també de la zanahoria morada de Villena. Són productes de la tomata valenciana, productes en els que estem treballant per a garantir la seva conservació i la seva vida i el seu futur, i parlem tant del producte en si com del treball que fa la universitat.
0: Puri, anem a posar-nos davant d'una paella. Què està passant exactament dins d'eixa paella mentre cuinem, d'eixa paellera mentre cuinem? Quina és la ciència que hi ha darrere d'un bon plat o de la preparació d'una bona paella?
4: A veure, n'hi ha molta ciència darrere d'una paella, encara que la gent no se ho pense, no? Tu a soles penses en, fem ahí un convoy i preparem la paella i hasta que també n'hi ha, que això és cultura i també té una part important, no? Però en la part científica, darrere d'una paella, per exemple, n'hi ha una transferència de calor. Tu fiques el foc, ja siga un foc d'un redolí o ja siga el foc de la nyenya, tu fiques el foc i això calenta, aquesta transferència de calor és la que fa que n'hi hagin moltíssimes reaccions químiques en l'arròs, en les verdures, etc., que són les que van transformant aquests productes que tenen unes característiques quan estan frescos o quan estan sense fer aquesta transformació i que després van canviant les seues característiques, no? Tot el món diu, lo millor d'una paella és tindre un bon fondo. Evidentment, tu tens que fer sofregir, no? La tomata. En aquest sofregir de la tomata, les verdures, la carn, etc., n'hi ha una mogollona de reaccions químiques que el que fan després és solubilitzar-se quan fiquem en l'aigua i aleshores transfereixen aquest sabor que hem fet en aquesta transformació en el foc, en l'oli, en les verdures, en els compostos que se generen al brou, no? al caldo. I després això transfereix una altra volta des del brou a l'arròs, no? I aleshores tota la transferència de calor, de substàncies, etc., van passant d'un lloc a un altre, transformant-se químicament i donant tota aquesta sensació de plaer que ens fa després quan tastem l'arròs i diem, este és un bon arròs de paella.
0: I un altre dels protagonistes, per exemple, és l'orxata, tan nostra. Què té de particular des del punt de vista de la tecnologia dels aliments transformar una xufa, per exemple, o unes quantes xufes en eixa beguda que tots coneixem?
4: Bé, l'orxata és una beguda que avui en dia sempre ha sigut interessant per a nosaltres, no? Perquè és un dels nostres productes més arraigats a la terra. Però l'orxata té ara un valor extra i és en això de les begudes vegetals, no? Sempre hem dit les begudes vegetals.
0: Qui anava a dir-ho,
4: Exacte.
0: Que tots ara en l'avena, la soja...
4: Exacte, soja. I l'orxata és la nostra beguda vegetal per excel·lència.
0: Sí.
4: Quina diferència n'hi ha? pot ser que n'hi ha una important per a nosaltres, i és que l'horchata, fins a l'any passat, per a que fora denominació d'origen horchata de València, o feta en xufa de València i tal, tenia que tindre, segons la regulació de la denominació d'origen, un 14% de sucre. I aleshores això era un poquet la diferència entre el valor afegit que teníem de l'horchata i unes altres begudes vegetals. Però és que ara la denominació d'origen també ha canviat això, perquè les coses es van modificant i tu ja pots dir que això és horchata de València sense que tinga sucres, no? I aleshores ja tenim una beguda vegetal que des del punt de vista nutricional és interessantíssima, no? Perquè té un perfil lipídic, té greixos, perquè té un perfil lipídic de àcids grassos que són insaturats i monoinsaturats, que tenen molt bona propietats per la prevenció cardiovascular, etc. Ja no conté un nivell extra de sucre, sinó que té els sucres naturals, que també tenen un efecte saciant, etc. I després també tenen quantitat de fibra que per a el creixement de la nostra microbiota és interessant, no? És interessant. Aleshores, té aquest perfil nutricional interessant si li llevem el sucre, que ara podem gaudir d'aquesta beguda vegetal sense sucres, o com menys quantitat de sucre, en definitiva.
0: I ara un producte pot ser menys conegut fora de les nostres terres, el cacau del Collaret, que el fa especial. I què podem descobrir des de la ciència quan anem a fixar-nos en un producte tan tradicional i tan d'ús comú així?
4: Pues mira, el cacau del Collaret, que és una llegum, té un avantatge interessant, i és que té un perfil, torna una altra volta al perfil nutricional, no? Però és que és una de les coses més interessants dels nostres productes. Té un perfil nutricional interessant perquè té una quantitat de proteïna vegetal també prou interessant. I ara que estem tratant de modificar un poc la nostra dieta,
0: guanyant...
4: És a dir, que
0: no engreixa, no?
4: No.
0: Vas alimentar-me de cacau, només.
4: No. Sí que té un valor nutricional alt perquè té molt de greix.
0: Sí,
4: però té una quantitat de proteïna alta, però té una quantitat alta també de greixos, que tenen un perfil, una altra volta, monoinsaturats, poliinsaturats, interessants, però són greixos. Aleshores, no podem derivar tot el consum de proteïna vegetal a aquest tipus de producte, però sí incorporar-lo dins de la nostra dieta. I a banda de tot això, este tradicional cacau de Collaret és que té un sabor, un perfil aromàtic i sàpid molt interessant, no? Que el diferència d'uns altres cacaus que són distints, no? Així, a la Comunitat Valenciana, aleshores, tenim gent recuperant, com ha fet ha contat Salva en la seva infografia, no? Recuperant aquestes llavors que són més tradicionals, perquè moltes voltes no les fem nostres perquè pareix que siguen, no sé, una cosa menys productiva, per exemple, també pot ser que la producció sigui més xicoteta en comparació amb les altres varietats, però tenim una companya ara que està recuperant el cacau del Collaret i també la cacaua, no?, que és una altra varietat també de cacauet nostre, bé, que són varietats que li estem donant un valor afegit per ser el nostre cacau. I la diferència, jo me penso que és això, té un perfil, diguem, organolèptic, no? En boca, en la sensació també mantecosa quan menges, etcètera, que és totalment diferent a uns altres cacauets, i després aquest valor nutricional que també li podem donar, sempre en l'equilibri dins de la dieta mediterrània. Ara també n'hi ha una manera de presentació del cacau, no del Collaret, però sí del cacau en general, que és desgrassat, no? Llevem el gran part dels greixos i tenim un perfil de proteïna d'origen vegetal molt interessant per afegir en la nostra dieta.
0: Lluís, poquet temps mos queda ja. Quan parlem de divulgació científica, moltes voltes pensem en conceptes complicats. Així, en canvi, partiu d'una cosa quotidiana com el menjar. És més fàcil explicar ciència quan la tenim davant del plat?
3: És més fàcil, però el nostre repte és explicar la ciència, siga més complicada o menys complicada. Això, i això és el repte que es plantegem cada dia. El nostre objectiu és fer arribar la ciència a tota la població, intentant explicar allò que siga més complicat. N'hi ha reptes que són més difícils. Ara bé, si jo tinc un pla de paella davant, tinc un got d'orxata, i puc descobrir, gràcies a aquesta iniciativa, algo de ciència? Sí, va a ser més fàcil. I en això continuarem, en aquesta activitat i en qualsevol altra, de la mà d'investigadores com Puri, com Salva i com tants altres, perquè al cap i a la fi nosaltres el que som, som portaveus d'on ve el coneixement, i en aquest cas qui controla del tema són els nostres investigadors i investigadores. Però tot se pot fer entendre, allò que tenim més propet és un poc més fàcil, però no n'hi ha res d'impossible per a difondre-se.
0: Per tant, Puri, ja per acabar, uh-huh, la ciència pot ajudar-nos també a entendre i preservar la nostra gastronomia tradicional.
4: Per suposat, per això ja, també lluitem nosaltres des del nostre grup d'investigació, no? La gastronomia forma part de la cultura, forma part de la tradició, però la gastronomia no és res sense, sense tota la part científica de darrere, que és la transformació dels aliments que formen part dels plats, de les begudes i de tota, de tota, de totes les receptes, no? Una recepta de gastronomia té molta ciència darrere, no? N'hi ha que fer l'esforç d'explicar-la i d'entendre-ho i que la gent pense, no, això no és química, perquè moltes voltes el que ocorre a la gent és que pensa, quan parles de ciència, això és tota química, no? No? Clar que és química perquè totes les reaccions que formen part d'això donen pas als productes tal com es coneguem.
0: Està clar.
3: En realitat, Sergi, des que s'alcem fins a que s'excitem, tot en la nostra vida és ciència.
0: Sí, això ho tinc claríssim, sí. Jo ja, a banda de friki de TNT, també em vaig tornar un poquet Sheldon Cooper i ja sé que, a banda de que la ciència és divertida, tot el que ens en falta és ciència, per cert, i disseny, entre altres coses.
4: Sí.
0: Pues, Luis sí. I Puri, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver estat amb nosaltres en este temps de la ràdio autonòmica. Una abraçada molt forta.
3: Moltíssimes gràcies.
4: Adéu.
0: Adéu, cuideu-vos. Adéu. Ara, a les 11:35, en un moment no deixarem de parlar de menjar, perquè, com en tot en la vida, n'hi ha alguns que ens agraden més i altres que ens agraden menys.
2: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
0: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. Sintoniza amb tu.
7: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents: temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.

0: Este dilluns, des de les 20:40 en directe, Punt a Punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la Ceràmica, Villarreal-Betis. Amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al Punt a Punt.
1: A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2.

0: Jo crec que no n'hi ha creu més significativa que arriben aquestes hores i tingues que parlar de menjar, de picaetes, de dolços, de bocates. Quant de temps fa que no vaig a un lloc d'estos, de bocates, d'estos mega... Estos bars que s'estilen molt ara, que són superbarats, sí, com diu Mariajo, que no li cabien, no li donaven els dos braços de sí. Sí, que el fas un bocata de metro i mig i el costa 4 euros el bocata i te'l tens que portar, la meitat te'l tens que emportar. I com tu, n'hi ha 60 més en eixe bar que estan fent-se ixos bocates. Bueno, a banda de que m'agradaria saber on està el negoci, si tinguera que ser un bocata de tortilla, David, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Faria falta una quantitat d'ous més grans de les que jo faig les tortilles. I això que jo faig tortilles de 10 i 12 ous.
1: Ous de dos yemas, huevos de dos yemas.
0: Escolta...
1: Això és un misteri, eh?
0: Per què ixen bessonaes?
1: Sí. Pues... És un misteri perquè jo porte anys buscant-lo. O sigui, és com els que no se queden embarassats. Jo porte anys buscant ixe ou i no me n'ix. I els meus amics... Diuen, no, és que n'hi ha que comprar en el mercat. En el mercat sí que ixen.
0: Jo en el mercat...
1: supermercat no.
0: No, en el mercat de Russafa, no sé si està la mateixa o era de sempre, però la que jo anava sí que tenia un cistell especial de ous de dos rovells. I jo li comprava els ous de dos rovells. Sí.
1: No vaig apropar-me al meu, al mercat de Castilla,
0: sí.
1: A veure si ahí tenen també...
0: Pregunta-li a la senyora, a l'Ouera, sí, sí, sí, a la senyora Ouera... Sí, en té, perquè la meva sí que en té. Mira, home, és que em pilla en hora de curro i ja no puc anar al mercat. Yeah. Però si puc, enviaré algun espia internacional a que ho averigüe i si allà n'hi ha de dos ous.
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: és
1: sí.
0: Que són gallines que trauen només bessonaes o alguna cosa, però sí, sí.
1: Sí, sí, però és que n'hi ha, en el meu grup d'amics, n'hi ha la competició de que cada volta que llegeix algú d'ells passen la foto per donar-me en veig, saps?
0: I després diu del meu algoritme. I en el seu grup d'amics...
1: Bueno.
0: Es barallen per veure qui li ha un ou de dos rovells.
1: Sí,
0: perdona, les expectatives en la vida tenen que ser molt bàsiques.
1: Mos ho passem molt bé.
0: Sí. És igual que... Claro, tu eres més jove. Ara ja no eres tan jove, tenia que dir-ho.
1: Bueno.
0: Però Mariajo i la resta de la gent del programa, els ous blancs, tota la vida els ous eren blancs, en recordeu? Ara no, ara tots els ous són negres.
1: Sí.
0: És una cosa molt curiosa. Ous blancs és molt difícil trobar-los.
1: És difícil, és veritat.
0: És molt difícil. Sí. Però, en fi, relativament d'ous i del derivat dels ous anem a parlar.
1: Truita,
0: no?
1: Tortilla.
0: En ceba o sense ceba, pajarín?
1: En ceba.
0: Ah, val.
1: També. En ceba.
0: En ceba.
1: Vale. Mariajo, en ceba, sense ceba.
0: Sí,
1: en ceba.
0: Sí.
1: Vale.
0: I a més ara n'hi ha una moda que és fer-la... A mi lo de la tortilla en papes, no. Té que ser en la creïlla, tu tallaeta...
1: És que això és un invent molt raro.
0: Però tu l'has provat?
1: Sí.
0: Però té que donar un poquet de grima,
1: això
0: no?
1: Això és un invent molt raro, no sé.
0: Això no, però en la ceba caramelitzada sí que està molt bona, tinc que dir-te.
1: Bueno, el cas és que la truita és l'aliment, o sigui, el plat,
0: el
1: jo
0: tot.
1: Crec... preferit, sí, a nivell... N'hi ha una enquesta de fet que confirma que és el plat estrella de la nostra cuina en general, per damunt de la paella, per damunt del pernil, o sea...
0: Per damunt de la paella? Tu saps que n'hi ha persones que estan escoltant-nos que han envellit 5 anys ara de repent al dir això?
1: Sí,
0: bueno,
1: però bueno...
0: Perquè ho sàpigues.
1: Jo què sé.
0: Totilla.
1: Cadascú...
0: És de veres, els xinesos quan venen, totilla.
1: Sí.
0: I la
1: bueno,
0: la gent en si, als bars i tot, demana totilla, tapa totilla.
1: Jo l'estiu passat vaig estar en Galícia i vaig tastar la famosíssima tortilla de Betanzos.
0: I què
1: bueno,
0: té
1: de... Això és altre nivell.
0: Què és allò?
1: Pues és una tortilla poquet cuaixà. O sea, pràcticament una sopa...
0: Segon pregunta, molt feta o per dins un poquet crua?
1: No, crueta.
0: Mariajo, tu també? Un poquet crua per dins o te dona un poquet d'agonia? És que n'hi ha gent que li dona oix, el tema ese de l'ou. A mi m'agrada poquet feta per dins, també. Un poquet feta.
1: Doncs sí. Jo no sé quins seran els paràmetres que triaran en el concurs que s'està celebrant ara mateix, perquè n'hi ha un campionat en Alacant, ara mateix, celebrant-se en estos mateixos moments, en el centre de tecnificació, on es busca la millor truita de la Comunitat Valenciana.
0: Xico, i això no m'ho dius en les tortilles que faig jo.
1: Que no podíem haver traslladat l'estudi allí.
0: Pues sí.
1: Deuríem haver-ho fet.
0: Sí.
1: Doncs allí estan competint ara mateix des de les 10:30 en eixe campionat que ens donarà pas, que donarà pas al guanyador, donarà un passaport a disputar el campionat d'Espanya que es celebrarà el 4 d'octubre en el marc de la Can Gastronòmica, així que tot queda a casa. És una competició amb dues categories, la truita tradicional i la truita amb punts suspensius, per a que tinga lloc l'innovació, diguem. O sigui que entre els participants hem de dir que n'hi ha cuiners i cuineres de restaurants de València, d'Alacant, de Castelló, en definitiva, de tot el llarg i ample de la nostra comunitat. I el jurat està presidit pel crític gastronòmic Rafael García Santos amb Paco Torreblanca, Quico Moya i Susi Díaz. I precisament crec que ja a l'altre costat de telèfon està Rafa García Santos. Rafa, bon dia, buenos días.
2: Bon dia, sí.
0: Hola, Rafa.
2: Aquí esperando, ya hemos probado una tortilla deliciosa porque hemos empezado con ponencias. Tenemos a la subcampeona de España, que es una alicantina ilicitana, en este caso concreto, que es Celia, ha hecho una ponencia y nos ha dado a degustar y nos ha explicado todos sus secretos sobre la tortilla de patatas. Y ya está empezando el campeonato, están cocinando al respecto los 20 concursantes que participan hoy.
1: Ahora mismo los fuegos ya en marcha. Rafa, yo no sé, precisamente hablabas de esos secretos que estaban contando en la ponencia. ¿Cuál es el secreto para tener una buena tortilla de patatas?
2: Es indefinible, es decir, tienen que conjuntar muchos factores completamente diferentes. Pero vamos a empezar por cosas básicas que luego hay que matizar cada una de ellas. Lo primero, la tortilla es antes y sobre todo un plato de huevos, es decir, el huevo es un elemento determinante en la tortilla de patatas, es decir, si tú haces un ladrillo no puede ser una buena tortilla de patatas. Esto ya como concepto. Aparte del concepto, tienes que utilizar buenos huevos y buenas patatas. Y es muy difícil encontrar buenos huevos, hay muy pocas marcas.
0: Hay que tener huevos para hacer una tortilla, Rafa.
2: Hay que tener y echarle muchos huevos.
0: Exacto.
2: Exactamente, tienes que tener muchos huevos, tienes que buscar muy buena patata, esta es otra cosa. Luego tienes que tener técnica, es decir, y la técnica se aprende a base de estudiar.
0: Pues te voy a decir que sí, porque yo las hacía desestructuradas, de estas que...
1: Construcción.
0: Sí, sí, de construcción de tortilla. Y oye, con el tiempo y con interés, te tengo que decir que ahora me salen auténticos colchones de 1,35, ¿eh? En serio, que podrías dormir encima de la tortilla, de verdad te lo digo.
2: Sí, sí, sí.
0: Aprendes.
2: Pues, eso está bien, es como todo en la vida, evidentemente.
0: Sí.
2: Hay que practicar mucho.
0: No, yo sé la de tortillas que he destruido y nadie más, ¿eh?
1: Claro, yo, mi pregunta, Rafa, es, a mí me pasa que yo intento hacerla, pues eso, con poquito hecha, ¿no? Y siempre me cuesta muchísimo que se quede el puntito de poquito cuajada. ¿Cómo alcanzamos ese punto perfecto que a lo mejor esa tortilla de Betanzos que decía yo?
0: Sí, porque luego se recuece ella sola por dentro y dices, uy, yo que la había dejado así medio crudita y ahora se me ha hecho.
1: Claro, ¿cuál es el misterio?
2: Vamos a ver, es que si tú haces una tortilla que está muy jugosa, vamos a decir que si por 100 gramos de patata le metes 4 huevos, vamos a suponer ya frita, patata frita, que serían 200 gramos en crudo, le metes 4 huevos, si tú esa tortilla la dejas un cuarto de hora una vez que la has hecho, la patata va absorbiendo el huevo y consecuentemente el huevo desaparece. Por eso una tortilla siempre tiene que ser comida como mucho con 5 minutos o 6 o 7 a más tardar desde que salga de la cocina. Este es un factor. Y otro factor es que la tortilla, aunque el huevo corra por el plato, como vosotros estáis diciendo, de una tortilla de Betanzos, aquí está el personaje histórico que mejor ha hecho la tortilla de patatas, que es Crispi del Manjar de La Coruña. Este señor, su bisabuela fue la que inventó la tortilla de Betanzos, es una tortilla de una familia en concreto, pero luego, aunque lleve mucho huevo, tú tienes que montar ese huevo. El huevo no puede quedar crudo, es decir, y para montar el huevo hay sistemas distintos. Por eso los de Betanzos dan la vuelta a la tortilla unas 5, 6, 7, 8 veces.
1: Anda.
2: Porque cuando tú quieres ligar un bacalao al pilpil o unas alubias, tienes que mover en vaivén, ¿no? Pues hay dos formas para ligar ese huevo. O mientras se está haciendo el huevo con la patata, darle mucho vaivén, etcétera, etcétera, y después darle muchas vueltas, que eso te va a permitir que la tortilla quede muchísimo más bonita y el huevo quede ligado y montado. Es decir, le estás pidiendo calor sin que se te cuaje el huevo. Eso es importante. Hay otro sistema que también la ligas, pero en otra tortilla diferente. Si tú tienes mucho tiempo el huevo con la patata en un bol, la patata va absorbiendo el huevo, entonces va saliendo más espesita la tortilla. Lo que te comentaba, que hay muchos matices que se pueden incluir y la conjunción de muchos factores es lo que determina una tortilla u otra.
1: Y luego estáis, como tú decías, Rafa, ahora mismo ha comenzado, están cocinando los cerca de 20 participantes y está esa otra categoría de innovación. Que no sé si habéis visto, si has podido ver ya algún ingrediente, no sé, ¿dónde se puede innovar en la tortilla? ¿Qué se puede añadir que digas, me da unos matices? ¿Dónde está la innovación?
2: Vamos a ver, que caben todas las innovaciones posibles. Esto lo inventamos en la revolución de la tortilla gourmet hace 3 o 4 años por una sencilla razón. Entendíamos que había que hacer tortillas como una alternativa a la guarrindongada de las tortillas rellenas, que son una puta mierda, que se rompe absolutamente la estructura de la tortilla y el sabor. Es decir, que no sabes qué te llevas a la boca, lo que sabes es que te llena el paladar, pero no sabe a tortilla ni tiene la estructura propia de una tortilla. Entonces pensamos las tortillas preservando lo que es la identidad de la tortilla de patata. Nunca puede llevar más de un 10 o un 15% del con. El 10 o el 15 depende del producto que tú le añades, porque hay sabores que son muy tenues y hay sabores que son muy sustanciosos. Si tú le echas mucha morcilla, marca mucho más la morcilla que si le echas unos ajos tiernos, evidentemente. Sí. Tienen el mismo carácter. Entonces tiene que ser una tortilla que preserve la estructura y la identidad y el sabor de la tortilla tradicional, pero que la enriquezca con matices. ¿Por qué hicimos esto? Por dos cosas. Primero, porque nosotros en esta revolución pretendemos que se creen en España tortillerías. Las tortillerías es un elemento de definición de la gastronomía española.
0: ¿Hay alguna que otra, Rafa?
2: Claro, claro, eso, sí. Eso es lo que pretendemos, igual que existen las hamburgueserías o existen las picherías, etcétera, que haya tortilla. Y tú, aunque la mejor pueda ser la tortilla tradicional, no vamos a discutir aquí, lo que se trata es que si tú vas a esa tortillería, pues otro día puedas probar la tortilla con, por ejemplo, que esta tarde se va a hacer en una ponencia, con torreznos crujientes y membrillo. Fíjate que, pero claro, todo esto tiene que ser muy sutil para que no sea el membrillo el factor determinante, ni el torrezno que te lleves un trozo de torrezno,
0: claro, sino la tortilla.
2: Pequeñitos, claro, que le sea la tortilla. Y esa es la razón por qué hacemos estos concursos con. Y como una alternativa a las guarrindongadas.
0: Pues anem a deixar-ho ahí, anem a apreciar bé el tema de les tortilles, de com tenen que ser les tortilles
1: y estaremos pendientes, Rafa, del resultado para el día 4 de octubre, la final del Campeonato de España.
2: El ganador de la tradicional irá al Campeonato de España y los tres primeros del CON irán al Campeonato de la Tortilla CON de España.
1: Pues Rafael García Santos, gracias por atendernos hoy y te dejamos que vuelvas a tus labores hoy como juez de este campeonato. Exactamente, a probar tortillas. Rafael, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
0: En fi, cuida't, Déu. Tu en fas moltes de tortilles?
1: Poques i no molt bones.
0: Per què? Perquè les rebentes totes?
1: No, perquè se m'unflen, no sé, se m'unflen molt.
0: Com que se t'unflen?
1: Sí,
0: a veure, que són tortilles, no són cornflakes.
1: Que se m'unflen molt, que no, jo no sé fer truita, no sé.
0: Abril,
1: vosaltres sabeu?
0: Explica-li al... Tu tampoc saps fer tortilles?
3: Jo no sé pegar-li la volta, jo sé fer-la, però després quan li pega la volta necessite l'ajuda de ma abuela que estiga al costat a ajudar-me a pegar-li la volta.
0: N'hi ha una cosa que és un engendrillo, a mi me'l van regalar.
3: Si que no té com una tapaora, no?
0: Claro, si no saps fer una tapaora del perol, perquè les tapaores del perol...
3: Però ma abuela ho fa en un plat, i en un plat més xicotet que la paella, i no se li cau
0: claro,
3: per ahí.
0: Claro, a mi tampoc. Però a veure, això és qüestió de pràctica, és un rotllo karate kid, tens que anar practicant.
3: I molta força i molt moviment de muñeca.
0: I una bona...
3: Perquè ha d'aguantar, si no...
0: I una bona sartén, que no és la primera, al qui li s'ha trencat el mànec de la sartén i la tortilla acaba per fer-se els puestos. Sí, però escolta, fer tortilles i també depèn de lo que li poses dins. Jo, a veure, l'expressió que mos ha donat l'home de les tortilles rellenes, com si estiguin parlant d'emparades.
3: Sí, però són molt bones.
1: Berenjena rellena.
0: Claro, no ha sigut precisament la més encertada per dir que no són massa adequades.
3: No són bones, ell no està a favor de les tortilles rellenes.
0: Però, a veure...
1: No està a favor de guarrindongaes.
3: Ah, claro, vale. Claro. Però guarrindongaes tipo què?
1: Doncs suposo que les coses que... El que ha dit que no empaste, que destrossa el que és la truita.
0: Mm. A veure una tortilla amb faves, per exemple.
3: És que que bo.
0: Ja, però és que n'hi ha coses que tu intentes donar-li una miqueta de cosa al tema de la tortilla i les faves, per exemple, no són compatibles amb l'estructura. A vos si m'explica.
3: Però m'agrada que una tortilla tota. De faves és molt bona.
0: Ja, pues mira, a mi, per exemple,
3: i
0: no m'hi és la
3: tortilla de
1: espàrrecs. Els espàrrecs combinen molt bé. El carabassí també. Sí, els
0: però que no vos parli de combinació. Si tortilla, pots fer una tortilla de, jo què sé...
3: Però li
0: que
3: queda
0: siga.
3: Compacta.
0: Claro, ahí està el tema, en que se queden compactes les tortilles. I n'hi ha elements que no acaben de...
3: Ah, vale, ja, però és que jo sóc més...
1: No lliguen.
3: Serenta compacta.
0: No lliguen.
3: M'agrada que estigui una miqueta compacta i que no estigui per ahí...
0: Les faves, per exemple, fan ahí una espècie de cosa rara que no agarra bé.
3: No
0: sóc jo molt
3: de fava, tampoc, eh?
0: No?
3: No.
0: I tu, una tortilla favorita, quina seria?
3: No tortilla, queridilla. En ceba,
4: no,
3: sense.
1: En ceba. Ja tenim aquí
3: ja està.
1: La dissident.
4: És que es diu tortilla de queredilla, no es diu tortilla de queredilla.
3: Perquè està més sucoseta.
0: Clar que sí.
4: No teniu ni idea.
1: Sabor. Sí. No. Sabor.
3: Marina,
4: solo patata.
0: A més, una altra cosa que vos diré, jo estic convençut de que les tortilles franceses, que són una insipidez total, estan sobrevalorades.
4: Què va?
0: La importància de... Te vas als puestos i pego una tortilla francesa, és una mierda. No és més que ou rebolicat i ja està.
1: N'hi ha un vídeo molt graciós de Tomàs Roncero que parla de la... Pues això, de la superioritat de la tortilla
0: francesa.
1: De creïlles davant de la francesa.
3: Evidentment, la tortilla de queradilla... Li està mil patades a la francesa. Però ben feta, una francesa.
4: Una tortilla francesa ben feta, en un bocadillet,
3: esponjosa.
4: Així, en un panet de planet.
0: Sí. Oh. Que jo tampoc sabia fer-les. Sabeu on em vaig ensenyar? Fijant-me, jo és que som molt d'observar. En el cuiner del bufet que n'hi ha en el Melià d'Alacant...
3: Sí. Mm-hmm.
0: Mira, estava la reina al costat i la infanta, la lista.
1: Mira.
0: A veure, a aquestes altures n'anem a descobrir les Amèriques. Que estaven allí i el senyor feia les tortilletes a la francesa que te les falli en un moment en el desayuno continental en una sartén super xicoteta i el tio li tira allí l'oli, molt poquet d'oli, l'ou allí o els dos huevs, clac, clac, i va pegant-li voltetes com si fos un canaló,
3: sí,
0: i en un moment feta. I jo ahir, a base dels dies, en unes fogueres anava mirant.
4: I tix, perquè jo a voltes veig coses i quan jo vaig a fer-ho és un huevo revuelto de si un rato que diu, bueno, pues bé, pues ja ho tenim.
0: No, mig. I l'altre dia vaig veure un paio que en una cullera de fusta però per darrere...
4: Enrotllava?
0: Enrotllava com si fos una rosa.
4: Preciosa, jo també ho he vist. Quan els palillos xinos també ho fan.
0: Exacte.
3: La clau és que no se te seque massa.
0: Bueno,
3: si se te seca massa ja és un poc sola de sabata. A mi m'agrada que estigui sucosita.
0: La clau saps quina és, Pedro?
4: Que te la facen.
3: Que me la faig a ma abuela, no? Veritat?
0: Bueno, entre altres coses, que no li pegues al foguer al 8 o al 10 o a la P, com
3: clar, faig. Clar.
4: Jo és que tot ho faig al 9, a lo que dona.
1: Què és la P?
4: Que rebente.
0: La P és high potence.
3: Ah, sí? Sí, això és
4: power. La P és power.
0: A veure, quan li pegues foc a la cuina, com jo.
1: Vale.
0: Això és la P.
1: El meu té 9 i ja.
3: Necessita el foc baixet i salsa de cuidao, que també diu ma abuela.
0: Ah. És que l'oli és una altra cosa. En una miqueta d'oli n'hi ha suficient. L'ou ja s'agarra ahí i ja no tens que banyar-la, escamussar-la en l'oli, la tortilla.
3: No,
4: perquè t'has de quedar una costra aixina. Que no
3: sí, és de veres que es queda costrosa.
1: Sí.
4: No m'agrada.
0: Jo l'he fet de moltes coses. I les tortilles és qüestió, sí, de ciència, d'anar pegant-li i tal.
1: N'hi ha que posar-li.
0: A més, bona, tot l'heu tastat,
3: una...
0: no?
3: Si no sí, n'hi ha una molt bona que vaig provar-hi una volta, que és tortilla de queradilla i botifarra.
0: Estava comentant el senyor.
3: Espectacular. Està boníssima.
4: I no els hi tens a dormir enseguida perquè és un ardor.
0: I es va tirar 3 dies repetint.
4: Sí, perquè és que ja m'ho diràs tu a mi.
3: Però el que me la vaig disfrutar...
4: Això sí, això sempre.
0: És que la botifarra... I jo n'he vist en alguns puestos en xoris.
3: Jo això no l'he provat.
4: Bona, també.
0: Te'n pots fer mitja de xoris.
3: I mitja de botifarra.
4: I quan t'acabes
3: les dites... I l'altra de faveta. I ja està, ja.
0: No. En allioli.
4: En allioli.
1: No em parles d'allioli, per favor, que el tinc quasi encara. Per favor.
4: A la gola.
0: M'ha dit la vostra amiga Lucía que sóc un antic, i jo li asseguro que no sóc un antic, perquè ha mencionat això dels bars estos que fan super mega bocates.
3: Sí, 4
0: euros,
3: costa
0: 4
3: euros,
0: ja
3: no,
0: 5 euros, un bocata... jo vos diré algun dixos i veureu.
4: Segur que
0: de 7 euros,
4: bon dia a tots.
0: No, més de 7 euros, un bocata més llarg que la teua cama...
3: Però més de 7 euros?
0: Entre 4,50 i 7 euros estan les bocates. Jo dic, però
4: amb beguda o sense? Només bocata?
0: No, el bocata només, la beguda ja a banda.
3: Menú a banda.
0: Jo és que bec més que menge.
3: Si vols olives i Coca-Cola,
0: sí, també.
3: A banda.
0: Per mi el gran invent dels puestos estos, com per exemple els menjars ràpids, són els grifos estos dels refrescos.
4: Que te guauten plenes.
0: Estaria allà, mira, aponat tot el dia.
4: Aponat. Sí, quiere comida i tu no, estoy bien.
0: Encara que no marca com funcionen els d'ara. Perquè abans anaves tu i fes ahir la palanqueta
1: bueno,
0: de cloc,
1: sí. Sí. Ara, lo d'escanejar el tiquet per a que se t'active,
0: botó...
1: Tu això no ho has vist?
4: Jo no sé, això no passa.
1: Pues això, perquè no entres tu en la teva botella i l'omples del carrer, pues el que fan és que si no tens el tiquet, no pots. Entonces tu vas, claro. Escaneixes el tiquet i se t'activa, però és que tu estàs posant-te i se desactiva soles i tens que tornar a posar el tiquet, és un desastre.
4: I què et donen el tiquet antes de que acabes de dinar?
1: Te lo donen,
4: no
1: me rebre el
4: puesto
1: menjar.
4: De menjars de ràpid.
1: Si tu en la teva botella i l'omples del carrer, pues el que fan és que si no tens el tiquet, no pots. Entonces tu vas, escaneixes el tiquet i se t'activa, però és que tu estàs posant-te i se desactiva soles i tens que tornar a posar el tiquet, és un desastre.
4: I què et donen el tiquet antes de que acabes de dinar?

0: prova tot. Des del menjar dels gossos fins al xarop i dels refrescos. Les coses en la vida n'hi ha que provar-les per poder opinar després. Bueno, avui teníem previst parlar del Cuéntame, però ho farem demà,
1: ho
0: veritat?
1: Ho farem demà, sí. Guardem per a parlar d'aixòs 25 anys de Cuéntame cómo pasó.
0: Bueno, i eixa senyora eterna, que és l'abuela de les abueles. Tornem demà, ara són les 12 i arriben els monogràfics de la ràdio.
2: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
3: Antifrau investiga la subvenció de 80.000 euros que el govern de Ximo Puig va concedir a la UGT del País Valencià per a la celebració d'un congrés a València l'any 2021. Sobre esta informació que recull avui el diari Les Províncies, el president Juan Fran Pérez Llorca ha confirmat que ja havia informes de l'advocacia de la Generalitat contraris a la concessió de l'ajuda. Ha dit i ha assegurat que el Consell traslladarà tots els expedients necessaris per aclarir estos fets.
4: Yo veo las noticias hoy con mucha preocupación, ¿no? Parece ser que el gobierno del Botànic de Ximo Puig dio una subvención a dedo a UGT para celebrar su congreso y resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Le puedo asegurar que por parte de la Generalitat se trasladarán todos los expedientes que hagan falta para que se esclarezcan esos hechos.
3: Però el síndic del PSPB, José Muñoz, acaba d'afirmar que en el seu partit estan tranquils perquè assegura que tot es va fer legalment.
5: Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
3: Mentrestant, a Madrid...
6: Ya sé que son muchos acusados, yo les voy a preguntar si hay alguno de los acusados que no conozca...
3: Ha començat a l'Audiència Nacional el juí per operacions irregulars del Banc de València a Mèxic. Entre els 48 acusats està qui va ser també president de Bancaixa i del Banc de València, José Luis Olivas, així com Aurelio Izquierdo, exdirector general de Bancaixa, i Domingo Parra és conseller delegat del Banc de València. Seuen al banc dels acusats pel projecte Gran Coral i la suposada operativa per a defraudar a través de préstecs que suposaren un perjuí per a l'entitat de 750 milions. Els administradors de l'entitat van afavorir econòmicament i injustificadament els promotors del projecte provocant el forat econòmic al banc. Estan acusats de delicte d'administració deslleial i blanqueig de capitals. La Policia Nacional ha detingut un home de 19 anys a Vila-real, a la Plana Baixa, per saltar-se l'ordre d'allunyament de l'exparella, agredir-la físicament i resistir-se a l'autoritat. Segons una informació publicada pel diari Mediterrani, el jove de València es va presentar en l'edifici de la víctima, li va furtar el telèfon mòbil i la va agredir amb colps a la cara. Després que la víctima donara la veu d'alarma, l'agressor es va amagar en un pis desocupat de la finca i en entrar la policia amb l'ajuda dels bombers per la força van descobrir que tenia un ganivet de cuina amagat i, tot i que va presentar resistència, el van poder detindre. Ja en el cotxe, l'home va mantindre l'actitud agressiva. Va trencar una finestreta i va aconseguir escapar-se del cotxe policial, però finalment la policia el va tornar a detindre i ja ha passat a disposició judicial. Més coses. Pel que fa al trànsit, continua la retenció al bypass, a l'A7, a l'altura de Ribarroja, en direcció a Alacant. Hi ha 6 quilòmetres de cua. El motiu és un camió que ha perdut la càrrega i ocupa el carril dret. A hores d'ara continuen allà els bombers i els equips de neteja. A l'entrada de València, per la A3, també trobaran retenció per un accident múltiple que manté tallat el carril dret. El València està immers en la reconstrucció de l'equip per a revertir la crisi de resultats i sondeja el mercat a la recerca de nou tècnic, Eva Casany.
7: La direcció del club espera que es canviïs en la banqueta i la direcció esportiva servisquen de punt d'inflexió per al joc de l'equip, que és cuer de la Lliga amb només un punt. A la 1:30 s'acomiada de l'Osasuna Braulio Vázquez, que serà el nou director esportiu del club valencianista. Haurà de trobar un nou inquilí per a la banqueta. Els noms que més sonen ara mateix són Ernesto Valverde i Iago Barrasate. De moment, el fins ara tècnic del filial, Òscar Sánchez, està dirigint una única sessió de treball abans del partit que disputaran demà contra l'Alavés a la 1, compareix en roda de premsa. I abans d'este entrenament, el seu predecessor, Carlos Corberán, i l'exceu de futbol Ron Gurley han acudit a la ciutat esportiva per acomiadar-se dels jugadors.
3: Això és tot de moment, tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Els deixem ara amb el programa La Flama.
2: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.

0: Què tal, amics i amigues? Molt bona vesprada. Arrenquem la flama. Vinguem d'un cap de setmana frenètic que no hem parat cap amunt, cap avall, de nord a sud de la Comunitat Valenciana. Falles, fogueres, gallates, moros i cristians, festes patronals i, sobretot, música. I, ojo, amics i amigues, que avui no es quedem a soles així a la ciutat de València, ni en Alacant ni en Castelló. Se n'anem a un altre lloc del món. Soc Loren Donat i avui tornem a encendre la flama així, en Apunt Ràdio. Tenim una hora per davant per a recórrer la nostra Comunitat Valenciana per a ficar-nos de ple en les festes, descobrir què està passant als nostres pobles i a les nostres ciutats i escoltar els protagonistes. Així que, amics i amigues, si aneu en el cotxe, esteu a casa, esteu ara mateix en el mòbil, pugeu el volum perquè es comença ara. Això que va de bom, de bo, això es comença la flama. Ara sí, arranca l'hora més flamera de tot a punt ràdio, l'hora de recórrer totes les festes de la nostra Comunitat Valenciana, i anem ja a descobrir el que va passar en este programa perquè tenim preparada la nostra companya, o Mayra López Beltrán, que ens va fer una avançada de tot el que tenim. Què tal? Molt bona vesprada, Mayra.
1: Molt bona vesprada, encantada d'estar així una setmana més.
0: Bueno, conta'ns què és el que anem a tastar en este programa perquè tenim gastronomia també.
1: Avui comencem el nostre viatge flamero a Castelló, perquè este cap de setmana ha tingut lloc un dels actes més importants per a les festes del pròxim any, la imposició de bandes a les reines de les festes de Castelló 2027, Maria Collados i Naira Luque, un acte carregat d'emoció que dona el tret d'eixida a un any que les dos viuran com a màximes representants de les festes castellonenques. També viatjarem fins a Xangai, on es troba el grup de dansa folklòrica de Montcada que celebra el seu 50 aniversari participant en el Xangai Tourism Festival, portant fins a la Xina una mostra del nostre folklore i les nostres tradicions. Farem parada a València, on l'actualitat no es deté. Este cap de setmana, les candidates a Falleres Majors de València 2027 han sigut presentades davant el jurat en un escenari molt especial, la seu de Transmet, en el Port de València. A més, han afrontat les seues primeres proves dins d'un procés que les portarà fins a l'elecció de les màximes representants de les Falles de 2027. Anirem fins al Racó d'Ademús, perquè a Vallanca enguany ocorre un fet que només succeeix cada 7 anys. Del 16 al 26 de setembre se celebra el 44 septenari de la Baixada de la Mare de Déu del Santerón, una tradició en la qual la Mare de Déu és traslladada a Muscle des de la seva ermita en Algarra fins a Vallanca. Després arribaran les anomenades Festes Grosses, 9 dies que convertissin al municipi en el gran punt de trobada festiva i espiritual de tota la comarca. I acabarem el nostre recorregut a Tavernes de la Valldigna, que estos dies celebra les seues festes majors, 10 dies de celebracions en les quals la devoció al Crist de la Sang i a la Divina Aurora es combina amb concerts, espectacles i activitats per a totes les edats. Parlarem dels seus actes més tradicionals, com la baixada i pujada del Crist, la processó de la Divina Aurora o l'ofrena a la Verge de Lourdes. Tot i això i molt més, avui en la flama.
0: A soles això tenim en la flama, ens falten minuts encara per a vertebrar, perquè n'hi ha que recordar que molts barris de la ciutat de València, molts barris també de la ciutat d'Alacant i de la ciutat de Castelló, estan de festes, clar que sí, i nosaltres se n'anem ara, recorregant tota la Comunitat Valenciana, se n'anem al nord de la nostra Comunitat Valenciana, se n'anem cap a Castelló, perquè este cap de setmana Maria Collados i Naira Luque han rebut este cap de setmana les bandes que les acrediten oficialment com a màximes representant de les festes castellonenques. Un acte carregat d'emoció que marca l'inici d'un any i que viuran d'una manera molt especial. I la flama, en la flama en compartim amb elles aquest acte ple d'emoció i que marca este inici. Van entendre l'oportunitat d'estar al costat de la màxima representant de la Festa de la Magdalena, de Maria Collados, com a reina major de les festes de la Magdalena.
2: És un dia molt bonic, damunt l'acte es fa en el Teatre Principal de Castelló i és un gran privilegi poder entrar i veure tot el món en peu, una experiència que sempre portaré en el meu cor. Per a mi és un gran privilegi poder representar a tot Castelló, ja que porto en el món de la festa des de fa molts anys i poder viure aquest moment com una castellonera és un gran privilegi. Me recordaré de la meva gallata, que estaran allí veurem-nos tots i molt contenta.
0: Quins nervis es van viure a la ciutat de Castelló en aquestes festes fundacionals on Maria Alisir de l'Ajuntament de Castelló es trobava una miqueta nerviosa perquè és el moment de posar-li la banda que l'acredita com màxim estàndard a la festa de la Magdalena de Castelló i sobretot imposar-li esa banda verda, no?, que tant caracteritza i que tants moments va viure com a regina de les festes de la Magdalena de Castelló. Van tindre l'oportunitat d'estar en més personatges de Castelló, en este cas de la regidora de festes de Noelia Senma, que mos traslladava així el que anava a passar en esta nit màgica castellonera per excel·lència.
3: Pues en posició de bandes de les reines, està sent el primer cap de setmana que encetem el cicle fester molt intens. Són uns actes amb molta il·lusió, molt protocolaris, però a la vegada molt solemnes, i la veritat és que estem vivint els actes a molta intensitat. I una vegada arribem al teatre, pues és un acte que ja t'he dit que és molt protocolari, molt senzill, però a la vegada molt solemne, en el que van pujant una a una a l'escenari i l'alcaldessa s'imposa a esa banda fins a que l'última puja la reina i rep la seva apreciada banda verda. Jo, per l'experiència dels anys, per molts que passen, este acte sempre és dels actes que les reines trien com a un dels seus actes en quan fan el resum del seu any. I ho entenc perfectament perquè avui els nervis estan a flor de pell, però quan estàs en aquest teatre i en aquest moment que l'alcaldessa li imposa el solemnement amb els acords de la marxa de la ciutat, la banda, és el moment que recordem per a tota la vida. I segurament molt nervioses, però a la vegada molt il·lusionades.
0: La il·lusió que no es perd mai a la ciutat de Castelló. Quins nervis, perquè és veritat que quan arribes al Teatre Principal imposa, no?, ese moment on l'alcaldessa de la ciutat de Castelló imposava la banda a Maria Collados com a regina de les festes de Castelló. I estaven acompanyant-los, com no, també la Fallera Major de València i la Bellesa del Foc de la ciutat d'Alacant, vertebració de tota la comunitat valenciana, en un cap de setmana on el divendres van començar ja en Naira Luque com a reina infantil, i el dissabte va ser el moment de Maria Collados. I en aquest moment també tota la junta de festes arropant-la i van tindre l'oportunitat de parlar amb Vanessa Pérez.
4: Home, a veure, este dia és molt especial, entonces el vivim en nervis, en molt de treball, però sobretot en moltíssima il·lusió, perquè al final coneixem a totes les xiquetes i és un dia molt important, és el primer dia en el que comencem esta recta cap a la Magdalena 2027, així que estem nerviosos però il·lusionats. Debe dir que les festes de Castelló, una de les coses més importants que tenim són les gallates, i avui també és el seu dia, el de les reines, també és de la ciutat, però sobretot també el de les madrines. Tenim una agenda a partir d'ara grandíssima, repleta en tots els actes, és com València i Alacant. Al final totes les setmanes tenim actes i en imposició de bandes que arrenquem ja te puc dir que dos o tres actes a la setmana nosaltres tenim i els caps de setmana ocupadíssims, per supost.
0: Sí, és que va ser un cap de setmana que van estar ocupats, però que ara es comença. Per cert, enhorabona a tots els companys de la Ràdio Televisió Valenciana, de Punt Ràdio i a Punt Mèdia, i també a Punt de Televisió, perquè van fer la retransmissió i van poder tindre l'oportunitat de veure al voltant de tota la comunitat valenciana el moment de la imposició de les bandes de Naira Luque i de Maria Collas. Enhorabona a tot l'equip de Ràdio Televisió Valenciana per fer una vegada més arribar a totes aquelles persones que no han pogut estar de primera mà en el Teatre Principal perquè no cabia tota la gent, pues poder fer-lo a través de la Ràdio Televisió Pública. Estem així al costat d'Omaira López Beltrán, de Fran Casales. Molt bon dia, bona vesprada, Fran Casales, com
5: bona
0: està?
5: Bona vesprada, molt bé.
0: Bueno, sabeu vosaltres de primera mà els nervis que es viuen? Omaira és doble xolla, sí, de les Corts d'Honor.
6: Bueno, he de dir-te que jo tinc també molta família castellonera i jo tinc una cosina que va ser reina de les festes fundacionals de Castelló, també. O sigui que... jo la festa me toca per tots els costats.
0: Per tots els costats. Fran, quins nervis, vas veure la retransmissió, quins nervis, en el moment de la imposició de la banda a les reines de les festes fundacionals de Castelló, de la Magdalena.
5: Sí, la veritat és que sí, vas poder veure-la a través també de que ens va representar com a faller, parle la nostra xiqueta, Marta Mercader, va acudir allí. i vaig poder veure tot el que engloba aquesta festa, la indumentària castellonera. Estic enamorat de com la cuiden i de com arranquen dos persones també un any meravellós per a elles.
0: Un any meravellós, Omaira, que tu has viscut també com a subdirectora de retransmissions, que has viscut en Castelló, sobretot el moment que es comença, que dona l'inici ara, com aquell que diu,
6: sí, la festa de la Madalena. Sí, he de dir-te que no sé si este és el primer any que se fa l'acte de la imposició de bandes en directe per a punt. Lo que sí que se fa normalment és l'acte de la galania, que és dues setmanes abans de que comencen les festes de Castelló, però bueno, enguany hem tingut la possibilitat, tots els valencians de la Comunitat Valenciana, de veure este acte, que és molt important. Seria el que és l'equivalent en València a l'exaltació de la Fallera Major de València, també. I bueno, en Castelló ja comença l'activitat, perquè ara ja tots els caps de setmana n'hi ha presentacions de les gallates que presenten a les seues madrines, i bueno, fins a que comencen les festes fundacionals, és un no parar com en València.
0: El Palau de la Festa de Castelló se va omplir d'alegria i de vitalitat en les 10 gallates que estan a la ciutat de Castelló, i que ese Palau de la Festa coneixerà a poc, no?, a cadascuna de les representants de cadascuna de les galletes, i se li imposarà la banda, igual que també abans en l'Ajuntament se va imposar també la insígnia a cadascú dels presidents de les galletes. Parlem de Castelló, però parlem també de l'actualitat flamera, l'actualitat flamera, que va ser el divendres passat també a la terminal de Transmetos, on es van presentar els jurats i a les candidates, que entre totes elles, entre les 146, 73 majors, 73 infantils, estan les màximes exponents de les falles 2027. Fran Casales, Omaira López Beltrán, quins moments estem visquent ara mateix en les festes, tant en Castelló, en València com en Alacant, eh?
6: La veritat és que sí, teníem moltíssimes ganes de viure el divendres el que és la presentació de les candidates als jurats, un acte presentat per Loren Donat.
0: Sí, vaig presentar jo l'acte.
6: Enhorabona, ja crec que és el tercer any que presentes tu este acte, no?
0: Sí, sóc ja com si fora ja un vaixell de Transmet, ahí clavat dins del port, sí, la veritat.
5: Perquè són tres anys el que Transmet està oferint tot este patrocini a les proves a Fallera Major de València.
6: Jo,
5: o sigui, que té l'exclusiva, Loren.
6: Sí, sempre. Jo he de dir que estic encantada en este acte, perquè abans era com un acte més reduït, que es feia ahir als jardins de Junta Central Fallera, i això pues, li dona més presència, i és la primera vegada que podem veure a les candidates vestides de particular desfilant, amb uns nervis normals, evidentment.
5: A més, t'he de dir, a col·lació del que dius, que jo que vaig poder estar allí present, que he vist més gent de públic que mai. O sigui, estava, a part de les caires totes plenes, tota la part de la passarel·la plena de gent. Ja crec que s'ha agafat un hàbit a anar a poder veure-lo, i crec que és lo bonico, no?, el poder compartir-ho amb tots els fallers que estem esperant això, no solament amb el cercle reduït del procés com tal.
0: Jo el que dic és que és una posta de llarg de Junta Central Fallera. N'hi havia 500 cadires i n'hi havia molta gent en peu, i jo crec que havien al voltant de més de 1.000 persones per a poder gaudir i estar a prop, no?, de les xiquetes i de les senyoretes, perquè ahí estan els familiars, els cosins, els pares, les mares, les germanes.
5: Si jo no aconseguia agafar puesto, tenia que anar com les culebres per a veure on podia veure algo, perquè era impossible.
6: Sí, perquè al estar obert a tot el públic ja no només poden anar els familiars, sinó la gent que mos agrada, el peineteo que diem, pues també podem anar. I bueno, enguany amb una novetat, no?,
0: una novetat que van entendre, que és la primera vegada que ve la Fallera Major de València. En este cas va vindre Carmen Prades Gil, Fallera Major de València, perquè Marta Mercader estava en Castelló, estava en la imposició de bandes, i a sole podia anar Carmen perquè va ser divendres. N'hi ha que estar en tots els llocs.
5: Van dividir la faena.
0: Sí, la tasca prou complicada de ser Fallera Major, perquè té una agenda prou apretada. I ahí van entendre l'oportunitat d'escoltar a la nostra Fallera Major de València, Carmen Prades Gil.
7: Sí, pues es un día súper especial, he estado muy contenta, también un poquito triste, te mentiría si te dijera que no es una sensación agridulce, pero bueno, es normal, al final también me hacía mucha ilusión ver las caras de emoción que tenían las chicas, y es lo que he dicho, pues entre ellas está la Fallera Mayor Infantil y la Fallera Mayor de Valencia, así que tienen que disfrutar, vale para pequeñas y para mayores, tienen que aprovechar esta experiencia que van a vivir, que es un privilegio. Y aunque solo haya 13 plazas, pues esto ya es un regalo que te hace Valencia nada más llegar.
0: Yo os digo una cosa, estaba mirando a las candidatas y les va a decir, mireu bé a la que teniu davant, que es la vostra Fallera Major de València 2026, hasta el 9 d'octubre, y que qualsevol d'elles pot estar l'any que ve en el seu lloc. I ahí és quan es comença a pujar els nervis per als peus i a ficar-se nervioses totes, eh?
6: Sí, és que la veritat és que, clar, elles s'enfronten a poder fer realitat el seu somni. Encara que sempre es diem que siguen naturals, que disfruten del procés i demés, elles estan lluitant per aconseguir aquest somni, no? Entonces és inevitable que els nervis estiguen. Sí que és de veres que tenen que disfrutar del procés, que tenen que tractar d'estar tranquil·les, però n'hi ha determinades ocasions, com pot ser el dia de la presentació, que estàs pues, molt més nerviosa, tens moltíssimes mirades pendents de tu, perquè ja no és només els membres dels jurats, són tots els que anem a veure este acte. Entonces és normal que estiguin nerviosos.
5: És l'inici d'una cosa nova per a elles, també és un poc la primera toma de contacte on eres conscients de que estàs a prop d'ixe lloc, que a lo millor a l'estiu no ho eres tant.
6: Bueno, hi ha que comentar, no podem oblidar, que el mateix divendres per lo matí va renunciar una candidata, sí, i va entrar una candidata nova.
0: Sí, això és així. Ja va dimitir, com aquell que diu, una candidata. Enguany ha sigut per primera vegada en la història que dimitissin dos candidates, i una va ser per al matí, que estaven pendents, sí, també per a veure qui entrava. Imagina la sorpresa que va trobar-se de sobte la que no va eixir en les preseleccions dels jardins del Palau de la Música.
5: Li ho van comunicar, i la xica va tenir que preparar-se-ho tot per estar a les 5 allí a Transmet. Ho va aconseguir, estava moníssima.
6: Claro, preparar el modelito, tot, bueno, és una carrera...
0: Jo no sé si li va donar temps prou temps per a preparar-se i tot això, però
5: sí,
0: bueno...
5: Sí, li ho ha donat.
0: Que jo me'n recordo... Lo que sí que no va donar va ser el sol, la calor que feia un sol abrasador ahí.
5: De fet, més d'una es va desmaiar una poqueta, però...
0: Sí, es va desmaiar.
5: Però jo crec que era més dels nervis que de la pròpia calor, eh?
0: Ah, això, sí. Els nervis, el que estava tranquil i no estava nerviós era el regidor de feste, el regidor de Falles, Santiago Ballester, que va tindre l'oportunitat de viure el moment al costat de totes les candidates, perquè és un moment que li agrada i que li agrada estar al costat de totes elles. I així ens va traslladar Santi Ballester en el moment on es comença de veritat la presentació del jurat i el que serà la preselecció a les Corts d'Honor.
8: Bueno, yo no me cabe ninguna duda que va a ser muy intenso para todas ellas, pero bueno, yo se lo he dicho en la oportunidad que he tenido de dirigirme a ellas unas palabras, que disfruten de este proceso. El jurado se lo hace, y yo estoy convencido, muy amable también, y que aprovechen de esta experiencia. Son unas privilegiadas y lo que tienen que hacer es disfrutar y disfrutar del proceso. También se lo ha dicho Manuel, nuestro directivo de Transmed, que lo que tienen que hacer es hacer amistad con todas ellas, que se acuerden de estos días tan intensos que van a vivir, y bueno, luego ya el jurado pues decidirá quiénes son las afortunadas, la afortunada para ser fallera de Valencia y el resto su corte.
0: Jo, mira, estava pensant, i la gent preguntarà, i per què en la terminal de Transmed? No és perquè el lloc siga molt ampli, sinó perquè Transmed col·labora activament en la Junta Central Fallera, és patrocinador, i jo sempre dic una cosa, si és que quan es junta l'empresa privada amb les institucions, el match és perfecte perquè és això, una bona presentació de jurats i un bon viatge que se van a pegar totes i cadascuna d'elles a Menorca o Maira.
6: Sí, sí, sí, d'això ja parlarem en el programa que ve, perquè el cap de setmana que ve és el creuer, que diem. Jo volia destacar de les declaracions de Santi Ballester, el que ha comentat de la relació que se crea entre totes les candidates. Després, una vegada estriada la cort d'honor, després està la cort suplent, que dic jo, que són totes elles que s'han fet amigues i van a tots els actes a veure a les seues amigues que han complit el seu somni. Se crea una germanor entre totes les candidates molt bonica, la veritat.
0: Una germanor que durarà per a tota la vida, igual que la germanor entre Junta Central Fallera i Transmet. I així la transmitia també Manuel Pérez, que és el cap d'operacions de Transmet i que estan il·lusionadíssims. Ja és el tercer any que Transmet col·labora activament en Junta Central Fallera. I ho transmitia d'una forma molt passional.
9: Para nosotros es un grandísimo honor poder colaborar con las fiestas más emblemáticas que hay en Valencia, que son las Fallas. Es algo que por tercera vez se presenta el jurado aquí en nuestra terminal de pasajeros. Estamos muy contentos y realmente nos llena de satisfacción. Bueno, la idea nuestra, somos una compañía que navegamos y por las Baleares, hacemos Ibiza, Mallorca y Menorca. El primer año hicimos el más cercano, Ibiza, luego el año siguiente un poquito más Mallorca y quisimos cerrar el círculo con Menorca. Entonces, por ese motivo, a la distancia ser más larga no permite ir en 24 horas como en otras dos islas y se alarga un poco más y volvemos por la mañana, pero sea una experiencia muy bonita.
0: Es comencem a navegar en les preseleccions, amics i amigues, i la gent dirà, i això vas començar el divendres i va continuar el mateix dissabte per el matí, perquè a les 10 del matí, que això jo crec que elles que se tenien que arreglar, pentinar, ataviar-se en les gales valencianes, s'alçarien prop a les 5 o 6 del matí per a pentinar-se, i vas començar a on? En un lloc emblemàtic, en el Col·legi de l'Art Major de la Seda. Omaira, Fran, el moment, jo crec que ja és institucional fer aquesta primera visita al col·legi.
6: Sí, sí, la veritat és que sí, ja és com un acte que està dins de l'agenda d'este procés. La primera vegada que el jurat les veu de falleres, de valencianes, a totes elles, i també destacar que també podíem anar a veure-les. Era un acte que estava convocat a mitjans de comunicació i entonces també pues, hem tingut la sort de poder veure, jo no vaig anar, però sí que he vist per xarxes socials una grandíssima quantitat d'imatges que, clar, això ens ve molt bé per a fer la quiniela, que ja estem tots clar. En la quiniela.
0: Estem en la quiniela.
5: I a més de l'estoneta que van tindre dins del museu, com ja és típic, després van fer un passacarrer fins a la Basílica de la Mare de Déu.
0: Aixina és, varen fer el...
5: Que això per als turistes... Ara, jo crec que tu tens informació neta,
0: sí,
5: per ahí.
0: Sí, parlant de turistes, però no se n'anem del Col·legi d'Art Major de la Seda perquè van tindre l'oportunitat de tindre a un dels components, que és el president del Col·legi de l'Art Major de la Seda, com és Alberto Català, que va dir, per a mi és un orgull que les falleres, que les candidates estiguen així amb nosaltres. I aixina ens va transmetre ell en el seu cor lo que va ser esa primera visita de les candidates al Col·legi de l'Art Major de la Seda.
10: Que las candidatas puedan entender el origen de la seda, cómo se crea el gremio hace 550 años, que cumplimos el próximo 2027, cumplimos 550 años, que entiendan todo ese proceso, es muy importante, yo creo. Bueno, siempre organizamos varios grupos para visitar el museo. Hay que pensar que son 72 candidatas y, por lo tanto, hay que dividirse en varios grupos para poder explicarles bien cada sala del museo y cada parte y la importancia que tiene la sala de la fama o la sala, la capilla, la palmeta. Entonces hay que organizar tres grupos, que está muy bien organizado por junta, y realmente queda el día y el acto muy positivo. Yo creo que lo que más les sorprende, yo creo que son las salas nobles. El empaque que tienen las salas nobles les gusta muchísimo. Todo lo que es que, por ejemplo, pues esa maqueta que tenemos de la escalera gótica de la lonja es algo que realmente sorprende, ¿no? Pero yo creo que el empaque de las salas nobles es lo que más les sorprende. Bueno, es un día muy emotivo, es un día que está lleno de ilusión, está lleno de color, de luz, de realmente de la fiesta, ¿no? De lo que es el inicio de la fiesta, ¿no? Y por lo tanto que la Junta Central Fallera siempre tenga el detalle de venir a conocer el museo con todas las chicas y señoritas que pueden optar a ser fallera mayor, pues es un detalle que agradecemos muchísimo y nos hace muy felices.
0: Feliços, feliços estàvem nosaltres de poder viure aproximats a les que seran les màximes exponents de la festa fallera, al igual que feliços estàvem de lo que ha dit Fran abans, del passacarrer que van fer hasta arribar a la Real Basílica de la Ciutat de València, Fran.
5: Això a mi me pareix lo millor de lo millor, perquè a banda d'estar a prop de la gent, també el passejar pels carrers de València, que tot el món, propis i estranys, puguen veure-les, és molt bonic, i crec que per a elles també ajuda molt el veure com reaccionen davant de la gent, del públic, que és el que les elegides van a tenir que viure tot l'any.
6: I també estar per primera vegada i en aquest moment tan especial davant de la mareta, que entenc que totes hauran demanat el mateix, i la mareta no pot complir el somni de totes.
0: I l'any passat, que van emestrar tots els mitjos de comunicació, en el moment del, com no, el cant de la coronació, en l'himne de la coronació, enguany no hem pogut estar, perquè, clar, és un moment íntim, i n'hi ha que deixar-les que elles a soles disfruten d'aquest moment, que gaudisquen al costat dels peus de la Mare dels Desemparats en este cap de setmana, ara sense oblidar que les majors varen tindre tela marinera, mai millor dit, sí. Però les menudes, Fran...
5: Mira, les majors, després de la Basílica, se van anar al casal de la Falla Sant Vicent Periodista Sati i ja van poder tenir un poc més desenvolupament. El diumenge també van anar de Falleres, a Junta d'Entrada Fallera, pel matí, per la vespre de particular, que les van fer un examenet. I les xiquetes, el dissabte, estigueren a la seu de la Federació de Falles de Benicalà Campanar, i ahir van estar tot el dissabte fent activitats i provetes, i el diumenge a la prova que més li agrada a elles, que és la de Calvestra.
0: Calvestra, mare meva. I jo te dic una cosa, què serien pues totes aquestes proves sin un bon dinarot, sin minxar bé, sin una bona gastronomia, com en totes les festes? Perquè gastronomia, la festa sense gastronomia no s'entén. I nosaltres, pues evidentment, diumenge. El diumenge què és? El diumenge és dia de paella valenciana, clar que sí. I què celebrava en Sueca? Sueca, el bressol de la paella valenciana. Es va celebrar el concurs internacional de l'arròs de la paella de Sueca. I ahir van participar 65 anys d'història. Quasi res porta al diari. 65 anys que porten realitzant este concurs internacional. I a més, enguany, jo sempre, ja s'ho vas dir a l'alcalde l'altre dia, com pot ser que en València no guanyen els valencians? Com pot ser que se n'anem a l'altra punta del món a que guanyen la paella? Que vinga un tio de fora i mos guanya a fer paella valenciana. Això no s'entenc. I a més, a llenya, que és complicat. Pues en Sueca, enguany, com és internacional, ven els xefs, en Estrelles Michelin, i, bueno, això és una barbaritat. Jo vaig tindre l'oportunitat de minxar un platet d'arròs de cadascú. Jo me podien fer xurar de paella, però, bueno, no sé si guanyaré o no guanyaré jo a tastaor oficial de paella valenciana. El que sí que vos dic és que va guanyar des de Mèxic burgetos de apichaco. Jo no sé si ho he dit bé o no, perquè jo, querida, idiomes no tinc molts. Jo el valencià i el castellà, i a partir d'ahí. I això és el que ens han transmitit des de Mèxic, el guanyador internacional de la paella valenciana de Sueca.
11: Soy el chef José Carlos Ruiz Zamora. Y pues nada, ¿qué sentimos al ganar la mejor paella del mundo? Pues estamos emocionados, felices. Fue un trabajo de mucho tiempo, muchos entrenamientos, con un director que es el chef Francisco Gutiérrez, que estuvo atrás de cada práctica, perfeccionando cada técnica. Y pues nada, eso es lo que sentimos al ganar esta paella, que todo ha valido la pena. ¿Y qué es lo más importante para ganar este concurso? Pues la disciplina, también entender la cultura del arroz, conocer los ingredientes principales, las técnicas. Porque fíjate que en Tlaxcala, donde vivimos, la altura es más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues ahí se estuvieron haciendo entrenamientos. También se hicieron sobre el nivel del mar, que fue en un estado un poco más apegado al mar. Entonces, el ir viajando, ir conociendo todos esos puntos sobre el arroz, pues nos llevó a este triunfo. Gracias.
0: Ei, güey, que ha ganat, que ha guanyat la paella el mexicà José Carlos, que ha guanyat el concurs mundial de la paella valenciana. Jo que dic, ai, mare meua, tinc que creuar el món, anar a Mèxic a provar una paella valenciana. Me queden els valencians, me queda la nostra paella, jo me'n vaig a suar, que me minxo una bona paella valenciana també. Bueno, nosaltres anem a aprofitar, ara que m'ha entrat una miqueta de fam, vaig a aprofitar per a minxar una miqueta ara mateix al migdia, quan marque les 12:33, per a fer una xicoteta pausa. I tornem de seguida, que mos queda molt per davant, perquè se n'hem anat a Sueca, a Castelló i a València. I amics i amigues, d'ací res, se n'anirem a Montcada i, ojo, a Xangai. Fem una xicoteta pausa i tornem de seguida.
12: La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
14: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: I si en la primera mitja hora parlàvem de les candidates, pues, i parlàvem que va arribar la fallera major de València a veure les candidates al port, nosaltres parlem de totes aquestes falleres que se van acomiadar de tota la comunitat valenciana. Les falleres que van entendre l'oportunitat d'estar en la localitat de Carcaixent com a epicentre de la festa fallera per excel·lència fa dues setmanes. I és el moment d'acomiadar-se de tota la comunitat valenciana. Carcaixent es va omplir d'alegria, de vitalitat. Van galanar la localitat de Carcaixent per a viure amb molta il·lusió el que era l'acomiadament de totes les falleres majors de la comunitat valenciana. 21 juntes locals. Falleres són les que es van comptar ahir, al costat també de la presència de les falleres majors de València, de Carmen Prades i Marta Mercader. Una jornada que es va compartir en ganes de celebrar en cadascuna de les representants i on varen parlar, no?, de lo que han viscut durant tot l'any com a falleres majors de cadascuna de les juntes locals. I nosaltres varen tindre un momentet per a parlar en el president de la junta local fallera de Carcaixent, que va dir tenia unes ganes de que passara perquè estava treballant sense parar, perquè, clar, aglutinar tanta gent i junta era complicat. I ahí tenim les paraules de Claudio Melero Guerrero, president de la junta local de Carcaixent.
1: Avui el que estem fent és l'homenatge a les falleres majors de la comunitat valenciana, en qual avui se despedixen de sol reinat de l'any 26, ja del qual anem a fer un intercanvi de fotografies perquè tinguin un record del seu reinat durant l'any 26. Home, per a mi és un orgull, jo com a president de Junta Local, el poder organitzar aquest acte. Per a mi m'ha suposat un repte molt, molt important, perquè, clar, portar així a 32 juntes locals més les 13 comissions de Carcaixent que componem el poble de Carcaixent, i per a mi pues, un orgull poder organitzar aquest acte perquè és un acte molt bonic, si no ja anireu veient-ho durant el dia fins que acabem, veureu. Vale, pues, en total, com ja t'he dit, han vingut 32 juntes locals, val? Doncs en composa de les OES falleres majors, fallera major infantil, fallera major i pues, el corresponent d'acompanyant, president o acompanyants. Val? Jo crec, calcule que així dins ara, dins del local estarem voltant dels 450 falleros i falleres.
0: 32 juntes locals, que havíem dit 21, 32, se m'havien escapat a mi 11 per al camí, saps? I 350 persones, entre les quadres d'honor, en les infantils, en les majors, en els presidents, ahí no faltava ningú en Carcaixent, com tampoc faltava. És que així anem de poble en poble sense parar, si és que és tota alegria, és que n'hi ha que dir que la comunitat valenciana és la comunitat que més festes té en tota Espanya i tot el món. I per això se n'anem, pues, ahir, a Tavernes de Valdinia, a la mar. Se n'anem per a fer una paradeta ahir, perquè des del 10 fins al 20 de setembre es viuen les festes majors. 10 dies que es viu la tradició i la devoció es mesclen amb la música, els concerts, les activitats per a totes les edats. La baixada i la pujada del Crist de la Sang, la processó de la Divina Aurora o l'ofrena a la Verge de l'Horda. Són alguns dels moments més esperats. Pues, parlant de tot això, jo he anat i he viscut totes les festes. Però què millor que la seua alcaldessa, Lara Romero, que la tenim així en Apunt Ràdio, en La Flama. Què tal, Lara? Molt bon dia, com estem?
2: Bon dia. Pues avui dilluns i després d'este cap de setmana apoteòsic que no hem parat, he de confessar-te que la veu la tinc justeta per acabar l'entrevista i recuperar-la.
0: Te noto una miqueta, ja portem com aquell que diu 4 dies sense parar i te queden 6 per davant. N'hi ha que prendre les vitamines perquè queda ara encara lo gros, no?
2: Així és, i beure molta aigua. Això sí, el que passa és que ahir per la nit vam tindre ese gran homenatge a Nino Bravo i vaig cantar totes les cançons, no me'n vaig deixar cap per cantar.
0: És que Nino Bravo tenia Mi Tierra, bueno, jo no cante perquè si no plou, i està el sol i és meravellós, què dic jo. Què t'anava a dir? Ja portem 4 dies com a alcaldessa, com està la localitat de Tavernes de Valdinia, revolucionar i en ganes de més festa encara si cap, no?
2: La veritat que Tavernes està de gom a gom, la plaça major ha tingut uns dies de ple absolut, els carrers amb moltíssima gent, i sobretot el que deies, amb ganes de compartir i viure les festes com mai abans, això es nota.
0: Ahí tenim el Crist de la Sang i la Divina Aurora, que són els protagonistes d'aquestes celebracions. Què representa per a Tavernes i per a tots els seus veïns?
2: Bé, doncs, per a la gent igual que no puga entendre aquesta part més religiosa, perquè nosaltres celebrem com molts pobles, pocs diria jo de la província, però sí que som dels pocs que fem encara la novena i dediquem les festes al Crist de la Sang, però també a la Divina Aurora, que representa una part molt profunda de la nostra identitat, memòria, i són tradicions que hem heredat també del pas dels anys. Però sí que m'agradaria contar-te una curiositat,
0: a veure,
2: perquè el Crist de la Sang ens porta a l'any 1885, quan Tavernes, després de superar una epidèmia de còlera, va celebrar una novena d'acció de gràcies al Crist de la Sang. I han passat més de 140 anys i el poble continua mantenint viva aquella tradició, i per això pues, la veritat que la gent s'emociona en veure passar el Crist encara pels nostres carrers.
0: Que bonita mantindre esa tradició de 140 anys d'història. Jo sempre dic que, clar, la festa va acompanyada d'alegria. I l'alegria qui la porta? La pólvora i la música. I vau tindre el moment, perquè m'apunten des d'ací, des dels tècnics, me diuen, si és que la setmana passada van entendre un concurs de xarangues, que això és un estallit, una barbaritat valenciana, que no és normal, totes les xarangues unides allí i disfrutant tot el món i gaudint, no?, de lo que animen les xarangues, perquè una xaranga fa falta avui en dia, perquè la cosa està com per escoltar xarangues que ens dona la vitalitat que ens fa falta.
2: A veure, el més tradicional que tenim els valencians, i tu i jo d'això podem parlar, és primer que res de bon matí l'esmorzar.
0: Molt bé.
2: I a partir d'ahir que comencen les xarangues.
0: Així, no?
2: Així és tradició que a les 9:30 del matí comencen en tots els bars a servir els esmorzars. Després hi ha un recorregut on d'aquest festival de xarangues va tot molt coordinat i ben organitzat, perquè ahir sí que he de donar les gràcies a aquesta participació dels col·laboradors de la nostra banda municipal, perquè ells són els encarregats de distribuir els voluntaris i voluntàries que acompanyen a cada xaranga a aquest recorregut, on tenen les seues parades de mitja hora i després fan la seva entrada a la plaça Major. Mentrestant tenim a una xaranga convidada, que és la que ameniza entre una xaranga i una altra, que des de les 9:30 del matí que fan la seva entrada a la plaça no paren fins a l'hora de la mascletada.
0: Pues és que això, jo no sé per què en guai no ha anat. Jo te dic una cosa, me fico un punt
2: negatiu. Però jo convide a
0: que negatiu per a mi.
2: Sí, i facis un programa des de la plaça
0: bueno,
2: Major,
0: vamos.
2: Perquè això és apoteosi.
0: Així se n'anem els primers. Bon minxar i una bona xaranga i festa, vamos, no faltem. Ahí estem nosaltres per a tot això, per a vertebrar i sobretot per a disfrutar i gaudir al costat de tots els veïns de Tavernes. Aprofita, jo sé que te queda poqueta veu i te vaig a deixar ja que descanses. Aprofita per a convidar a tot el món a viure ara mateix les festes majors que tinguem, que és una autèntica barbaritat el que queda encara per davant.
2: Clar que sí, ens queden dies apoteòsics on la diversió està assegurada i garantida per a totes les edats, així que qui tinga ganes de vindre i passar-ho bé, Tavernes, el millor poble en diferència.
0: Pues jo te dic una cosa, així són quatre, que agarrem el cotxe i se n'anem a Tavernes de Valdigna a gaudir.
2: Tots els dies tenim activitat.
0: Pues clar que sí, moltíssimes gràcies, la veritat que és un plaer, Lara, te deixem descansar. Jo te dic una cosa, agarra i fes-te una infusió de jengibre i te canvia la deu sencera.
2: Pues vaig a agarrar-te el consell,
0: sí,
2: perquè a mi m'agraden molt els caramels de jengibre i crec que m'anirà molt bé.
0: Pues les infusions van perfectes, i una miqueta de mel, i ja mel de romer, mai millor dit.
2: Ho acabem d'adobar.
0: Clar que
2: moltes
0: sí.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Lara, una abraçada forta.
2: De les festes de tots els pobles.
0: Gràcies. Ai, quantes coses tenim que visitar en la comunitat valenciana. És que tenim que arribar a... Així n'hi ha que dividir-se, així un quatre. N'hi ha que dividir-se al voltant de tota la comunitat valenciana, Fran o Mayra, tenim que veure com tenim que arribar a tots els llocs.
3: Pues sí, la veritat és que sí, que no n'hi ha res més bonico que acostar a les cases de i als cotxes, com no, dels nostres oients, les festes de tota la comunitat valenciana, perquè tenim un grandíssim patrimoni festiu.
0: Fran, no te perguis res, que esta setmana es comença tot ja el rebombori també de les falles, eh?
4: Moltíssim. Tu ja saps que jo d'això no me perco una, però també vull anar a totes aquestes poblacions que, home, m'ho pinten molt bé.
0: S'ho m'ho pinten a nosaltres, en bon minxar, en bona festa, en bona música, en alegria, se n'anem de poble en poble sense parar per tota la comunitat valenciana. Nosaltres s'acomiadem, ja ho saben, el dijous a les 12 del migdia tenen una cita també així, amb vosaltres en la flama per a vertebrar, per a escoltar les festes de tota la comunitat valenciana. Ui, ojo, amics i amigues, que hem anat a Xangai, saps? M'invento jo el nom com si fos Xangai. I d'ahir se'n van a Pequín, que estan celebrant el 50 aniversari de les danses de Montcada i estan de concurs les Olimpiades de les danses. Nosaltres se n'anem, vos esperem el dijous així, ara vos deixem en el boletí informatiu. Fins ara!

0: punts, és a dir, a 2 punts respecte a l'enquesta de juliol. Tant el Partit Popular com Vox, també Podem, pugen respecte a l'últim baròmetre, baixen els socialistes i els seus socis de Sumar.
1: De ser avui les eleccions legislatives, el PSOE obtindria el 31% dels vots per el 25,5% del PP, que puja 4 dècimes respecte al baròmetre de juliol. Vox també puja 1,3 punts, arriba al 16,6% de la intenció de vot. Sumar baixa 4 dècimes fins al 5,7. Podem escala 1,2 punts, se situa en el 3,7 en la preferència de la ciutadania consultada pel Centre d'Investigacions Sociològiques.
0: I el promotor de l'acció disciplinària del Consell General del Poder Judicial ha demanat a la Comissió Permanent l'arxiu de les queixes contra la instrucció de la investigació Bladana de la jutgessa de Catarroja, de Núria Ruiz Tobarra.
1: El promotor Ricardo Conde ha proposat l'arxiu de totes elles. La primera la va presentar la defensa de l'exconsellera Salomé Prades, imputada en la causa en alegar falta d'imparcialitat de la jutgessa. A la queixa de Prades es va sumar després l'altre imputat, l'exsecretari autonòmic Emilio Orgüeso, que va demanar que s'apartara la jutgessa Ruiz Tobarra de la investigació de la Riuada. Una tercera queixa, que també serà arxivada, la va presentar el youtuber ultra Rubén Gisbert, que es va desentendre de la causa després que el Tribunal Suprem tombara la seua querella contra la jutgessa de Catarroja.
0: Més coses. La Policia Nacional ha detingut a Gandia un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè de només un any i va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes realitzades a la filla menor de la seua parella sense el seu consentiment.
1: Va ser arrestat a principis de mes. Està en la presó acusat del delicte de producció i distribució de material pornogràfic infantil, també d'un delicte de descobriment i de revelació de secret. A l'agost, agents van detectar en fòrums de distribució de material de pornografia infantil imatges sexuals d'un bebè de menys d'un any i altres fotografies en què es veia al carrer una xiqueta, aparentment també menor, juntament amb comentaris d'un home que presumia d'haver abusat d'ells. L'home es va amagar en un armari per evitar la detenció. Els agents van localitzar també el lloc on s'havien fet les fotografies a la mateixa vivenda.
0: I declaracions en les Corts sobre unes esmenes que ha presentat al reglament Faller el grup Compromís, que entre altres coses demana la supressió del terme llengua valenciana. Nando Pastor és el síndic del Partit Popular, està en contra d'esta iniciativa de Compromís.
2: Que Compromís vulga forçar a que no es parli de llengua valenciana, a que es renunciï a llengua valenciana, crec que no es vol arraconar a l'orat penat i crec que no es vol el que vol fer en definitiva Compromís, que repeteix que és adoctrinar i clavar ideologia. Les falles són dels fallers, són dels valencians, són del món faller. Les falles no es toquen i demanem per favor que Compromís traga de les mateixes les seues mans i la seva ideologia.
0: Més coses, la 1:03. La Guàrdia Civil ha detingut a Borriana, a la Plana Baixa, una dona de 34 anys com a presumpta autora del robatori de 20.000 euros en diners, en efectiu i joies.
1: Segons les diligències policials, l'arrestada havia viscut a la casa de la víctima durant un temps. Se sospita que va accedir sense permís a la caixa forta, d'on va furtar els diners i les joies que després va poder vendre en establiments de compra-venda d'or a la localitat. La presumpta autora dels fets ja ha passat a disposició judicial.
0: I en estos moments, Eva Casany, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Patricia.
0: Compareix en roda de premsa Òscar Sánchez com a tècnic interí del València, l'entrenador accidental, podríem dir-ne, que dirigirà l'equip demà mateix contra el partit que té contra l'Alavés.
3: Sí, ha entrat puntual a esa sala de premsa el fins ara tècnic del filial que ha dirigit l'entrenament este matí i té una difícil missió, millorar en temps rècord el joc de l'equip que es cobera amb només un punt. A més, en uns minuts s'ha acomiadat també de l'Osasuna Braulio Vázquez, que serà el nou director esportiu del club valencianista, haurà de trobar un nou inquilí per a la banqueta. Els noms que més sonen ara mateix són Ernesto Valverde i Iagova Arrasate. Per cert, que els predecessors dels dos, Carlos Corberán i Ron Gurley, han estat este matí en Paterna per acomiadar-se dels jugadors. A més, a estar al València Bàsquet comença també la roda de premsa prèvia a l'inici de les competicions de la temporada. Compareixen el director general, Enric Carbonell, i els directors esportius dels primers equip. A les portes tenen els xics la Supercopa este cap de setmana. A més, este matí està tornant ja la selecció de bàsquet després de penjar-se el bronze al Mundial Femení.
0: Gràcies, Eva. Doncs del que estiga dient en estos moments Òscar Sánchez, l'entrenador accidental del València Club de Futbol, es donaran bon compte els nostres companys del partit de la una amb Nassos Sánchez al capdavant. Nosaltres actualitzem a les 2 de la vesprada i després a les 2:30 l'informatiu. Fins ara.
4: A Punt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença el partit de la una.

0: Sí que tingui paciència perquè ha caigut el sistema. També parlarem del CIS, que és el primer CIS, la primera enquesta d'intenció de vot després de la crisi migratòria. El Partit Socialista cau dos punts, però continua en primera posició amb el 31% dels vots. Segon està el Partit Popular al 25,5%, Vox també pugen el Partit Popular i Vox, i puja també Podem. Sumar baixa, i d'aquests resultats parlarem també en aquest temps de notícies. També en el tema de la Comunitat Valenciana, la punta de fricció és aquesta investigació de l'Agència Antifrau, que ha obert sobre una subvenció directa de 80.000 euros del anterior govern del Botànic per a fer un congrés de la UGT. L'ajuda va ser de presidència. Des del Partit Socialista diuen que és tot absolutament legal. El president de la Generalitat dia este matí que estava preocupat i que havien entregat i anaven a entregar antifrau tot ese expedient. Escoltem al síndic José Muñoz i al president Llorca.
1: No, nosotros en cualquier caso, con antifraude, lo que les hemos exigido son los expedientes, porque sí que hay documentación que nos gustaría analizar, pero en cualquier caso estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
2: El gobierno del Botànic de Ximo Puig d'una subvención a dedo a UGT para celebrar su congreso, un congreso donde, pues mira, allí desfiló el señor Ábalos con todo su esplendor, y resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Por lo tanto, lo miro con cierta preocupación.
0: Parlarem també en este temps de notícies de la mort, de l'assassinat per arma blanca d'esta estudiant de 21 anys que estava, era canària, estava fent un programa Erasmus allí a Morelos, a l'estat de Morelos, a Mèxic. Ella era de Canàries, però estudiava a Granada. Sembla ser, la fiscalia almenys l'analitza o l'investiga com un feminicidi. O sigui, estes i altres coses, i ara vosaltres a continuar en València, que hi ha molta tela que tallar, no?
3: Sí, sí, moltíssima tela que tallar. Gràcies, Patrick.
0: Vinga, fins ara.
3: Hi ha moltíssima tela que tallar perquè el València, com queda ara el València? Bé, el València queda pues, pagant el finiquito de Carlos Corberán, evidentment. Carlos Corberán, quan va firmar pel València, guanyava vora 3 milions d'euros. En aquest augment salarial que va tindre després de la renovació se l'incrementa vora 3,5, o sigui que el finiquito és de vora 7 milions d'euros. És veritat que hi ha que llevar pues, els mesos, no?, de juliol a setembre, però vora 7 milions d'euros. I com està? Perquè s'ha parlat molt l'assumpte Rubén Baraja, perquè clar, ell també se'l va acomiadar, Germán Muñoz.
4: Pues sí, com sabíeu, la situació de Rubén Baraja, el València li devia una quitança d'envolta als 5 milions d'euros, i podem contar com està la situació de Rubén Baraja a dia d'avui. El València ha finalitzat el seu deute econòmic amb Rubén Baraja. El club ja li ha pagat tots els diners que li devia a l'extècnic del València, aproximadament uns 5 milions d'euros, després de ser destituït en 2024. El que podem comptar a dia d'avui és que ese deute està saldat i Baraja ja ha rebut tota la quitança que li corresponia. És a dir, la situació està liquidada.
3: O sigui, que el València no pagarà 3 entrenadors a la vegada. Algo és algo, vinga. Tinc ja per aquí a Diego Pico i Conrado. Anem a la tertúlia de seguida.

0: Dos i quatre de la vesprada. Sempre quan passen coses d'esta manera, pues és el que vos vaig dir quan van inaugurar el programa, no? Potser a la prèvia pues, toco un poquet més de jaleo en companys com Quique Mateu i companyia, però jo crec que en dia com avui el que mana és la informació. I per això tenim a dos dels millors periodistes de València, un millor que altre. Conrado Valle, què tal?
1: Has empezado a poner bueno. Menos mal que has empezado a poner bueno.
2: No lo sabemos. Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Delegado de Diarias, Diego Picó del Marca. ¿Qué tal, Diego?
1: ¿Qué tal? Has comenzado a perder el bo.
3: ¿Quién ha presentado, Diego? ¿Quién ha falta de respeto?
1: ¿Quién ha falta de respeto?
0: Nah. Que... Vull que em digueu la vostra opinió, evidentment, però hem donat moltíssima informació, de segur que la mateixa que he donat a Marca, a As, de com va passar tot, de com s'activa tot, de com... Ron Gurley baixa al vestidor i li diu a la plantilla que it's a shame. I li diu a Kiat, Kiat, tranquil, que ja he parlat Junés. Estate tranquil, que ara li donen la volta i després arriba el famós 0-5. I com demana un informe Kiat Lim a Ron i altre

0: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
1: Quitemos de lado en los asuntos de Estado el ruido y la furia. Quitémoslo de lado.
2: Pues vayamos a tomarlo y de ahí como un punto de partida para poder ir a más.
3: Resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar.
4: Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
5: Un dato que ha dicho hoy el testigo es que en ningún momento recibieron ningún mensaje directo de emergencias y ellos estaban controlando, pues se les envió para controlar el cauce del río Usec.
6: Es muy importante que, por ejemplo, la contratación por emergencias se pueda aplicar a cualquier secuela, haya pasado el tiempo que haya pasado.
7: Inmediatamente se tuvo contacto con el consulado de España, ya por parte de la Fiscalía Especializada.
8: A Punt Radio, les notícies del migdia. Patricia Oles.
0: Hola, com estan? La setmana arranca amb l'enquesta d'intenció de vot del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, la primera des de l'inici de la crisi creada a Ceuta per l'entrada massiva de persones migrants. Segons el baròmetre de setembre, el PSOE guanyaria les eleccions i se celebraren avui, però es deixa 2 punts respecte al mes de juliol. Les dades donen pujades al Partit Popular, a Vox, també a Podem, i baixen Sumar, a més del PSOE. I si baixem a les xifres, si aterrem a les xifres, el PSOE n'obtindria el 31% dels vots, per 25,5% del PP, que puja 4 dècimes respecte al baròmetre de juliol. Vox també puja 1,3 punts, arriba als 16,6% de la intenció de vot, tercera força, Sumar baixa 4 dècimes fins al 5,7% i Podem escala, com dèiem, 1,2 punts en este cas i se situa en el 3,7% en la preferència de la ciutadania consultada pel Centre d'Investigacions Sociològiques. Per tant, el primer CIS després de la crisi, i aquests són els números, les 2:32. Anem amb tot.
8: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: En este dilluns 14 de setembre, Patricia Valero està a la tècnica, parlem de política perquè la picabaralla així ve avui a compte de la investigació que ha obert l'agència antifrau sobre una subvenció directa de 80.000 euros que va atorgar l'anterior govern del Botànic a UGT per a finançar el seu congrés confederal celebrat a València en maig de 2021. L'ajuda va eixir de presidència dins del pla estratègic del departament de Ximo Puig, però hi havia informes previs de l'advocacia de l'Estat que qüestionaven si era o no convenient la concurrència pública en este procés i no l'ajuda directa. També es qüestionaven els terminis d'execució. Òscar Martínez, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada. I davant d'aquesta situació, Antifrau ha demanat l'expedient complet per a determinar si concorre alguna causa que obligui a reintegrar els fons públics. El PSPB ha reaccionat amb tranquil·litat perquè està clar que està tot correcte i el president de la Generalitat, per contraveu, amb preocupació, aquesta investigació ha anunciat que el govern valencià aportarà a l'agència antifrau l'expedient de la subvenció. José Muñoz, síndic socialista a les Corts, i també el president Pérez Llorca.
10: No, nosotros en cualquier caso, con antifraude, lo que les hemos exigido son los expedientes, porque sí que hay documentación que nos gustaría analizar, pero en cualquier caso estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
11: El gobierno del Botànic de Ximo Puig dio una subvención a dedo a UGT para celebrar su congreso, un congreso donde, pues mira, allí desfiló el señor Ábalos con todo su esplendor, y resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Por lo tanto, lo miro con cierta preocupación.
0: Bé, una estudiant espanyola, ja ho saben, d'intercanvi, va morir dissabte a la nit a Mèxic en un atac amb arma blanca. La fiscalia d'aquell país investiga l'agressió mortal contra Clàudia Tacoronte Aguilera. Tenia 21 anys, era de Granada, la investiga com un feminicidi, és a dir, com l'assassinat d'una dona per raons de gènere, si bé no descarta cap línia d'investigació. La violència contra les dones és un problema estructural a Mèxic. Cada dia moren 10 dones al país, la majoria tipificats com a feminicidi. L'any passat, la xifra de dones assassinades va arribar a 725 i este matí la Universitat de Granada ha convocat un minut de silenci per a mostrar la repulsa, la condemna per l'assassinat de Clàudia.
9: L'agressió mortal de la jove vivia a Granada, però va néixer a les Canàries i es va produir als afores de la Casa de la Cultura local de Cuautla, a l'estat de Morelos, que està al centre de Mèxic. L'estudiant de la Universitat de Granada feia un mes que estava d'intercanvi en l'autònoma de l'estat de Morelos. Segons la premsa local, la jove havia acudit a la Casa de Cultura per la Festa Nacional de la Planta Medicinal i als voltants la van atacar. L'alumna va demanar l'ajuda, però va morir abans que arribaren les assistències mèdiques. La fiscalia no descarta cap motivació en l'atac mortal a l'estudiant espanyola.
7: Inmediatamente se tuvo contacto con el consulado de España, ya por parte de la Fiscalía Especializada, es parte de lo que hace el Ministerio Público, es un protocolo. Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella, para que también ellos estén aquí y les vamos a dar todo el apoyo necesario.
9: La universitat en què estudiava l'estudiant espanyol d'intercanvi ha demanat en un comunicat a les autoritats una investigació immediata i amb estricta perspectiva de gènere. La Fiscalia Mexicana i les autoritats consulars d'Espanya a Mèxic es posen a disposició de la família de la jove per a tot el que necessite.
0: 2:36, anem amb la previsió de l'oratge. Antonio Sánchez, bona vesprada.
12: Molt bona vesprada. Comencem la setmana amb valors més alts en el termòmetre i és que avui esperem una pujada en la temperatura màxima. Passarem dels 34 graus a comarques com el Racó d'Ademús, el Camp de Túria, a la Foia de Bunyol, també la Ribera Alta, la Cadena Barrés i puntualment la Costera i la Vall d'Albaida. A la resta estarem entre els 30 i els 34. Serà una jornada amb 2-3 graus més que ahir de màxima i es notarà. Veurem com el cel pràcticament estarà ras, sense núvols, en tot cas alguns núvols baixos cap a l'interior nord, però poca cosa, sense precipitació. La situació serà molt pareguda demà, a mínimes que no canviaran molt, seguirem amb valors més baixos de matí, però després de vesprada pujarà el termòmetre i encara més, passarem dels 36 graus a comarques com el Camp de Túria, la Foia de Bunyol, també a la Ribera Alta, que és on més pujarà el termòmetre, a la Costera i a la Canal de Navarrés. Precaució, perquè els termòmetres podrien arribar puntualment als 39 graus. A la resta estarem entre els 31 graus i els 37. Una jornada calorosa, la de demà dimarts, amb cel ras, pràcticament sense núvols, alguns bancs de boira de matí i, això sí, de vesprada, més núvols cap al nord-oest.
0: Les 2:37. Del València Club de Futbol. Ja saben que és el tema... Bueno, des que es va conèixer la dimissió del, tant de l'entrenador com el cap del equip tècnic, pues, és la notícia del dia. L'afició espera que les destitucions de l'entrenador de Carlos Corbena i del director esportiu de Ron Gurley després del fast inici de Lliga siga un revulsiu, un punt d'inflexió per a que l'equip comenci ja a remuntar, per allò de que qualsevol canvi comporta una reacció. Siga com siga, el València té demà una altra prova de foc, una més, amb el partit contra l'Alavés, amb Òscar Sánchez, l'entrenador del filial, a la banqueta, com a entrenador accidental a l'espera que arribi un titular. S'han obert ja tota la caixa de Pandora per a veure qui serà el que vinga finalment a la banqueta. Josebi Sánchez, Ciutat Esportiva del València, a Paterna. Bona vesprada.
13: Bona vesprada, Patricia. Matí mogudet, el de avui, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, amb molt de moviment en este dia després del terratrèmol esportiu que s'ha viscut al València Club de Futbol. Al voltant de les 9:20 ha arribat a esta Ciutat Esportiva de Paterna Ron Gurley, el que fins ahir era el màxim responsable de la parcel·la esportiva del club, també Carlos Corberán i tot el seu cos tècnic. Han estat uns 20 minuts per acomiadar-se la plantilla i al voltant de les 9:45 s'han marxat d'esta Ciutat Esportiva de Paterna. A les 10:30 estava prevista la sessió de treball del primer equip de cara a preparar el partit de demà contra l'Alavés a Mendizorroza, una sessió de treball que ja ha sigut dirigida per Òscar Sánchez, fins ahir tècnic del filial valencianista i que avui, com deien, ja ha dirigit la sessió i demà s'assentarà a la banqueta de Mendizorroza en el partit de Lliga contra l'Alavés. Ha parlat en sala de premsa al voltant de la una davant els mitjans de comunicació. També ha parlat avui Braulio Vázquez, el que ja és el nou director esportiu del València Club de Futbol. Fins ara estava en Osasuna, avui també s'ha acomiadat del que ha sigut el seu equip, el seu club, durant les 9 últimes temporades. Tant Òscar Sánchez com Braulio expliquen davant els mitjans de comunicació com afronten esta situació que viu ara mateix el València.
14: Hoy les he visto con mucha ilusión y con mucha pasión. Como he dicho, eso es básico para revertir situaciones. Está en nuestra mano y está en la mano de los jugadores también el hacer las cosas bien, y estoy convencido que si hacen las cosas bien y la afición del Valencia veo un equipo reconocible y un equipo con ilusión, se va a volver a reenganchar todo el mundo. Yo he venido aquí a Valencia siendo jugador y me estalla. Cuando está encendida, gana partidos.
15: Creo que era ahora o nunca. Y me voy a un sitio tranquilo, como podéis observar. Es un reto muy difícil, obviamente, pero es un equipo que lo está pasando mal. Pero repito, Valencia y el Valencia para mí es algo diferente. Sé cómo reciban los jugadores a las 3 de la mañana, que ya sé dónde voy. Pero considero que puedo ayudar al Valencia.
0: Això és la part esportiva. En la part social, evidentment, el tema ha monopolitzat les converses avui del dia, especialment Àngel Hernández a l'hora d'esmorzar.
16: Converses n'hi havia moltes, però el terratrèmol en el València és el tema que ha anat de taula en taula.
17: És una catarsis que té que passar un club.
16: Una catarsis?
17: Sí. Bueno, jo li dic catarsis perquè és molt traumàtic.
16: L'entrenador Carlos Corberán i el seu cos tècnic i el CEO de futbol Ron Gorley i el seu equip de treball destituïts.
18: Pero el entrenador poco puede hacer con la plantilla que tiene.
17: En este equipo vamos a plegar casi a vora la Champions.
19: Una plantilla que es verdad que es insuficiente, nada como para ir últimos en Liga.
16: Responsables, y aquí apunta cap amunt.
20: Del president.
16: Ingo Ho. I ara ve el repte de trobar entrenador per a este València.
21: No trobaran un entrenador de primera en ganes de vindre.
16: Però acabarem esta crònica amb un poc d'optimisme, va.
17: Amunt, València!
16: Serà amunt o què?
17: Amunt, sí, serà.
0: Serà, bueno, no ho dia tampoc, ho dia un poc en la boca xicoteta, però bueno, amunt València. Són les 2:41 minuts, parem un segon i anem amb tota l'actualitat.
8: Les notícies del migdia, a Punt Ràdio.
22: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunitat Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
23: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
8: Apunt Radio. Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: 18 per a les 3, l'agència Antifrau ha obert una investigació sobre una subvenció directa de 80.000 euros que va atorgar l'anterior govern del Botànic a UGT per a finançar el seu congrés confederal celebrat a València en maig de 2021. L'ajuda va eixir de presidència dins del pla estratègic del departament de Ximo Puig i s'emmarcava en la promoció i foment d'activitats d'interès públic, sociocultural i econòmic.
9: El Consell va entregar la subvenció a posteriori, això és habitual, però hi havia informes previs de l'advocacia de l'Estat que qüestionaven si era o no convenient la concurrència pública en aquest procés i no l'ajuda directa. També qüestionava els terminis d'execució. Davant d'aquesta situació, Antifrau ha demanat l'expedient complet per a determinar si concorre alguna causa que obligui a reintegrar els fons públics. Este matí, el cap del Consell ha dit que veu amb preocupació aquesta investigació. Ha anunciat que la Generalitat aportarà a Antifrau l'expedient de la subvenció. Juanfran Pérez Llorca.
11: Parece ser que el gobierno del Botànic de Ximo Puig dio una subvención a dedo a UGT para celebrar su congreso. Resulta que ese tipo de subvenciones tenían informes de la abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Por lo tanto, lo miro con bastante preocupación, porque ya saben también UGT que es el socio o el compañero de viaje siempre del Partido Socialista. Por lo tanto, era darle una subvención a ellos mismos. Le puedo asegurar que por parte de la Generalitat se trasladarán todos los expedientes que hagan falta para que se esclarezcan esos hechos.
0: Bé, esta subvenció ha sigut avui un dels temes de debat polític a la Comunitat Valenciana, però n'hi ha més, també la designació de candidats a la Generalitat i una polèmica sobre l'ús del valencià en les falles, que ha alçat certa controvèrsia. Josep Sastre.
24: El síndic socialista, José Muñoz, respon a les paraules de Pérez Llorca sobre la investigació de l'agència Antifrau.
4: Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley, que aporte también toda la información que te sube la seua parella.
24: El síndic de Vox, José María Llanos, també sospita de la subvenció a UGT.
25: Conociendo ya lo que es la corrupción del Partido Socialista de forma generalizada, pues lo lógico es que no nos sorprendería esa concesión a dedo.
24: Per una altra banda, l'oposició ha criticat novament la interinitat de Llorca. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, encara pendent també de designació marca distàncies en el seu cas, segur de ser el candidat de Compromís a la Generalitat.
1: Els meus sí que em diuen que me volen per a president i a ells els seus no li diuen ni ahir què fas.
24: El PP i Vox han acusat Compromís de promoure que el terme llengua valenciana desaparega del reglament de les falles a través d'esmenes presentades en el Congrés faller. Escoltem els síndics de Vox i PP, José María Llanos y Nando Pastor.
25: Quitar de nuestro reglamento de falla el término lengua valenciana, ¿cuál es la sustitución? Lengua catalana.
2: Les falles no es toquen y demanem, per favor, que Compromís traga de les mateixes les seues mans i la seua ideologia.
24: Joan Baldoví, el síndic de Compromís, nega aquestes acusacions de manera contundent.
3: Això és un bulo inventat pel Partit Popular per a generar unes batalles que estan amplament superades.
0: I més coses. El jutjat de Catarroja ha reprès avui les declaracions de testimonis vinculats a la gestió de la Dana. Este matí han declarat dos bombers, un d'ells responsable de la unitat de bombers forestals de Bunyol, i ha dit que li va sorprendre que li retiraren de la vigilància del barranc de Pollo a les 2 de la vesprada. Informa Santi Hernández.
5: El responsable de la unitat de bombers forestals de Bunyol estava vigilant el cabal del barranc de Pollo el matí del 29 d'octubre. Avui ha explicat a la jutgessa que li va sorprendre que el retiraren de la vigilància a les 2 de la vesprada. Ha dit que fins i tot hi havien comprat dinar per a quedar-se tota la vesprada. Escoltem Mamen Peris, advocada de l'acusació.
6: Ellos creen que se van a quedar controlando esas mediciones porque de hecho entran en un centro para comprarse la comida. Y lo que les sorprende es que a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, reciben la orden de la propia central de bomberos para que se retiren a su base. Algo que les parece increíble.
5: También ha declarado hoy un bomber forestal de Alcira que ha dicho que cuando la exconsellera investigada en esta causa, Salomé Pradas, va a arribar a Carlet sobre las 2 y media de la vesprada del 29 de octubre, Pradas ya sabía que ya había una persona desapareguda y que la situación útil era crítica. El Secopi nos va a convocar fins a les 5 de la vesprada.
0: Anem amb altres assumptes. En un aute que s'acaba de fer públic, la jutgessa de Catarroja, parlem també de la Dana, ha prorrogat 6 mesos més la instrucció de la Dana. La causa acabava el pròxim 31 d'octubre, ara s'allargarà la instrucció 6 mesos més, mig any més. Considera la magistrada que encara queden diligències per practicar, com ara declaracions de perjudicats, informes forenses i noves testimonis, entre altres acusacions. En un altre aute, denega la inclusió d'una altra víctima mortal en la causa de la Dana, es tracta d'una dona que va morir a l'Hospital de Manises.
9: I el promotor de l'acció disciplinària del Consell General del Poder Judicial ha demanat a la Comissió Permanent l'arxiu de les queixes contra l'instrucció de la investigació de la Dana de la jutgessa de Catarroja, de Núria Ruiz Tobarra. El promotor, Ricardo Conde, ha proposat l'arxiu de totes elles. La primera la va presentar la defensa de l'exconsellera, Salomé Pradas, imputada en la causa, en alegar falta d'imparcialitat de la jutgessa. A la queixa de Pradas es va sumar després l'altre imputat, l'exsecretari autonòmic Emilio Orgüeso, que va demanar que s'apartara la jutgessa Ruiz Tobarra de la investigació de la Riuada. Una tercera queixa, també serà arxivada, la va presentar el youtuber ultra Rubén Gisbert, que es va desentendre de la causa després que el Tribunal Suprem tombara la seva querella contra la jutgessa de Catarroja.
0: I el govern valencià intenta aconseguir suports perquè el Congrés modifiqui la legislació sobre la contractació d'emergència després de catàstrofes naturals com la Dana. El comissionat de la Generalitat per a la Recuperació, Raúl Mérida, s'ha entrevistat este migdia a Madrid amb la patronal COE. Aquí ha presentat la proposta de canvis normatius que impulsa el govern valencià. Sol·licita al govern d'Espanya que els territoris que han patit una catàstrofe puguen utilitzar la contractació d'emergència.
10: Es muy importante que, por ejemplo, la contratación por emergencias se pueda aplicar a cualquier secuela, haya pasado el tiempo que haya pasado, que esté relacionada con el fenómeno que hayamos vivido, en este caso la Dana, o, por ejemplo, que tú puedas mejorar una construcción y no solamente restituirla, sino también aprender de lo que ocurrió y adaptar a esa infraestructura para que tenga una mayor resiliencia.
0: Primer baròmetre del CIS després de la crisi de Ceuta. La sorpresa és que, lluny del que diuen la resta d'enquestes demoscòpiques privades, el CIS manté que el Partit Socialista Obrer Espanyol guanyaria les eleccions generals si se celebraren avui. Pau Ibars.
26: Bona vesprada. És una sorpresa a mitges, perquè des del setembre de 2018, és a dir, fa 8 anys, el CIS li ha donat sempre la victòria al PSOE. En agost no hi ha baròmetre, així és que l'última referència és del juliol, abans de la crisi de Ceuta. Segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, esta crisi hauria afectat un poc la intenció de vot, però poc. El PSOE seria el més votat, amb el 31% dels vots, 2 punts menys que el juliol. Tot i això, superaria el PP en més de 5 punts. El Partit Popular puja 4 dècimes i se situa en un 25,5%. La tercera força seria Vox, amb un 16,6% i una pujada d'1,3 punts. Sumar baixa 4 dècimes i es queda en el 5,7% dels vots. I Podem, en canvi, puja 1,2 punts i se situa com a quinta força, amb el 3,7% dels vots.
0: Bé, i avui dilluns s'han reunit les executives dels partits i la crisi de Ceuta ha tornat a ocupar bona part d'aquestes reunions. Lourdes Espinosa.
7: Sí, Patricia, el PP i Vox s'han carregat contra la gestió de l'executiu en la crisi migratòria de Ceuta. Borja Semper, portaveu del PP, demana dimissions.
12: Nos llama mucho la atención que 46 días después de la invasión de Ceuta, Marlaska siga siendo ministro, Robles siga siendo ministra y, lo que es peor, el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
7: I Vox demana acords amb el Marroc per a retornar els migrants. José Antonio Fuster és el portaveu.
13: No aceptamos en ningún caso repartir por España las consecuencias de una frontera, de una invasión que el gobierno se niega a defender.
7: Des del PSOE acusen el PP de traure benefici de la crisi. Montserrat Mínguez, portaveu socialista.
14: Y en cuanto a cómo sacar tajada de la crisis de Ceuta, porque además acabamos de conocer que el presidente Vivas ha adjudicado dos contratos a dedo.
7: La mateixa crítica que ha fet Rosa Martínez, portaveu de Sumar.
15: La acogida es una cosa muy seria, no es un negocio y desde luego creemos necesario que se den todas las explicaciones.
7: Precisament avui el ministre de l'Interior ha assegurat que ja s'han registrat 5.300 retorns voluntaris de migrants des del 18 d'agost i 300 expulsions judicials.
0: I l'Associació Valenciana d'Empresaris AVE compta ara a Alacant amb el ministre d'Hisenda en Valencià Arcadi Espanya en el tradicional dinar de l'inici del curs.
9: Les empreses que integren AVE, Associació Valenciana d'Empresaris, representen el 60% de la riquesa que genera la comunitat valenciana, donen treball a més de 340.000 treballadores i treballadors a casa nostra, també a Espanya. I Espanya, però el ministre, els ha agraït la contribució al desenvolupament del corredor mediterrani i a casa seua ha reiterat a la Generalitat i al PP que aproven el model de finançament autonòmic que es votarà al Congrés.
18: És una reflexió de país y yo la quiero quitar del ruido y la furia. Es una reflexión de país. ¿Queremos o no queremos más recursos para la sanidad, para la educación, para las políticas sociales, para la vivienda? Si la respuesta es que sí, tenemos que decir sí a este modelo, negociarlo en el Congreso de los Diputados, que hay una otra oportunidad, y aprobarlo. Porque hay territorios, como Murcia, como la Comunidad Valenciana, que no pueden esperar más.
9: I el president d'AVE, el navilier Vicente Boluda, ha reiterat avui el que va dir mesos arrere, que paga la pena negociar-lo.
19: Además lo dije con un dicho muy valenciano, que es lo que va davant, va davant. O sea, quiero decirte que lo que va adelante, va adelante. Que el decir sistemáticamente que no a algo, pues vayamos a tomarlo y de ahí como un punto de partida para poder ir a más.
0: I sobre la suspensió del dret al vot en l'anomenada llei d'Enés, la Junta Electoral Central, encarregada de vetllar per la transparència en els comicis, es reuneix avui, s'ha reunit per abordar els efectes operatius de la decisió del Suprem. Lucía Mas.
27: Sí, just acabat, així que vora dues hores ha durat aquesta reunió de la Junta Electoral Central. Acaten el mandat del Tribunal Suprem per aclarir com s'han incorporat al cens els vora mig milió de nous espanyols nacionalitzats amb aquesta llei d'Enés. El Suprem ordena diferenciar entre els que es poden acreditar com a descendents exiliats des que van obtindre la nacionalitat per una interpretació més ampla de la llei. La Junta Electoral requerirà ara aquesta informació certificada als consolats i l'oficina del cens electoral per a saber si es compleixen els requisits. L'òrgan podria determinar al llarg del dia el requeriment, però el procés encara es pot allargar. El Suprem dona fins a 25 dies per a que s'aproven els informes. Amb aquesta informació, el Suprem prendrà després la seva decisió final, però en tot cas, de moment, es manté suspès cautelarment el dret a vot de les persones afectades. Des del govern, molt crítics amb aquesta decisió, des de l'oposició acusen l'executiu d'anar contra els jutges. Borja Semper, portaveu del PP, i Óscar López, ministre per a la transició digital.
12: Cualquier resolución judicial, del tenor que sea, que al gobierno no le guste, va a ser catalogada con cosas tan extravagantes como sectores de lobos solitarios o acusar a los magistrados de cometer salvajadas.
28: Esta resolución es absolutamente infumable. Es el que puede hacer que haga todo y derrocar a este gobierno, sea como sea, a cualquier precio, y preocupado porque haya sectores, porque haya lobos solitarios que atienden la llamada del señor Aznar y que se dedican a hacer de su capa un sayo.
29: Patricia Orts.
0: I comença la recuperació de l'espai de la que va cremar-se en l'últim incendi de la Serra Calderón amb una inversió de vora 700.000 euros per part de la Generalitat. Laura Ballarri.
4: La regeneració de la massa forestal de la Serra Calderona, que hi ha entre Segorb, Gàtova i Marines, ha començat ja amb la retirada dels elements que deixa l'incendi i la neteja completa d'este paratge natural per a evitar que el terra s'erosione amb l'arribada de les pluges. Seguidament es tractarà d'eixamplar les pistes forestals fonamentals per a un accés ràpid i claus com a tallafoc. Vicent Martínez Mus és el conseller de Medi Ambient.
8: Ampliar-les fins a 3,5 metres, 4 on se puga cada una de les pistes, i allà on no se puga, pues, fer apartaderos per a que els camions puguen cruzar-se en els treballs d'extinció.
4: I esta primera fase de recuperació acabarà dins de 6 mesos amb la reforestació de flora autòctona com la carrasca.
8: Ixe trencadís d'arbres que puguen tornar a tindre eixa varietat i que no siga només pi, perquè és lo ideal, perquè la pròpia flora s'autoregule i ja tinga millor protecció directa per la pròpia composició.
0: I el sector arrosser assegura que si no es frenen les importacions de països tercers que afonen el preu de l'arròs valencià a xifres insostenibles, l'any que ve podrien deixar de sembrar. Des de la Conselleria d'Agricultura demanaran al govern central que pressione a la Unió Europea. Escoltem Miguel Barrachina, conseller d'Agricultura, Nando Durà, portaveu de la Unió Llevadora, i José Pascual Fortea, que és responsable de la sectorial de l'arròs d'Avasatge.
11: Y vamos a animar a que se invoquen esas cláusulas y comencemos a dar una batalla internacional que lamentablemente está perdiendo el arroz valenciano.
16: Hem arribat al punt de plantejar l'any que ve no sembrar arròs, i pot ser una cosa molt greu, una cosa que no ens havíem plantejat mai en la història.
17: Va produir, pues, que el parc natural tinga parcel·les abandonades, que siguin canyars, mosquits, xarxers, rates, i al final en els pobles del redor no se va poder viure.
0: El bloc de l'esquerra en el món ha guanyat les eleccions a Suècia per la mínima. L'avantatge sobre la dreta és de només 3 escons. Carme Pastor.
20: Sí, Patricia, l'escrutini definitiu no es coneixerà fins com a mínim dimecres, i els ajustadíssims resultats conviden els partits a la prudència. En aquest moment anem per davant, i si això es manté, Suècia tindrà un nou govern, ha dit la guanyadora dels comicis. La socialdemòcrata Magdalena Andersson lidera el bloc progressista, que ha aconseguit 176 escons, un més de la majoria absoluta, però només 3 escons de diferència del bloc conservador encapçalat pel primer ministre. El moderat Ulf Kristersson ha recordat que el resultat electoral no és definitiu. Si el recompte final decanta la balança cap a la dreta, Kristersson ha promès incloure al seu govern l'extrema dreta, la gran perdedora dels comicis, en passar de segona a tercera força política. Si per contra els progressistes mantenen l'avantatge... Si per contra els progressistes mantenen l'avantatge, Andersson haurà de tancar un complicat pacte amb el centre, l'esquerra i els verds.
0: I escala la guerra al Pròxim Orient amb un nou atac als de rebels hutis del Iemen contra una base aèria de l'Aràbia Saudí. És una nova demostració de força d'este grup aliat de l'Iran amb capacitat real per a pujar el preu del petroli. Marian Company.
21: I de quina manera, Patricia? A 109 dòlars està ara el preu del barril del Brent al mercat de futurs. Bona mostra del nerviosisme obert per uns rebels, els hutis, que estan ampliant la seva zona d'influència per punts del Iemen tan importants estratègicament com l'estret de Bab el-Mandeb, la porta d'entrada al canal de Suez. Una situació que s'agreuja, la del pas de mercaderies i petroli sortejant d'Àfrica, si afegim que l'estret d'Hormuz està pràcticament bloquejat pels Estats Units i l'Iran. Aquí no li està venint massa bé la demostració de força dels hutis, un dels braços armats en què tradicionalment els iranians estenen el seu poder. L'atac a la base militar d'Aràbia Saudí ha provocat que este país hagi demanat anul·lar les negociacions sobre Hormuz previstes per avui en la mediació d'Oman.
0: I la mítica saga de Star Wars continua creixent amb el primer manga oficial 100% espanyol. El títol és La senda del sable de luz, i l'autor és el prestigiós guionista i il·lustrador d'Alacant, Kenny Ruiz.
22: Així és, ha nascut una nova estrella en la galàxia dels còmics, la primera obra oficial de la saga Star Wars íntegrament espanyola. I el pare...
23: Yo soy tu padre.
22: Va néixer a Alacant i li diuen Kenny Ruiz.
29: Soy Kenny Ruiz y esta semana ha salido a la venta La senda del sable de luz, que es mi manga sobre Star Wars. Está ambientado en el universo de las secuelas de Star Wars y es la primera vez que un español puede escribir una historia totalmente original con nuevos personajes canon de esta gran saga que tanto amo.
22: La lluita entre el bé i el mal continua, però amb conflictes més convencionals.
29: Nioka, que es nuestra protagonista, es una chica corriente, que fantasea con ser una Jedi, pero que no sabe cómo funciona eso. Y ha tenido la oportunidad de encontrar un arma láser.
22: Però arribar fins ací no ha sigut fàcil. Kenny ha hagut de convèncer l'editorial japonesa Disney i Lucasfilm que la senda del sable de luz mereixia un lloc dins de l'univers de Star Wars.
29: Tuve que defender que este manga iba a explorar lo que significa ser un Jedi, realmente, por encima de ser habilidoso con la espada o de conocer la fuerza. Poder aportar una pequeña escena en la que algún personaje entienda esto, trascienda de la obviedad de lo que es lo bueno y lo malo y lo sienta dentro, para mí ha sido como el colofón de mi carrera.
0: La crònica era de Guillem Lisaltre. Arribem ja a les 3 de la vesprada. Moment de recapitular algunes de les notícies que dona este dilluns 14 de setembre. En una resolució que hem conegut fa uns minuts, ja el seu hem avançat, la jutgessa de Catarroja ha prorrogat altres 6 mesos la instrucció de la dona.
9: Sí, la causa acabava el 31 d'octubre, ara la instrucció s'allargarà fins a l'abril de l'any que ve. La magistrada considera que encara queden diligències per practicar, com ara declaracions de persones perjudicades, informes forenses, també nous testimonis, entre altres actuacions.
0: I el CIS ha fet públiques este migdia les dades d'intervenció intenció de vot del baròmetre de setembre fet amb la crisi migratòria de Ceuta sense resoldre.
9: De ser avui les eleccions legislatives, el PSOE obtindria el 31% dels vots pel 25,5% del PP, que puja 4 dècimes respecte del baròmetre de juliol. Vox també puja 1,3 punts, arriba al 16,6% de la intenció de vot. Sumar baixa 4 dècimes, es queda en el 5,7. Podem escala 1,2 punts, se situa en el 3,7 en la preferència de la ciutadania consultada pel Centre d'Investigacions Sociològiques.
0: I Antifrau investiga si la concessió d'una subvenció del Consell del Botànic a UGT per a fer el Congrés Confederal a València va ser d'acord a dret.
9: El PSPB considera que tot va ser legal. El cap del Consell veu amb preocupació José Muñoz, Juanfran Pérez Llor. Vot sumar baixa 4 dècimes, es queda en el 5,7. Podem escala 1,2 punts, se situa en el 3,7 en la preferència de la ciutadania consultada pel Centre d'Investigacions Sociològiques.
0: I Antifrau investiga si la concessió d'una subvenció del Consell del Botànic a UGT per a fer el Congrés Confederal a València va ser

0: conforme a ley.
1: El gobierno del Botànic de Ximo Puigdemont subvenciona a dedo a UGT para celebrar su congreso, un congreso donde, pues mira, allí desfiló el señor Ábalos en todo, con todo su esplendor, y resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la Abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Por lo tanto, lo miro con cierta preocupación.
2: I el Ministeri d'Igualtat ha elevat avui a 37 les dones assassinades per les parelles o exparelles enguany després de confirmar l'últim cas de violència masclista a Madrid.
3: La dona de 88 anys va ser assassinada pel marit divendres. El 2026 registra la més gran xifra de dones assassinades fins ara, o des d'ara, fins l'any 2023, quan en van ser assassinades 45. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Funciona a tota hora, tots els dies de l'any, és gratuït, no deixa rastre en la factura.
2: Nosaltres acabem, arriba al Forcat amb Sílvia Soria. A les 4 actualitzem i nosaltres tornem demà, més i millor. Adeu.
4: A Punt Ràdio, sintonies amb tu.
5: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
7: Este dilluns, des de les 20:40 en directe, Punt a Punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la Ceràmica, Villarreal-Betis. Amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al Punt a Punt.
4: A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5. Així comença El Forcat. L'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.
8: Hola, molt bona vesprada. Com esteu? Jo encantada perquè avui tinc bona companyia. A més, triple. Ara vos les presentaré. El cas és que avui, este dilluns 14 de setembre, evidentment teníem preparat un especial, que ara vos diré de què, però hi ha hagut una reunió importantíssima que acaba de concloure. El sector arrosser s'ha reunit amb el conseller Barrachina i es confirmen, podem donar-ho per tant com a ser ja, que van a demanar, vos diré de seguida inclús quan, l'activació de la clàusula de salvaguarda. Escoltarem, insistim, al conseller i també a un dels assistents en aquesta reunió. I després, l'especial. Avui, sobre vins. Tinc ja en l'estudi el director general d'Indústria i Cadena Agroalimentària i el president de la Denominació d'Origen Protegida València. Així que tindrem enfoc empresarial, també enfoc intern des d'una de les nostres denominacions d'origen i analitzarem, anem a debatre, què està passant, com van les coses, les dades, coses que crec que són interessants i també reflexions sobre el futur. Estàvem fent-ho fa un moment. Així que anem a arrencar i el primer agrair a l'equip la seva presència i suport en la part tècnica Tono Escribano i en producció Sílvia Alabort. Així que benvinguts, soc Sílvia Soria, les 3 i 5 de la vesprada comença El Forcat.
4: El Forcat, a Punt Ràdio.
8: Així és, la Generalitat demanarà al govern d'Espanya que sol·licite davant de la Unió Europea l'activació de la clàusula de salvaguarda per a protegir l'arròs valencià. Davant de què? Importacions provenents de Myanmar i Cambodja. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura després de mantenir una reunió en la que estaven organitzacions agràries, cooperatives,

0: Indústria Arrossera. Anem a escoltar perquè ja puc avançar-vos que la demanda serà concretament el dimecres. Què ha dit i per què este suport el conseller? Escolteu.
1: Tenen una enorme preocupació i vamos a ayudarle, vamos a pedir al gobierno de España que invoque las cláusulas de salvaguarda que están permitiendo la entrada de productos a la mitad de precio del arroz nacional, del arroz valenciano. Y por tanto, no solo se lo pedimos al gobierno de España, sino también animamos a los consumidores a que distingan la denominación de origen del arroz de Valencia. Es el cultivo, es el arroz de la mayor calidad del mundo. Y por tanto, como valencianos, tenemos primero que elegir lo nuestro. Por tanto, vamos a reforzar nuestra apuesta por la denominación de origen y vamos a animar también al resto de comunidades autónomas que pidan, que reclamen, que exijan al gobierno de España, que es nuestro interlocutor en Bruselas, a que los acuerdos internacionales se cumplan. Es decir, que cuando la entrada de productos agrícolas haga un daño considerable, como es el caso a la producción valenciana, a la producción nacional, se arbitren las medidas necesarias para limitar esa entrada de arroz del exterior. Una importancia extraordinaria, por motivos alimentarios, pero también por cuestiones ambientales. La albufera que conocemos lo es por el sacrificio y el esfuerzo de aquellos que la riegan más de 10 veces cada año, renovando nuestras aguas y convirtiendo lo que hubiese sido un terreno pantanoso en un auténtico vergel.
0: Arguments de per què és tan important i la convocatòria, perdoneu que tinc la gola un poquet afectada avui, serà el dimecres durant la conferència sectorial d'agricultura. Hem parlat també amb els assistents i concretament amb el responsable de la sectorial arrossera d'AVA, José Pascual Fortea. Ens ha explicat, quasi com aquell que diu, tota la reunió. Escolteu-ho.
2: Hola, bon dia. La reunió ha sigut positiva. Hem estat 2 hores i mitja parlant amb el conseller i també estàvem en sanitat vegetal, cooperatives, també algun moliner, en fi, hem estat parlant pues, sobre el tema del cucat, que han tingut una reducció de producció un any degut al cucat, estudiaran què és el que ha pogut ocorrir i també pues, el que tema més preocupant que hem dit al conseller que el que més ens preocupa és el tema de la reducció de preus respecte a la nostra collita. Entonces, pues, si els nostres preus de la nostra producció no superen ni per a cobrir costos de producció que d'un quilo d'arròs, pues, suponem en una collita normal que tinguem 0,54 cèntims per quilo de gastos, que realment són més perquè tenim menys collita, pues, si mos estan pagant a 0,33, 0,35 cèntims per quilo, pues, la ruïna del sector pot ser molt gran i el que porta pues, que el parc natural comencen a abandonar-se parcel·les i si comencen a abandonar-se parcel·les en el parc natural, pues, al final serà un parc abandonat, ple de canyes, de matorrals, de boves, d'aules negres que al final van a desembocar a la bufera i pues, això pues, preocupa molt al sector i a lo que és la conselleria també i en fi. Tenim que centrar-nos quasi més que en la reducció de collita en els preus, perquè si no tenim preus al final no sembrem, si no sembrem doncs ja s'acaba el cucat, s'acaba l'IVIA, s'acaba sanitat vegetal, s'acaba tot. Si no n'hi ha arròs, no n'hi ha vida, i si no n'hi ha vida, no n'hi ha parc. Entonces, i això és el missatge final, que si no arreglem el tema dels preus, pues el desastre pot ser monumental. Gràcies.
3: Cal consumir productes valencians, perquè així, el millor, ho tenim a casa.

0: Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La Junta Electoral Central ha decidit acceptar i executar el requeriment del Tribunal Suprem sobre l'aplicació de l'anomenada Llei de Nets. La Junta executarà l'ordre del Suprem de suspendre cautelarment el dret de vot dels inscrits als consolats en l'aplicació de la Llei de la Memòria.
2: Sí, la Junta Electoral ha votat dividida i una minoria de 4 vocals ha intentat que es debatira la qüestió de fons, és a dir, si s'han fet bé o no les nacionalitzacions de descendents d'exiliats. Però una majoria de 8 membres ha rebutjat aquest debat i finalment s'ha decidit traslladar als consolats la suspensió cautelar del dret de vot. També s'ha acceptat demanar la informació requerida pel Suprem, un informe de l'oficina del Cens amb la concreció dels expedients d'inscripció censal i un altre complet sobre l'aplicació de la llei i el vot per correu dels residents absents. A més, la Junta ha demanat una instrucció amb criteris precisos per a determinar els municipis d'inscripció electoral. Abans de conèixer esta decisió de la Junta Electoral, el PSOE i el PP havien continuat debatent sobre la Llei de Nets. Borja Semper, el portaveu dels populars, acusa els socialistes de criticar qualsevol resolució judicial desfavorable. Per al socialista Òscar López, alguns només volen el final del govern.
3: Cualquier resolución judicial, del tenor que sea, que al gobierno no le guste, va a ser catalogada con cosas tan extravagantes como sectores de lobos solitarios o acusar a los magistrados de cometer salvajadas.
4: Esta resolución es absolutamente infumable. Es el que puede hacer que haga todo es derrocar a este gobierno, sea como sea, a cualquier precio, y preocupado porque haya sectores, porque haya lobos solitarios que atienden la llamada del señor Aznar y que se dedican a hacer
3: extravagantes como sectores de lobos solitarios o acusar a los magistrados de cometer salvajadas.
4: Esta resolución es absolutamente infumable. Es el que puede hacer que haga todo es derrocar a este gobierno, sea como sea, a cualquier precio, y preocupado porque haya sectores, porque haya

0: les tornaria a guanyar el Partit Socialista amb el 31% dels vots. Són, això sí, 2 punts menys respecte a l'anterior enquesta, tot i que estaria 5,5 punts per davant dels populars. I és que el PP obtindria el 25,5% de les paperetes, són 4 dècimes més. També puja Vox, que torna a ser la tercera força política més votada, amb el 16,6%. Per la seva part, l'actual soci del govern espanyol, Sumar, baixa 4 dècimes i se situa per davall del 6%, mentre que Podem puja en intenció de vot, tot i que no arriba al 4%.
1: Continuen les reaccions a les informacions que apunten que l'agència antifrau investiga la subvenció de 80.000 euros que el govern de Ximo Puig va concedir a la UGT per a la celebració d'un congrés a València l'any 2021.
0: El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmat que hi ha documents de l'Advocacia de la Generalitat contraris a la concessió de l'ajuda i ha assegurat que el govern valencià traslladarà tots els expedients necessaris per tal d'aclarir els fets.
2: Yo veo las noticias hoy con mucha preocupación, ¿no? Parece ser que el gobierno del Botànic de Ximo Puig dio una subvención a dedo a UGT para celebrar su congreso y resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la Abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Le puedo asegurar que por parte de la Generalitat se trasladarán todos los expedientes que hagan falta para que se esclarezcan esos hechos.
0: Per a sua part, el portaveu del socialista de les Corts, José Muñoz, assegura que tot es va fer dins la legalitat.
3: Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
0: I des del sindicat implicat, des de la UGT del País Valencià, els directius han mostrat la seva sorpresa davant l'anunci de la investigació oberta per l'agència antifrau. En un comunicat manifesten l'absoluta tranquil·litat i transparència del procés i afirmen que han sigut meticulosos en el compliment de la legalitat i en la correcta justificació de les subvencions que han rebut.
1: I més coses, el síndic del Partit Popular a les Corts, Nando Pastor, ha fet una defensa de l'Orrat Penat com a institució cultural que defensa el valencià i ha carregat contra el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, en considerar que no defensa el valencià.
4: I tot això perquè Compromís intenta, segons asseguren els populars, que el terme llengua valenciana, tradicionalment utilitzat per a negar la unitat de la llengua, desaparega del reglament de les falles a través d'esmenes presentades en el Congrés Faller.
5: Compromís vull forçar a que no es parli de llengua valenciana, a que es renunci a llengua valenciana, crec que no es vol arraconar a l'Orrat Penat i crec que no es vol el que vol fer en definitiva Compromís, que repeteix, que és adoctrinar i clavar ideologia. Les falles són dels fallers, són dels valencians, són del món faller, les falles no es toquen i demanem per favor que Compromís traga de les mateixes les seues mans i la seua ideologia.
4: Un extrem que nega Joan Baldoví.
6: Això és un bulo inventat pel Partit Popular per a generar unes batalles que estan amplament superades.
1: En tribunals, avui ha començat a Madrid a l'Audiència Nacional el juí per operacions irregulars del Banc de València a Mèxic. Entre els 48 acusats estava, ja que va morir al novembre de l'any passat, qui va ser president de Bancaixa i del Banc de València, José Luis Olivas.
0: Sí, que estan els tres processats, l'exdirector general de Bancaixa, Aurelio Izquierdo, i el llavors conseller delegat del Banc de València, Domingo Parra, tot i que ells dos i altres acusats han arribat a un acord de conformitat amb la Fiscalia que els atribuïa inicialment delictes d'apropiació deguda i blanqueig de capitals. El perjuí econòmic que va provocar l'operació del Banc València a Mèxic va ser de 750 milions d'euros.
1: I a casa nostra, la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana ha reprès avui les declaracions a diversos testimonis després de la parada estival.
4: Avui han declarat dos bombers, un d'ells responsable de la dotació forestal de Bunyol, que ha dit que li va sorprendre que li retiraran de la vigilància del barranc de Pollo a les 2 de la vesprada. Així ho conta l'advocada d'una de les acusacions populars, Mamen Pérez.
7: Ellos creen que se van a quedar controlando esas mediciones porque de hecho entran en un centro para comprarse la comida. Y lo que les sorprende es que a partir de las 2 de la tarde, reciben la orden de la propia central de bomberos para que se retiren a su base. Algo que les parece increíble.
1: I continuem amb la instrucció del cas de la Dana. La jutgessa de Catarroja ha prorrogat 6 mesos més la instrucció. La causa concloïa el 31 d'octubre i ara s'allargarà la instrucció fins a final d'abril de l'any que ve.
4: Considera la magistrada que encara queden diligències per practicar, com ara declaracions de perjudicats, informes forenses i nous testimonis, entre altres actuacions. En una altra resolució, la magistrada denega la inclusió d'una altra víctima mortal en la causa de la Dana. Es tracta d'una dona que va morir a l'Hospital de Manises.
1: I en els esports, avui

0: Braulio Vázquez, el nou director esportiu del València, s'ha acomiadat d'Osasuna.
1: Braulio arriba a València a encetar la segona etapa al capdavant del club, on a més juga el seu fill, Jesús Vázquez. Així explicava el tècnic gallec el perquè de la decisió de tornar al club de Mestalla.
2: Pues que ha llegado el momento, que Valencia, y el Valencia no es cualquier cosa para mí, lo sabéis. Creo que era ahora o nunca, y creo que ya no podía decir que no a esta misión, no. Me voy a un sitio tranquilo, como podéis observar. Los últimos, o sea, no voy a un equipo, pero también es un reto tremendo. Quiere decir que yo sé dónde voy y sé cómo reciban los jugadores a las 3 de la mañana, que ya sé dónde voy, pero considero que puedo ayudar al Valencia.
1: Braulio s'afegirà a l'expedició del València, que viatjarà a Vitoria per enfrontar-se demà a l'Alavés, on l'equip serà dirigit de forma interina pel tècnic del filial, Òscar Sánchez.
0: D'una altra banda, el Villarreal tancarà la quinta jornada de Lliga en el partit que l'enfrontarà esta nit en la Cartuja contra el Betis a les 9. Nosaltres tornem a les 5 amb més informació ací en Apunt Ràdio. Els deixem amb Cadena de Valor.
3: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: La 48a edició d'Ensems, el Festival de Música Contemporània de València, arriba del 10 al 27 de setembre, amb 14 concerts i activitats a diferents espais de la ciutat. Consulta tota la programació en el web d'Ensems, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Hola, com estan? Són les 4 i 9 minuts i ha arribat l'hora de que parlem d'economia.
3: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana en Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
6: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic i empresarial d'Apunt Ràdio d'avui, dilluns 14 de setembre, un dilluns que arriba amb la novetat de que la Generalitat Valenciana i els sindicats han acordat la implantació de la jornada laboral de 35 hores setmanals en l'administració. I és que avui, en el programa, ens centrem en el mercat laboral. A més d'esta reducció de la jornada per als treballadors de l'administració pública, avui també s'ha publicat que el nombre de persones que tenen més d'una ocupació, és a dir, els treballadors pluriocupats, han arribat a una xifra mai vista, tot i que representen això sí el 3% del total dels treballadors, i això no ho hem de perdre de vista. Avui volem saber si este augment respon a una combinació del treball per compte propi i per compte aliè, per emprenedoria, o si per contra es deu a un augment de la inflació i a aquest cost de vida, que tot això el que fa és espentar cada vegada més a persones buscar dos treballs per poder arribar a final de mes. Clar, per altra banda, també parlarem de la intel·ligència artificial, que sembla travessar una crisi existencial. En les últimes hores, els representants de les 4 grans companyies han assegurat que la humanitat podria córrer un gran risc si no es posa fre al ritme de desenvolupament de la intel·ligència artificial. Com que estem en un espai econòmic, no anem a entrar a analitzar la vessant més ètica i moral del problema, sinó que intentarem entendre el moment exacte en el que arriba tot això, just quan OpenAI i Anthropic, aquestes dues companyies, es preparaven per eixir a borsa. A més, alguns analistes també plantegen que si s'aprovara un marc regulatori, com demanen avui en dia, podria excloure de la carrera tecnològica a nous competidors. Intentarem entendre tot això. I del món digital a la vida real, la Comunitat Valenciana lidera en el mes d'agost els increments del preu de l'habitatge, del lloguer, amb una pujada del 14%. Amb aquests preus i amb l'arribada del curs universitari, el preu del lloguer de les habitacions es dispara en les grans ciutats i també en aquestes localitats amb campus universitaris. L'explicació, com sempre, la trobem en les xifres. El lloguer tradicional dona una rendibilitat del 6% davant del 7,6% que aporta el lloguer per habitacions per separat. Si a això sumem la falta absoluta de vivenda que existeix, tenim el resultat. I el resultat és el que alerta Casa Caridad, que assegura que en un any s'han duplicat el nombre de famílies que viuen en una habitació en la ciutat de València perquè no poden pagar un pis. Avui parlarem de tot això amb aquesta entitat i també amb l'Observatori de Vivenda de la Universitat Politècnica de València. Per acabar el menú del dia, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món. Amb José Navas al control, anem ja a per este nou programa de Cadena de Valor.
7: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
6: Encetem el programa d'avui i com cada dia m'acompanya Arturo Orrico. Bona vesprada, company.
8: Hola Javi, molt bona vesprada i bon inici de setmana. Avui com cada dia amb moltíssimes ganes de compartir amb els oients totes les notícies que marquen la jornada d'avui, parant especial atenció al mercat laboral.
6: En primer lloc, avui hem conegut xifres de rècord, perquè l'afiliació mitjana de persones estrangeres va pujar al mes d'agost un 1% respecte al mes anterior fins a situar-se en un nou màxim històric per damunt dels 3 milions i mig d'ocupats, segons ha informat el Ministeri d'Inclusió. I per altra banda, altra xifra que arriba també a màxims històrics és la de persones pluriocupades, així en Espanya, Arturo.
8: Així és, Javi, és que segons les dades de l'enquesta de població activa en un any s'han sumat 70.000 persones a esta situació, el que suposa un increment del 12%, encara que apenes suposen el 3% del total d'ocupats. Si parlem de gènere i sectors, encara que les dones siguin menys en xifres absolutes, el pes relatiu de la pluriocupació és major entre elles. Per la seva banda, el sector serveis copa el 80% del total d'estos casos.
6: Ara bé, este augment es deu a que la qualitat del treball és inferior i necessitem diferents contractes per a poder arribar a final de mes? O és que creix el nombre d'emprenedors que intenten compaginar-ho tot? Volem analitzar este tema amb l'economista i assessor financer Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, bona vesprada.
9: Hola, buenas tardes.
6: Juan Carlos, en primer lloc, recordem que el nombre de persones amb més d'una ocupació solament representa el 3% del total i esta xifra no l'hem de perdre de vista, però què ens diu este creixement en l'últim any?
9: Bueno, según la estadística publicada, tenemos por una parte que hay que distinguir que el mercado en general ha crecido, o sea, el empleo creado aproximadamente un 3%, y al mismo tiempo, a su vez, los pluriempleados han subido un 12%. Parece un poquito que descuadran las cifras, pero en el fondo lo que viene a decirnos es que de cada nuevo trabajo que se está creando, en el fondo se está desdoblando prácticamente en 3 o 4 personas que encuentran su segundo trabajo. Luego habrá que analizar en todo caso, en profundidad, por qué esas personas están pluriempleando, qué es lo que subyace de fondo. Porque al fin y al cabo, el 3% de crecimiento no es que sea pequeño, sino la velocidad de crecimiento del pluriempleo es lo que realmente merece la pena fijar la atención.
6: En fixem precisamente en això que comentaves, Juan Carlos. Ens diu que, o això el que ens trasllada, aquest creixement del 12% solament en un any, és que amb la qualitat de vida o el ritme de vida, el nivell de vida, aquesta inflació, aquest augment dels costos, a dia d'avui, en un sol contracte, en un sou, no podem arribar a final de mes? O és que estem intentant desdoblar-nos perquè està creixent aquest esperit emprenedor i s'intenta compaginar tot?
9: Bueno, esa es una gran pregunta y realmente la respuesta es complicada, porque el pluriempleo realmente tiene dos caras. Por una parte, existe un dinamismo que alguien quiere aprovechar sus capacidades para generar una segunda fuente de ingresos, como es obvio. Pero por otra parte, si esto no es voluntario, sino que es obligatorio porque tiene un primer trabajo precario, entonces sí que es verdad que se ve obligado al pluriempleo porque necesita 2 nóminas, porque se ha visto afectado, pues, uno, por la subida de tipos de interés, que sabemos que están ahí, el Euribor está subiendo y, por lo tanto, se están revisando al alza las hipotecas, y 2, la inflación, que hemos pasado de una inflación más o menos controlada del 3%, ahora mismo estamos por encima del 4%. Todo esto afecta y, segundamente, que para muchas personas que no lo han elegido así, el pluriempleo no es más que la escapatoria para poder pagar a fin de mes, que no quiere decir que siempre sea, en este caso, el pluriempleo algo involuntario. Puede ser también voluntario por el hecho de que alguien, por ejemplo, sea un emprendedor que quiere, pues, por ejemplo, ya que se lo permite su trabajo autónomo, buscar una segunda actividad, que es mucho más sencillo.
6: Uh-huh. Bueno, o fins i tot també és l'única forma d'intentar buscar el xicotet estalvi, no? Perquè dius, bueno, en el museu sí que arriba a final de mes, però no ho puc estalviar, i per això acabé buscant una altra ocupació.
9: Sí, sí, no, desde luego, en este caso el que mejor lo tiene posicionado es mucho más sencillo para un emprendedor buscar una segunda actividad que es de la cual es autónomo y que esa flexibilidad laboral, ya que el horario lo controla él mismo, se lo autoadministra, le permite tener dos o hasta incluso tres ocupaciones, quién sabe, frente uh-huh. a aquel pluriempleado con un salario fijo, sobre todo sometido a un horario fijo de entrada y salida, que evidentemente lo más seguro es que no sea por libre elección, sino forzado por la precariedad, digamos, del mercado laboral en este uh-huh. caso. Habría que ir caso a caso analizando de qué se trata, pero sí, parece que las cifras se encaminan hacia ahí.
8: I Juan Carlos, anem a analitzar ara aquesta situació de les persones que estiguen pluriocupades. La persona que està pluriocupada sol emportar-se una sorpresa desagradable quan toca a l'hora de fer la declaració de la renda a causa d'aquests ajustos a Hisenda en tindre dos pagadors. Des del punt de vista de l'estalvi net, quan d'aquest esforç extra s'acaba evaporant, bàsicament, en impostos, bueno, i cal tindre en compte i ser treballador?
9: No, realmente no es que parece algo que no es tan evidente. No es que se pague más el uh-huh. que tiene pluriempleo. Al revés, ese pague más que el otro. Lo que ocurre es que en el segundo caso, en el caso del pluriempleado, todos sabemos que el cálculo de la retención se hace en origen en función de cada pagador. Uh-huh. Y entonces, si una persona tiene dos empleos, cada pagador va a presuponer, no tiene por qué saber que tiene otro empleo, va a presuponer que ese es su único empleo y por lo tanto le va a retener menos que si fuera un único pagador que conociera toda la renta de esa persona. No sé si me explico. Uh-huh. Por lo tanto, quien anticipa impuestos porque paga mediante sus retenciones ese impuesto a cuenta, tiene mucho más, digamos, pagado por anticipado de impuestos que el que ha sido pluriempleado y, por lo tanto, tiene menos retención. Esa persona va a pagar al final los mismos impuestos, lo que ocurre es que los va a tener que pagar a la hora de la declaración, o sea, después, al final, cuando llega junio del año siguiente.
6: Uh-huh. Claro, pero sí que es es un factor a tindre en compte. En este sentit, Juan Carlos, els sindicats reclamen un major control dels contractes parcials, també de les hores complementaris, i per altra banda trobem també la patronal que preveu que el dinamisme de mercat mantinga esta tendència que continuarà pujant. Vaja, en fi, quines reformes econòmiques o salarials equilibrarien la flexibilitat laboral que demanda el mercat amb la qualitat de vida i també en aquesta salut financera dels treballadors que al cap i a la fi és el que busquen?
9: Bueno, hay que actuar sobre todo. Al final no es una única receta. Realmente tenemos un problema en España, evidentemente, de que ahora mismo existe más pluriempleo que antes. Hay que conocer cada caso concreto, si ese pluriempleo está determinado por es que es voluntario o es involuntario. Y lo que viene siendo un clásico es la productividad. La productividad en España suele ser una de las más bajas de Europa. Ahí es donde realmente hay que fijarse a la hora de determinar por qué los salarios en España pues son inferiores a Europa y por lo tanto la capacidad de ahorro de los trabajadores son menores. Los sindicatos en todo esto pues hacen muy bien, evidentemente, porque su trabajo es defender a los trabajadores, como no puede ser de otra manera, pero por otra parte también tienen que entender que la patronal lo único que busca son incrementos de productividad. O sea, uh-huh. seguramente que los empresarios no tendrían ningún inconveniente en pagar más a aquellos trabajadores que son más productivos. Al final, realmente, el reajuste es por la vía de la productividad.
6: La productivitat, al cap i a la fi, assignatura pendent que continua tinguent l'economia espanyola. Juan Carlos Sánchez, economista i assessor financer, moltes gràcies per atendre'ns.
9: I nada, vosotros, buenas tardes.
6: Una abraçada, bona vesprada.
9: Adéu.
8: I compten que la pluriocupació no arriba tan bé a la indústria, perquè el sector alerta que l'escalada dels preus de l'electricitat i del gas pot obligar a reduir la producció a les fàbriques. En alguns sectors, la factura energètica representa ja entre el 50 i el 60% dels costos, el que afecta la rendibilitat a la competitivitat davant des de les empreses europees amb més bonificacions.
6: En este cas preocupa especialment la indústria taulellera de Castelló. Les companyies temen que l'encariment de l'energia acabi traslladant-se als productes. Això fa caure la demanda i provoca nous ajustos d'activitat. Les indústries que consumissin molt de gas ja han començat a reduir-los, mentre que la siderúrgia, per exemple, no preveu ara mateix paralitzacions, però tampoc les descarta si els costos continuen siguent així d'elevats. Davant d'aquest escenari, les patrocinadores patronals reclamen al govern i a la Unió Europea un escut específic per a sectors més afectats.
8: Així és, Javi, és que entre les mesures proposades figuren rebaixes fiscals, més bonificacions i ajudes directes, així com recuperar, si fora necessari, l'excepció ibèrica per a limitar l'impacte del gas sobre el preu de l'electricitat. De fet, de no produir-se canvis, el director general de l'Associació d'Empreses de Gran Consum d'Energia, Pedro González, ja ha advertit que més prompte que tard van a tindre que reduir l'activitat perquè la demanda va caure en la pujada d'estos preus i que en els pròxims mesos experimentarem una caiguda de la producció.

0: I si la factura en llum i gas produeix aquestes pèrdues que estàvem comentant, les esperes també, perquè els grans ports espanyols, entre ells el de València, pateixen greus problemes de congestió de camions en els accessos a les terminals de mercaderies. Segons un informe d'Ocean Capital Partners, reduir solament una hora el temps mitjà d'espera permetria alliberar més de 400 milions d'euros anuals per a l'economia espanyola.
1: Aquest estudi també adverteix que la pressió logística s'ha traslladat dels molls a les connexions per carretera i ferrocarril i als nodes interiors. A València, la V30 i el tram de la circunvalació de l'A7 acumulen retencions freqüents, especialment en hora punta, mentre la patronal del transport considera que aquestes vies es troben al límit de la seva capacitat.
0: Entre les solucions plantejades figuren mesures com, per exemple, millorar els colls de botella, potenciar el transport ferroviari de mercaderies i millorar la coordinació entre tots els agents. L'informe també proposa una gestió predictiva amb ferramentes digitals per anticipar la congestió, ordenar els accessos i assignar amb antelació les finestres operatives. Moment ara d'escoltar les notícies internacionals que ens apropa Regió en Bona Vesprada.
2: Hola, bona vesprada, companys, i arrenquem setmana, i amb ella també un nou capítol en la política del president dels Estats Units, Donald Trump, que donaria per a un serial, ja. El president del país nord-americà ha plantejat la possibilitat de mantindre les forces nord-americanes a l'Iran i quedar-se amb el seu petroli, com ha assegurat que va fer a Venezuela, que és el mateix que dir, vaig a ta casa i et buide la nevera. Trump també ha restat importància a la reunió prevista entre l'Iran i l'Iraq i els països del Golf Pèrsic, una trobada que finalment ha sigut ajornada per garantir les condicions adequades per a un diàleg constructiu. Tornem ara a Europa. El membre del Consell de Govern del Banc Central Europeu, Peter Casimir, assegura que l'organisme no dubtarà a pujar de nou els tipus d'interès si les dades ho exigeixen. Abans, però, haurà d'avaluar l'impacte de l'encariment de l'energia sobre la inflació, la demanda i el mercat laboral. El Banc Central Europeu va elevar la setmana passada el tipus fins al 2,5%, mentre els mercats preveuen tres noves pujades abans d'octubre de 2027. Un banc central europeu que vol deixar preparada al desembre la successió de Christine Lagarde amb l'exgovernador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, entre els principals favorits. I les pujades de tipus d'interès són tendència en economia, perquè el Banc del Japó es prepara per a pujar esta setmana els tipus d'interès un quart de punt, fins a l'1,25%, el nivell més alt en 31 anys. El governador Kazuo Ueda haurà d'equilibrar la inflació, la debilitat dels salaris reals i la defensa del yen enmig de pressions polítiques internes i dels Estats Units. Una actuació massa agressiva podria frenar l'economia i fer tornar el país a la deflació, mentre que una comunicació errònia podria provocar fortes turbulències als mercats.
3: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
0: Parlem ara de tecnologia. El conseller delegat d'Anthropic, Dario Amodei, ha publicat un assaig en les últimes hores en el que demana que s'alentisca o que es frene el ritme al que es desenvolupa la intel·ligència artificial. A més, els seus rivals empresarials, de forma directa, Sam Altman, que és el CEO d'OpenAI, Elon Musk, o Demis Hassabis, que és el cofundador i CEO també de Google DeepMind, li han donat la raó, després d'anys accelerant el desenvolupament dels models de llenguatge que els han fet guanyar, per altra banda, milions i milions de dòlars. Tots demanen baixar el ritme i ho fan precisament quan Anthropic i OpenAI estaven preparant la seva eixida a borsa.
1: El problema d'un fre són les xifres que sostenen el mercat de la intel·ligència artificial. Anthropic va tancar al mes de maig una ronda de finançament de 65.000 milions de dòlars que valora l'empresa en 965.000 milions, per damunt dels més de 850.000 milions d'OpenAI. Els seus ingressos anualitzats s'acosten ja als 65.000 milions. Per altra banda, si es crea un marc regulatori, es podria així limitar l'entrada de nous competidors.
0: Per tant, volem analitzar si darrere d'esta possible crisi existencial hi ha també certes raons econòmiques. Volem analitzar tot això amb Vicent Botellés, director general de Valgrai. Bona vesprada, Vicent.
4: Hola, bona vesprada.
0: Vicent, com valora el sector esta crida a una regulació comuna per a tots i baixar, sobretot, aquest ritme de desenvolupament?
4: La veritat és que no és la primera vegada que hi ha notícies d'aquest tipus, no? No tenim tota la informació per a poder opinar en garanties, però la veritat és que és un poc confús aquestes notícies. Què n'hi ha darrere d'aquestes notícies? Quantes vegades han enviat informació de les grans tecnològiques de parar el ritme, però tampoc sé molt bé el que vol dir parar el ritme. En avançar el desenvolupament de la IA, en aplicar la IA, com comparem això? Perquè Xina no va parar. La veritat és que és un poquet confús, no? És a dir, si està relacionat amb la part més econòmica, no sabria què dir-te, no? És a dir, per a mi és un poquet confús, perquè després de totes aquestes notícies i notícies d'aquest tipus que han tingut en el passat, al final no s'ha fet absolutament res, no? I tot ha continuat igual, les tecnològiques han continuat igual.
0: Clar, sembla que per primera vegada aquestes quatre grans empreses s'han posat d'acord en denunciar o en fer una crida, no?, al voltant d'aquesta necessitat regulatòria, però com estaves comentant, Vicent, darrere de tot això no solament estan elles, sinó molts altres factors. I clar, per molt que alguns demanen una baixada del ritme, si altres no la van aplicar, el que no van a fer és competir en desigualtat de condicions, no?
4: No crec que sé que busquen, no? Evidentment, Xina ha avançat molt. No sé, és algo confús, perquè què està motivat això? Per les últimes notícies apocalíptiques de que la IA va acabar en la humanitat en 10 anys, per la notícia de que una IA, no, ha pogut ficar-se d'acord, o diversos agents de IA s'han ficat d'acord. Això són notícies, en realitat, molt apocalíptiques, que al final no tenen una base tecnològica darrere, no? que la sustente. És difícil, no?, tindre una opinió clara de per què adopten, o per què és aquesta informació de que van adoptar i després no adopten ninguna mesura. Això no vol dir que no sigui adequat una regulació de la IA, perquè el problema jo crec que no està en el que avança la tecnologia. El problema no és en que isquen aquestes IAs, no?, que van a reemplaçar a la humanitat. El problema està principalment en l'ús que els humans fem de la intel·ligència artificial, i ahí és on tindríem que regular. Probablement hi ha més perill en que s'utilitzi una IA per a desenvolupar una arma biològica que no en una IA que desplace a la humanitat.
1: Efectivament, estàvem comentant ara, Vicent, els possibles riscos, no?, que podria tindre esta possible regulació. Arriba, per exemple, després de veure que riscos que poden tindre els models d'IA que s'estan desenvolupant, per exemple, en l'impacte en certs àmbits, com el cas de l'educació, que estos dies s'ha parlat molt després de l'informe PISA. Com està afectant la intel·ligència artificial, per exemple, si mirem així, al nostre sistema educatiu?
4: Jo no tinc suficient informació per admetre, no?, un diagnòstic que siga sòlid. La meva opinió que és que possiblement s'estén donant casos on s'estiga utilitzant mal la intel·ligència artificial en l'aula. Però això de vetar l'ús de la intel·ligència artificial en l'aula no acaba de veure. Jo crec que qui té que decidir, jo crec que el problema passaria per donar una formació adequada als professors. No tenen que ser experts en IA, tenen que saber com utilitzar-la, tenen que saber els riscos, i que hauria ser el professor, des de la seva llibertat de càtedra, el que hauria decidir l'ús més adequat de la IA en l'aula, perquè és una ferramenta que, utilitzada adequadament, el que pot fer és millorar el rendiment escolar, i utilitzada inadequadament, pues evidentment pot ser perjudicial, però és el mateix que passa. És adequat utilitzar una calculadora en l'aula? Pues depèn. I el que se busca com a objectiu formatiu és la part de que els alumnes aprenguen, no? Que sigui algo molt senzill a sumar. Pues evidentment no seria adequat. Però una vegada han superat una formació adequada, pot ser que puguen avançar utilitzant la calculadora en l'aula més ràpidament en altres objectius formatius. Els estrès crec que no són adequats, ni tot és blanc ni tot és negre, no? Entonces, jo crec que l'adequat seria que els docents tingueren la formació adequada per a saber o decidir com utilitzar la ferramenta esta, la intel·ligència artificial, que és una ferramenta en l'aula, però sempre alineat, evidentment, en els mètodes pedagògics i en els objectius pedagògics de la formació.
0: Prenem nota de tot això que havia a la fi, com comenta Vicent. La intel·ligència artificial és una ferramenta que es pot ajudar moltíssim. Vicent Botte, director general de Valgrai, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: A vosaltres.
0: Bona vesprada. Adéu.
1: I continuem parlant d'intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial ha de tindre en compte que també pot ajudar a ser més productius a tots els sectors i també el cultural. Niver Creatiu, amb el suport de la Generalitat Valenciana, Valgrai i el Museu Comarcal de l'Horta Sud, organitzen des d'avui mateix i fins al 21 d'octubre el programa Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals. És una formació presencial i gratuïta dirigida als professionals del sector cultural i creatiu d'ací de casa nostra.
0: Les sessions tindran lloc de dilluns a dijous de 4:30 a 7:30 de la vesprada. No cal tindre tampoc coneixements tècnics ni de programació, però cada participant haurà de portar, això sí, un projecte real sobre el qual treballar des d'esta primera classe, que serà avui.
1: Així és, Javi. El programa inclou 3 accions formatives centrades en la comunicació creativa institucional, la marca personal i la comunicació digital i la gestió i mediació cultural. L'objectiu de tot això és aprendre a decidir què es pot delegar a la intel·ligència artificial, amb quin cost i baix quina responsabilitat.
0: Cada itinerari permetrà obtindre resultats aplicables al treball professional, com un pla de comunicació, diversos actius digitals o una política d'ús de la intel·ligència artificial per a una organització, això sí, del sector cultural. La formació també ofereix materials, suport posterior i un certificat d'aprofitament.
3: Demà serà notícia.
0: És moment per a traure la nostra agenda. Prenem nota i parlem amb Pere Ferrer, que ens porta tota l'actualitat econòmica d'esta setmana. Pere, bona vesprada.
5: Bona vesprada, companys. Jo la porte sense haver fet ús de la intel·ligència artificial, eh?
0: Molt bé, això té molt de mèrit avui en dia, eh?
5: Té mèrit, eh? Perquè mira que està present i sona quasi a ingerència.
0: Correcte, no? Sí. Però en alguns casos és així.
5: Així és. Bueno, tenim una bona agenda d'esdeveniments demà, així en clau local. Si vols, repasse breument.
0: Sí.
5: Per exemple, la directora general d'Infraestructures Terrestres manté una reunió demà amb el president de Stadler. Ja saben que és la firma que fabrica locomotores i trens així al Buixec, de la seu principal. I és que resulta que és una empresa que mou molt i de la que se sol parlar poc, eh? Va fent el seu camí, mai millor dit, perquè és que és una empresa que supera 1.000 milions de facturació i compta més de 2.700 treballadors directes i més de 6.000 indirectes.
0: Les xifres són absolutament espectaculars i, bueno, al cap i a la fi no deixa de ser una empresa líder a nivell europeu, vaja.
5: Sí, sí, és d'origen suís, però que té una seu important, sí, bueno, sí. Tota Espanya, la seu principal és al Buixec. Sempre estem parlant de Ford i de tal i de qual, i hosti, i també hi ha que traure pit per este tipus
0: de firmes. Exacte.
5: També tenim, això ja és una qüestió curiosa, tenim una fira d'ocupació francòfona a València demà, que l'organitza el Servei Francès d'Ocupació d'Espanya conjuntament amb Labora. Ah. I tu te pensaràs, i això?
0: Clar, estava preguntant-me.
5: L'objectiu?
0: Exacte.
5: Pues l'objectiu és afavorir la inserció laboral de francesos que viuen així al nostre territori, que se puguen insertar al mercat laboral. Curiós, no?
0: I tant, i tant. Que però és una bona iniciativa, sí, sí, també.
5: Hi ha que preocupar-se no sols pels que estan al país, sinó pels que estan fora, també, podríem dir.
0: Sí.
5: També tindrem, per exemple, l'inici de curs acadèmic a la Universitat d'Alacant, igual que diem dies darrere que va ser en el Politécnic i en la Universitat de València. I un altre esdeveniment a Alacant que serà, que baix el títol Projecta la teua marca al món des de el port de partida, que és Alacant, per a l'Ocean Race. També hi ha importància de la vinculació de les marques en segons quins esdeveniments, en este cas en un onàutic.
0: Sí, sí.
5: A nivell global tenim, per exemple, dades de producció industrial a la Xina, que ofereix, com sempre, l'Oficina Nacional d'Estadístiques. Això és com, de ser com el CIS espanyol, però igual, no sé, és més rigorós. Jo no vaig entrar ahí més.
0: Tampoc. Anem a deixar-ho ahí, exacte.
5: El que sí que de veres és que, tractant-se de Xina, sempre veiem valors positius. Jo m'han recordat d'aquell entrenador, Van Gaal, de sempre positiu, però és que les xifres que aporta la Xina sempre en matèria econòmica són positives, ja que reconeixer-ho. Tindrem també l'informe del sou mitjà dels britànics, que està al voltant de les 39.000 lliures. Cal recordar que una lliure està en és, l'equivalència és de 1,17 cèntims d'euro. Aleshores, i també sabrem la taxa d'atur al Regne Unit, que s'espera que no rebasse el 4,9%, una tendència que manté ahí estable. Estava revisant ara a última hora, mentre escoltava l'última entrevista de l'IBEX, este matí iniciava en 19.760 punts, més o menys, i està un poquet ara per els 19.620, ha perdut una miqueta, però a veure si al llarg de la setmana torna certa estabilitat i se compensa. Mentre que el barril de Brent s'iniciava a $108 i està en 109 ara. Aleshores, comença la setmana i dona la parada per a molt segur.
0: En efecte, veurem com evoluciona ja no solament tota la part de l'actualitat local que ens comentava, sinó també estos indicadors a nivell nacional i internacional, com són l'IBEX 35, correcte, i el preu del barril Brent. Pere Ferrer, moltes gràcies, company. Demà parlem.
5: A vosaltres, bona vesprada.
0: Gràcies. Adeu. Nosaltres, com sempre, fem ara una xicoteta pausa per a la publicitat, però de seguida continuem amb més Cadena de Valor.
3: Cadena de Valor. Xavi González. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
3: ¿Estás a punt per a viure el día? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Radio, sintonitza amb tu.

0: Amb esta realitat, esta dura realitat, que crec que tots vostès també són conscients de que estem patint, i també en aquest intent per trobar algunes solucions, posem punt i final a este Cadena de Valor d'este dilluns 14 de setembre. Això sí, tornem demà.
1: Tornem demà, continuant esta setmana, Javi, ja ho sabeu, de 4 a 5 de la vesprada.
0: Bona vesprada, gràcies per estar ahí. Adeu.
1: Adeu, bona vesprada.

0: Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El president de l'Associació Valenciana d'Empresaris, Vicente Boluda, ha tornat a opinar sobre la proposta de la reforma del sistema de finançament del govern central. Alejandro Moles.
2: Sí, així és, i Boluda ho ha fet per a reafirmar el que va dir fa mesos, que el que va davant, va davant.
3: Además lo dije con un dicho muy valenciano, que es lo que va davant, va davant. O sea, quiero decirte que lo que va adelante, va adelante. Que el decir sistemáticamente que no a algo, pues vayamos a tomarlo y de ahí como un punto de partida para poder ir a más.
2: Declaracions que ha fet Vicente Boluda des d'Alacant, el tradicional dinar d'inici de curs i al qual ha assistit el ministre d'Hisenda del Valencià Arcadi Espanya, qui considera que la proposta del model de finançament que proposa el govern valencià és un bon punt de partida per acabar amb l'infrafinançament del nostre territori.
4: Queremos o no queremos más recursos para la sanidad, para la educación, para las políticas sociales, para la vivienda. Si la respuesta es que sí, tenemos que decir sí a este modelo, negociarlo en el Congreso de los Diputados, que hay una otra oportunidad, y aprobarlo. Porque hay territorios, como Murcia, como la Comunidad Valenciana, que no pueden esperar más.
1: I d'Alacant a Madrid, on el comissionat de la Generalitat per a la recuperació, Raúl Mérida, s'ha entrevistat amb la patronal COE, Xavier García del Valle.
5: Sí, Mérida ha presentat la proposta de canvis normatius que impulsa el govern valencià per tal que el Congrés modifique la legislació sobre la contractació d'emergència després de patir catàstrofes naturals com la Dana d'octubre de 2024. Una proposta del govern valencià per al canvi legislatiu que té el suport de diversos ajuntaments valencians i que explica tot seguit Raúl Mérida.
6: Es muy importante que, por ejemplo, la contratación por emergencias se pueda aplicar a cualquier secuela, haya pasado el tiempo que haya pasado, que esté relacionada con el fenómeno que hayamos vivido, en este caso la Dana, o, por ejemplo, que tú puedas mejorar una construcción y no solamente restituirla, sino también aprender de lo que ocurrió y adaptar a esa infraestructura para que tenga una mayor resiliencia.
1: Més coses. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticat la gestió del cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
2: Una gestió que, segons s'ha assegurat, està marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del BP a la Generalitat per a les pròximes eleccions.
7: Tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijó. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts.
1: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticat la gestió del cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
2: Una gestió que, segons s'ha assegurat, està marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del BP a la Generalitat per a les pròximes eleccions.
7: Tenim un president, tenim un aspirant al dedazo de...

0: sindicatura del grup de Compromís, quan no podia ser d'una altra manera. Els meus sí que em diuen que me volen per a president, i a ells, els seus, no li diuen ni a ell què fas.
1: El director general de Salut Mental i Addiccions, Bartolomé Pérez, ha passat avui per a Punt Ràdio. Des d'on ha confirmat que en l'actualitat cal esperar una mitjana de 40 dies per a rebre cita i ser tractat de problemes de salut mental.
2: També ha destacat un increment del 60% de la plantilla del Servici Valencià de Salut per a tractar la salut mental dels valencians. I això, segons ha dit, s'ha vist reflectit en la taxa de suïcidis.
3: La comunidad valenciana está bajando el número de suicidios, que a diferencia de en España, donde se incrementa un 19% la tasa de suicidios en menos de 30 años, aquí ha descendido en el año 25 un 38,5%. Pero hay que trabajar sobre los 4.700 urgencias por autolesiones, mayor o menor grado, que tenemos.
1: I el Ministeri d'Igualtat ha elevat a 37 les dones assassinades per les parelles o exparelles d'enguany. Després de confirmar l'últim cas de violència masclista a Madrid, la dona de 88 anys va ser assassinada pel marit divendres.
4: Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. Funciona a tota hora i tots els dies de l'any. És gratuït i no deixa rastre en la factura.
1: I a casa nostra, a Gandia, la Policia Nacional ha detingut un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè de només un any i va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes realitzades a la filla menor de la seva parella sense el seu consentiment.
4: L'acusat a la presó, acusat d'un altres delictes com ara producció i distribució de material pornogràfic infantil. L'home es va amagar en un armari per evitar la detenció.
1: I en un altre cas, la justícia ha enviat a la presó l'home de 53 anys que la setmana passada la Policia Nacional va detindre a l'aeroport de València amb més de 90 bellotes d'heroïna a l'interior del seu organisme.
4: La droga pesava més d'un quilo 200 grams. El detingut procedia d'un vol de Brussel·les.
1: I a Borriana, a la Plana Baixa, la Guàrdia Civil ha detingut una dona de 34 anys acusada de robar joies i 20.000 euros en efectiu.
2: Segons fons de la investigació, l'arrestada havia viscut a la casa de la víctima durant un temps i se sospita que va accedir sense permís a la caixa forta d'on va furtar els diners i les joies que després va poder vendre en establiments de compravenda d'or a la localitat.
1: En els esports, el Villarreal juga esta nit en la Ceràmica contra el Betis.
2: Sí, serà l'últim partit de la quinta jornada de Lliga, una nova oportunitat per als d'Íñigo Pérez d'aconseguir la primera victòria de la temporada. El tècnic recupera Carlos Navarro, però no pot disposar de Juan Foyt en l'eix de la defensa. El tècnic confia en la idea que l'ha portat a Villarreal i també en la victòria.
5: Seguir manteniéndote firme en esta creencia, en la fe, en la idea, y llegaremos a obtener el resultado que creo que merecemos, ¿no? Es un equipo fuerte, estable. Esperamos un perfil en el que el Betis no va a dejar de atacarnos, nosotros también.
2: D'una altra banda, el València eixirà d'ací a una hora i mitja cap a Vitoria, on demà s'enfrontarà a l'Alavés en el primer partit de l'era Braulio Vázquez, el nou director esportiu de l'entitat, que s'afegirà demà a l'expedició després d'acomiadar-se avui de l'Osasuna. El tècnic diu que esta vegada no podia dir-li no al València.
6: Pues que ha llegado el momento que Valencia, y el Valencia no es cualquier cosa para mí, lo sabéis. Creo que era ahora o nunca, y creo que ya no podía decir que no a esta misión, no. Me voy a un sitio tranquilo, como podéis observar. Los últimos, o sea, no voy a un equipo, pero también es un reto tremendo. Quiere decir, yo sé dónde voy y sé cómo reciban los jugadores a las 3 de la mañana, que ya sé dónde voy, pero considero que puedo ayudar al Valencia.
1: Més informació a les 6, a 100, a Punt Ràdio. Us deixem ara amb el magazín Tot per l'aire.
7: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonies amb tu.
8: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
9: Este dilluns, des de les 20:40 en directe, Punt a Punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primer

0: divisió. En directe, des de la ceràmica Villarreal Betis, amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al punt a punt.
1: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
2: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els Xicotets Hàbits.
1: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
3: Què tal, com va? Molt bona vesprada. Segona setmana de Tot per l'aire. Ja sabeu, el vostre programa favorit d'entreteniment, diversió i varietat. Soc Dani Meronyo i no, encara que tinc informació de primera mà, sí, la tinc. O que el programa s'anomena Tot per l'aire, no anem a parlar, com fan tots els programes, d'un València Club de Futbol al que li para molt bé el nom d'este programa amb la destitució de Ron Gurley, Carlos Corberán i companyia. Però no patiu, que no anem a fer més sang. D'això ja s'encarreguen els companys del 90 minuts, del punt a punt i del partit de la una. Els millors, eh? Parlant d'esport professional a esta casa. A punt. Nosaltres avui tenim moltes coses. Avui anem amb un Tot per l'aire on ens enlairarem amb molts protagonistes diferents per tota la geografia mundial. Sí, sí, mundial, eh? Viatjarem als Estats Units, a Mèxic, a part d'Europa i, com escolteu, sí, sí, per tot arreu del món. Però sempre amb el focus així, a la nostra terra, a la terreta, al nostre costat, al vostre costat. Però no al vostre, sinó al meu, està la meua companya de treball, de vida, de patiment i també de diversió. Maria Caballero, què tal, com estàs?
4: Què tal, Dani? Bona vesprada. Estic al teu costat, però també al costat de tots els oients que ens donen carinyo, suport i agraïts de que estiguin una vesprada més al nostre costat, que estem pendents de les nostres xarxes, arroba tot per l'aire a punt en Instagram i en TikTok, arroba tot per l'aire AP en X, en lo que se coneix com Twitter, i que també estem en directe, hola, hola, en el nostre streaming, en el canal de YouTube de A Punt, que ja som 10 les persones que estan veient el programa i no només escoltar-lo, i que també hem fet la nostra pregunta del dia, que després, si vols, te dic quina és.
3: Sí, perquè tenim moltes coses i no em deixes parlar de futbol. Puc, quan acabi el programa, a la fi del programa, donar un parell de notícies del València?
4: Anem a
3: només dos, eh? Ja saps que jo tinc
4: llevar,
3: el compromís...
4: Me vaig a llevar les ulleres i tot.
3: Tinc jo el sé. Compromís de no parlar de futbol, però és que si m'arriba una informació, hauré de donar-la, no?
4: A veure, com se diu col·loquialment, la cabra tira al monte. Jo sé que tu te reprimisses molt perquè sí, t'agradaria fer un programa sencer de futbol i sobretot després de lo que està passant en el València. Me consta que mentre estàvem fent la escaleta, a Dani li han cridat tres persones.
3: Tres molt importants.
4: Molt importants. Una, molt a prop del València Club de Futbol.
3: Sí, de veres. Molt, que encara treballa, perquè estan anant tot per l'aire.
4: Uh-huh. Una altra, jo vaig a dir-ho, no sé si puc dir-ho, eh? Sí. Una altra, un representant, sí, no vaig a dir de què, tampoc, no de futbolista, un representant, no. I l'altre d'un candidat, es diu candidat,
3: sí,
4: que
3: sí,
4: està
3: sí,
4: en la terna per a dirigir sí, la banqueta no, del València Club de Futbol.
3: Que no és així.
4: I tot això mentre...
3: No, però mentre es preparaven el
4: mentre
3: programa.
4: Mentre es preparaven el programa. I no he fet, aleshores, jo li,
3: no he fet res.
4: Ahir és on vaig jo. Jo li dic, Dani, per l'amor de Déu, centra't perquè tenim un programa de 3 hores i mitja, d'ací no res, que jo sé que a tu t'encanta parlar de futbol, però és que no anem a parlar de futbol en el
3: és
4: programa.
3: Que, és que una informació que jo tenia a nit, però no vaig poder contar-la perquè no tenia programa. Aleshores... Avui me l'han confirmada i he de contar-la avui. Però serà al final del programa perquè tenim moltes coses. Perquè clar. Anem a viatjar als Estats Units. Anem a viatjar a Mèxic. Anem a viatjar també per València. Anem a viatjar també per Sueca.
4: Tenim que anar-nos al cinema. Tenim que parlar de true crime. Tenim que parlar de l'augment de separacions i de divorcis després
3: dius?
4: De l'estiu.
3: Què
4: sí.
3: em dius?
4: I també tenim a tota la gent pendent del nostre programa. Tenim que recordar també que tenim un número de WhatsApp on la gent pot participar i deixar els seus comentaris. És el 639-3241-36. 639-3241-35. I és el nostre WhatsApp directe per a parlar amb nosaltres durant el programa i que també tenim molt i bé. Estem pendents del chat, es diu chat, no? Que n'hi ha en directe en YouTube.
3: Així sí, perquè que recordeu que podeu,
4: podeu
3: escoltar-nos a València en el 102.2 de la FM, a Alacant a 96.5 i a Castelló de la Plana al 103.7 i també a l'streaming oficial de Punt Media. Hola, estem en directe a l'streaming, que sé que n'hi ha molta gent que està veient-nos per la tele, per l'aplicació, per moltes coses, i volem donar les gràcies a tota la gent que ha estat en la primera setmana de programa i, per supost, a Tono Escribano, que està al comandament tècnic de la nau, també a Sílvia Labor, que està a la producció, a Sofia García, que està a les xarxes, i també a Carles Navarro, que no sé on està, Maria.
4: On està Carles Navarro? La primera pregunta del dia, Carles.
5: Hola, Dani, Maria, bona vesprada.
3: On estàs?
4: Pues mira, on pares?
5: Estic en un lloc màgic. Estic en una sala de cinema completament buida, silenciosa, amb una llum tènue, perquè esta vesprada anem a parlar de cinema. Però anem a parlar de cinema perquè hi ha una pel·lícula que repassa un dels episodis més tràgics de la història recent del nostre país, que s'ha estrenat ara fa pocs dies. Anem a parlar amb el seu director, anem a parlar amb el públic que va vindre esta vesprada a veure eixa pel·lícula. I si em deixeu, Dani, si tens una informació, tira-la ja. No t'esperes al final del programa. Tírala ya, no sea cas que algú s'adelante.
3: No,
5: tírala ya, Dani.
3: No. La tensió. I ese misteri.
4: És que saps
3: no
4: què passa?
3: Que si,
4: que
3: n'hi ha temps, n'hi ha temps.
4: No, i que si la tira ja...
3: Que treballen els altres, que treballen.
4: No, i que si la tira ja Carles, lo que pot passar és que se'n vaig a tot per l'aire.
3: Exacte. No, sí.
5: Bueno, així ja seria l'esperit del programa.
4: Ja,
5: Maria,
4: però hem treballat molt en el guió, encara que parega que no tenim guió,
3: sí,
4: i no m'agradaria gens que perdré totes
5: les entrevistes. Jo vos demanaré un moment de relax en uns minuts, quan ja vos desvele de quina pel·lícula anem a parlar, amb quin director anem a parlar, i preguntarem així al públic. Penseu-vos, Maria i Dani, què estàveu fent vosaltres en agost de 2017? Ho penseu? I jo després us tornaré a preguntar.
3: Jo sí que ho sé.
4: I jo no va dir, jo estava molt grossa.
3: I jo també.
4: Carles, una pregunta. Tu eres de los que menja roses quan va al cinema o no? O no t'agrada?
5: Sí, jo sí. Jo, a més, me les demane mixtes. Salades
4: i dolces.
3: Que bones.
5: Sí,
3: que són de bones. Sí.
4: A mi les
5: sí,
4: dolces
5: salades i,
3: Carles,
5: i dolces i una botelleta d'aigua.
3: Te deixem ahir al cinema i després connectem i a veure quin protagonista tens a l'altra banda de la ràdio. Val?
5: Vale, perfecte. Gràcies.
3: Gràcies, Carles. Nosaltres anem ara, Maria, amb un dels moments que més m'agraden, que són les altres notícies. A veure què portes.
4: Pues mira, anem a començar amb una notícia que m'ha cridat poderosament l'atenció, i és que al Siram les autoritats sanitàries i educatives han detectat amb alarma el consum de vapeadors en xiquets de 8 anys. és una autèntica barbaritat.
6: Això ja va passar i jo crec que ha tornat una altra vegada a no sé si a posar-se de moda o què.
4: Sí, però Dani, però resulta xiquets? Que el més sorprenent és que algú d'estos xiquets han declarat que estos vapeadors l'han rebut com a regal de la seva primera comunió per part dels seus familiars.
6: Però espera, espera. Tu no te'n recordes que quan eres més menuda a les comunions...
4: No n'hi ha comparació.
6: No, no, a les comunions...
4: Regalaven xiquet, puros.
6: I els xiquets fumaven.
4: No, home,
6: era la primera vegada de... Toma,
4: no és de veres. Què dius? En quina comunió?
6: Toma, pruébalo.
4: Mentira.
6: Has de provar.
4: Mai, mai, mai, no? En la meva vida. Mai, mai, mai, mai.
6: Jo sí que me'n recorde que hi havia
4: se
6: comunions...
4: Se nota que eres de Torrefiel.
6: Que els xiquets tastaven
4: que no.
6: Fumar.
4: No. Tanca-li el micro, Tono, per l'amor de Déu.
6: No dic que estiga bé.
4: No, ni està bé ni no, això no és de veres. Vull dir, a lo millor tu que... Bueno, però és que tampoc eres més jove que jo.
6: Al Cira, les comunions, els vapers fan furor.
4: Se ve que n'hi ha una moda ara que als xiquets, per a la primera comunió, en comptes de regalar-li, no sé, un patinet, una maleta o un conjunt d'anar guapets per carrer, ara el que s'estila és regalar-li un vapeador a un xiquet de 8 anys. És que me pareix completament desproporcionat.
6: Sí, perquè a lo millor diuen no, és que...
4: Sí que és de veres que no quan eren xiquets jugaven
6: tabac, però...
4: perquè n'hi havia com si foren tabac, però era de xocolata.
6: Sí,
4: no
6: te'n
4: recordes que n'hi havia unes...
6: Era per a menjar, era com...
4: Sí,
6: com...
4: era de...
6: I
4: simulava que era un cigarrer.
6: I això bastonets de...
4: Però era xocolata i jugaven de... Ah, jo vaig a... No. Però no provar un cigarrer.
6: No, tastar o no. Més coses, vinga.
4: Bueno, tenim això en el
6: Sida. Desfumadors.
4: Tenim això en el Sida i és que a Vinaròs han intervenit més de 60 quilos de marihuana en paquets postals i han detingut a una persona. La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han descobert la droga en paquets postals preparats per a la seva distribució al detall. L'actuació es va iniciar amb el descobriment d'un enviament postal que presumptament contenia 5 quilos de haxís.
6: A veure, al correu estava la droga, traficàvem, sí. Traficàvem amb el correu?
4: Sí, clavaven la droga dins del paquet postal, com si fos una carta. Tengo una carta para ti. Bueno, pues en este cas la carta portava sorpresa.
6: I han intervingut el correu postal, no? I estava ahí la droga i s'han adonat que estaven fent ahí el negoci, no?
4: Sí, perquè han registrat l'establiment i han descobrit més de 60 quilos preparats per al seu enviament.
6: Brutal.
4: I ja saps, Dani, que no m'agrada gens... És una de les coses que menys m'agrada, és donar-te la raó. I te tinc que dir que tenies raó fa uns mesos quan...
6: A veure. María Caballero Molina, per primera vegada, quan portem? 10 anys? 11 ja.
4: 11.
6: Va a donar-me la raó. Moment importantíssim.
4: Tu me vares dir fa uns mesos que esta cançó...
6: Quin tema,
4: Clar, tu me vas dir, això és un temazo i segur que este estiu tot el món balla la Graciosa de Quevedo. Bueno, pues te tinc que dir que es confirma que la Graciosa és la cançó de l'estiu, segons, això sí, Spotify, 148 milions d'escoltes ha tingut la culpa i es situa com la cançó més popular a Espanya durant els mesos d'estiu. El pes de la cançó ha arribat fins i tot més enllà de les plataformes. La peça va formar també part del Mundial. Els jugadors la ficaven en el vestidor,
6: Abans d'eixir i quan guanyaven també. Sí, sí, és de veres. Sí. Tens tota la raó.
4: I també esta cançó confirma una tendència clara. La mescla entre música urbana i ritmes llatins continua guanyant el terreny. De Lejitos Remix és la segona més escoltada en el podi. Aitana apareix amb Superestrella també en aquest podi. I Shakira, la de Die Die, també se situa
6: pel Mundial.
4: A continuació però, per el Mundial.
6: Això és pel Mundial, però sí que és de veres que jo quan vaig escoltar per primera vegada la cançó vaig dir, això és un temazo. Això és un temazo i jo crec que és un punt i a part a l'estiu i la realitat ha superat la ficció.
4: Hem passat de la barbacoa de Jordi Dans a que, la graciosa de Quevedo.
6: És que Quevedo fa bones cançons. Només era poeta, també és cantant. No, Quevedo, amb Elvis Crespo, que és un mític, han fet ixa dupla, ixa duo fantàstic. Aixina que enhorabona a Quevedo per les 148 milions d'escoltes a Spotify. Tu t'imagines que nosaltres, que també estem a Spotify, ens escoltaren 148 milions de persones? Seria brutal, eh? Però no només per escoltar-nos a nosaltres, sinó per parlar valencià, que també estaria molt bé. Més coses, vinga, i anem a anar acabant la secció.
4: Per acabar, i així no podem enllaçar amb el primer protagonista de Gui de Tot per l'Aire, recordes que el divendres vos contàvem que a Sueca estava tot preparat per a decidir qui se portaria un dels títols que més orgull desperta dins i fora de la Comunitat Valenciana, el de millor paella del món. Doncs ja tenim guanyador i si el dimecres estàvem fent apostes, probablement pocs hauríem imaginat que el trofeu acabaria viatjant fins a Mèxic. I al capdavant està José Carlos Ruiz Zamora, que ahir va aconseguir, com diem, imposar-se a tots els cuiners arribats dels 5 continents i va ser el guanyador.
6: José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, hola, buenas tardes.
6: Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Tot per l'Aire, y enhorabuena, enhorabuena por ser el campeón, el primer clasificado, el ganador del concurso internacional de paellas de Sueca.
7: Muchas gracias a todos los radioescuchas.
4: José Carlos,
7: pues, ¿qué estamos?
4: ¿Qué se siente cuando escuchas tu nombre y te dicen que eres el mejor cocinero de esa paella en un concurso tan reconocido como es el de Sueca?
7: Claro, pues es una locura, una emoción muy grande. Y pues nada, caminar, las fotos, el subir al podio, entregar un cuadro es impresionante.
4: Vamos al principio. ¿Cómo llega un cocinero de Apizaco, México, hasta Sueca para competir haciendo una paella valenciana?
7: Es lo que muchos se preguntan.
4: Sí.
7: Pues allá en México hay un pequeño estado que se llama Tlaxcala, que es de donde vengo, y pues se hace mucha paella. A la mexicana, pero se hace paella. Y pues nada, no es nada comparada a la de acá, pero pues nos hemos preparado mucho.
4: Cuando dices paella a la mexicana, ¿qué lleva la paella mexicana que la hace diferente de la paella valenciana?
7: Lleva de todo, mariscos, cerdo, conejo, ave, chorizo.
4: Madre mía, ¿todo eso mezclado?
7: Todo eso mezclado, sí.
4: ¿Y quién te enseñó a hacer paella valenciana o dónde aprendiste?
7: Pues hace algunos años con el buen amigo Francisco, ahora director de CENI México, Francisco Gutiérrez, me invitó a una semifinal en Querétaro, donde hemos quedado en tercer lugar, y es allá donde conozco este mundo tan extraordinario del arroz.
6: ¿Qué diferencias hay entre hacer una paella en México y en Valencia? ¿Has notado alguna diferencia o es lo mismo?
7: Es lo mismo, exactamente es lo mismo. Las semifinales en México es exactamente lo mismo que aquí en Sueca.
4: ¿Y hubo algún ingrediente mexicano que en algún momento pensaste, esto le quedaría espectacular a mi paella, pero dijiste, no, que en Sueca no me la juego?
7: Sí, no, en Sueca no me la juego. No. Es algo muy diferente completamente.
6: Y te tengo que preguntar, José Carlos, vamos a lo que es vuestra paella, tu paella. ¿Qué crees que tuvo tu paella para convencer al jurado de ser la mejor paella del concurso? ¿Qué tuvo que no tuvieron las demás?
7: Yo siento que fue el nivel de sal, el nivel de fuego, las temperaturas correctas. Todo eso tuvo la paella que ha hecho que sea la ganadora.
4: Muchos ensayos, José Carlos, antes de venir y de participar el domingo en el concurso.
7: Demasiados. creo que desde que ganamos la semifinal en México, mi compañero Leonel, tanto el director Francisco Gutiérrez y su servidor, hemos estado entrenando durísimo para llegar hasta ahorita donde estamos.
6: José Carlos, ¿has aprovechado para hacer turismo por la Comunidad Valenciana, por Sueca, por Valencia? No sé, ¿te ha gustado estar por esta zona? ¿Habías estado más veces?
7: Hace 2 años vine con Francisco y pues claro, he conocido poco, pero he conocido. Entonces ahorita nos toca recorrer un poco más, a ver hasta dónde ve.
4: ¿Y qué te han dicho en México cuando se han enterado de que has ganado en Sueca?
7: No, hombre, pues están felices. Hay de todo, pero la mayoría están felices.
6: Hay que reconocer que, claro, todo el mundo puede pensar que la mejor paella valenciana la hace un valenciano, pero claro, es que ahora la mejor paella del mundo se come en México. Es que esa es la realidad.
7: Claro, y lo que estamos haciendo, lo que se logra con esta empresa que es CENI México, es llevar la paella valenciana a lo más alto y a todos los estados de México.
4: Claro, porque allí en México, José Carlos, por lo que nos estás comentando, están acostumbrados a otro tipo de paella. ¿Tú vas a seguir haciendo esa paella mexicana o vas a intentar instaurar la auténtica, la verdadera paella valenciana también entre tus compatriotas?
7: Claro, no, es que son dos cosas diferentes, son cosas muy diferentes, y lo que se trata ahorita pues es de llevar la paella valenciana al top. Entonces, obviamente hay gente que nos pide la paella mexicana, y ahí ahorita que nosotros estamos introduciendo la paella valenciana, pues bueno, va a ser una bomba.
6: José Carlos, ya no te vamos a robar mucho más tiempo, pero cuando vas a México y haces una paella, te piden que le pongas un poco de picante, ¿o no?
7: Es lo que todos nos dicen. No lleva picante la paella mexicana, no lleva.
4: Hombre, lleva tantas cosas que no le cabe el picante.
7: Sí, no, de hecho nos han preguntado ahorita que la estábamos realizando, ¿lleva picante? No lleva. El picante es al gusto del paladar del comensal.
6: José Carlos, enhorabuena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Televisión Valenciana, en Apunt Radio, y sobre todo disfruta de ese título de mejor paella del mundo según el concurso internacional de paellas de Sueca. Enhorabuena.
7: Muchas gracias y saludos a todos.
4: Un beso, José Carlos.
6: Una abrazada.
7: Gracias.
4: Mos ha obligat a anar de viatge a Mèxic, no?
6: Jo ja he estat a Mèxic, Jo ja he estat a Mèxic, no? I a lo millor conté després una coseta de Mèxic.
4: Oh, ja
6: a lo millor conté una coseta de
4: Estàs
6: Mèxic
4: tu,
6: després.
4: Estàs tu, Wimo! Ai, ai, ai, ai, ai!
8: Ei, hey, el arroz, ¿lo habéis traído? Vaya, pues se nos ha olvidado. Pues anda, ves al súper y trae 2 o 3 quilos. ¿Pero de cuál?
9: La vesprada és tot per l'aire.
10: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
0: Doble cita de Primera División esta semana al Punta Punt. Este dimarts, des de les 7 de la vesprada, viu 2 partits d'alt voltatge. Des de Mendizorroza a l'Alavés València, amb Luis Urrutia, Fernando Gómez, Carlos Egea i Juanjo Rodri. I des del Martínez Valero, Elx Real Madrid, amb Raúl Pina i Toni Seligrat. 2 partits de la màxima, este dimarts, des de les 7 de la vesprada, com sempre, al Punta Punt.
11: Salva, ¿tu creus que estem sent massa càustics esta temporada?
12: Què va, Manolo, la gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfons.
0: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
9: Apunt Ràdio. El Vinalopó mitjà, 96.2.
6: Continuem en Tot per l'aire, són les 5:33 de la vesprada i és el moment ara d'anar-nos en cap al cinema.
13: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
14: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
15: Aquí Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
16: ¿Qué cojones están pasando?
17: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
18: ¿Qué pensamos?
19: De momento lo único que tenemos es caos.
20: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
21: Realmente lo que nos imaginamos les tenemos que coger evidentemente por lo que han hecho, pero sobre todo lo que pueden llegar a hacer aún.
22: Hay unos terroristas que atrapar.
23: Si es verdad eso que dices, todo esto que estamos haciendo aquí no habrá servido de nada.
22: Ha sido una masacre, es terrible, Dani.
24: ¿Dónde está la segunda furgoneta? ¿Cuál es el objetivo?
25: No puede escaparse eternamente.
26: ¿Qué estabais haciendo en ese chalet?
27: No fue mi idea, de verdad, te lo juro.
28: ¡No me disparéis! ¡No soy yo! ¡No soy yo!
29: ¡Policía, es una cosa!
30: La gente no va a entender que Madrid y Gobierno se piquen en su guerra mientras hay terroristas sueltos.
31: ¡Al suelo!
22: Jaume, puede que lo tengamos.
6: Això és Cronos. I Maria?
4: Hi ha històries que, encara que passe el temps, continuen generant preguntes. I la dels atemptats del 17 d'agost de 2017 és, sense dubte, una d'elles. Aquella nit va canviar per sempre Barcelona i també Cambrils. Però darrere d'aquelles imatges que tots recordem hi ha una altra història. La de la investigació, la de les hores prèvies, la de les peces que calia encaixar per entendre què havia passat i com s'havia arribat fins allí. Ara, tota aquesta investigació arriba al cinema amb Cronos, una pel·lícula dirigida per Fernando González Molina. Avui es projecta la pel·lícula als cines Lis de València i després fan un col·loqui. I allà està el nostre company Carles Navarro. Carles.
5: Què tal, Maria? Pues així estic, precisament, com tu has dit, als cines Lis de la ciutat de València. Estic en la porta de la sala número 14, on una mitja hora aproximadament començarà la projecció, la segona projecció d'esta vesprada de la pel·lícula Cronos, que recrea el que va ser la investigació policial després d'aixòs atemptats jihadistes de Barcelona de 2017, que ja fa quasi 10 anys que passaren i pareix que fora ahir. Jo estic amb Fernando González, que ell és el director, la persona que ha plasmat tota aquesta història en el cine i que des del 4 de setembre, que es va estrenar la pel·lícula, si no m'equivoque, Fernando, com estan en la taquilla i sobretot la resposta del públic?
32: Pues la taquilla muy bien, la verdad, superamos el 1 millón de euros antes del fin de semana.
5: Que... ¿Ya?
32: Sí, en los tiempos que corren está muy bien.
5: Pues sí que veo buena rapide.
32: Está bien, estamos muy contentos. La película, la verdad, que está funcionando muy bien. Y sobre todo las reacciones del público, ¿no? Que entienden el respeto desde el que nos hemos acercado a esta historia de lo que sucedió en el 2017. No tanto de los atentados, que también la película empieza justo después de los atentados, sino en las 124 horas que sucedieron después y de toda esa investigación que llevó a atrapar a los responsables. Y la verdad que eso es, la prensa se ha volcado con la peli muy bien, el público también, y estamos esperando, pues eso, que todo el mundo venga a verla.
5: Bueno, precisamente estos cicles que se fan al Cines Lis es per intentar apropar les pel·lícules al públic i si damunt tenim algú que ha treballat en la pel·lícula, que en aquest cas és el seu director, molt millor. ¿Te pasa nervios este tipo de cineclubs, Fernando?
32: A ver, me ponen nerviosos porque soy de naturaleza tímida y siempre te cuesta hablar en público, pero los encuentro muy interesantes porque realmente tener la oportunidad, como va a ser hoy, de compartir la película con más de 500 personas, hablar de ella, escuchar sus opiniones, que nos cuenten qué piensan, qué no les gusta, qué les gusta, y también hablar de lo que la película relata, ¿no? Porque al final la película habla de lo que sucedió en el 2017, cuyas heridas han llegado hasta hoy, y también establecer un debate sobre eso me parece muy, muy interesante. Entonces, sí, sí me gusta. Aparte, de repente como que el cine cobra sentido en una sala de cine llena, ¿no? Y siempre, pues aquí está llena y da mucho gusto.
5: Malgrat que estos esdeveniments, estos tràgics esdeveniments, passaren fa uns 10 anys, uns 9 anys, ¿creus que la temàtica, per desgràcia, està molt d'actualitat en estos moments?
32: Bueno, yo creo que no tanto la temática, pero sobre todo que muchas de las cosas que pasan hoy están ligadas con lo que pasó entonces, ¿no? A raíz de los atentados de las Ramblas de Barcelona, nació Alianza Catalana, ese partido de extrema derecha catalanista en Ripoll, precisamente hijo de las heridas de lo que sucedió allí, porque al final, pues eso, era un pueblo en el que la integración funcionaba, las cosas funcionaban y de repente se produjo una quiebra. Y yo creo que algo de esa quiebra estamos viéndola hoy, ¿no? Con todo lo que está pasando. Entonces, bueno, creo que es interesante. La película no pretende dar respuestas a nada ni posicionarse. La película lo que quiere es retratar de manera muy clara y de manera muy fiel a la verdad es lo que sucedió en el 2017 y desde ese punto de vista analizarlo y encontrarle los links con el presente. Pero eso es parte de lo que tiene que hacer el público ya.
5: Esta película naix de una investigación periodística per a un documental que s'anomenava 800 metres. Ha sigut molt difícil transformar esa investigación periodística a un guión cinematográfico, porque la historia además es complicada, ¿eh?
32: Sí, la historia tiene muchos matices y muchas caras, ¿no? Es una historia que tiene muchas facetas. Ha sido difícil, ha sido laborioso, pero en realidad el proceso ha sido como, hemos ido como a fases, ¿no? Primero descubrir o tener toda la información, hablar con todos los implicados, Mossos, SEM, sanitarios, víctimas, familiares de los terroristas. Durante 2 años Nacho Carretero y Arturo Lezcano hicieron esta investigación profunda, ¿no? En la que se basa el guión. Y a partir de esa investigación empezamos a encontrar a los personajes a partir de las cuales podíamos construir nuestros personajes, porque casi todos los personajes de la película están basados de manera muy clara en personas reales que nos contaron su historia, que nos contaron cómo vivieron esas 124 horas, el jefe de respuesta rápida de los Mossos, la jefa de prensa de los Mossos, la agente de Ripoll, la madre de Younes Abouyaqoub, uno de los terroristas. Toda esa gente habló con la película y a partir de ese relato construimos Cronos.
5: Se vos obligueren tots aquests testimonis, totes aquestes persones que es veren involucrades en estos fets, se vos han obert quan parlareu, quan hablasteis con ellos, se os abrieron, estaban cómodos recordando todo aquello.
32: Bueno, cómodos no, porque es dolorosísimo, o sea, la película no, el recuerdo provoca una herida muy bestia en una sociedad como la catalana, en un pueblo como Ripoll, una ciudad como Barcelona, y la herida está ahí, pero paradójicamente también tenía muchas ganas de contar, ¿no? No tanto lo que pasó, sino cómo se sintieron, ¿no? Y a mí, cuando yo entré en el proyecto, me interesaba muchísimo hablar con toda la gente que había vivido esas horas y intentar entender bien, para poder plasmarlo bien en la película, cómo se habían sentido en cada una de las horas y de los días posteriores, ¿no? Eso fue lo más importante. Y luego, afortunadamente, cuando vieron la película, porque la vieron antes de que se estrenara en salas, reconocieron su relato, ¿no? A pesar de que las películas, digamos que manipulan un poquito la realidad para al final ajustarla a 2 horas, porque al final lo que sucedió no cabe todo en 2 horas, pero entendieron que su relato, lo que nos habían contado, estaba en la peli, ¿no? Y que la emoción que ellos sintieron la sentían en los personajes de la película.
5: Tu ens has dit que no pretens explicar res, els atentats ocorregueren i vosaltres conteu el que va passar les 124 hores després, tot l'operatiu policial, tota la investigació, però tu creus que el públic se n'anirà de les sales pensant un poc i reflexionant en la història dels terroristes, què els va motivar, allò, la resposta policial, la resposta després social a Catalunya i a Espanya?
32: Sí, yo creo que sobre todo la película lo que hace es un ejercicio de memoria, ¿no? Al final el atentado de las Ramblas es uno de los atentados más importantes de la historia de Europa y en muy poco tiempo se olvidó, se enterró demasiado rápido, de luego llegó el procés, llegó el referéndum y digamos digamos que los medios, pum, enseguida, como que apartaron lo que había sucedido en las Ramblas, como que se cerró un poco en falso esa herida para hablar de otras cosas. Y yo creo que está bonito traer, no sé si es bonito, pero importante traer a la memoria ese recuerdo y también, como tú decías, para empezar a reflexionar sobre qué falló en el sistema, ¿no? ¿Qué pasó para que unos chavales, que muchos habían nacido en Ripoll, que hablaban catalán, que unos meses antes estaban jugando con los chavales del pueblo tranquilamente todos al fútbol, de repente hicieran esta barbaridad, ¿no? Claramente algo falló en el sistema, ¿no? Algo evidentemente hicieron una barbaridad, pero digamos que hay que pensar por qué no se previno, por qué no se supo qué pasó ahí, ¿no? Y yo creo que eso es importante. A pesar de todo, la película, aunque la película cuenta unos hechos duros y intensos, no deja de tener una mirada optimista en la parte final hacia el futuro. Es decir, la película tiene esperanza en que al final, como yo digo siempre, ¿no?, los éxitos de la integración son muy silenciosos y los fallos en la integración hacen mucho ruido, pero no podemos pensar que porque haya algún fallo en la integración no funciona, ¿no? O sea, que de eso va la película también.
5: ¿Crees que veo recreado el atentat, si no me equivoqué?
32: El atentado exactamente no lo hemos recreado. La película empieza con dos carteristas que persiguen dos policías que persiguen a un carterista por el Raval de Barcelona, sí. Y escuchan como los primeros gritos y salen corriendo a la Rambla y se encuentran justo lo que se vería segundos después. El caos de segundos después.
5: Com és rodar en les Rambles i en Plaça Catalunya, dos de les zones més concurrides de Barcelona, del món, exacte. No sé si les pillareu d'obres, ara estan d'obres.
32: No, les pillamos d'obres total. O sea, tu ten en compte que és una de les...
5: És horrible passejar per allí.
32: Sí, sí, horrible, horrible. Pues hay cinco... És una de les cinco calles més transitades del mundo. Estava en obres, entera levantada. Entonces estábamos luchando con los autobuses turísticos, los autobuses. O sea, también el Ayuntamiento de Barcelona nos permitió algo que no se deja nunca... que es cortar calles y manzanas enteras para poder rodar. Aún así fue muy complicado. Yo creo que el desafío de producción, yo creo que nunca se había hecho una película así en Barcelona por la dimensión, pero sí es verdad que aunque al principio de la peli pensamos en la posibilidad de que la película no se rodara allí y se hiciera un plató o, ¿sabes?, en otro lugar, sí. Al final nos parecía que una película tan basada en algo absolutamente real tenía que ser real también en el lugar donde se rodaba.
5: ¿Lo tornarías a hacer?
32: No sé si lo tornaría a hacer, la verdad.
5: Sigue complicado.
32: Me costaría, duro.
5: Dani, María, estem entrant ja a la sala de cine on es va projectar esta película, la película Cronos, on Fernando se va a enfrontar al públic. ¿Te apetís que preguntem al públic?
6: Sí, m'agradaria molt.
5: Claro. I tot això, sí. Venga, vols? Sí. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Estem en directe per la ràdio d'Apunt. No n'hi ha imatge, no hi ha càmera. Tranquil·les, no es preocupen. ¿Saben qui és este home?
0: Sí, claro.
5: Sí, qui és? ¿Ho saben?
0: ¿Este es un escritor?
5: Es un escritor, bueno, escrit, ¿no?
32: No, soy el director de la película.
5: Es el director de la película.
0: Vale, sí, sí, muy bien.
5: ¿Saben quina película van a veure, no?
0: Sí.
5: ¿Volen dir-li algo?
0: Es Cronos, ¿no? La película.
5: Sí.
0: Bueno, vamos a ver lo que pasa, que no la conocemos. Vamos a ver lo que pasa.
5: Sí. Oye, ¿Algún consejo para que vean la película y estén atentos?
32: No, que la disfruten y luego que nos sentemos en el coloquio a hablar de la película, que es lo más interesante. La película cuenta lo que sucedió en las Ramblas del 2017. Está basada en dos años de investigación periodística muy compleja y yo creo que es muy interesante para establecer un debate, ¿no?, con la gente.
5: Después charlarán, ¿no?
0: Sí, claro.
5: Se queden al coloquio.
0: Mira, ya está.
5: Això és un micro que no mossega, senyora. És que si veureu com m'aparta el micro quan li l'apropa. Anem cap allà,
32: gracias,
5: Fernando.
32: Adiós.
5: Anem cap allà. Mira, esta dona està així sentada sola. Bona vesprada, estem en directe per la ràdio d'Apunt. Quin és el seu nom?
0: Jo, Xusa.
5: Xusa, d'on és vostè?
0: Dalval.
5: I ha vingut així a Drede, a veure Cronos?
0: Molt bé. A veure Cronos i estar en el debat, en el diàleg, en el que fem.
5: Este home sap qui és, no?
0: Sí, me gusta.
5: Sí, bueno, Fernando Xusa, Fernando. ¿Alguna apreciació que vulguis fer-li a Fernando ara que el tens així per a tu a soletes?
0: Previ no. No és que és tan fàcil. Un no pot juzgar si no veu. Aleshores, espere que m'emocione, espere que traga de mi aquesta part que mos se queda, perquè fa molt poc de temps encara que parega que fa molt, però fa molt poc de temps. I un poc, pues, això, traure sentiments que van sentir en aquell moment.
5: O sea, tens especial interès en veure esta pel·lícula, no, Xusa?
0: Tinc molt d'interès, sí.
5: Per algun especial, si te puc preguntar?
0: No, senzillament és un moment, va ser un moment complicat i no mos ho esperàvem, va sentir fragilitat I crec que això mos pot trobar en tot això, trobar en aquells moments.
5: Perfecte, Xusa, disfrutar de la pel·lícula. Fernando, te vaig acompanyar, Maria, Dani, vaig acompanyar sí. a Fernando allà baix, on té els taburets preparats per a presentar la, la pel·lícula. Anem a veure si...
6: Però tu parlaràs?
32: Vinga, pregúntale.
5: A veure... Bona vesprada, què tal? Bona vesprada, estem en directe per la ràdio de Apunt. Quin és el seu nom?
1: Francesca.
5: Francesca, d'on és vostè?
1: De València.
5: De València. Sap qui és este home?
1: No.
5: No sap qui és? El presente, Fernando, el director de la pel·lícula que va a veure vostè.
1: Molt bé.
5: Alguna apreciació prèvia abans de veure la, la pel·lícula? Algun comentari?
1: No, no, no, vaig a sorprendre.
5: Saps de què va la pel·lícula?
1: Sí, de què va.
5: Algun motiu en especial per la qual has vingut a veure aquesta pel·lícula?
1: Perquè començava el Cine Club i era la primera que passaven.
5: Sí? Tens ganes de veure-la?
1: Sí.
5: Pues a disfrutar-la, Francesca. Moltíssimes gràcies. Bona vesprada. Ui, així una me diu que no. Esta. T'han passat el marró. La teua amiga t'ha passat el marró de parlar. Quin és el teu nom?
1: Paz.
5: Paz, on eres, Paz?
1: De Villena.
5: De Villena. I has vingut a drede així o vius així?
1: Ves que sí.
5: Ah, menudes festes de moros i cristians teniu, molt bones. Eres mora o cristiana?
1: No, res.
5: Res? Bueno. Saps qui és este home?
1: Sí, el director, he sentit.
5: Ara Paz ho tenia fàcil. Alguna apreciació prèvia abans de veure la pel·lícula?
1: No, res, no sé res.
5: No saps de què va la pel·lícula ni res?
1: Sí, però poca cosa. Sí.
5: Dóna-li algun consellet, Fernando,
32: no,
5: pues, a Paz.
32: Yo soy igual que Paz, o sea, hay que ver las películas sin leer mucho y sin que te hagan mucho spoiler de la prensa y ver los trailers y a ver qué le parece. Y luego hablamos de ella.
5: Sí. Després li preguntes cosetes.
1: Molt bé.
5: Vale? Vinga, gràcies. Bueno, mira, anem, Fernando, ja estés a estos taburets. Maria, Dani, està sí. a punt de començar la pel·lícula. De moment són poques persones les que tenim així a la sala, Fernando. Però, Maria, Dani, deixeu-me fer una coseta,
6: claro.
5: ¿Vale? Ja que estem en directe. Bona vesprada, me presteu un poc d'atenció, per favor. Bona vesprada. Estem en directe per a la ràdio d'Apunt, per al programa Tot per l'aire. Vos presente a Fernando González, que és el director de la pel·lícula. Jo estic segur de que la pel·lícula vos va agradar moltíssim, així és que, per favor, un aplaudiment per a este home, perquè se ho mereix. Mucha mierda, aunque esto sea para el teatro, y que vaya, que vaya muy bien.
32: Gracias, muchas gracias.
5: Vinga, gracias. Et deixo así, Vinga, adeu. Maria, Dani, vaig a deixar ja a Fernando, queden pocs minuts per a que comence la pel·lícula. Jo vaig abandonar la sala perquè un home que estigui així parlant mentre la pel·lícula se projecta... Hola, Irene! Mentre la pel·lícula se projecta, pues la veritat és que no queda molt bé. Jo crec que és una temàtica superinteressant, Maria, sí. Dani. Jo vindré a veure la pel·lícula este cap de setmana, segurament, i ja vos contaré a veure què tal està.
4: I que bé que el propi director, Carles...
6: Faça un col·loqui.
4: Claro, se preste a que després la gent li pregunte, no? Perquè de normal aquestes coses no solen ocurrir.
5: Pues no, ja ho explicava ell, que li fica un poc nerviós això d'enfrontar-se al públic.
4: Claro, la crítica directa.
5: Imagina't que la pel·lícula no agrada.
4: Clar.
5: I que te ho diuen a la cara, de més, no?
4: Home, jo suposo que la gent serà respetuosa, no?
5: Sí, no, hombre, eso es una manera molt exagerada de parlar, però...
4: Sí, però que és de veres que te prestes a que la gent diga, pues mira, això no m'ha agradat com ho has tractat, o jo haguera fet això, perquè per opinar tots som molt lliures.
5: Sí, però el que passa, Maria, Dani, és que jo crec que este tipus de pel·lícules, amb esta temàtica, jo crec que més que criticar-li al director, crea debat, no? Al final... són episodis molt tràgics que han ocorregut a este país, que sí. per desgràcia estan la temàtica, pues, com comentàvem amb Fernando, pues, està molt d'actualitat i això generarà segurament un debat superinteressant després de la pel·lícula. Ara el públic ja comença a entrar, perquè bueno, ja són quasi les 6 de la vesprada, ja comença a plenar-se la sala i jo estic segur que el debat que es generarà després de la projecció de la pel·lícula serà molt interessant.
6: Carles, clar, digues. És que no he volgut interrompre la teua...
5: Pues me podies haver interromput, Dani, que tu eres l'amo.
6: La teua entrevista, però clar, és que... com puc dir-ho? Fernando... Ai. Sí, no, Fernando González Molina.
4: Sí, el director. Sí.
6: El director de la pel·lícula.
4: Sí.
6: Com puc dir-ho?
4: Va, dir-ho.
6: Vaig a trencar un poc...
4: Liso.
6: I xaura. Pots parlar després una altra vegada amb ell? És que necessites saber una cosa. després.
5: Però el tinc quasi d'abans, si vols preguntar-li, li ho preguntem
6: no,
5: ara.
6: Li pots preguntar si... n'hi haurà tercera part de A tres metros sobre el cielo?
5: Vale, sí, li vaig a preguntar.
6: És que no volia trencar...
5: Vine un momentet.
6: Sí, és que sóc molt fan.
5: És que tinc el presentador, sí, és que tinc el presentador sí. Que té un dubte molt gran sobre la teua trajectòria, sobre la teua carrera.
32: Vale.
5: Que si hi ha tercera part de A tres metros sobre el cielo.
32: Pues mira, te digo...
5: Digo en Dani.
32: Ah, vale. Te digo, a ver, no es por falta de ganas, hay un guión increíble y Mario Casas la quiere hacer, pero es complicado. Es complicado poner a todas las personas que estuvieron en esa película de acuerdo, pero bueno, no es imposible. Y hay un guión precioso, la verdad. Así que bueno.
6: Ni han posibilidades. ¿Quién sabe? Ni han posibilidades, ¿no?
5: Y hay posibilidades, no tangues la puerta.
32: Hay posibilidades, sí.
6: ¡Vamos! ¡Vamos!
5: El test muy contento ahora, a Dani.
32: Ah, vale.
6: Es que soy muy fan de... Sí, de A tres metros sobre el cielo.
32: Ah, vale, que muchas gracias.
6: Me va a agradar mucho. Tengo ganas de ti, me va a agradar mucho también.
5: Espera, Dani, un segon. Espera, que le pase el auricular, esperad.
32: Hola, ¿qué tal?
6: Fernando, ¿qué tal? Soy Dani Meroño, el presentador del programa. Que moltes gràcies per l'exclusiva o per la notícia, perquè clar, és que soc molt fan i em va agradar molt l'adaptació de A tres metros sobre el cielo i tengo ganas de ti. Enhorabona també per aquestes pel·lícules, tens moltes, però és que clar, soc molt fan, aleshores jo volia saber si n'hi hauria una tercera part i clar, he vist com a les xarxes socials Mario Casas ha dit que li agradaria molt i jo volia saber si al director també li agradaria i ja ens has dit que sí.
32: A mí me encantaría, sí. A mí me encantaría lo que, y hay un guión escrito desde hace varios años que es una maravilla. Pero bueno, no perdemos la esperanza. Yo creo que algún día saldrá.
6: Sí. Fernando,
32: Así que nada, justo me he acordado ahora de que estuvimos en este cine haciendo un preestreno con cientos de personas con Mario hace ya 16 años o 15 años.
6: Moltes gràcies per estar a nosaltres i molta sort en el col·loqui també i enhorabona amb l'estrena que heu fet este cap de setmana que ja ens has contat que ha sigut un èxit i que nosaltres anirem a veure la pel·lícula este cap de setmana.
32: Pues muchas gracias, un abrazo.
6: Una abraçada forta.
32: Adiós.
5: Gracias, Fernando, gracias.
6: És que clar, Mario Casas va dir l'altre dia que volia fer-la i Andrea Duro va parlar també i va dir, heu de preguntar-li al director. I nosaltres li hem preguntat al director i ha dit que sí, que ell vol fer-la.
4: I qui és el que no vol fer-la?
6: No, perquè és com tot. És com, qui no vol fer la banda en tres setmanes? Pues jo crec que vol fer-la tot el món, però no n'hi ha cacaus. I si no n'hi ha cacaus i no fiquen d'acord, no es pot fer la banda. Bueno, sí, la banda low cost el cap de setmana, però entre setmana no es pot fer. I jo crec que a tres metres sobre el cielo, la tercera part, és complicat, també perquè fa falta que n'hi hagi pasta. I clar. Si no n'hi ha pasta, pues no es pot fer.
4: És que... A tu t'agradaria protagonitzar A tres metros sobre el cielo?
6: Uf.
4: Seria una de les pel·lis que triaries?
6: M'agradaria ser H, uf. Però és que n'hi ha un moment en aquesta pel·lícula que és brutal. Que és que, clar, és que és... Uf, quina pel·li. Carles, que no volia trencar-te, no volia trencar aquest ambient, aquesta aura de...
5: No, pues,
6: de pel·lícula seria...
5: Interrumpis.
6: I de pel·lícula seria, perquè és que, clar, Fernando té tantes pel·lícules i tan bones... per a la gent com jo que sí que són de consumidors de pel·lícules de Mario Casas i similars que clar, és de veres que
5: bueno, no
6: era una pregunta pertinent
5: cinema, Dani. Sí, no, però això te dic que este tipus de preguntes està bé que interrompis, que a més Fernando no s'ha mostrat arrepentit per haver fet aquesta pel·lícula, de fet t'ha dit que li agradaria fer-la.
6: No, és que molta gent la critica i aquesta pel·lícula. No, perquè diu que és com molt teenager, molt...
4: Bueno, però és que n'hi ha gustos per a tots, no? I que sí. Tenen que haver en cartera, té que haver pel·lícules per a tots els gustos.
6: Sí, a més, és que la relació de...
4: I diu molt d'este director, que és capaç de fer una pel·lícula com A tres metros sobre el cielo i una pel·lícula com la que ara mateix se va projectar en el cine Lis de Cronos.
6: Sí, però ja va
5: fer... Però tu saps per què l'ha fet, Maria?
4: Per què ha fet què?
5: Maria... tu saps per què ha fet Cronos? Després de fer 3 metres, bueno, i altres pel·lícules.
4: Sí.
5: Però ell ha dit que ell podia haver començat a fer comèdies romàntiques adolescentes, que se sol dir fer-ne per un tubo a partir de 3 metres sobre el cielo. Però és que fer Cronos li suposava un repte en la seva carrera. No havia fet mai un thriller. I això li motivava moltíssim. I per la resposta que ens acaba de donar, molt bona pregunta, Dani, per què no fem només que traure exclusives en este programa? Primer lo de Gisela en la reunió d'Operació Triunfo follaran lo de la pel·lícula esta, que ja he perdut el fil, que estaria encantadíssim de fer-la, que ell no és un snob que solo hace cine d'autor, ell fa les pel·lícules que li manen.
4: Clar. No, sí. i que són pel·lícules super taquilleres, després.
5: Sí, que fan guanyar molts diners. Sí,
4: com a director.
6: Que n'hi ha fet moltes, per exemple, ha fet Fuga de Cerebros, no sé si la recordeu.
4: Sí, sí.
6: M'agrada molt perquè n'hi ha una imatge, bueno, no vaig a dir-ho perquè t'enfades.
4: Es que uy, está mal, de dormir al sofá.
6: També ha fet Palmeras en la nieve, que esa és més seriosa, també amb Mario Casas. Ha fet El guardián invisible, que és molt bona, m'ha agradat molt. Ha fet moltes pelis. Carles, te dice
4: mal. Mario Casas és el que mos trobarem en el gimnàs.
6: Ah, sí.
4: No?
6: Sí,
5: ah, jo també coincidí, Dani, amb Mario Casas.
6: Al nostre gim, és que Carles i anem al mateix.
4: No direm el nom perquè no se anuncia
6: aún. Encara no s'anuncia, i com no s'anuncia no direm el nom, però
4: el trobarem allà.
6: Però al gimnàs de presentadors i reporters famosos d'esta casa.
4: No, d'esta casa no.
6: Ah, no, de Tot per l'aire. També anava Mario Casas.
4: Sí?
6: Sí. Estava primet i baixet, però estava fort. Carles, te deixem al cinema.
4: Gaudís de la peli.
6: Okay? I després, no sé si connectarem després amb ell o ja se torna cap allà, cap per a la tertúlia de redacció.
5: Teniu al final tertúlia de redacció?
6: Sí.
4: I volem que
5: sigues. Jo preferís la tertúlia de redacció, si no vos importa.
4: Vale, pues vinga.
6: Vinga, pues vine-te. Després del col·loqui vine-te. Gràcies, Carles.
5: Vale, perfecte. Gràcies. Adéu. Adéu.
6: Són les 6 menys quasi un minut. Ràpidament, què tenim per a després del butlletí informatiu?
4: Tenim entrevistes, tenim viatge a New York, tenim True Crime, tenim educació, família i hogar. I tenim una pregunta: quina pel·lícula t'agradaria protagonitzar? Després llegim també totes les respostes que ens estan arribant a les nostres xarxes.
6: Moltes coses. Recordeu que teniu les xarxes socials en @totperlaire.apunt, tant a TikTok com a Instagram. També @totperlaireap per a Twitter, on hem penjat aquesta pregunta de quina pel·lícula vos agradaria protagonitzar. A mi, la de A 3 metros sobre el cielo, jo crec que estaria molt guai, però tinc una altra que m'agrada més, la comentaré després.
4: Has vist el cartell que ens ha fet Sofia?
6: Sí, Titanic. Espero que no, el programa no siga com el Titanic.
4: Per l'amor de Déu, que no
6: s'afone. Fem una xicoteta pausa, serem amb els companys d'informatius i a la tornada anem amb moltes, moltes, moltes coses més, així, en Tot per l'aire.
2: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
3: La jutgessa de Catarroja ha prorrogat 6 mesos més la instrucció de la Dana. La causa concloïa el 31 d'octubre i ara s'allargarà la instrucció fins a final d'abril de l'any que ve. Considera la magistrada que encara queden diligències per practicar, com ara declaracions de perjudicats, informes forenses i nous testimonis, entre altres actuacions. Xavier García del Valle.
7: Sí, en una altra resolució la magistrada denega la inclusió d'una altra víctima mortal en la causa de la Dana. Es tracta d'una dona que va morir a l'hospital de Manises. I en relació amb les queixes contra la instrucció de la investigació de la Dana, d'esta jutgessa de Catarroja, el promotor de l'acció disciplinària del Consell General del Poder Judicial ha demanat a la comissió permanent, que es reunirà demà, l'arxiu de les queixes contra la magistrada, unes queixes formulades pels dos investigats, les conselleres Salomé Prades i l'exsecretari autonòmic Emilio Argüeso, i també per l'advocat i youtuber ultra Rubén Gisbert.
3: A més, la jutgessa de Catarroja ha reprès avui les declaracions a diversos testimonis després de la parada estival d'Alejandro Molés.
8: I avui han declarat dos bombers, un d'ells responsable de la dotació forestal de Bunyol, que ha dit que li va sorprendre que li retiraren de la vigilància del barranc del Pollo a les 12 de la vesprada. Segons ha informat l'advocada d'una de les acusacions populars, Mamen Peris, un dels bombers ha informat que Prades va saber de la confirmació de la desaparició de la primera víctima a les 3 de la vesprada.
9: El camionero desaparecido estaba ya confirma la desaparición y que en Utiel el tema ya era muy complicado y se había avisado para que interviniera la UME. El momento exacto es cuando están reunidos en el ayuntamiento de Carlet con la propia alcaldesa. Y yo creo que esto oscilaba sobre las 3 de la tarde, 2 y media, 3 de la tarde.
8: Segons l'advocada Mamen Peris, el testimoni també ha informat de la falta d'instruccions per part d'emergències al dispositiu de bombers forestals.
9: Un dato que ha dicho hoy el testigo es que en ningún momento recibieron ningún mensaje directo de emergencias y ellos estaban controlando, pues se les envió para controlar el cauce del riu Sec.
3: Més coses, si a la Serra Calderona comença la recuperació de les vora 600 hectàrees que van ser arrasades per l'incendi forestal del mes passat.
7: I per aquesta recuperació, en una primera fase, la Generalitat ha destinat uns 700.000 euros que es destinarà, entre altres coses, a fer més amples les pistes forestals. Escoltem el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus.
10: Ampliar-les fins a 3 metres i mig, 4 on se puga cada una de les pistes, i allà on no se puga pues fer apartaderos per a que els camions puguen cruzar-se en els treballs d'extinció.
7: Mentrestant, la regeneració de la massa forestal de la Serra Calderona, que hi ha entre Segorb, Gàtova i Marines, ha començat ja amb la retirada dels elements que va deixar l'incendi i amb la neteja completa d'este paratge natural per tal d'evitar que el terra s'erosione amb l'arribada de les pluges.
3: I al camp, el sector arrosser assegura que si no es frenen les importacions de països tercers que fonen el preu de l'arròs valencià...
7: Tant la regeneració de la massa forestal de la Serra Calderona, que hi ha entre Segorb, Gàtova i Marines, ha començat ja amb la retirada dels elements que va deixar l'incendi i amb la neteja completa d'este paratge natural per tal d'evitar que el terra s'erosione amb l'arribada de les pluges.
3: I al camp, el sector arrosser...

0: de la sectorial de l'arròs de Basaja, José Pascual Fortea.
1: Hem arribat al punt de plantejar l'any que ve no sembrar arròs i pot ser una cosa molt greu, una cosa que no ens havíem plantejat mai en la història.
2: Va produir pues, que el parc natural tingui parcel·les abandonades, que siguin canyars, mosquits, xarxers, rates i al final en els pobles d'alrededor no se va poder viure.
0: I davant d'esta situació, el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, demana al govern central que pressione la Unió Europea perquè s'active ja la clàusula de salvaguarda.
3: Vamos a animar a que se invoquen esas cláusulas y comencemos a dar una batalla internacional que lamentablemente está perdiendo el arroz valenciano.
4: La Junta Electoral Central ha decidit acatar i executar el requeriment del Tribunal Suprem sobre l'aplicació de l'anomenada Llei de Nets i, per tant, suspèn cautelarment el dret de vot dels inscrits als consolats en aplicació de la Llei de Memòria.
5: I abans de conèixer esta decisió de la Junta Electoral Central, el PSOE i el PP havien continuat debatent sobre la Llei de Nets. Escoltem primer el socialista Òscar López i després el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper.
6: Esta resolución es absolutamente infumable. Es el que puede hacer que haga todo es derrocar a este gobierno, sea como sea, a cualquier precio, y preocupado porque haya sectores, porque haya lobos solitarios que atienden la llamada del señor Aznar y que se dedican a hacer de su capa un sayo.
7: Cualquier resolución judicial, del tenor que sea, que al gobierno no le guste, va a ser catalogada con cosas tan extravagantes como sectores y lobos solitarios o acusar a los magistrados de cometer salvajadas.
4: A Mèxic continua la investigació de l'atac amb arma blanca que li ha costat la vida a una estudiant espanyola d'intercanvi. Tenia 21 anys i estudiava a la Universitat de Granada, on avui se li ha guardat un minut de silenci. Escoltem el testimoni d'una companya d'estudis.
8: Bueno, era una chica pues con mucha ilusión, con 21 años, con toda la vida por delante, y una chica muy... teníamos muy buena relación, en fin, cariñosa, y estaba pues muy, muy ilusionada con su estancia.
0: La Fiscalia Mexicana considera que es tracta d'un feminicidi, és a dir, com l'assassinat d'una dona per raons de gènere, si bé no descarta cap línia d'investigació. Des d'Espanya, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha demanat a Mèxic que investigui l'assassinat de la jove espanyola.
4: I en els esports, Braulio Vázquez ja exercís com a director esportiu del València després d'acomiadar-se este migdia de l'Osasuna.
5: L'equip, a les ordres del tècnic del filial, Òscar Sánchez, viatja en 45 minuts cap a Vitoria, on demà s'enfrontarà a l'Alavés de Quique Sánchez Flores. El tècnic dels vitorians espera un València diferent i ha alliberat un València a qui li unís un fort lligam emocional.
9: Nos viene un València como despojado de todo lo anterior y querrán dar una versión nueva. Tengo un gran respeto y una gran historia de amor con el Valencia de mucho tiempo, desde que era pequeño, y yo siempre he dicho que desde que el Valencia está en esa situación, yo sobre todo estoy con los valencianistas, estoy con los que sufren la situación en la que están viviendo.
5: El València viatja amb molts lesionats i només un defensa disponible, Justin De Haas, per les lesions de César Tàrrega, Mukhtar Diakabi i José Copete. I d'altra banda, esta nit el Villarreal tanca la jornada enfrontant-se al Betis en la Ceràmica. El partit a les 9 de la nit, que podreu seguir en directe en esta mateixa sintonia en una nova edició del Punt a Punt.
4: Tornem a les 7 amb més informació així en A Punt Ràdio. Us deixem ara amb Tot per l'aire.
10: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana, 775 anys sent un privilegi.
11: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
12: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunitat Valenciana recordarà a les víctimes del terrorisme. Memòria, dignitat, justícia, veritat. Generalitat Valenciana.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen. 60.

0: els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Les vesprades en A Punt va tot per l'aire.
2: Continuem en Tot per l'aire, en A Punt Ràdio, quan són les 6:09 de la vesprada i és moment d'anar amb l'oratge.

0: Lluís Obiols, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, m'agrada molt el tema que heu triat. Sí.
2: Maria, és que us desitjos són ordres per a nosaltres.
1: Moltes gràcies. La veritat és que trobar sempre un tema, una cançó que faça referència a l'oratge no és fàcil. No.
2: He triat Dios de la lluvia perquè la han dit que n'hi ha alerta, no? Que d'ací dos dies va ploure a la Comunitat Valenciana, o no, bueno, és de veres?
1: Sí, però alerta no. No alerta. No. De moment no haurem de dir que el Dios de la lluvia s'hi apiade de nosaltres, perquè el que s'ha d'apiadar de nosaltres un poquet és el Dios del sol i
2: de la calor, perquè torna la calor.
1: De fet, avui ja hem tingut màximes de 34 graus en molts punts. Bàsicament, a la zona de les comarques centrals, 34 a Sumacàrcer, 34 també a Atzeneta del Maestrat, al nord, 34 a Antella, 32 graus i mig a València, ja s'ha notat també un ascens de la temperatura, 32 a Castelló de la Plana, un poquet més baixes al sud. I demà encara un escaló més.
2: Més?
0: Més encara.
1: Demà,
2: no te puc creure,
1: de fet,
2: Lluís.
1: Demà, en algunes zones del Camp de Túria, en alguns municipis també de la costera de la Vall d'Albaida, de la Canal de Navarrés, sí, de la Ribera, tota aquesta zona, 37-38 graus.
2: Què dius?
1: Sí. 30 també graus. Està fent molta calor, clar, el que són cridaners estos registres, però també és molt cridaner els 32 graus o 33 que s'esperen, per exemple, a Morella.
2: Morella, 32 graus?
1: Sí. Avui ja s'ha plegat els 33 al Forcall, per tant, hòstia, que torna a fer calor d'estiu. Afortunadament, les nits ja
2: sí,
1: són més
2: frescos. Però no tant com per a ser setembre, no?
1: No, haurien de baixar un poquet més. Han baixat a l'interior més que a la costa, però estos dies, com que tampoc hem tingut molta humitat, jo trobo que la sensació ha sigut de confort. I a més, tenint en compte del que venim,
2: ja,
1: és que tot és més confortable, no? Sí. Vull dir, perquè l'altre dia l'Agència Estatal de Meteorologia va concloure que enguany hem estat 61 dies en onada de calor. 61
2: record,
1: dies en onada de calor.
0: Històric.
1: Sí, és l'estiu més càlid. I a més és curiós perquè normalment associem la calor a Extremadura, Andalusia,
2: sí,
1: la Sartén d'Espanya, Écija, sí, no sé com. Però enguany, les temperatures més elevades, la persistència de la calor s'ha donat sobretot en zones del Mediterrani i del nord. Sobretot Navarra, Aragó, Catalunya, Balears, com nord de la Comunitat Valenciana, en general tota la Comunitat Valenciana, així hem tingut les temperatures més elevades i sobretot la persistència de les altes temperatures. També França, el que ha viscut.
2: Sí.
1: Ha sigut realment és dramàtic el que ha passat.
2: La gran pregunta, Lluís, és quan se'n va la calor?
1: La gran pregunta, i tinc una resposta, la gran resposta.
2: Val?
1: La gran resposta és que dimecres.
2: Val.
1: Dimecres sí que baixen les temperatures. Dimecres ja es notarà.
0: Dimecres.
1: Sí, sobretot al llarg del dia, eh? La matinada de dimarts a dimecres serà amb temperatures altes. Dimecres començaran a baixar per les comarques de Castelló, comarques de València, ja baixaran de 5 a 7 graus, per tant, encara farà calor, però ja ens allunyarem dels 36-37 de demà, ens quedarem amb 31 graus. Al sud encara, zones del Vinalopó, encara allà sí que fregarem els 35 graus. I dimecres de vesprada hi ha més núvols i alguns ruixats a l'interior, alguna tempesta. Dijous i divendres hi ha una situació de temperatures més baixes, amb núvols i amb pluges. En principi seran pluges que caurien amb trellat, amb coneixement, i afectarien més el centre i el sud. Castelló quedaria un poc al marge. Però com sabem que el Mediterrani és una caixa de sorpreses, i que el trellat i el coneixement...
0: Pot haver-hi sorpresa?
1: No, en principi no, però per exemple estem pendents ara d'un... d'una borrasca que s'ha format entre Líbia i Grècia, que s'ha format a les costes de Líbia i va cap a Grècia, i que podria adquirir característiques tropicals, de cicló tropical. El que es coneix com un medicane, és la unió de Mediterrani i huracà, i és una borrasca que es forma d'una manera diferent, que té molt a veure amb la temperatura de l'aigua del mar. Així hi juga un paper molt importantíssim, la temperatura de l'aigua del mar. De fet, els huracans, quan recorren tot l'Atlàntic, perquè es formen a la zona de l'Àfrica i acaben a la zona d'Amèrica. Recorren tot l'Atlàntic i allà es van nodrint de temperatures elevades, de la mar que està molt calenta, de molta calor. Diguem-ne que en este cas el medicà sí que té una relació molt directa
2: amb
1: la temperatura de l'aigua de la mar. I allà tenim temperatures molt elevades a tot el Mediterrani central i es podria formar esta borrasca amb característiques tropicals. Nosaltres de moment no, eh? Nosaltres de moment no.
0: Tranquilets.
1: Sí, tranquilets, però bueno, esperant aquest descens de la temperatura.
2: Sí, per l'amor de Déu. Dimecres ja ho tinc apuntat en el calendari.
1: Sí, però serà paulatí, eh? No t'esperes dimecres al matí a alçar-te.
2: Ja, jo tinc ganes d'això.
1: No, això encara no. Això dijous sí que fred tampoc.
2: No, però almenys no suar tant. Perquè és que, clar, se té és que no pega.
1: No.
2: O sea, no és una... Ja hem tornat a la rutina, ja estem tots treballant i la calor és com de... És que jo tinc ganes d'anar-me'n a la platja.
0: No, i que fiquen l'aire condicionat, si no sabes si ficar l'aire, no ficar-ho, perquè estàs un poc...
2: T'entra dolor de gola, no.
1: Sí. No res. A veure si el dios de la lluvia s'apiada.
2: S'apiada de vosaltres.
1: Gràcies, Lluís. Molt bé, fins demà. Adéu.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Govern valencià i sindicats donen un pas més perquè rebaixar la jornada laboral a 35 hores setmanals siga una realitat a partir de l'1 de gener per al personal de la Generalitat. Alejandro Molés.
2: Avui l'acord ha sigut reafirmat per l'administració autonòmica i les organitzacions sindicals en la Mesa Sectorial de Funció Pública, un acord que ara haurà de ser ratificat pel ple del Consell i després publicat en el Diari Oficial de la Generalitat. Escoltem la secretària autonòmica del RAM, Eva Palomares.
3: L'acord al que ha arribat la Generalitat valenciana avui amb els sindicats en la implantació de la jornada de 35 hores setmanals en l'administració pública representa un important avanç en el compromís de la Generalitat en la millora de les condicions laborals de les persones treballadores públiques. La implantació de la mesura es realitzarà, a més, sense afectar el compliment de l'objectiu de reducció de la temporalitat en el treball públic.
1: Més assumptes, el Partit Popular i Vox carreguen contra Compromís en considerar que no defensa el valencià. Xavier García del Valle.
4: Sí, tot això perquè, segons asseguren, els de Compromís intenten que el terme llengua valenciana desaparega del reglament de les falles a través d'esmenes presentades en el Congrés Faller. Escoltem primer el cínic de Vox a les Corts, José María Llanos, i després el cínic popular Nando Pastor.
5: Quitar de nuestro reglamento de falla el término lengua valenciana, ¿cuál es la sustitución? Lengua catalana.
6: Les falles no es toquen i demanem, per favor, que Compromís traga de les mateixes les seues mans i la seua ideologia.
4: Són acusacions que ha negat el portaveu de Compromís a les Corts, Joan Baldoví.
7: Això és un bulo inventat pel Partit Popular per a generar unes batalles que estan amplament superades.
1: I comença el curs escolar i Casa Caritat a València posa el focus en la vulnerabilitat dels més menuts.
2: I és que segons un informe de l'ONG, 4 de cada 10 persones que sol·licita plaça en una de les seues escoles infantils viu amb la família en habitacions de lloguer, situació a la qual es veuen abocades moltes famílies per no poder pagar el lloguer de pisos sencers i que repercutís molt negativament en el desenvolupament dels xiquets i de les xiquetes. Així, heu narrat per a Punt Ràdio en les notícies del matí el responsable de treball social dels centres educatius de Casa Caritat, Pablo Yaniz.
8: En nuestro caso atendemos niños y niñas entre 1 y 3 años, pues a esas edades lo que necesitan es un entorno adecuado para poder jugar, moverse, desarrollarse, descansar, y esto vivirlo en una habitación es muy complicado, dificulta mucho el desarrollo de los niños.
1: El CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, ha publicat el seu últim baròmetre, el de setembre, i el primer des que esclatarà la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol.
2: Un sondeig en què destaca que si avui es feren eleccions generals les tornaria a guanyar el Partit Socialista amb el 31% dels vots. Són, això sí, 2 punts menys respecte a l'anterior enquesta, tot i que estaria a 5,5 punts per davant dels populars. I és que el PP obtindria el 25,5% de les paperetes, són 4 dècimes més, i escoltem tot seguit la valoració que ha fet d'estos resultats i del CIS en general el portaveu popular Borja Sémper.
9: Es un chiste y es una broma que a día de hoy estemos así, que el CIS está siendo utilizado de una manera partidista. Es que alguien se cree ya lo que dice el CIS, que después de casos de corrupción, después de lo que ha sucedido en Ceuta, esto signifique que al gobierno le va bien. Es que vamos a participar todos de esta ficción.
2: Segons l'últim baròmetre del CIS, Vox es manté, i del CIS en general, el portaveu popular Borja Sémper.
9: Es un chiste y es una broma que a día de hoy estemos así, que el CIS está siendo utilizado de una manera partidista. Es que alguien se cree ya lo que dice el CIS, que después de casos de corrupción, después de lo que ha sucedido en Ceuta, esto signifique que al gobierno le va bien.

0: va per davall del 6%, mentre que Podem puja en intenció de vot, tot i que no arriba al 4%.
1: I la Junta Electoral Central ha decidit acatar i executar el requeriment del Tribunal Suprem sobre l'aplicació de l'anomenada Llei de Nets i, per tant, suspèn cautelarment el dret de vot dels inscrits als consolats en aplicació de la Llei de Memòria. Abans de conèixer esta decisió de la Junta Electoral Central, el ministre d'Hisenda es pronunciava sobre la decisió del Suprem.
2: Bueno, saben que el gobierno de España no comparte esa decisión y lo que no puede ser, y nadie entiende, sea o no jurista, es que a un español se le restrinjan los derechos. Ningún español, por el hecho de serlo, sospechoso de nada. Y uno de los derechos principales es el derecho al voto. Y todos los españoles que tengan esa nacionalidad puedan ejercer sus derechos en toda la amplitud que les permite la Constitución española.
1: Escoltàvem Arcadi Espanya, el ministre d'Hisenda. D'altra banda, la crisi migratòria de Ceuta ha ocupat bona part de les reunions que avui han mantingut les executives dels principals partits polítics.
3: I des de l'oposició, tant Populars com Vox han tornat a carregar contra la gestió del govern i tornen a demanar dimissions. Escoltem primer, i de nou, el popular Borja Sémper i després el portaveu de Vox, José Antonio Fuster.
4: Nos llama mucho la atención que 46 días después de la invasión de Ceuta, Marlaska siga siendo ministro, Robles siga siendo ministra, y lo que es peor, el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
5: No aceptamos en ningún caso repartir por España las consecuencias de una frontera, de una invasión que el gobierno se niega a defender.
3: I des dels partits polítics que estan en el govern espanyol acusen els populars de traure benefici de la crisi migratòria. Escoltem ara la portaveu socialista Montserrat Mínguez i després la de Sumar Rosa Martínez.
6: Y en cuanto a cómo sacar tajada de la crisis de Ceuta.
7: La acogida es una cosa muy seria, no es un negocio y desde luego creemos necesario que se den todas las explicaciones.
3: Segons dades del Ministeri de l'Interior, durant l'últim mes s'han produït 5.300 retorns voluntaris de migrants al Marroc, mentre que altres 300 han sigut expulsats via judicial.
1: Més coses, la Seguretat Social ha registrat un nou rècord d'afiliats estrangers amb més de 3 milions i mig de cotitzants, després de sumar-ne més de 39.500 a l'agost.
3: Unes dades que arrepleguen l'impuls de l'ocupació forània derivada de la posada en marxa del procés extraordinari de regularització. Per nacionalitats, el Marroc, Colòmbia i Romania són els països amb més afiliacions.
1: I en els esports parlem de bàsquet. En 20 minuts està previst l'arribada a València de dos de les jugadores que aconseguiren ahir la medalla de bronze en el Campionat del Món d'Alemanya.
3: Es tracta d'Helena Buenavida i Helena Puello, nova jugadora esta temporada del València Bàsquet. Este matí el director esportiu de l'equip femení, Esteban Albert, ha reconegut que van intentar firmar també Liana Martín, l'única espanyola en el quintet oficial del campionat. L'escoltem.
8: El tema de Llana, la que hemos intentado incorporar, ella ha preferido en este momento otro tipo de club.
3: Es referia a Llana Martín, no a Liana Martín, com hem dit abans. I ara en futbol, el València viatja a hores d'ara cap a Vitoria, on demà s'enfrontarà al Deportivo Alavés, en el primer partit de l'era de Braulio Vázquez, que este matí, emocionat, s'ha acomiadat de l'Osasuna per iniciar la segona etapa en el València Club de Futbol QR de la primera divisió, recordem. I acabem amb el Villarreal, que esta nit tanca la jornada de Lliga enfrontant-se al Real Betis en la Ceràmica, en busca de la primera victòria de l'era d'Íñigo Pérez. El partit a les 9 de la nit, en directe, en esta sintonia, en una nova edició del Punt a Punt.
1: Tornem a les 8 amb més informació. Us deixem ara amb Tot per l'aire.
9: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
11: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
12: Este

0: dilluns, des de les 20:40 en directe, Punt a Punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la Ceràmica, Villarreal-Betis. Amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al Punt a Punt.
1: A Punt Ràdio. A Castelló, 103.7. Conecta't a la vesprada de Punt Ràdio amb Dani Meroño i Maria Caballero.
2: I també Tono Escribano, Carles García, Sofía García i també Sílvia Alabort. I per suposat, Maria Caballero, que està així al meu costat i va a endinsar-se en una proposta de moda que ens porta cap a Nova York, Maria.
3: Sí, perquè hi ha moments que una marca no oblida mai, i per a Oliviana, aquest moment va arribar ahir, quan les seues bosses, creades en un taller d'Albaida, es van presentar al cor del Soho de Nova York, dins de la Setmana de la Moda. Una imatge que costa imaginar: dos germanes d'Albaida veient les seues creacions a milers de quilòmetres de casa davant d'un públic internacional i d'una de les ciutats que més marca les tendències de la moda. Oliviana aposta per un luxe discret, per l'artesania, per peces fetes amb calma. I darrere d'esta firma estan dos valencianes, Amàlia i Carmen. I avui tenim l'oportunitat de parlar amb una d'elles, que crec que Carmen ja està escoltant-nos. Carmen, bona vesprada.
4: Sí, hola, bona vesprada. Què tal, Maria? Què tal, Dani?
3: Carmen, com va ser l'experiència d'ahir?
4: Pues la veritat que inolvidable. Ha sigut una experiència única. La veritat que ja és irrememorable, segur.
2: Carmen, abans de tot, estàs a Nova York? On estàs? Estàs en el cor de les ciutats dels gratacels?
4: Sí, sí, estem encara així. Avui sí que és l'últim dia del nostre viatge. Ahir va ser el show, el desfile com a tal. Van fer realment en un edifici, en un rooftop de la Quinta Avenida.
2: Wow.
4: Però sí que és que el showroom en el que hem col·laborat està en pleno Soho. A més, hem fet un showroom prou famós així en Nova York i, bueno, pues esta oportunitat, la veritat que per nosaltres ha sigut genial i única, per supost.
3: Carmen, com és l'ambient d'una Fashion Week? És tan espectacular com nosaltres ho imaginem?
4: No, és molt més espectacular del que es pot imaginar. Jo he pogut estar en alguna, no presentant la nostra col·lecció, però sí que he pogut veure algunes coses, però el que és el backstage, els nervis, l'amunt avall, els xillits inclús, de veres és molt emocionant. I després ja quan està tot preparat, deixar el desfile, després quan es presenten als dissenyadors com a tal també, la veritat és molt emocionant.
2: Carmen,
4: totalment és una experiència única i recomanable, des de luego.
2: Carmen, esteu a Nova York, també el món de la moda. Vos heu sentit com la sèrie Sexo en Nova York?
4: sí, un poc sí. Des de luego que a més, claro, és que qualsevol escena, vas caminant per Nova York i qualsevol escena recorda Sexo en Nova York o qualsevol pel·lícula o sèrie emblemàtica, no? Que puguem veure, però sí, és total, és total.
3: I quina és la imatge que vos emporteu de Nova York, que sabeu que mai oblidareu?
4: Pues, sincerament, en quant al tema de la moda, és que se ho enduguem en el cor, perquè ho hem viscut tan profundament i tan emocionadament que no sé, jo havia viatjat anteriorment a Nova York, però sols de turisme, i és que esta vegada de veres que m'ho enduc de per vida. Es viu molt profundament així. Res que volen el resto de llocs, la veritat. Te'n tornen molt contentes, molt agraïdes, de veres.
2: Carmen, com aconsegueixen dues germanes d'Albaida que una marca de bosses artesana acabi presentant-se la Fashion Week de Nova York? Com s'aconsegueix això?
4: Pues realment, pues, tres anys. L'experiència, treball dur i constància, sobretot. I res, pues, finalment, donar-se a conèixer tant... El nostre mercat prioritari és nacional, a nivell espanyol, però bueno, també europeu. Hem arribat també inclús en alguns punts d'assís dels Estats Units, fins que finalment pues, ve el seu grup d'en Flying Solo a buscar-nos, no? I a convidar-nos a participar i a presentar la nova col·lecció per a l'any que ve, a l'estiu de l'any que ve. I arribem fins ací.
3: Clar, per lo que estàs contant, Carmen, és una invitació que rebreu, no?, que vareu rebre vosaltres. Sí, sí. Clar, i ese moment que se comuniquen en tu i en la teua germana i vos diuen que si voleu vindre a Nova York, suposo que diu, això deu de ser una càmera oculta i mos estan prendent el pèl.
4: Pues en un primer moment dona un poc de vèrtigo. També vos un poc, no? O sea, la part de... El no, de dir, bueno, tal volta siga un poc un pas massa alt per a nosaltres. Però, bueno, al final, pues, el que no arriesga no gana, no sempre han dit això.
3: Correcte.
4: I, pues, bueno, ha sigut la millor aposta que hem pogut fer, des de luego.
3: I per arribar fins allí, quant de temps, Carmen, heu estat treballant i preparant-ho tot?
4: Lo que és la faena en si per a l'evento, duguem sobre 6 mesos, més o menys, i ha sigut dur, molt dur, la veritat. Perquè, clar, tens que estar a l'altura del que el proposen. Tampoc és... nosaltres ens van enviar la invitació, però després una selecció, en realitat, entre altres marques, i passar totes aquestes seleccions, pues, clar, realment és dur arribar a l'altura d'ells. Però ha sigut... Sí, perdona.
2: Sí, no, que volia preguntar-te. Perdona, què vos diu la gent de la vostra família? Perquè, clar, supose que dues germanes a Nova York, a una Fashion Week, amb un producte que és vostre, i també supose que amb moltes amigues parlant del vostre producte, què vos diu el vostre voltant? Amigues, família, què diuen?
4: Pues res, la veritat que tot el món en si, el poble en si, d'on són d'Albaida, pues... molt contents per aquesta oportunitat, no? I perquè al final duguem uns anys ja en el mercat, duguem més de 10 anys, i al final pues, pues tot treball pues, té la seva recompensa, no? Tot treball dur. Entonces la família en un principi no s'ho creien i bueno, claro, després ja pues, molt emocionats com vosaltres, des de luego.
3: Carmen, què tenen les vostres bosses que les fan tan diferents?
4: Bueno, realment busquem qualitat, són bolses un poc atemporals, també n'hi ha peces úniques, però busquem una qualitat, comoditat, una senya d'identitat de cada persona. Llavors, al final això ho fa que siga únic. De fet, a l'hora d'elecció, una persona quan ve a buscar una oliviana, no? Que a més es diuen com a tal, vull que una oliviana, busca la seva identitat, o sea, encontra en cada uno d'ells, no? Està fet per a cada persona, des de luego.
3: I són accessibles per a tot el món? Vull dir, o n'hi ha que tindre un poder adquisitiu elevat? És que jo ja estic pensant en tindre uno.
4: No, és accessible, no... No és especialment elevat. Des de luego, a veure, és el que comentem, no? Al final estem parlant d'una qualitat d'espai natural i busquem certa qualitat i certa distinció, però és accessible, sí.
2: Carmen, quina persona t'agradaria que portara un oliviana?
3: A part de Maria Caballero, clar.
4: Per supost, Maria el farem arribar, des de luego.
2: Quina persona t'agradaria que el portara?
4: Bueno, ya que desde luego que ya que estem así a Nueva York, pues me agradaría alguna influencer pues como Olivia Palermo, ¿no? Uh-huh. Que no ni mucho menos despreciaría a cualquier influencer o gent coneguda de España, ¿no? Pero sí que Olivia Palermo yo soy muy fan de ella y bueno, sería para mí un auténtico orgullo. Sí que he trabajado anteriormente amb moltes celebrities i influencers i demés. Sí.
2: Podem dir noms?
4: Sí, claro, bueno, per la meva part, des de luego, sí. Daphne Fernández, l'actriu, Macarena Gómez.
2: Hola.
4: Sí, Nate Bascal també ha dut a algun bolso nostre. Hi ha moltes influencers que han estat lligades a la marca, sí.
3: Parlaves, Carmen, que ja porteu 10 anys instaurant, no?, la marca oliviana. Quan començareu, tu i la teua germana, imaginàveu esta repercussió?
4: No, la veritat que en un principi no, perquè quan van començar, pues, bueno, es fa un foc, realment a nosaltres ens agrada viatjar i la marca naix, pues, això, d'un viatge de cultura entre Colòmbia i de més, i busquem un poc pues, aquesta base, no? Però buscant la pell en si. I es fa pues, un poc pues, per il·lusió i un poc també per ús propi, i a poc es dona en compte que de crear uns bolsos que agradaven va fer un vot radical a ser una marca, no? O sigui, de vindre i dir-vos, ens agrada este bolso, a acabar dient, vull con Oliviana, no n'hi el que siga, però vull veure quin Oliviana és per mi. I entonces la repercussió, la veritat, que va ser tan bona des d'un principi que sí que és que mai pensàvem arribar al punt que hem arribat, però bueno, sí que, pues claro, ja uns anys treballats i poc a poc, pues, n'hi ha que anar crisquent, si no mal.
2: Carmen, anem a acomiadar ja quasi l'entrevista, però he de preguntar-te, què aneu a fer ara? Quina hora és a Nova York? Quina hora és a...
4: La una, més o menys, de migdia.
3: Toca dinar.
2: Toca dinar. I on aneu a dinar?
4: Pues no ho tenim clar. La veritat és que diàriament haurem fet 20 i pico mil, 30 mil passos, hem provat de tot, de tot tipus de menjar, així és tot a cavall rei. Des de luego que quan diuen que el menjar mediterrani, la comida mediterrània és la millor, és aixina. Però bueno, no sé, sincerament, tenim que buscar-ho. Ahir vam estar també un altre rooftop i no sé, en aquests moments sí que estem això, així al costat de la biblioteca, uh-huh, pública de Nova York, oh, en una terrasseta, entonces estem de moment relajant-se i ultimant les coses.
2: I quan, quan torneu demà?
4: No, tornem encara avui.
2: Ah, avui.
4: A última hora del dia, sí.
2: Molt bé. Carmen, moltes gràcies per estar així amb nosaltres a Punt Ràdio, a Tot per l'Aire. Que tingueu bona tornada i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Per la...
4: Gràcies, molt amable.
2: Per l'èxit.
3: Del Vall del Món.
2: Del Vall de Nova York.
4: Exacte. Gràcies,
3: un bon dia. Carmen, bon dia. Gràcies.

0: Són les 8 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Continuen les reaccions a les informacions que apunten que l'agència antifrau investiga la subvenció de 80.000 euros que el govern de Ximo Puig va concedir a la UGT per a la celebració d'un congrés a València l'any 2021.
2: El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmat que hi ha documents de l'advocacia de la Generalitat contraris a la concessió de l'ajuda i ha assegurat que el govern valencià traslladarà tots els expedients necessaris per a aclarir els fets.
3: Yo veo las noticias hoy con mucha preocupación, ¿no? Parece ser que el gobierno del Botànic de Ximo Puig d'una subvención a dedo a UGT para celebrar su congreso y resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Le puedo asegurar que por parte de la Generalitat se trasladarán todos los expedientes que hagan falta para que se esclarezcan esos hechos.
2: Des del PSPB, el síndic a les Corts, José Muñoz, assegura que tot es va fer dins la legalitat.
4: Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
2: I des del sindicat implicat, des de la UGT del País Valencià, els directius han mostrat la seva sorpresa davant l'anunci de la investigació oberta per l'Agència Antifrau. En un comunicat manifesten la seva absoluta tranquil·litat i transparència del procés i afirmen que han sigut meticulosos en el compliment de la legalitat i en la correcta justificació de les subvencions rebudes.
1: El president de l'Associació Valenciana d'Empresaris, Vicente Boluda, s'ha mostrat avui partidari, com a punt de partida, de la proposta de reforma del sistema de finançament del govern central.
2: Així és, Vicente Boluda ho ha expressat d'una manera gràfica amb la frase «El que va davant, va davant».
5: Además lo dije con un dicho muy valenciano, que es lo que va davant, va davant. O sea, quiero decirte que lo que va adelante, va adelante. Que el decir sistemáticamente que no a algo, pues vayamos a tomarlo y de ahí como un punto de partida para poder ir a más.
2: Declaracions que ha fet Boluda des d'Alacant en el dinar d'inici de curs de la seva organització i al qual ha assistit el ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, qui considera que la proposta del model de finançament que ha presentat el govern d'Espanya és un bon punt de partida per acabar amb l'infrafinançament del nostre territori.
6: Queremos o no queremos más recursos para la sanidad, para la educación, para las políticas sociales, para la vivienda. Si la respuesta es que sí, tenemos que decir sí a este modelo, negociarlo en el Congreso de los Diputados, que hay una otra oportunidad, y aprobarlo. Porque hay territorios, como Murcia, como la Comunidad Valenciana, que no pueden esperar más.
1: Avui a les Corts els grups han debatut sobre futures candidatures electorals. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, diu que el president Pérez Llorca només està pendent d'una confirmació que no li arriba.
2: I el PP li ha recordat a Baldoví que ell tampoc està oficialment confirmat. Així ho han argumentat el mateix síndic de Compromís i el del PP, Nando Pastor.
7: Tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijóo. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció així en les Corts i en el carrer. Els meus sí que em diuen que me volen per a president i a ells, els seus, no li diuen ni a ell què fas.
8: Jo veig que la izquierda, particularment i especialment el Partit Socialista, a los que les gusten les joies també les gusten mucho llevar chapitas en la solapa de candidat. Jo crec que a Juanfran Pérez Llorca no le hace falta ninguna chapita en la solapa de candidato para demostrar día a día el trabajo y los resultados por los valencianos y por las valencianas, ¿no?
1: El CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, ha publicat el seu últim baròmetre, el de setembre, i el primer des que esclatarà la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol.
2: Un sondeig en què destaca que, si avui es feren eleccions generals, les tornaria a guanyar el Partit Socialista amb el 31% dels vots. Són 2 punts menys respecte a l'anterior enquesta, tot i que estaria 5.5 punts per davant dels populars, perquè el PP obtindria el 25.5% de les paperetes. Són 4 dècimes més. Escoltem la valoració que fa d'estos resultats i del CIS en general el portaveu popular Borja Semper.
9: És un chiste i és una broma que a dia de hoy estemos así, que el CIS está siendo utilizado de una manera partidista. ¿Es que alguien se cree ya lo que dice el CIS? Que después de
2: 1.5 punts per davant dels populars, perquè el PP obtindria el 25.5% de les paperetes. Són 4 dècimes més. Escoltem la valoració que fa d'estos resultats i del CIS en general el portaveu popular Borja Semper.
9: És un chiste i és una broma que a dia de hoy...

0: acceptada amb el 16,6% de les paperetes. I per la seva part, l'actual soci del govern espanyol, Sumar, baixa 4 dècimes i se situa per davall del 6%, mentre que Podem puja en intenció de vot, tot i que no arriba al 4%.
1: Més coses. La Junta Electoral Central ha decidit acatar i executar el requeriment del Tribunal Suprem sobre l'aplicació de l'anomenada Llei de Nets i, per tant, suspèn cautelarment el dret de vot dels inscrits als consolats en aplicació de la Llei de Memòria.
0: I abans de conèixer esta decisió de la Junta Electoral Central, el PSOE i el PP havien continuat debatent sobre la Llei de Nets. Escoltem el socialista Òscar López i, una vegada més, el parer del popular Borja Sémper.
2: Esta resolución es absolutamente infumable. Es el que puede hacer que haga todo es derrocar a este gobierno, sea como sea, a cualquier precio, y preocupado porque haya sectores, porque haya lobos solitarios que atienden la llamada del señor Aznar y que se dedican a hacer de su capa un sayo.
3: Cualquier resolución judicial, del tenor que sea, que al gobierno no le guste, va a ser catalogada con cosas tan extravagantes como sectores y lobos solitarios, o acusar a los magistrados de cometer salvajadas.
1: I atenció al consum elèctric que estiguen fent a hores d'ara. El preu de la llum marca avui un nou rècord històric. Just ara, entre les 8 i les 9 de la nit, el preu de la llum en esta franja horària és de 431 euros el megawatt, és a dir, 4 vegades més que el preu habitual de la llum.
0: El motiu, el conflicte a l'estret d'Hormuz entre l'Iran i els Estats Units, que ha fet pujar el preu del gas, i això afecta la generació d'electricitat.
1: Tornem en el descans del partit del Villarreal amb més informacions. Deixem ara amb tot per l'aire.
4: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
7: Este dilluns, des de les 20:40 en directe, Punt a Punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la ceràmica, Villarreal-Betis. Amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al Punt a Punt.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La vesprada és tot per l'aire.
8: Continuem en la sintonia de Punt de Ràdio. Estem en tot per l'aire i és moment de la tertúlia de redacció. Estic també amb Maria Caballero. Estic amb Carles Navarro.
9: Bona vesprada. Benvingut
8: a l'estudi. Primera vegada a l'estudi.
9: Primera vegada a l'estudi, sí.
10: No mos ha portat roses.
8: No, ni la llonganissa de l'altre dia.
9: És veritat. Ah, és
10: de veritat. La llonganissa...
9: No la vaig demanar al final, em donava vergonya.
8: Amb no Sílvia Labor.
10: Bona
8: vesprada.
10: Carles, no tens que tindre vergonya a aquestes coses.
9: La vergonya cria ronya, que diuen per ahí, però és veritat, em va donar vergonya.
8: I en Sofia García, què tal?
11: Bona vesprada, a mi sí que m'ha traigut berenar avui.
9: Ai, menos mal, gràcies, Sofia, per contar-ho.
8: A veure, primer de tot, Maria, pregunta del dia per als nostres companys.
10: Sí, la pregunta del dia és quina pel·lícula t'agradaria protagonitzar? Nos diuen en les nostres xarxes. Elena nos dice, ens diu, me encantaría Titanic, és el nostre cartell que ens ha fet Sofia. La veritat és que jo és molt bé. Tu,
9: de qui li agradaria fer, de Rose o de Jack?
10: Home, suposo
9: perquè
10: que
9: depèn de qui faces, acabes d'una manera o d'una altra.
10: Suposo que seria de Rose.
8: Mort i ofegat.
11: Quina manera.

0: De patir, ¿no?
1: Bueno, pues le agradaría.
0: Sí, también, sí.
2: Patir el de Kennedy.
1: ¡Hala!
2: ¡Hala! ¡Ya me gustó!
1: También es digo, Ana, me agradaría protagonizar, conoces a Joe Black, pero por compartir...
2: Pues está mort, Brad Pitt.
1: Con Brad Pitt.
2: Hombre, bueno, le hubiese la película, ¿no?
1: Sí.
3: Ahora ya no, igual, no, el spoiler.
1: Pero compartes el escenario en Brad Pitt. A mí también me agradaría hacer una película en Brad Pitt.
2: Pero el casting.
1: Claro, pero el casting.
2: Venga.
1: Terminator, también es Digger, El Caballero Oscuro, Wicked, siendo la Bruja Verde, pistoleando...
2: ¿Cómo que la Bruja Verde? Que
0: pues
2: no, ni a una, ¿no?
1: Sí, pero bueno, es la bruixa verd.
3: Es la bruixa de color verd, pero es que yo creo que esa persona no es molt fan de Wicked perquè si no te haverà dit el fava, no la Bruja Verde, saps?
2: A veure.
1: Pistoleando nos dice la feta Master and Commander. ¿Qué? Y ¿qué? Perfer la vida de Blas.
2: La feta Master and
3: la
2: Commander.
3: La que ya está hecha, la
0: que ya está feta.
3: Feta
0: Master and Commander.
1: ¿Qué? La que ya está feta.
2: Vale, ¿no? Vale, sí, sí, sí.
1: Després nos dice, nos diu un altre senyor i senyora Smith. ¿A tu t'agradaria?
2: Bueno.
3: Pues ya través de Brad Pitt, a tu t'agradaria.
1: A mi sí,
3: no?
1: Fer d'Angelina. Sí, m'agradaria.
2: Vinga.
1: Mowgli, mos diu un altre, sí, sí, sí. I Mary Poppins. Jo, mira, jo me triaria Mary
3: Poppins.
1: Mira,
3: la 1 o la 2? O sea, la
1: 1 no, la verdad.
2: Mon pare me diu, mon pare a mi de tu miratge me diu... A mí me gustaría ser Tony Manero, Fiebre del Sábado Noche.
1: ¡Ah, pues!
3: Bueno, te parece un clásico,
2: ¿eh? Diu, y Enzo, que está escoltándonos, sería Macaulay Culkin. Dice el tío, 1 y 2.
1: De solo en casa.
2: Vuelve a estar a soles a casa, el tío.
1: Ay, pobre meu.
2: Pobre.
1: Pobre.
2: Vosaltres, ahora, Sofía.
1: Un beset, Enzo.
0: Espera, Enzo. A mí me agradaría protagonizar Notting Hill.
2: Notting Hill.
1: Oh.
0: Sí, qué bonita. Es la nueva película preferida. Y si no... Una d'assassinats i investigar l'assassinat.
2: Ah, que guai. Sílvia.
0: Casablanca.
2: Casablanca.
1: Oh, que clàssic, eh?
2: Sí, una clàssica, Sílvia, eh?
1: Clàssica. Espera, que tinc ganes de la pel·lícula de Carles.
3: No, la meva és molt normal, eh?
1: Ah, sí?
3: Sí, però què tenies aquesta expectativa?
1: No sé.
3: No? Jo, mira, seguint un poc la estela de Sofia, la boda de mi mejor amigo.
1: Ah.
3: M'agradaria.
2: Sí, però sí. Però no m'agrada el final.
3: Per què no?
2: Perquè al final no... Ella, que és Julia Roberts, està enamorada del seu millor amic,
3: sí.
2: I al final no acaba amb ell.
1: No
2: acaba amb ell.
3: No, i què? Claro, però és que la història de ser aixina, claro. Ell està enamorat de Cameron Diaz, se queda en Cameron Diaz.
1: Ell vol que totes les pel·lícules acaben sempre bé.
3: Però és que no acaba mal. La
2: bueno, la pel·lícula favorita meua tampoc acaba bé, que és Rocky. Jo anava a dir Rocky 2, perquè la 2 és la que guanya. En la primera perd. Clar.
3: Quantes de Rocky n'hi han?
2: Uf, a muntó.
3: Sí?
1: Ja vaig anar a veure una que...
2: N'hi han 5 més una,
1: i
2: més 3.
1: I luego
2: 3.
1: Creed
2: que... Vaig a explicar la pel·lícula de Creed. Creed és la pel·lícula que fan després de Rocky, que parla de la vida...
1: Però els nostàlgics com a Dani.
2: Del fill de l'enemic de Rocky,
3: sí.
2: que després es fa el seu amic, que és Apollo Creed.
3: Jo, des de luego, no l'he vista.
2: Bueno,
3: no sé si vosaltres.
2: El cognom és Creed,
3: sí.
2: Que es pronuncia Creed.
3: Sí.
1: Jo veig la cartellera Creed
2: i pensava,
1: i jo em pensava que anava a veure una altra pel·lícula.
2: De Creed, de creure. De tindre fe.
3: De
2: tindre fe.
3: Claro.
1: Me va a clavar ahí
2: vergonyós.
1: A veure, vamos, dos pegant-se tot el rato.
3: Però l'important, Maria, et va agradar la pel·lícula?
1: Jo no sé si me vaig a dormir.
2: No, te adormires. No. Ixa va ser la de Bob Esponja amb Enzo i Max. Ahí sí que te adormires.
1: Era
2: sí.
1: Dura, eh? Ixa va ser dura també.
2: A veure, més coses. Primera setmana de programa.
1: Sí.
2: Quina nota vos poseu?
1: Ah, nosaltres mateixos.
3: Ah, no, nosaltres mateixos.
1: Sí. Però al nostre treball o
2: col·lectiu? Sí, perquè és tertúlia de redacció.
1: O col·lectiu.
2: Bueno, col·lectiu i...
1: A veure, jo me clavaré... No, ens ficaré un 8.
2: Un 8, vinga.
1: Crec
2: per
1: que
2: què? Per què 8 i no 10?
0: A tots o a tu?
1: No, a tots, al col·lectiu.
2: I
1: no,
2: tu,
1: no,
2: quina nota...
1: No, jo fiqué un 8 perquè crec que per a només estar una setmana... fet un molt bon treball. Jo estic molt orgullosa de l'equip de Tot per l'Aire, però com sempre diuen que n'hi ha un marge
2: millorar.
1: Per millorar, pues ficaré un 8.
2: Sofia.
0: A les en
2: general, en general, i després individual, no? Primer en general,
0: vale, en general, jo crec que un 9, no? Este
2: un
0: molt
2: 9,
0: bé.
2: Molt bé.
1: Vale.
0: I en general un 10, eh?
4: Un 10.
0: Primera setmana superada i molt bé. Vam tindre...
2: Treballador del mes. Treballador del mes.
0: Un 10.
2: No té por a l'èxit, no. A veure, Carles.
3: Jo estic amb Sílvia, un perquè 10. Conformar-se amb un 8 o amb un 9 podem puntuar-se
1: perquè amb ja la màxima. No, perquè ja no vas a millorar.
3: Sí. No, sí.
1: No, un 10 és un 10. No, que tens
3: però
1: després.
3: Te pots mantindre, ja que mantindres, que és el més complicat. Millorar sempre se pot millorar.
1: No,
3: però
1: no, si tens un 10 no pots millorar.
3: Però ja que
0: una matrícula, una matrícula.
2: Jo un 7.
3: Un
2: 7? Soc molt exigent. Soc exigent.
1: Escolta, que encara, encara podem canviar de presentador, eh?
2: No seria la primera vegada que passa a esta casa.
1: Correcte.
2: Que es comença un programa molt paregut i canvien el presentador a última hora.
1: Clar. Pues sí. Això està a l'ordre del dia.
2: A banda! No, escolta.
1: Mare meva, mos tanquen.
2: Mos tanquen.
0: Demà no fem programa.
2: Individualment, d'amore.
1: Individualment, jo també m'hi fico un 8 perquè crec
2: un
1: que...
2: Un 8?
1: Sí.
2: Que generosa que... eres, no?
1: Oye!
2: Bueno, no, no, està bé.
1: Jo, com a directora... Treball, com a directora,
2: no, com a directora i com a copresentadora...
1: Un 8, me fico.
2: Un 8, molt bé.
1: Aunque, bueno, sí, un 8.
2: Encara que...
0: Jo Sofia. A les arts és un 10.
2: Un 10.
0: Molt tot bé. I que m'has llevat la secció, però un 10.
2: Això
0: és
2: de...
0: M'ha llevat la secció el presentador este.
1: Per què?
2: Hi ha hagut problemes de temps?
1: No, de temps no. Que no.
2: De coordinació de temps.
0: La banda, lleva el programa i me lleva a mi la secció.
1: Li has fumat la secció?
2: He fet...
1: Sense contemplacions i sense explicació.
2: Anava a dir noms, però he fet... I he tingut que ajustar coses.
1: Tot per l'aire. Però no vol dir que no t'agrada la secció.
2: No, la secció m'agrada molt i Sofia és una treballadora exemplar. Clar, però sí. De vegades com avui anem justets.
1: És que volies anar a Nova York.
2: Sí.
1: I no, tot no cabia.
2: Sílvia.
0: Jo un 5.
2: Un 5?
0: És que jo soc molt exigent en mi mateixa.
2: I per què un 5?
0: No sé. Però si eres... Perquè m'ha quedat ahí, si és rà. No.
1: Eres com Déu, estàs...
2: Eres l'ànima del programa. Eres l'ànima del programa perquè has estat a molts programes de la vesprada, o a quasi tots. No sé si vas obrir tu la ràdio.
0: No.
2: Perquè ja estaves a Ràdio 9, no?
1: Li estàs
0: dient fa molts anys.
2: No. Que...
0: No.
2: Un 5 només?
0: Sí.
1: A mi el que més m'agrada de Sílvia és quan fica la música... Se fica damunt la taula i comença a ballar.
2: Què? Com?
3: Això? Com que te fiques a ballar?
0: Ahir darrere, sí. Quan està en tono, posa la música i em posa a ballar
3: la
0: peixera, perquè m'anima. I em meneig, veus? Tono un cap.
2: Ja anava a dir que Sílvia de... posar-se nota, però no només per este programa, sinó pel el forcat, l'altre, el cuidat, el no sé què. Fa més hores així que...
1: És rellotge.
3: És que Sílvia és com un pol, perquè té moltes mans, arriba a tot, fa de tot.
0: No exagereu tant.
3: Sí. Si no, jo crec que no. Si no fora per tu... Sí.
0: No, Carles, no, ni pensar-ho, això no.
3: És que autoavaluar-se en públic és molt complicat,
0: sí.
3: Jo també vaig a tirar pel 5.
2: Un 5, ara, vinga.
3: Sí.
1: Un 5, per què?
2: Un 5?
1: Si has pujat a l'autobús...
3: Si he fet de tot.
0: L'edició demà en directe.
3: Sí, he
0: fet... Ho has parlat a un cinema... Tot. L'entrevista de Wic, has estat
3: que sí,
0: ahí...
3: Que has
2: conduït un cotxe automàtic, que no sabies.
3: Ah, és veritat.
2: És que el cotxe d'empresa per a la gent, per als oients, és automàtic. I Carles mai havia conduït un cotxe automàtic i has tingut que aprendre a portar-lo.
1: Sí. Entre altres coses.
3: A la força.
0: Carles, una vegada t'acostumbres ja no vols tornar a les marxes. Això em va passar a mi.
3: Saps el que me passa amb el meu cotxe, que és manual? Que ara l'utilitzo com un automàtic. I el freno l'aprete com si fora un automàtic.
1: I no funciona. Vas a crema.
3: Sí, tal qual.
1: Bueno, quina nota te fiques tu, Dani?
2: Jo un 9.5.
0: Molt bé.
2: 9.5. Ixe mig puntet perquè hi ha hagut dies que he estat un poquet... despistat, però sí.
1: I només mig puntet.
2: Com a presentador, ara, com a membre de l'equip, un 0. Un 0, perquè sí que és de veure que...
0: Perquè no fa res, no?
1: No fa res. No, home, és de veure.
0: No fa res. Això no és veritat.
3: Això no és de veure.
0: No però fa... si després te dic, posa't ahí que anem a gravar este vídeo. No, este vídeo tal.
2: No, és que els vídeos que penses amb...
0: Por Alexi.
2: No sé. Un 8.
1: Molt bé.
2: Jo crec que un 8 està bé. No?
1: Ens agrades.
2: Puc millorar.
1: Ens agrades com a presentador.
2: El valencià també hem de millorar moltes vegades.
1: És
2: no?
1: de veres, agraïm la gent...
2: La fonètica.
1: Correcte. Agraïm la gent que mos dona consells del valencià.
2: Podríem fer-ho millor.
1: Podríem fer-ho millor, evidentment. Per a nosaltres és un esforç.
2: Però tractarem de fer-ho millor.
1: I és un repte el que ens hem ficat i n'hi ha que...
2: Sí, perquè són moltes hores, de, moltes perquè, hores clar, improvisant. Perquè no tenim moltes, paper.
1: Clar, són moltes hores paper, improvisant. I jo suposo que Carles, que sí que és...
3: O Sílvia...
1: No, bueno, sí, o Sílvia, sí, que sí. Sou valencianoparlants, vos passa que una persona que de primeres li parleu... Espera, li parleu en castellà, vos costa parlar-li en castellà, no?
2: Clar, és sí. que...
3: Però se sap molt bé... Jo en Dani, per exemple, també parlo en castellà, bueno, i en tu també... Però així tancats en l'estudi, a mi m'és molt fàcil canviar-me al valencià per a dirigir-me. Clar, una vegada així per ixa porta, segurament ja canvia el
2: però,
3: castellà.
2: Però és molt complicat també.
1: Jo el que volia dir, per acabar, és que per a nosaltres que no som valencianoparlants, ens costa pensar i improvisar en valencià. I a més... que entre nosaltres dos estem acostumats a parlar-nos en castellà.
2: I una cosa que m'ha passat sempre, que he tingut que presentar coses en valencià i n'hi han convidats en castellà, que és canviar un poc,
1: clar.
2: És difícil. Perquè si t'entenen i després... Però bueno, jo crec que anirem millorant també els continguts, les entrevistes han estat bé, no?
1: Sí, i que si n'hi ha alguna suggerència o algun oient que diga, mira, m'agradaria que parlaren d'això, pues que en les xarxes o en el nostre WhatsApp... que ens poden deixar lo que...
2: I el millor i el pitjor moment de la setmana?
1: Ui, no sé, quina reflexió. A veure, el...
2: Què heu viscut el de la primera setmana? Teniu un millor i pitjor moment?
3: Bueno, jo la petició de mà.
4: El millor.
2: Ha sigut el millor moment.
4: Sí, perquè no
3: crec
4: ho esperàvem ningú.
3: No, efectivament, no se ho esperava ningú i crec que mos, la MT de València mos regalà un moment molt xulo i el pitjor, jo de moment...
2: Què
3: no
2: dius?
3: No.
1: Jo per a mi el millor el divendres... quan acabarem.
2: El divendres, sí, per què?
1: Home, superada la primera setmana, per a mi és un momentàs. I el pitjor, cada vegada que me tinc que sentar i barallar en el Dalet.
2: Paco Dalet.
3: Explica lo que és el Dalet.
2: Explica què és el Dalet.
1: És de veres. El Dalet és el sistema intern que té a la casa... per a poder fer escaletes, tall de veu, per a poder treballar. És com el sistema intern que té la casa. I és una miqueta farragós i complicat, sobretot si treballem amb dispositius que no són de la casa.
2: Exacte.
4: De vegades no fem programa, eh?
1: I costa.
4: Feu el favor.
1: No, però que vull dir que per a mi és lo més complicat de fer el programa no és pensar temes, no és l'ambient, perquè és super...
2: Com te claves amb la gent del Dalet?
1: No, Paco és un amor.
2: Molt probablement.
1: Bueno, i Adrián.
2: No visca demà,
4: podem convidar Adrián al Dalet un dia.
1: I Adrián, que m'aguanta tots els dies.
2: A Carles li cau millor el de l'altre dia.
1: Joan. Jo ja me'ls conec a tots. No és que tots els dies tinc que barallar-me en ell. En ells no, en el Dalet està Paco, que és el capo. Després, Joan... que és el que va vindre el divendres per...
3: Estos s'entén que són els tècnics que saben de
1: Dalet. Vale. Sí. Joan, Adrián, que és el que m'ha ajudat avui, i...
4: Natàlia.
1: Natàlia no he parlat encara.
4: De la web.
1: Però bueno.
2: I Toni i José, què tal? El comandament tècnic, què tal?
1: Molt bé. Com han estat? Super.
2: A mi m'han agradat molt. Una grata sorpresa.
1: Jo li vaig dir a Toni el primer dia, Toni, pots fer el que te doni la gana. I me va dir, anar-me'n també. Jo dic, home...
3: I deixa els faders puxats, els micros oberts...
1: Molt bé, molt bé. Se'n pot anar a pegar una volta, sí, això se veu.
2: Molt bé, la veritat que sí. Alguna coseta més que vulgueu...
4: Sí, jo t'ho vull dir que encara igual tens sort, perquè mira la notícia que he trobat.
2: A veure.
4: Embolic familiar al petit regne africà de Toro, que igual te pilla un poquet llunyà, però el rei s'ha mort... i en el seu lloc han posat un cosí presentador de la tele.
2: Ale!
4: Ai, Dani!
2: Ole!
4: Ja no presenta tele!
1: Ja no presentes tele, de veres!
3: No pots ser rei de cap país si no presentes tele.
2: Ja no pots ser
1: rei.
2: És veritat? Ja no presenta la tele?
3: No.
2: Se m'ha oblidat? Ja no
1: però com
2: la tele?
1: Com és? Que el
2: I de ràdio no diu res?
4: No, ha de ser de tele. I com tu ja no, pues ja no posaran un altre. A banda, posaran un altre.
2: Molt senzillo.
4: Res, pues que s'ha mort aquest home i volien posar...
1: Sí.
4: S'ha mort el rei.
1: Vale.
4: I el pare del mort volia posar un successor, que era el seu nebot, però és capità i porter d'un equip de Londres, de futbol, i com
1: però
4: està casada...
1: Però de primera divisió de Londres, no ho se sap.
4: Ai, pues no sé, bueno, el no sé. Sedons d'un club de Londres.
2: No
4: I
2: sé.
4: Com està casat amb una anglesa, Les lleis locals diuen que això no és compatible. Tot el que han posat no a aquest presentador de la ràdio pública
2: a Uganda. Enxufa la tele i ala.
1: I ja dic que me'n vaig, que me'n vaig a reinar. No?
4: Tu t'aniries?
2: Com a rei? Si com a príncep o com a rei? Clar sí. Que sí.
1: Tu imagina't que te crida Leonor, no? I te
2: Leonor.
1: Diu, sí, te diu, Dani, necessite... Dani, et necessite. Tu t'aniries?
2: De rei d'Espanya.
3: Sí. Maria, veig a saber què dius, perquè si li crida Leonor per a que siga rei, vol dir que s'han de casar.
1: Has de veure.
3: Maria, a veure què dius, eh?
1: Bueno, ojo. Le triaria a faltar ja.
4: Si passa després manutenció.
1: Podríem anar a Zarzuela i tot, no?
3: Suposa, si m'ho
2: estàs alguna vegada.
3: A Zarzuela no. A Moncloa sí, però a Zarzuela no.
1: Jo tampoc.
3: Sí.
1: A mi també sí que m'agradaria. Però sí. Jo només per a veure l'habitació. O sea, vull dir, jo vull veure la...
2: Què? Què?
1: O sea,
2: per
1: o sea, per a veure on estan en el seu dia a dia.
0: Pasquadrinyar. El que hi ha dins d'eixa casa.
2: Com claro. Sap, eh? Com sap, Sílvia?
0: Pasquadrinyar.
1: No, per a veure la cuina.
2: Totes.
1: No?
4: El bany. Com serà el bany?
1: Clar.
2: Quin però paper? No n'hi ha visites guiades? De...
3: A Zarzuela no.
0: No.
2: A Zarzuela no. Sí.
0: A jardins sí. Bueno, sí? Des de fora. I n'hi ha fotos, però allí dins.
1: I de tant en tant t'ensenyen el que ells volen. Jo no me crec que mengen aquesta sopa. No, recordeu el vídeo.
3: Sí, això fa molts anys.
2: Faig una pregunta. Al voltant de la qüestió de Sofia, quin presentador d'Apunt?
3: Ràdio o tele?
2: Tele.
1: Escolta'm una cosa.
2: Podria ser rei. Encaixaria el paper de rei.
3: Per planta Matías Muñoz.
2: Matías.
3: Sí, Matías.
2: Matías, podria
3: per
2: ser.
3: Per planta Matías Muñoz.
2: Matías.
3: Sí. Bueno, i perquè també és molt simpàtic.
2: Jo, Ferran Cano.
1: Ferran Cano, rei.
0: També.
2: Sí. A mi m'agrada, com a rei, sí. No?, d'Espanya.
3: A més, ja ha sigut rei mag.
2: Ha sigut rei mag?
3: Ha sigut rei mag a la cavalcada del coll.
0: Al coll.
1: Sí. Però és el seu poble.
3: Sí, aleshores sí. Ja té experiència en realeses vàries.
1: En portar la corona.
3: Sí.
1: No?
2: Algú més podria encaixar, penseu?
1: És que només sé jo. A veure, jo només me sabia Dani Meroño i Juanma Melero.
2: És que Juanma Melero ja. Com a rei, no, jo el veig més com a...
1: Príncep d'Aràbia. No, com d'Aràbia.
2: A cap d'estat.
1: Ah, molt
2: com
1: bé.
2: Com a polític, no?
0: President.
1: Per el moño. Vale, sí. Vale, ens podria servir.
2: Sí, sí, com a president. I algun més? No.
0: No sé.
2: I com a reina? Qui pot ser la reina?
3: Com a reina...
4: Maria Caballero.
0: Clar.
2: Reina madre.
1: Jo no presente res.
2: No, de la tele.
3: De la tele...
1: Però és que per què mos claven això simbòlics?
2: No, però la notícia de Sofia, que no fa res, que visitara bueno, de Toro, no sé
4: era,
2: què.
4: Era per a meter-me
3: no, Toro és un poble de Castelló. Està parlant de Togo, que crec que és
2: Togo.
3: Un... Sí, o algo així, que és un país...
1: És de Togo,
3: un
1: Toro.
3: País...
4: És d'Uganda.
3: Claro, és un país... Sí, però la regió.
1: Togo.
3: La regió. És un país africà. Toro és un poble de la província també. De Castelló. El Toro.
1: Que ni ahí ni a Tófona.
3: Sí.
1: En el Toro.
3: Sí. I molt bona, de més.
1: Molt bona.
2: Alguna coseta més? Estem a dos minuts i mig de la finalització d'este programa.
1: Pues ara te diré per què a vore. Mira,
2: a vore.
0: Es posa les ulleres.
1: Sí, Álvaro, per lo que has dit tu al principi, que t'has
2: de què?
1: Columpiat, bueno, lo de que en les comunions els xiquets, diu...
2: Fumaven.
1: Debo andar por vuestra edad y al menos en mi época no te empujaban y menos en familia y amigos a fumar. Menos mal... Álvaro, que em dona a mi la raó i no te la
2: però
1: dona a tu.
2: Això, Carles, tu que també tens una edat com Maria.
3: Pues una edat
2: les comunions no...
1: La millor edat del món.
2: No animaven a que els xiques fumaren?
3: No?
1: A que se n'ha anat
3: no?
1: La pinza?
3: No. Jo no
2: Torrefil, sí?
3: Jo no he pres la comunió. Però, no, jo no he pres la comunió. Però en la comunió del meu germà, jo no recorde que amb el meu germà el convidaren a fumar. No, això no se fa.
2: No, Dani. Pues refiel, sí.
0: A Benigani tampoc.
2: Tampoc
4: ja. En la meua no Rios, no sé, a mi no.
2: Tampoc.
4: Però podem donar les gràcies a tota la gent que comenta en xarxes,
2: tota gent,
4: en TikTok, en Instagram, en
2: venga,
4: Twitter...
2: Que se n'anem. Ràpidament, abans d'acomiadar-vos, tres notícies d'esports, ara que deixem als companys d'esports. La primera, Valverde diu no al València Club de Futbol. La segona... Marcelino García Toral poden confirmar que no es considera una opció per al València perquè sap del seu passat i no es considera una opció. I tercera, n'hi ha un entrenador que és Javier Aguirre, mexicà, que no ha rebut encara la telefonada del València, però si la rep la valoraria positivament. depenent de les condicions. Si no arriba una oferta per a Javier Aguirre, molt probablement es retire, però el València li fa ullets. I mentrestant continua la terna i el càsting d'entrenadors del València Club de Futbol, que recordem juga demà a Vitoria. Gràcies, Sílvia, pel teu treball. Gràcies, Sofia.
0: A vosaltres.
2: Gràcies, Carles.
3: A vosaltres.
2: Gràcies, Maria.
1: A vosaltres, fins demà.
2: I gràcies a Tono i a José. Nosaltres se n'anem demà, no sé si millor, però sí molt més. Així, en tot per l'aire. Se n'anem. Adeu.
5: La vesprada és tot per...

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
0: A Punt Radio. A la Safor. 103.5.
2: Esports a punt amb Dani Hermosilla.
3: Pues que ha llegado el momento que Valencia, y el Valencia no es cualquier cosa para mí, lo sabéis. Creo que era ahora o nunca, y creo que ya no podía decir que no a esta misión. No. Me voy a un sitio tranquilo, como podéis observar. Los últimos, o sea, no voy a un equipo, pero también es un reto tremendo. Quiere decir, yo sé dónde voy y sé cómo reciban los jugadores a las 3 de la mañana, que ya sé dónde voy, pero considero que puedo ayudar a Valencia.
4: Què tal? Com esteu? Són les 8 i 31 minuts. Recordeu, avui versió express d'Esports a Punt, prèvia a Villarreal Betis, que començarà d'ací uns minuts a les 9. Ha sigut un cap de setmana de terratrèmol. El València, Braulio Vázquez, aquí acabeu de sentir, és el nom en què el valencianisme confia perquè tot pegue una volta. Tan gran com la de que Meriton ha fet este cap de setmana. Divendres derrota a Sevilla, dissabte de reflexió i les bombes informatives de diumenge. Ron Gurley i el seu equip, Carlos Corberan i el seu cos tècnic, tots per l'aire, com diu una expressió molt valenciana, tot per l'aire, cavall i picaor. I avui Braulio, que enceta ja la segona etapa en el club, s'ha acomiadat d'Osasuna, com acabeu d'escoltar, i n'és l'elegit perquè tot canvie, però sense que res canvie, és a dir, sense que canvie Meriton. Slim, i Slim li han vist, sembla, ja les orelles al llop, amb un perill real de descens. La derrota contra el Barça, l'escolteta de Rodri a Cubarsí, quan Kian Lim estava a la llotja, han sigut les espoletes que han sacsejat quasi tot, menys ixe domini del Slim des de fa més d'una dècada. Avui tenim només 10 minuts i un ja l'hem gastat. Es saludem des de l'estudi 3 de Punt Ràdio. Jo soc Dani Hermosilla, canviant la música, amb Juan Alpuente al comandament tècnic, i continuem. Calia reaccionar i el València de Slim ho ha fet. Avui a Paternal, tècnic del filial Òscar Sánchez ha agafat el timó amb llibertat de moviments. El va telefonar el mateix Braulio ahir per a dir-li que agafara l'equip.
5: No hubo ninguna indicación de Braulio ni de nadie del club. Tengo libertad absoluta, así que confianza en lo que vamos a hacer, en lo que hemos hecho anteriormente y en lo que podemos ayudar al equipo en el día que tenemos y en la preparación del partido de mañana, y con la confianza de que los chicos han entrenado muy bien y les he visto con mucha ilusión y muchas ganas.
4: Carlos Corberan y Ron Gurley ya son historia. Arriba el momento de Braulio Vázquez, pare de Jesús Vázquez, jugador del València, que s'assabenta, com diem, 10 minuts abans de fer-se oficial, com ha dit Bruno este matí en el comiat d'Osasuna.
3: Solo decir que voy a València convencido y esta vez estoy convencido, que sé dónde voy, ya sé la dificultad, y Valencia es especial para mí. Ya no, yo creo que ya no podía, no quiero volver a repetirme, decir que no a esta misión. No. Me voy a un sitio tranquilo, como podéis observar, o sea que al final creo que era un reto, y que es un reto muy difícil, obviamente, pero bueno, pero aquí me voy con la cabeza bien alta. Mi hijo, que juega en Valencia, como obviamente sabéis, se enteró 10 minutos antes que está Cata ahí de que me iba para Valencia antes del comunicado oficial. Imagínate la toma de decisión, cómo fue, para que hasta yo me sentía mal. Yo sé dónde voy y sé cómo reciban los jugadores a las 3 de la mañana, que ya sé dónde voy, pero considero que puedo ayudar al Valencia.
4: Molt emocionat, Braulio, en el seu comiat d'Osasuna. Braulio, que té un primer objectiu, trobar un entrenador que alce la situació entre els noms, un prioritari que ja s'ha esveït, és el d'Ernesto Valverde. El problema és que el Xingurri vol tindre un any sabàtic després d'entrenar a l'Atlètic fins la passada temporada, i ha rebutjat, com acabeu d'escoltar també el nostre company Dani Meroño, i s'ha oferta del València per a entrenar. El València, un València que ja està a Vitoria per a enfrontar-se a l'Alavés de Quique, un altre ex.
6: Nos viene un València como despojado de, de todo lo anterior y, no, y querrán dar una versión nueva. Tengo un gran respeto y una gran historia de amor con el Valencia de mucho tiempo, desde que era pequeño, y yo siempre he dicho que desde que el Valencia está en esa situación, yo sobre todo estoy con los valencianistas.
4: Valencia que jugará demà a Vitoria amb un central disponible, Justin De Haas, i un bon grapat de futbolistes del filial, a més del tècnic. Guido Rodríguez i Luis Rioja sí que han viatjat. De fet, fa uns minuts el club ha fet públic, parlant d'eixes lesions, un comunicat amb l'abast de la lesió de César Tàrrega que es va produir divendres a Sevilla. El central, segons si s'ha comunicat, pateix una lesió de la musculatura isquiotibial dreta que es va produir en ese partit de divendres contra el Sevilla de Luis García Plaza.
2: Estàs escoltant Esports a punt.
4: Ja tu saps, xata, brilla com plata. Anem amb més coses. 8 i 35, la ressaca del llevant Barça d'ahir, a banda de més que una lipotímia en l'estadi a causa de la calor, es deixa també una meritoria resistència granota, tot i el 2-4 derrota amb ovació del Ciutat, i és que els gols d'Ivan Romero i els de Brugui suposen la meitat dels gols encaixats pel Barça de Hansi Flick en la Lliga, quasi res. Dani Requena debutà com a titular, jugà tot el partit i va caure dret, o siga, que gran partit com a part d'un gran somni personal.
7: La sensació fue única, poca vez había vivido esto y muy feliz de vivir esos momentos. Hay mucho trabajo detrás, desde pequeño soñando con eso.
4: Dimecres l'Atleti visitarà el Ciutat i dissabte els de Luis Castro viatgen a Vila-real. El club ja ha tret les entrades per a la Ceràmica. Això serà diumenge, que queda lluny perquè la enxesta de futbol abans de la finestra de seleccions XL fa que els partits s'acumulen. Demà també, però a les 9, tor per a l'Elx, que rep el Real Madrid, tot i la golejada del Barça i les errades contra el Real. Martín Anselmi insistís en la idea.
8: Nosotros, jugando en casa, tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir.
4: Kevin, lo Mónaco podría ser la gran novedad, encara que també podria entrar Marc Aguado, ja recupera. Diem Madrid, mou cansat de les rodes de premsa i dels partits.
9: 6 ruedas de prensa en una semana. Yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí. Jugadores de lo mismo, cansado, menos cansado, más motivado, menos motivado. Hay que hacerlo y hay que ir a por ello.
4: De matrícula d'honor, el inicio de llegada del Castelló de Pablo Hernández, flamant líder una jornada més, queda molt, però...
10: que es más anecdótico que otra cosa, pero es verdad que eso siempre te refuerza, ¿no? En el trabajo, en la confianza, verte ahí.
4: Reforça també el Lai de Messi a la primera victòria lliguera de l'Eldense en un camp històric com el Molinón, i el record del deixeble al mestre, Josep Ferrando.
11: Quería dedicar la victoria tanto a Claudio como a toda la gente que estaba el año pasado y que ha hecho posible que el Eldense este año esté en segunda división.
4: El bo de Claudio i les bones, les cracks, les grans jugadores de la selecció espanyola de bàsquet.
12: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots. Dona,
4: empodera't el micro. La selecció de Miguel Méndez, que s'ha penjat del bronze del Mundial d'Alemanya, tornant a pallissar les anfitriones en el partit del tercer i quart lloc. Amb la Santa Polera, Aguafam i quatre jugadores taronja. I amb Villana Martínez, que ha acabat con l'única espanyola en el millor quintet del campionat. Fa uns minuts han arribat a València Elena Puello i Elena Buenavida, a qui escolten ja en Clau València Bàsquet.
13: Objetivo común es ganarlo todo, por supuesto, intentar ir a un poquito más en la Euroliga, y bueno, yo creo que ya es objetivo la Supercopa de dentro de un par de semanas.
12: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
4: En bàsquet, però en Chiswi, el director general del club ha presentat la temporada d'elles i d'ells, Enric Carbonell i Luis Arbalejo, el director general i esportiu masculí. Així s'han pronunciat.
14: Los dos rosters en estos momentos de la temporada son más caros que la temporada pasada, pero en el que hay unos presupuestos, parten por delante nuestra.
15: Que ha sido un verano complicado. Creo que si hubiese continuado el entrenador, no hubiésemos evitado ninguna de las salidas que hubo. Y fichajes, sí, sí que estamos en la posición de 4 físicamente, un poquito por debajo del año pasado.
16: Ah,
4: Altre tipus de celebració, la d'en Rismas, que torna a posar un espanyol en el salt del podi de la Vuelta a Dutxes després de que ho fera Alberto Contador. El de Movistar, Primo Roglic i Félix Gall completen el podi. El mallorquí, als micos d'IB3, encara estava en xoc en la després de la cerimònia.
16: Després de tant de temps somiant i fent feina, pues, heu aconseguit. I jo crec que quan passin els dies, pues, m'aniré tranquil·litzant i me'n donaré un poc més de compte.
4: I acabem, estem ja fora de pràcticament del temps, acabem en pilota, després de 2 hores i 16 minuts, Giner i Tomàs es li van derrotar 60-50 el trio de la Vega, Salva i Carlos. Hem arribat al final, demà no tindrem programa, quedem dimecres, adeu i gràcies per estar cada dia amb nosaltres. Ara, el punt a punt.

0: A Punt Ràdio. A Castelló, 103.7.
1: Què tal? Bona nit. Són les 9 menys 20 de la nit i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
2: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
1: El Punt a Punt en A Punt Ràdio, que enceta, diríem, una setmana frenètica, una altra setmana vertiginosa, on ja contingut de vesprada, pues pràcticament tots els dies estarem avui amb el partit del Villarreal i el Betis, que tanca jornada número 5 de Lliga en la primera divisió, i a partir d'ahí tindrem Punt a Punt dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, i si no recorde mal, també el pròxim dilluns és un no parar. Hi ha competició de Lliga entre setmana, la de esta és jornada intersemanal i per tant la lliga que busca, diríem, actualitzar-se de cara a ese paro XL internacional. Ja sabeu que a partir del pròxim diumenge per a la lliga, dos jornades, pràcticament tres setmanes, no va haver competició, i a aquesta raó respon que esta setmana tinguem jornada intersemanal. Per tant, tindreu contingut en esta sintonia, la de A Punt Ràdio, en el Punt a Punt tots els dies, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, tota la setmana. I després pues enllaçarem pràcticament amb el 90 minuts. Està Rafa Alarcón en el control de so, pues parla encantat de fer-ho, Salva Folgado, i de la mà d'Indústries Bijusa, Higiene Industrial, anem a presentar-vos el que avui és el nostre partit de la jornada, el que la Ceràmica enfronta, el Villarreal i el Real Betis.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: I de la mà d'Indústria Sevijus i Higiene Industrial obrim el nostre partit de la jornada. A la Ceràmica estan Carlos Urrutia i Juanlu Mora, el duo dinàmic del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Hola, Charlie, què tal? Bona nit.
4: Hola, Punt a Punt, molt bona nit des de l'estadi de la Ceràmica, encara més 8, en un partit de dos equips champions, però que arriben amb situacions diferents. El Villarreal encara no coneix la victòria i està en llocs de descens. El Betis, si avui guanya, es col·locarà segon classificat amb 12 punts, empatat amb el Real Madrid.
1: Carlos Urrutia, que va narrar-nos el partit, com és costum, com és habitual, esta temporada. I en els comentaris va estar Juanlu Mora. Hola, Juanlu, què tal? Bona nit.
5: Hola, què tal? Buenas noches.
1: Bé, pues no sé si parlar ja d'urgències en un equip com el Villarreal, però la realitat és que Íñigo Pérez necessita una victòria, Juanlu.
5: Sí, bueno, partido atractivo donde los haya, dos...
1: Como y, rival directo, dos. Y rival directo, claro.
5: Sí, sí, sí. Dos equipos de Champions que el año pasado hicieron muy buena temporada. Y vamos a ver, porque sí, sí, como tú has dicho, las urgencias, como hoy el Villarreal no consiga, ya no te digo un punto, sino los tres, vamos a ver.
1: Bé, pues primera comunicació, primera connexió a l'estadi de la Ceràmica amb Carlos Urrutia i amb Juan Lu Mora. El que volem conèixer també són els 11 que presenten el Villarreal i el Betis, els 11 que, com sempre, ens arriben de la mà de Caixa Popular, perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit de la mà de Caixa Popular. Anem a conèixer els 11 amb Carlos Urrutia.
4: El Villarreal, que forma altra vegada amb l'hongarès Peter Gulácsi a la porteria. En defensa, centrals, Pau Navarro, perquè Foyt està lesionat, i Renato Veiga, lateral dret. Mourinho, lateral esquerre, recuperat de la seva lesió. Carlos Romero, en el doble pivot. Santi Comesaña acompanya a Pape Gueye, per la esquerra com a extrem, Tejon Buchanan. Per la dreta, Nicolás Pepé, dalt, els seus dos millors davanters, Gerard Moreno i George Micautadze. Per part del Betis, Álvaro Vallés a la porta, en defensa, Bellerín, Bartra, Nathan i Fran García. En el mig del camp, Marc Roca, Pau Fornals, el castellonec i l'exvalencianista Isco. En les bandes, Riquelme i Abde, dalt, el Cucho Hernández. Xiulará el madrileny Francisco José Hernández.
1: De la mà de Caixa Popular hem conegut les formacions del Villarreal i del Real Betis, una entitat formada per persones a oficines que són com tu, Caixa Popular. Estarem en directe en esta sintonia, la del punt a punt, fins les 11 de la nit, on enllaçarem amb el 90 minuts, fins a arribar a aquest moment. Ja sabeu, el punt a punt va oferir-te el duel corresponent a la cinquena jornada de Lliga entre el Villarreal i el Betis. I ara, una vegada hem plantejat el programa, és moment de conèixer la formació del punt a punt per a esta jornada de futbol. L'alineació de professionals per al punt a punt d'avui la componen Rafa Larcón i José Navas en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mónica Calatayud en producció, amb Carlos Urruti i Juan Lu Mora en este Villarreal Club de Futbol, Real Betis, Clara Alcover, estan xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado.

0: Abans de tornar a la ceràmica, hem de donar compte del que ha ocorregut avui en l'Sporting Club de Tenis de València, la jornada que ha començat en l'Open Internacional de Tenis Guita 125, és a dir, en el BBVA Open Internacional de València. Ens dona els detalls de la jornada David Blay. Hola, David, què tal? Bona nit.
1: Hola, Salva, com estàs? Bona nit.
0: Bé, doncs ha iniciat avui el Open Internacional de València, el seu quadre principal en la pista central, David, de l'Sporting Club de Tenis.
1: Sí, senyor, se juga també en estos dos o tres dies en la pista número 5, perquè són moltes les jugadores que encara tenien circumstàncies en la prèvia, però el que han vist en la pista central és aquest inici, com tu dius, del quadre principal, on, per exemple, hem vist a una finalista del torneig en 2023, Marina Bassols, que ha tancat la jornada guanyant i que estarà en la següent ronda. També hem assistit a partits entre dos jugadores espanyoles com Andrea Lázaro i Carlota Martínez. Andrea Lázaro, la barcelonesa de 31 anys, s'ha portat el triomf també, i pràcticament tot el món que ha estat en l'Sporting Club de Tenis s'ha pogut gaudir d'un dels millors tenis del món. Ja cal recordar que és l'únic 8-125 que tenim a la Comunitat Valenciana i un dels dos que n'hi ha a Espanya. I per a demà, també alguns jugadors importants, perquè la jornada comença a les 10 del matí i ho va fer, per exemple, en la presència de dos valencianes. Jugarà Leire Romero, que a més és sòcia de l'Sporting Club de Tenis des de xicoteta, i ho farà davant Martina Trevisan, que és la campiona del torneig des de la primera volta que es va jugar a l'Sporting en 2021, quan encara era ITF, i tancarà la jornada Ángela Fita. Així que tenim molts al·licients en el quadre més espanyol de la història del BBVA Open Internacional de València. Fins a 15 jugadores espanyoles estan jugant, i anem a veure si alguna d'elles es pot clavar en les rondes de dalt d'ací al dia 20, que és quan conclou el torneig.
0: Demà me contes la jornada, David, gràcies.
1: Molt bé, bona nit, gràcies a vosaltres.
0: Adeu a David de Blay al llarg de tota la setmana en esta sintonia, la del Punt a Punt en A Punt Ràdio. David Blay vos contarà com avança la jornada en l'Sporting Club de Tenis en este Open Internacional de Tenis Guita 125, que del que estarà molt pendent també, encara que ara és d'ara, està la ceràmica, Carlos Urrutia. Carlos, com van les coses a la ceràmica? Suposo que ja estarà millor la graderia de la ceràmica, però un partit, i abans li ho he preguntat a Juan Lumora, avui també la teua opinió, jo crec que el Villarreal ja necessita començar a sumar de 3, Carlos.
2: Però, sens dubte, la veritat és que no poden estar ni un partit, ni un minut quasi més sense guanyar, perquè Salva, este equip està dissenyat per a això. Comença el joc de llums i de so, del compte enrere per al partit. Però saps què passa, Salva? Que inclús per la part gestual, sí que és veritat que l'equip no està jugant mal, bé tampoc, no està tenint punteria, és el gran problema. Des del club s'intenta donar tranquil·litat, diguem que el joc és bo. A veure, el joc no és roí, però no és bo, però sobretot és que l'ombra és tan allargada de l'era Marcelino que Íñigo Pérez la té. Però ahí és on vaig. Inclús per la banda, a més del resultat, Salva, estètica. Tu veus a Íñigo Pérez en la banqueta o dret, tu te'n recordes del tricicle quan cantaven Soy un truán, soy un senyor, un dels tres Carles Sats, que tenia els muscles
0: ahí,
2: com si s'haguera tragat una perxa? Pues és el mateix, vull dir, ell està molt, molt embarat i no dona una imatge de tinc la situació sota control, saps el que te vull dir? I això és algo que també des del club se tindria que treballar per a que la gent ho veja, que el xiquet, que és un grandíssim entrenador, és jove, però pot amb este vestidor, no és un vestidor difícil, Salva, perquè no ho és, però sobretot en la gestió del joc i tal, perquè acadèmicament, si els canvis els fa entrellat, més o menys a temps, un poquet tard, per la meva opinió, però està bé, però sobretot que se veja que no molesta tant l'alè en el coll de l'era Marcelino.
0: Mira, precisament, anem a veure què conta en la prèvia Íñigo Pérez, el tècnic del Villarreal, en declaracions a Movistar. Escoltem al tècnic Groguera.
3: Un partido importante, con dos caras posiblemente para tu equipo. Por una, la necesidad de, ante un rival gordo, sacar ya la cabeza, respirar, pero el reto mayúsculo ante un rival muy potente, ¿no? ¿Con cuál te quedas?
4: Bueno, creo que las dos convergen en la necesidad de que el proceso y los merecimientos obtengan resultados, que es el fin de todo. Y bueno, en eso estamos, ojalá podamos conseguirlo hoy.
3: Las áreas, ¿no? probablemente la asignatura pendiente de tu equipo, tanto en la ofensiva por definir como en la propia, ¿no? 8 goles en contra. No ha habido una portería a cero en Liga.
4: Siempre las áreas definen el curso de los equipos, independientemente de cada objetivo que tenga cada uno. A principio de temporada las áreas marcan casi siempre el futuro. Puedes estar muy bien en el resto de situaciones, pero si no dominas las áreas te penalizan, y bueno, eso tenemos que mejorar, está claro.
3: Haces algunos cambios, vuelve Carlos Romero al lateral izquierdo, ya recuperado, pero especialmente hay un nombre, Gulaski, en la portería. ¿Es ya definitivo el cambio o cómo lo debemos considerar?
4: Bueno, definitivo no hay nada en el fútbol ni en la vida, y estos son movimientos de jugadores, independientemente del rival, del escenario de partido, de gestión de cargas, de Champions League a Copa del Rey, bueno, en función de todo ese tipo de ingredientes, uno va tomando decisiones. Hoy empieza Peter y veremos cómo sigue la temporada.
3: Muy bien, pues muchas gracias, señor.
4: Gracias.
3: Las palabras, señor.
0: Després d'escoltar Íñigo Pérez, és moment de repassar, a falta de 6 minuts per a que comenci el partit de la Ceràmica, les formacions Carlos Urrutia que presenten el Villarreal i el Real Betis en este duel directe per Europa a la Ceràmica.
5: Íñigo Pérez fica en la porteria Peter Gulaksi, en defensa Mourinho, Pau Navarro, Renato Veiga i Carlos Romero. En el mig del camp, Comesaña i Pap Gay. Bandes per a Pepe i Buchanan, Dalt, Gerard Moreno i Mika Utatze. Manuel Pellegrini posa l'11 conformat per Álvaro Vallès a la porteria. Darrere, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Nathan i Fran García. Mig del camp per a Marc Roca, Pablo Fornals, Isco i Rodrigo Riquelme. Mitja punta, Dalt, El Cucho, Hernández, Xiula, Francisco José Hernández, madrileño.
0: Bon humor a Íñigo Pérez, acabem d'escoltar-lo, ha comentat, a veure, no li falta raó perquè és de perogrullo, que les àrees definissin el curs dels equips i que si no dominen les àrees, pues el rival te va a penalitzar.
6: Bueno, está claro. Lo que pasa es que, bueno, cuando vienes de una trayectoria como la del año pasado, con un listón tan, tan alto, es un equipo que mínimo, eso es lo que tienen en estas cosas, mínimo tienes que igualar ese listón para que la gente esté tranquila, esté contenta. Pero bueno, está la quinta jornada del campeonato, el equipo no ha ganado todavía, no se ha enfrentado, salvo un partido, a equipos que como hoy, tengan esa vitola, el Atlético de Madrid, ahora Betis.
0: Sí, competidores para entrar en Europa,
6: sí,
0: la próxima temporada,
6: sí,
0: está claro.
6: Sí, pero no. Sí, en cuanto a juego, porque el Villarreal ha tenido fases en los partidos que ha sido muy superior a su rival, pero como dice Íñigo, como le han preguntado, al final esto consiste en ser determinante en las áreas, tanto en ataque metiendo goles como en defensa no recibiendo. Entonces, bueno. Es lo que te comentaba antes. Hoy es un partido que ya se antoja más o menos clave en la jornada 5 de Liga, porque llegar a un parón que tenemos extenso de selecciones con la vitola de no haber ganado todavía en Liga se va a hacer duro, sobre todo para este equipo.
0: Están a punt d'eixir al terreny de xoc els jugadors de tots dos equips. Van aparèixer una camiseta blanca, Carlos, en la llegenda "Todos somos caballas". I algú dirà, bueno, això què vol dir? Bueno, és una campanya de solidaritat i cohesió social que està impulsada per l'Associació Valenciana d'Empresaris, per AVE. Objectiu principal és traslladar un missatge de suport i recolzament als ciutadans i les empreses de Ceuta.
2: Exacte.
0: Front les dificultats socials i econòmiques que travessa la ciutat autònoma. Bueno, pues ahí está el missatge, camiseta blanca, missa llegenda, en els futbolistes del Villarreal i del Betis, todos somos caballas, Carlos.
5: I la porten els jugadors tant del Villarreal com del Betis. I ja que comentàveu abans, si tenim un minutet abans de que
0: sí,
5: es faci
0: sí,
5: el partit, el canvi a la porta, si no la lia Gulaksi, sí és definitiu. Perquè la veritat és que Luis ha fallat més que una escopeta de fira. I després n'hi ha una cosa. N'hi ha dos dubtes principals que té Íñigo Pérez. Un, qui acompanya a Pap Gay. Perquè a mi l'altre dia me va agradar moltíssim el xiquet francès que han firmat.
6: Saliba.
5: Saliba.
2: pero Huitorra come saña y después Pepe chúa siempre, pero un día chúa Micautache, el otro día Yoce, el otro día Gerard, Hui chúa Bucanan, no chúa Moleiro, ¿verdad? Ahí es donde está dubtant de qui li dona rendiment el tècnic del Villarreal, que esperem avui tinga una nit bona, un Villarreal que, com sempre, de dalt a baix, de groc, i el Betis vestix en un equipatge paregut al de l'Inter de Milán, blau la camiseta, negre el pantaló, però amb els numerets, els vivos i els lletres de publicitat en fosforito.
0: Ah.
2: Con lo cual, ho veurem perfectament, però fa,
0: me parece una equipació horrorosa. Absolutamente horrorosa. Yo siempre
2: tú que eres un clàssic com jo.
0: No, no soc, no, hi ha camisetes modernes, claro, que m'agraden, però esta, esta és horrorosa. Jo sempre dic el mateix, se compren en modas, me cago en la elegància. Bueno, pues esta és una camiseta.
6: Bueno, no és una camiseta que haga recorrer al Betis de sus,
0: no,
6: mejores,
0: bueno,
6: tiempos.
0: Esa és una altra, però és que ja les segones equipacions, Juanlu, moltes vegades ja sí, no se identifiquen ni amb el club, yeah, ni amb l'equip que la porta, ni amb la ciutat. Juanlu, lo que diu Carlos de la porteria és cert, perquè al final, com que hi ha tants partits, s'oblidaven de que el Villarreal ve de jugar en Champions amb Gulaxi en la porteria, que avui torna a jugar en Lliga, que és molt tard respecte al seu últim compromís de Lliga, però és cert. Una de les sorpreses, era un dels dubtes, bueno, pues està en la porteria, és Gulaxi, que jo entenc també que probablement, si avui no erra, ha vingut per a quedar-se.
6: Sí, evidentemente. Yo, bueno, con el partido anterior, cuando ya salta la titularidad, yo ya sabía que seguiría con la vitola de titular, y bueno, como ha dicho Carlos, si no erra demasiado en este periplo de partidos, va a ser el portero titular. A
0: mí es no que el otro día, Juanlu, en Dortmund, es ser que en el primer, no sé si se equivoca o no, después la pilota rebota en Renato Vega, es un gol de mala fortuna, pero yo creo que trau tres balones de gol, si no la golechada del Dortmund, era su superior, ¿eh?
6: Sí, es un portero con experiencia, y sobre todo que tiene que asentarse en este equipo, porque bueno, llega nuevo de un país que no es este, bueno, pues tienes que adaptarte. A partir de ahí, yo creo que, bueno, Íñigo es muy correcto en sus declaraciones, pero creo que hoy en día todo el mundo apuesta por la titularidad de Gulaxi.
0: Gulaxi a guanyarse el puesto. Acaba de comenzar el partido, Carlos.
2: Y ha roda la pilota en el estadio de la Cerámica Atret Isco del Cercle Central. Per al Betis, la juga el conjunto andaluz. En defensa es Fran García, el exjugador del Real Madrid, y travesa la divisoria. Se interna en camp del Villarreal, obri cap a l'esquerra, on arriba Isco a xafar la pilota, però ja havia traspassat la línia de fons, així que serà treta de porteria, precisament per a l'home del que parlàvem, per a Gulaxi, que recordem, Salva, és un porter molt veterà, de 36 anys, pel que el Villarreal va pagar traspàs, 1,5 milions, vull dir, ja tenien la mosca darrere l'orella, perquè si no, empresarialment, quant a amortització, no és una inversió en retorn, no el vendràs en 36 anys, però si t'has gastat els diners és perquè estaves convençut de que podia ser un porter bomber per apagar el foc, i ja ho estàs fent.
0: Pues efectivament, el Villarreal, que ha incorporat dos futbolistes este mercat de l'estiu, Saliba i Gulaxi, un està en el camp, és el porter.
2: Sí, ni ha falta al árbitro,
6: Ha sido una jugada curiosa ahora.
0: Sí. Oh, la han atropellado,
2: Pablo Fornals.
6: El árbitro por el suelo, sí.
2: Uy. Ay, el coño. Ay, ay, ay. Latigazo cervical, madre de Dios. Es que se la ha portado. Uy, uy, uy.
6: Qué malos somos, la verdad. Pero que si somos muy malos.
2: Tazoles.
6: Somos muy malos.
0: No, el tomba. Tomba un futbolista del Villarreal. Porque
2: sí.
0: Iba a caparrer, no el veo, y choquen, sí.
2: Res, no cal cridar a l'ambulància. Se reprèn el joc. L'àrbitre encara viu, encara camina i a voltes corre. Juga el Villarreal en atac. Mourinho, des de la lateral cap al centre, obri per a Buchanan. El verd de l'àrea, dins en la lateral, espera Gerard, pega la volta, centra, punt de penal, a veure si arriba el remat, no, la cabotada en defensa de Nathan, però n'hi ha falta en atac del Villarreal. Bueno, fuera de ello, que per la esquerra, quan ha rebut Gerard. Així que la primera aproximació amb un poquet de perill per part del Villarreal, invalidada, però és que té que fer Mura aquesta declaració d'intencions del Villarreal de que juguem a casa si manejo i necessite guanyar.
6: Sí, el Villarreal tiene que salir de inicio a, bueno, a presionar arriba, a saber que bueno, o a dar a entender al equipo contrario que quieren ganar el partido. Y bueno, y así está siendo, porque tiene equipo para ello. Lo que hablábamos antes, yo creo que hay un jugador clave, que es Pape Gueye, que yo no le estoy viendo en estos cinco partidos a su prime. No sé si será mundial, será, pues bueno, no lo sé, pero no está siendo el Pape Gueye que nos tiene acostumbrados. Porque Pape Gueye es la mitad de este equipo. Y cuando él está bien, en contención y en juego, el Villarreal está bien.
2: No está fi Pape Gueye. La empanada que porta Renato Veiga, que ara mateix porta la pilota, també, i sobretot que patís quan no té al costat a Juan Foyt per a que li ajude en les seues carències, i sobretot perquè en la fluidesa ofensiva no troba l'última línia. De fet, el treball que fa Gerard Moreno per a trobar espais, per a baixar, brutal, per intentar rebre la pilota, brutal, i tindria que dependre mi cautatge, Salva, d'això,
6: Sí, però bueno, Gerard da lo que da. O sea, hasta cierto tiempo, yo creo que bueno, hasta una hora te lo va a dar, sí, pero a partir de ahí se nota ese bajón, pero la experiencia y sobre todo el fijar a los centrales, el aparecer y sobre todo, bueno, la calidad que tiene Gerard.
5: Atención, Picautache, trataba de chiular, demana falta en la corona del área, no li la chiula al árbitre, protesta la cerámica, yo creo que ni a que bore per la tele, Juan Luz Salva. Yo creo que sí.
6: Pero la experiencia y sobre todo el fijar a los centrales, el aparecer y sobre todo, bueno, la calidad que tiene Gerard.
5: Atención, Picautache, trataba de chiular, demana falta en la corona del área, no li la chiula al árbitre, protesta la cerámica.

0: A Punt Ràdio. A Orihuela, 100.5.
1: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.

0: El punt a punt en Apunte Radio que està oferint el que de moment és una derrota del Villarreal a casa de la Ceràmica contra el Real Betis per un gol a dos. Acabo d'escoltar la falca de promoció del que tindrem en la jornada de demà dos partits. Primer, el Deportivo Alavés que juga contra el València, jornada 6 de Lliga, avui se tanca a les 5 i demà comença a les 6 amb l'Alavés València, amb l'Elx Real Madrid que és a les 9 i mitja i abans també es disputarà el Rayo Vallecano i l'Espanyol. Dimecres també vos acompanyarem de vesprada en esta sintonia perquè juguen el Levante i l'Athletic Club de Bilbao a partir de les 9 i mitja des del Ciutat de València. Dijous, Estor per al Màlaga i el Villarreal a la Rosaleda també partit a les 9 i mitja. Divendres també punt a punt perquè a les 9 juguen l'Espanyol de Barcelona i l'Elx. I ja sabeu, dissabte i diumenge les 12 hores i mitja d'esport en directe que vos oferim pel matí. I ja dilluns perquè para la Lliga, si no també estaríem així acompanyant-vos i contant-vos que és el que fan els nostres equips d'èlit en futbol o en bàsquet. Però al descans i a la Ceràmica està perdent el Villarreal, que té certs problemes encara d'identitat i ja ha disputat o està disputant la cinquena jornada de Lliga, però ve també de disputar amb derrota la primera jornada en la fase Lliga de la Lliga de Campions. Juan Lumora, hi ha un problema encara d'identitat evidente.
1: Sí, bueno, lo que pasa es lo que comentábamos antes. El Villarreal está faltando esa madurez y esa experiencia de conservar lo que ya tienes, que es el resultado a favor, y le ha pasado en algunos partidos. No ha sido capaz. Ahora pues le quedan 45 minutos con todo lo que ello conlleva. Porque, bueno, a medida que vayan pasando los minutos, el equipo se va a ir poniendo nervioso, como es normal, con esa angustia de conseguir la primera victoria y sobre todo delante de tu afición. Y bueno, que tiene un buen equipo enfrente que no se lo va a poner nada fácil.
2: No hay cambios en el Villarreal, Salva.
0: Això t'han a preguntar, que estan ja els futbolistes sobre el terreny de joc de la Ceràmica, Carlos. Sí. No hi ha canvis, almenys en el Villarreal. Està apareguent ara també el Betis, que suposa...
2: Tampoc hi ha canvis al Betis.
0: Pues tampoc hi ha canvis, en els mateixos que en l'inici, minut 71 de partit, a Balaïdos. Me sorprèn este marcador, Juan Lumora, tu que controles també de canteres. Està perdent el Celta Fortuna, 0-4 contra l'Eibar, eh?
2: Raro.
0: Me sembla estrany, eh?
1: Bueno, lo que pasa es que normalmente, los chavales en la segunda división ya es una división...
0: Pero tiene buena cantera el Celta.
1: Sí, tiene buena cantera, pero bueno, de vez en cuando los chavales, esos picos...
0: No, es evidente, es un filial, Juan, está claro. Sí, sí.
1: Es un filial, sí, y sí. Son gente muy joven y bueno, y sobre todo pues ante estos equipos pues suelen cometer estos errores. Prácticamente hablábamos del Betis, hace escasas dos jornadas pierde 5 contra el Levante, o sea que bueno, que sobre todo gente joven se nota mucho más.
2: Comença la segona meitat.
0: Pues ahí estem, Carlos.
2: Trau del cercle central el Villarreal, que recordem perd per 1-2, que està format d'Angulaxi a la porta amb Pau Navarro i Renato Veiga com a centrals, en els laterals Mourinho per la dreta i per l'esquerra Carlos Romero, doble pivot per a Comesaña i Pap Gay, Valdés, dreta, Nicolás Pepe, esquerra, Buchanan, dalt, Gerard Moreno i George Micautache. És un molt bon equip, però cal que carbure.
0: Recordem, com vos hem contat en l'inici del programa, que som Opció Audio 3 en Movistar. Així que si esteu veient la tele, poseu Audio 3 i ahí, bueno, pues escoltareu a Carlos Urrutia i a Juan Lumora i al punt a punt en Apunt Radio, Carlos.
2: Per a tractar de contar-los, la remuntada del Villarreal que carbure.
0: Recordem, com vos hem contat en l'inici del programa, que som Opció Audio 3 en Movistar. Així que si esteu veient la tele, poseu Audio 3 i ahí, bueno, pues escoltareu a Carlos Urrutia i a Juan Lumora i al punt a punt en Apunt...

0: L'esport per a tots a Punt a Punt.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Doble cita de primera divisió esta setmana al Punt a Punt. Este dimarts, des de les 7 de la vesprada, viu dos partits d'alt voltatge. Des de Mendizorroza a Alavés València, amb Luis Urrutia, Fernando Gómez, Carlos Egea i Juanjo Rodri. I des del Martínez Valero, Elx Real Madrid, amb Raúl Pina i Toni Seligrat. Dos partits de la màxima, este dimarts, des de les 7 de la vesprada, com sempre, al Punt a Punt.
1: Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat, el nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13, el programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil, tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

Si uno mira la clasificació, Villarreal, València i Elx. O Elx, València i Villarreal. O Elx, Villarreal i València. Els tres últims. Ser entrenador en la Comunitat Valenciana és una professió de risc. Bueno, i parlant d'entrenadors. Ara després entrarem en tot el que està passant al voltant de la banqueta del València. De moment, entrem en el que està passant en la direcció tècnica. No sé si ho escolta avui a Braulio acomiadar-se de Pamplona. Emocionadíssim. I ha repetit fins a dos voltes que ell vol creure en que van a respectar la paraula que li han donat per a dur-lo al València. I després ha dit que espera que li deixin treballar. Jo també vull creure, Braulio, però no puc. No puc creure en el València del Slim. No puc creure en un València que ha enganyat a tot el món. A Gràcia, a Bordalàs, a Gattuso o a Baraja. No puc creure en un València amb Solís al capdavant. El mateix del Reset de 2023. ¿Recorden el comunicat del Reset? Vamos a aprender de las duras lecciones de esta temporada. Los tiempos y vamos a reconstruir el club para los tiempos exigentes que se avecinan. La dirección del club está comprometida en trabajar muy duro para traer alegrías y lograr la estabilidad. 2023, Fa menys de un any era la tornada a l'elit europea. Al tío que ha ir tirar en a patades del club fa aproximadament algo més d'un any parlaven d'ell d'esta manera. Ampliamente respetado en la industria por su agudeza futbolística y liderazgo, la llegada de Gurley refuerza la visión del presidente Kyle Slim de modernizar y globalizar el Valencia sin perder las raíces del club y su identidad. Y rematen. Contamos con un CEO de fútbol muy experimentado que comprende las complejidades del fútbol moderno y las exigencias de un club de primer nivel para liderar este proyecto. La clavaren, ¿eh? Y tanquen, comienza un nuevo y emocionante capítulo para Valencia. No puc creure en les mateixes persones que ahir, amb sang encara en la katana de Deneu professionals passats per la quilla, els 14 de l'estaf de Corberán, el propi Corberán, i Gurley i els seus quatre mariachis, tenen la barra de dir: el club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto sólido, deportivo y competitivo. Ya. Estabilidad y confianza cuando acabes de carregar a Deneu, tíos. Jo entenc que Braulio vulga creure. I jo en Braulio sí crec. Però jo no puc creure en este València. Jo confio en Braulio com confiava, per exemple, en Bordalàs, al que li prengueren el pèl. Li buidaren el vestidor. No és que no li fitxaren jugadors en desembre, és que li llevaren a Daniel Bas, que era una peça fonamental. Jo confio en els professionals, però no confio en este València, el del Reset, el de tantes coses, que torna a capitanejar Javier Solís. Ho sent molt. M'agradaria dir una altra cosa. Jo sé que ara pinta o s'estila pintar optimisme, però jo no puc tindre aquest optimisme tenint en compte en mans de qui està això. Les 11 de la nit i 19 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 11 minuts, acabem de viure un punt a punt amb Salva Folgado i Carlos Urrutia. Salva, ja el tinc així. Hola, Salva, què tal?
1: Què tal?
0: El Villarreal també comença a encendre les llums roges.
2: Jo vaig a dir una cosa, si algú se molesta, que se moleste. Jo no he vist res pitjor en guany al València de Corberán que el Villarreal de Uy.
0: Això que dius és dur,
2: la segona part.
0: Vaig a preguntar-li a Carlos Urrutia.
2: O sigui, ranking València de Corberán i després de lo que jo he vist en guany, la

0: segona part del Villarreal.
1: És que ara mateix les coses són com són. Estes últims de la Lliga són l'Elx, el València i el Villarreal.
0: Terrible.
1: Llevan d'estar per dalt, tranquil, en la zona templada de la taula classificatòria, però, a hores d'ara, ser entrenador en la Comunitat Valenciana en primera divisió és una professió de risc, Folgado.
0: Absolutament.
1: Bueno, pues has dit que no has vist pitjor al València de Corberán que al Villarreal d'Íñigo Pérez.
0: No, no, no. He vist que després del València de Corberán el pitjor equip que he vist és el Villarreal en la segona part.
1: En la segona part. Sí. Vas a preguntar-li a Carlos Urrutia, que ens ha contat de partits de la Ceràmica. Hola, Carlos, què tal?
2: Manolo, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit.
2: Pues mira, m'agradaria molt dir-te que Salva Folgado
1: exagera.
2: No té raó. Malauradament sí que la té.
1: Uf, mare meva.
2: Un desastre.
1: Com ve la temporada. Sí, sí. Com ve la temporada. Carlos, protagonistes, sí. A banda de les rodes de premsa, ¿va a parlar algú?
2: No, no parlarà. Al igual que va passar el dia del Deportiu de la Coruña, després de la derrota, cap jugador del Villarreal, no m'ha aparcat i obligat en el flash interview Gerard Moreno, però només podrem sentir i pararem molta atenció, per suposat, Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal.
1: Perfecte, doncs ens quedarem amb la roda de premsa d'Íñigo Pérez. Carlos, te deixem tranquil que vagis espigolant per ahí. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: 11 i 12. Tenim als nostres senyors coses de contar-li de la banqueta del València, però ja la tens per a tot. Vaig a començar a preguntar-te... la pregunta la vaig a deixar per la tertúlia, la que li estem fent als oients, que avui jo crec que aquesta pregunta té molta amiga. Però te vaig a preguntar, com sempre, per les fotos. Com venen les fotos?
0: Fotos venen preocupades pel Villarreal i pel tècnic que pot incorporar el València.
1: Vinga.
0: Tercera derrota consecutiva del Villarreal, una en Champions, dos en Lliga, després que el Depor en l'última jornada com a local li endossara una derrota al Villarreal a la Ceràmica. Avui ha sigut un rival directe en la lluita per Europa de la pròxima temporada, com és el Betis de Pellegrini. No alça el cap l'equip d'Íñigo Pérez, que s'enfonsa en la zona baixa de la classificació. Valverde diu no, l'objectiu número 1 de Braulio per a la banqueta ha rebutjat la proposta per arreglar a Mestalla i el nou director esportiu continua el seu càsting per al nou tècnic. Segons l'influencer de mercat Mateo Moreto, el Vasco Aguirre és un dels següents objectius del director esportiu, perquè ara, així, en 90 minuts anem a parlar de Mendy Libar. El mateix Braulio s'ha acomiadat avui 2-1 de manera pública i ha assegurat que vol creure en les promeses de respectar el seu treball que se li han fet des del club.
3: Es verdad que al final obviamente me da con el presi ya sé cómo, pero bueno, yo por lo que me han dicho quiero creer, esto es como una quiero creer, pues hay que creer y yo voy, sé que voy a un sitio especial y van los últimos, o sea, no voy a un equipo, pero también es un reto tremendo.
0: Traure el potencial, el fins ahir míster del Mestalla, ja està amb l'expedició del València-Vitoria per enfrontar-se a l'equip de Quique Sánchez Flores, amb les novetats en la llista de la inclusió de Luis Rioja i Guido Rodríguez, i sense cap dels quatre centrals de la primera plantilla que són baixa per lesió. Està convençut que l'equip de qualitat verà que es veig un equip reconeixible que pot ajudar a que s'enganxen tots en esta nova etapa.
4: Estoy convencido que si hacen las cosas bien y la afición del València ve un equipo reconocible y un equipo con ilusión, se va a volver a reenganchar todo el mundo. Yo he venido aquí a Valencia siendo jugador y Mestalla, cuando está encendida, gana partidos.
0: Altra pedra de toc per Anselmi, l'Elx rep de males nou mitja el Real Madrid en el Martínez Valero, amb la necessitat de començar a guanyar partits, tot i la millora mostrada en Bilbao, on va treure un punt. El major dubte per a l'entrenador argentí es centra en la banda dreta, on Tete Morente i Rubén Sánchez es disputen un lloc. Martín Anselmi ha assegurat que la millor manera de competir Real Madrid és no renunciar al seu estil de joc.
5: Nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque con la pelota, intentar encontrar las ventajas que nos puedan dar la posibilidad de generar situaciones de gol.
0: Mirant ja cap a dimecres, tot i el gran partit que ell ja va fer diumenge contra el Barça, els de Luis Castro pensen ja en el partit de dimecres fora l'Atlètic Club de Bilbao. Els granota variaran l'11 que té l'entrenador portuguès, ja que pot alinear l'11, que va a alinear davant el líder de la competició, i s'espera que homes com ara Oriol Rey, Enzo Bardelli, Thiago Fernández o Iván Romero puguen ser de la partida. Un dels debutants a ir en l'equip, Dani Requena, parla de les seues sensacions de jugar en un ambient com el que es va viure a ir al Ciutat.
6: La sensació és única, poca vegada havia vivido esto y muy feliz de vivir esos momentos. Hay mucho trabajo detrás, desde pequeño soñando con eso.
0: Arbalejo valora el mercat de València Bàsquet. El director esportiu de l'equip masculí ha fet una valoració de la reconstrucció feta aquest estiu en l'equip taronja. Ha assegurat que el número ideal de jugadors en la plantilla hauria de ser d'entre 15 i 16 integrants. Pel que fa a l'èxode del començament de l'estiu, ha afegit que hi ha jugadors amb clàusules de rescissió de fins a 6 milions d'euros, però que a hores d'ara aquestes xifres ja no són dissuasòries per al potencial econòmic d'alguns equips.
1: Les 11 de la nit i 17 minuts, pendents de la roda de premsa d'Íñigo Pérez. El que anem a fer és ràpidament una pausa per a la publicitat. Ja sabeu la pregunta. Penses que els LIM respectaran a Braulio i li consideraran l'autonomia que li han promès? Tot això i moltes coses més, com deia, de tot això i de moltes coses més, xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. Pasa siempre.
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
12: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
13: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montaldi i Salva Folgado.
1: Vinga, 11 de neu, estem pendents de la ceràmica de la roda de premsa d'Íñigo Pérez, però hem de parlar-vos de la banqueta del València. Hem conegut durant la vesprada que Ernesto Valverde ja li ha dit no a Braulio i al València. Salva Folgado no és l'únic entrenador que cau del càsting de Braulio Vázquez.
0: Sí, Manolo, si recordes, era 90 minuts a l'hora de parlar de les opcions o possibilitats que tenia Braulio per a contractar un tècnic. Ja comentarem que l'opció de Ernesto Valverde era molt complicada. Ara repassem el que van contar a nit, Manolo, però és una informació d'última hora la que tenim ara des d'ara 90 minuts i, per tant, pues hem de ferir als nostres oients. Estava en aquesta llista de tècnics, encara que ahir, en este mateix espai, ja van contar que era molt complicat el tècnic Mendilibar, i la informació que nosaltres tenim ara en 90 minuts és que Mendilibar no va ser el pròxim tècnic del València. És a dir, que podem descartar totalment a José Luis Mendilibar per a que siga o que es convertisca en el nou tècnic del València. Era una opció, era una possibilitat. Ahir ja contaren que Mendilibar, després d'eixir de Grècia, no volia clavar-se en un embolic com el del València. Ens consta que era una de les opcions de Ron Garli, ens consta que és una de les opcions també que tenia Braulio Vázquez, i Mendilibar, Manolo, desconec les raons o els motius, però Mendilibar no va ser tècnic del València a partir, bueno, pues del moment en el que Braulio, bueno, pues puga contractar un entrenador. És a dir, que d'aquesta terna de candidats o d'aquesta llista d'opcions, de possibilitats del càsting de tècnics, se cau Mendilibar. El València, o Braulio, no va a contractar Mendilibar per a ser el pròxim tècnic del València.
1: Bueno, pues ja sabem, esta és una situació situació que es produís, es va reduint el quadre de tècnics, perquè de moment ja dos han dit no. Imagina que Braulio en tindrà més, sabedor de com treballa el mercat, però hi haurà que acudir ja a altres noms.
0: Sí, ahir Manolo ja torna a dir, parlarem d'Ernesto Valverde, varen comentar que estava dedicant-se a les d'ara a la fotografia, que tenia un projecte de fotografia, que podia estar un any, o que volia estar un any sabàtic sense entrenar, i que a partir d'ahir, Manolo, és cert que té una gran amistat amb Braulio Vázquez, però que Braulio, si volia convèncer Valverde, tenia que convèncer-lo amb un gran projecte i amb un equip ambiciós. I a partir d'ahí, com que Braulio no pot convèncer Valverde amb un projecte ambiciós o amb un gran projecte, pues a partir d'ahí, Ernesto Valverde, Manolo, cau d'aquesta llista de possibilitats. Era el primer per a Braulio, per aquesta amistat que unís els dos. Van coincidir, recordem, en el València de fa temporades amb Manolo Llorente com a president. Valverde descartat. Per tant, Manolo, no sé si s'ha descartat definitivament este matí o ja ahir va descartar-se. Nosaltres ahir ja vam contar que aquesta opció era molt, molt complicada. Varen donar també com a opció la de Iago Barrasate. A mi, gent que coneix Braulio, me descarta Iago Barrasate per al València. L'explicació que me donen és que Braulio considera a Iago un bon entrenador per a un equip perfil Osasuna, però que no el considera un tècnic per a perfil València o per a lo que a hores d'ara necessita el València. Estava Mendilibar també en aquesta llista de candidats. Torne a dir que anir, ja contarem en esta sintonia, que Mendilibar era complicat, i a hores d'ara el que podem dir, el que hem contat a l'inici del programa, és que descartem totalment Mendilibar. Mendilibar no va ser el pròxim tècnic del València Club de Futbol. A partir d'ahí, Manolo, bueno, pues hi ha altre ventall de possibilitats per a la banqueta, i ja veurem el cercle on el tanca Braulio. Avui Mateo Moreto donava com a opció Javier Aguirre, Javier el Vasco Aguirre, i altres opcions, Manolo, pues una altra opció per a la banqueta seria la de Vicente Moreno, que actualment està treballant en Qatar, i que el València tindria que pagar clàusula per a que Vicente Moreno se convertirà en el pròxim tècnic del València. Està rebent molts oferiments, està valorant també ell la seva llista, i a partir d'ahir, Manol, la idea era anunciar el tècnic en les pròximes hores, el més prompte possible, per a que ja, este cap de setmana, si és possible, pues ja estiguera contractat, però Valverde no, Mendilibar no, ja veurem què passa amb Aguirre, ja veurem què passa amb Vicente Moreno.
1: Bueno, estem pendents d'aixòs noms, dels que sí i dels que no. Estem
0: I jo descartaria també Iago Barrasate per gent que coneix sempre.
1: Bueno, pues dels tres que sí i dels dos que no, dels tres que no, de moment, i els
0: però,
1: dos que, i els dos que sí.
0: I ese nom no està descartat,
1: no està descartat
0: oficialment.
1: 11 i 24, si et sembla, Salva, anem a anar en este cas amb els sons del dia, amb els àudios del dia, perquè a més de tot el que has contat de la banqueta, Braulio, segons notícia, a més de que ja està en l'expedició, hem vist ja fotos de Braulio xerrant amb la gent, amb Òscar Sánchez, amb els jugadors, i ja està en l'hotel en Vitoria, també perquè avui s'ha acomiadat de Pamplona el que durant 10 anys ha sigut el seu director tècnic.
0: Sí, hem escoltat Braulio Vázquez amb els companys en directe del partit de la una, i la roda de premsa que ha donat a les instal·lacions de Osasuna. Conta Braulio que tot va ser molt ràpid i que, tot i la situació, pensa Braulio que pot ajudar al València.
3: Mi hijo, que juega en València, com obviamente sabéis, se enteró 10 minutos antes que está Cata ahí de que me iba para València, antes del comunicado oficial. Imagínate la toma de decisión y cómo fue, para que hasta yo me sentía mal. Porque que se entere a 10 minutos de eso, yo no puedo. Era una decisión que teníamos que tomar, que tenía que tomar rápido, y igual que las otras, también las cerré, las otras opciones que tuve, esta consideraba que era ahora o nunca. Y no es por la clasificación, ni por la situación, ni que yo sé dónde voy y sé cómo reciban los jugadores a las 3 de la mañana, que ya sé dónde voy, pero considero que puedo ayudar al Valencia.
0: Considera sí, que puede ayudar al Valencia. A mí lo que me contaban Manolo Guide, Braulio Vázquez, es que está convencido que pot traure endavant aquesta situació i que probablement, entre que està convençut perquè des de fora ell considera que pot tindre solucions a la crisi actual i que al mateix temps també considera que el seu cicle en Osasuna havia acabat, tot això ha impulsat Braulio Vázquez a acceptar l'oferta del València, tot i el risc que això suposa. Braulio, a més, en aquesta roda de premsa ha dit que no podia dir altra volta no pel que suposa per a ell el València, perquè el València ja l'havia contactat en altres ocasions.
3: Que ahora siento que, pues que ha llegado el momento, que Valencia y el Valencia no es cualquier cosa para mí, lo sabéis, pero creo que he dado todo lo máximo que he podido aquí y bueno, creo que era ahora o nunca. Al final Valencia es especial para mí y ya no, yo creo que ya no podía, no quiero volver a repetirme, decir que no a esta misión. No. Me voy a un sitio tranquilo, como podéis observar, o sea que... y bueno, al final creo que era un reto y que es un reto muy difícil, obviamente, pero bueno, pero aquí me voy con la cabeza bien alta.
14: Todo estaré emocionado y encara le quedan ganas de aprovechar. Y bueno, sabes que me voy a un sitio tranquilo.
0: Fete una acudita ahí, Braulio Vázquez. Sí. Fete una broma, pero es cierto, en diferentes momentos y esa rueda de prensa se ha emocionado porque, bueno, esa historia en Osasuna ha estado 7 años, como máximo responsable esportivo en los fichajes, en la dirección esportiva del conjunt del Sadar. Braulio, ¿vol creure? Es la gran pregunta. ¿Van a dejar treballar Braulio Vázquez en el Valencia? Ey, ¿vol creure? ¿Vol pensar? Les pasa a tots, els que arriben al València, que van a deixar-lo treballar.
3: Es verdad que al final, obviamente, me da el con el precio ya sé cómo, pero bueno, yo, por lo que me han dicho, quiero creer, esto es como una... Quiero creer, pues hay que creer. Y yo voy, sé que voy a un sitio especial, y van los últimos, o sea, no voy a un equipo... Pero también es un reto tremendo. O sea, yo sé lo que es Valencia, lo que es su afición y bueno, y lo que significa también. Pero como me siento aquí a nivel personal, no voy a estar en ningún sitio.
14: Les 11 de la nit i 28 minuts, fem un parèntesi perquè ja sabeu que estem pendents de la ceràmica i de la roda de premsa d'Íñigo Pérez amb Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya. T'ofereix la roda de premsa d'Íñigo Pérez.
15: Muy buena para el Villarreal, pero a partir de ahí, no sé, incomprensiblemente, pero como que se ha ido diluyendo el equipo.
16: Comparto el análisis que hace. Está el gol que hemos marcado, creo que era un escenario planificado, imaginado y que pensábamos que podía suceder estando bien. En el momento en el que hemos encajado, como dices inexplicablemente, nos vuelve a suceder lo del otro día contra el Deportivo La Coruña, solo que creo que la imagen de la segunda parte es dañina para mí como entrenador, sobre todo porque... no se puede eludir la capacidad de generar respuestas en tus jugadores y de convencerles de que el camino es uno y evidentemente no estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia.
17: Hola Íñigo, Xavi Isidro para la cadena SER. Son 13 goles en 6 partidos, son 3 derrotas seguidas en Liga, si le sumamos también la de la Champions. Te veníamos de buenas sensaciones en algunos partidos, es decir, bueno, no llegan los resultados, pero el equipo, la sensación es buena. Hoy en la segunda parte, la sensación es que ha costado mucho atacar y a la contra nos han podido hacer más de 2 y más de 3 goles, ¿no?
16: Sí, la segunda parte es, como decía, dañina, muy dañina para nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, para aquello que se había cimentado, había cosas que rescatar, a las que agarrarse para poder progresar. Creo que la segunda parte de hoy no es que derrumbe todo aquello, pero nos hace daño porque levantarse desde la derrota es difícil, levantarse desde la sensación que genera la segunda parte es muy complicado, pero hay que hacerlo. Pero estoy de acuerdo que no es un día en el que podamos rescatar nada.
18: ¿Qué tal, mister? Buenas noches, Xavi Mata para Radio Marca. No sé si hay algo que le preocupa del equipo y si es que sí, ¿qué es lo que más le preocupa de lo que ha visto hoy o lo que ha visto estas últimas jornadas? Gracias.
16: Bueno, la preocupación siempre existe porque si somos perfeccionistas y ambiciosos queremos mejorar cada situación por pequeña que sea. En este caso no estamos hablando de situaciones pequeñas, sino de momentos y acciones con gran peso e importancia en el resultado y en el rendimiento de los jugadores. Y como decía, como entrenador no puedes faltar a la verdad, eludir la responsabilidad de lo que está sucediendo en estas primeras jornadas.
19: Buenas, Íñigo, Pablo Casado para el periódico Mediterráneo. Decías que bueno, que hay que levantarse, ¿no? Y entiendo que el objetivo ahora es los dos partidos que quedan antes del parón, ¿no? Intentar sacar el 6-6 y enderezar un poco el rumbo, ¿no? Porque es verdad que, no sé, también qué mensaje le podrías mandar a la afición. Igual se queda un poco frío, ¿no? Porque había expectativas de los dos primeros partidos en casa, obtener puntos, se marcha el Villarreal sin sumar aquí. Es todo un poco negativo, ¿no? Hoy.
16: Bueno, no puede ser de otro modo. Es negativo, es malo. No estamos siendo capaces de entregar a nuestra afición lo deseado y lo que merecen. Y creo que no hay que poner paños calientes. No. Ahora mismo, después de una hora o media hora de terminar el partido, no existe una ilusión por lo que viene. Mañana sí, mañana hay que volver a levantarse, volver a preparar el partido de la Rosaleda con la misma energía, comenzando desde cero, con el análisis, con las correcciones, y ojalá como entrenador sea capaz de convencer, en este caso, de cuál es la forma en la que yo creo que podemos obtener rendimiento. Pero ahora mismo, después de media hora, no hay que ir a eso que está tan de moda del pensamiento positivo, porque no nos ayuda. Hay que ir a la verdad, y la verdad es que ahora mismo estamos muy mal.
20: Quizás lo bueno de esto es que quedan 3 días para otro partido, ¿no? Para levantar un poco el ánimo, que viene muy pronto otro partido. No sé si a lo mejor el ánimo de los jugadores ahora mismo eso es bueno o todo lo contrario, ¿no? Que venga tan pronto ese partido.
16: Los jugadores ahora mismo, y por ende todos los que componemos el Villarreal, ya sea los jugadores, cuerpo técnico y extensible a la afición, estamos disgustados, no vamos a dormir y seguramente en este caso la afición está enfadada con nosotros porque no se corresponde con lo que ellos entregan. Dicho esto, es lo que digo, no ahora mismo decirte que sí, hay que levantarse ya y hay que tener ilusión, a nada de terminar el partido, no es lo cierto. Hay que pasar este duelo, que son pocas horas, pero hay que pasarlo y analizar y corregir y seguir mejorando. Es que no encuentro otro camino, no quiero venderos aquí una ilusión cuando todavía estamos bueno, con todo caliente.
21: ¿Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electricconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
14: Les paraules de Íñigo Pérez, ja veurem què és el que ocorre i si és capaç de redreçar la situació del Villarreal, però com ha dit Salva avui, Salva, la imatge del Villarreal sobretot ha sigut preocupant.
0: Sí, jo torno a dir que no he vist res pitjor que el València de Corberán en guanya després de veure la segon part d'avui del Villarreal d'Íñigo Pérez. I jo coneguent el que passa a la Ceràmica, allí la Jun Rocha ja s'ha encès.
14: Bueno, paraules de Corberán, ja és història en el València, de moment ocupa el seu lloc Òscar Sánchez, fins a el tècnic del Mestalla, que avui ha parlat de treure el potencial. Bueno, la roda pesa tampoc podia dir molt de l'home, però ha parlat de treure el potencial que té la plantilla.
0: Pues ho acabes de dir.
22: Como he dicho, el equipo hacía cosas bien. Evidentemente, cuando llevas un punto de 15, pues por algo, muchas veces es por situaciones de partido, que situaciones puntuales que te pueden cambiar, otras evidentemente porque no salían las cosas, pero creo que el equipo tiene potencial. Cuando las cosas van mal, tendemos a ver un poco todo lo malo. Pero esta plantilla tiene capacidad de sobra para hacer las cosas bien. Todos y cada uno de ellos, en otros contextos o en otras situaciones, lo han hecho bien. Por lo tanto, la capacidad la tienen. Y solo hay que ayudarles a que saquen todo ese potencial que tienen.
14: Novetats en la llista, a banda de les baixes, que ja saben que tots els centrals han caigut en combat. Quines novetats te presenta?
0: Pues que s'han recuperat Luis Rioja i Guido Rodríguez, que crec que Guido va directe al 11, no sé què correrà amb Luis Rioja. Ara parlem en tertúlia, si vols, de Rioja, i d'aquesta lesió tan complicada, que tenia que limar-se un tag de la bota, que no sé què.
14: S'acaba la lesió.
0: Ja s'acaba la lesió, i no estan els quatre centrals del València, per tant, bueno, pues haurà d'inventar alguna cosa demà el nou entrenador, o l'entrenador accidental o circumstancial del València. Tenim avui part mèdic de Tàrrega, trencament discos, així que Manolo també, bueno, pues altre central que cau i altra lesió de llarga durada.
14: Demà a les 8 a la Ves València, en el punt a punt, també, Salva, en el punt a punt estarem pendent a les 9:30 Per tant, el 90 minuts demà començarà a les 11:30 directe en la tertúlia, però perquè abans tindrem ixe el Real Madrid.
0: Demà comença la jornada 6 de la Lliga. El Martínez Valero juga l'eix davant del Real Madrid. Estes són les novetats d'Anselmi, que ens explica el company Raúl Pina. Hola, Raúl, què tal? Bona nit.
2: Molt bona nit, companys. Partit important el que afronta demà l'Elx a partir de les 9:30 a l'estadi Martínez Valero contra el Real Madrid, perquè busca aquesta primera victòria de la temporada. A més, seria una victòria important perquè fa 48 anys que l'Elx no guanya com a local al Real Madrid, al seu estadi. En tot cas, el que és més important, a banda d'intentar guanyar, seria no perdre, no? No caure i oferir una molt bona imatge contra l'equip de Mourinho. L'Elx, recordem que té la baixa, la de sempre, en principi la de Iago de Santiago. Tinc el dubte, igual que el té també Martín Anselmi, s'incloure o no en la llista finalmente perquè estigui a la banqueta a Kevin Lomónaco, el central argentí, que continua posant-se a punt per a estar el més pront possible ja a un ritme important i a un ritme interessant, que siga competitiu. Defensar-se amb el baló i tindre la pilota el més temps possible és una de les claus que ha donat en la prèvia el tècnic Martín Anselmi, però l'altre dia, renunciant a esta recepta, renunciant a este model, al seu paradigma, li va anar bé contra l'Atlètic Club i va rascar un punt a la catedral. Per tant, veurem si demà continua per eixe camí o torna al que ja havia mostrat en partits anteriors davant d'un Real Madrid que té les baixes habituals de Eder Militao, de Mendy i de Rodrigo, que són lesionats de llarga duració. Hi ha algunes entrades encara per al partit demà, són cares, caríssimes. En tot cas, des del club també es convida als abonats que no vagin al partit a que puguen alliberar el seu seient perquè pugui ser ocupat per altre aficionat. Amb els ingredients esportius que hem esmentat de l'Elx, en principi l'11 estaria format amb Iturón porteria, en zona defensiva estaríem Fede Redondo, Víctor Chust, el valencià, amb Revivo, perfil dret per a Tete Morente, costat esquerre per a Germán Valera, mig camp amb Marc Aguado, Javi Morcillo, Gonzalo Villar, mitja punta farà Facu Buonanotte per a l'argentí i el referent ofensiu seria Ferniño.
14: Gràcies, Raúl. Partit demà a les 9:30, com dèiem, per eixa circumstància. Demà el 90 minuts no tindrà la primera part, la part informativa, i entrarem directament en el temps de debat, tertúlia, d'anàlisi, que és exactament el que anem a fer després d'esta pausa. Hemos venido con flores de
13: venganza en el pelo. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montaldi i Salva Polgado.

0: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa?
1: Yes, of course.
0: ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance?
1: Yes.
0: Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
2: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
3: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Estàs escoltant 90 minuts. La tertúlia.

0: Molt bona nit, benvingudes i benvinguts a l'Hora de la Cultura. Quantes voltes, quan ja es fica la pota, quan qualsevol cosa t'ha eixit malament, dius, ostres, si haguera fet això, no m'hauria passat. És humà, no? I tots i totes aprenem dels errors. Però què passa quan l'error et fa pagar una factura massa elevada? Ja no és el mateix, eh? I què passa, encara més, quan l'error el comet una administració? Ui, que complicat, no? Una administració local, mancomunal, autonòmica, europea, del món mundial, global, la que tu vulgues, està gestionant els nostres recursos i això costa més d'empassar, no? Sense voler posar el dit a la nafra de ningú, sobretot perquè intuïs que no tenim tota la informació, jo diria que això que ha passat a Villena, amb el tresor, què voleu que vos diga? Ara diuen que no hi havia suficient seguretat. Tanta investigació per arribar a una conclusió que probablement tots teníem molt clara des de fa molt de temps. Però el que em pregunte, més enllà de voler culpabilitzar ningú, és en quants altres museus i entitats no hi ha suficient seguretat. I tant fa que allò que guarden siga d'un valor molt elevat o no tant, perquè jo supose que per a cadascun de nosaltres allò que conservem de la nostra història és molt valuós. I encara més preguntes. Detectada l'escassesa o la insuficiència en la seguretat, podem o poden els pobles i les ciutats reforçar-la? Tenen els recursos per a fer-ho? En una democràcia plena, com cal, hauríem d'estar tots nosaltres plantejant el debat que obri eixe robatori del tresor de Villena sobre com dotem els municipis de recursos perquè puguen protegir allò que conserven. Hauríem d'estar pensant cadascuna de nosaltres fins a quin punt li donem importància, ja no l'Ajuntament, no la General, no cap institució, nosaltres, fins a quin punt li donem importància a la història i al patrimoni. Importància que es tradueix en euros, per cert. Pel de més, una volta més, veiem com es busquen culpables els uns en els altres en compte de buscar solucions. Res de nou.
1: Estàs en l'Hora de la Cultura.

0: Avui parlem de literatura. I a més de música direu, ai, d'alguna història preciosa. Ho és. De vegades també el dolor és preciós. Parlem de literatura i parlem de culpa, de secrets, de desig, de memòria i de les conseqüències, de vegades imprevisibles, d'eixes decisions que prenem. Ens acompanya Àngel Company. Ell és escriptor d'Albaida, que ha conreat la poesia, la novel·la i el relat. La seva trajectòria publicada va començar amb Microcosmos i posteriorment ha publicat, entre altres obres, Diario de un opositor en paro i Cuaderno de Nippon. L'hem convidat per parlar de Sinaloa Monemé, una novel·la publicada amb Coleman Ediciones, i és un llibre que reuneix 12 relats més un bonus track i que ens porta per escenaris molt diferents, des de l'Eliana o la Serra de Mariola fins a Tòquio, Sinaloa o el món digital. Són històries en què sovint alguna cosa aparentment quotidiana acaba obrint la porta a la violència, al secret, la culpa, la traïció o a una decisió irreversible. Àngel Company, benvingut. I moltes gràcies per estar amb nosaltres avui, no?
1: A vosaltres.
0: La primera pregunta és ja hem dit que és un llibre de relats, per tant no és una història, sinó moltes, 12 més una. Però per què Sinaloa? Què és Sinaloa, Monemé? És una recopilació dels teus millors textos? Sí. Els has fet a posta? I, per què? I si em dius que sí, com tenen? Sembla que tinguen molts punts en comú.
1: Jo crec que és com quan un grup de música trau un disc que són les seves millors cançons i li posa un nom. Jo vaig estar fent un curs d'escriptura creativa durant 2 anys a Madrid i els meus millors relats són els que han eixit en aquest llibre.
0: Són relats negres.
1: Són relats negres, molt negres. Alguns molt
0: sí.
1: Negres. Altres més light, és a dir, no té per què sempre haver un cadàver en tots ells. Moltes
0: sí,
1: voltes la mort és mort en vida o és un patiment molt intens.
0: Uh-huh.
1: Però sí que volia reflexar com el que tu dius, no? La culpa, les decisions preses en un moment equivocat o el abocar-te a l'abisme o en algun moment porten els protagonistes a la perdició en molts casos. En alguns d'ells n'hi ha redenció, n'hi ha salvació, una volta en una d'aquestes presentacions que he fet durant tota la primavera, una dona em diu, no, però tu te regodeas con el... No, és un pret.
0: No soc un savi.
1: No te regodeas con la violència. No soc Tarantino. Però sí que és veritat que hi ha moltes voltes que s'utilitza aquesta temàtica per mostrar coses. A mi m'agrada molt la frase de invento ficciones para contar realidades. M'agrada utilitzar-la moltíssim.
0: És que moltes històries estan molt lligades a la realitat de moltíssims dels éssers humans que xafem els carrers, vull dir...
1: Sí, un relat, per exemple, el de Todo Incluido, pues un grup d'amics que se van al Carib, tot va bé...
0: Que fantàstic!
1: Sí, jo fa molts anys que no he tornat, però t'ho passes molt bé, d'ahí el Todo Incluido, la pulsareta, i unes males decisions que el porten a celebrar l'excés, el conviden a alcohol, drogues i certes... Bueno, acaba la nit en un panorama pues molt dolent.
0: Molt
1: i a partir d'ahí no conté més.
0: No es pot contar més. En cap dels 12 o 13 relats hi ha un punt en què ja no es pot contar perquè efectivament juga, això sí que t'agrada.
1: No,
0: t'agrada
1: jugar,
0: jugar sí. amb el lector per a pegar-li la volta com un calcetí i tu li fas creure que vas per ahí i arriba un punt i pam, tot canvia.
1: Això ha sigut el punt divertit d'escriure'ls, de dir, intentar, vaig a fer que el, com a lector també de novel·la negra que soc, dic, vaig a intentar que el lector fins a l'últim moment no sàpia ni qui és el narrador. És a dir, hi ha voltes que en l'últim paràgraf saps el narrador, qui és, val, però saps on està i per què està escrivint tot això. N'hi ha moltes voltes que també alguns relats són com a el que també m'agrada dir com un testament del que ha passat, és a dir, per a que aquesta història pues no me s'olvide, la escric, però és una història que va passar fa temps. Per exemple, el de Todo Incluido, per posar l'exemple que vos acabo sí. d'anomenar, el narrador és un dels protagonistes i realment està com penedint-se de tot el que va fer aquell últim dia.
0: Sí, com buscant una redempció.
1: Buscant una redempció.
0: Veritat.
1: Correcte. Ah.
0: Sinaloa és un espai físic, perquè en algun moment...
1: Sí, Sinaloa és un estat de Mèxic.
0: En el pròleg tu dius que és com un estat de l'ànima, no?
1: Això ho ha dit el prologuista, Carlos
0: sí.
1: Seisdedos,
0: sí.
1: Que s'ha emocionat moltíssim. Bueno, Sinaloa és un estat de Mèxic, però l'utilitza també per a parlar de narcotràfic, parlar de com un simple turista... Sí,
0: pot desgraciar-se
1: la vida. No saben de qui s'està enamorant, val? No saben de qui, en qui està quedant a sopar i les conseqüències que això pot acarrear a futur, perquè en principi tot anava bé en el relat de Sinaloa, va tot bé,
0: sí.
1: I diu, com pot ser que estigui així, anem a preparar una boda i no conec els teus pares i estem així un munt de temps i aquella, la xica intentant dilatar el temps de No, ya los conocerás.
0: Sí, sí.
1: Y arriba un momento en el que digo, pues bueno, vale, va, vente esta noche a cenar, hablo con mis padres. Y ahí, es desata un poco la cosa. En ese sí que la verdad es que me regodeja más un poquito en los detalles, en la violencia, en cómo se les gasten allí a México.
0: Vull dir, pero es que el escenario ho permetía.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque
1: sí,
0: la
1: sí.
0: Realidad seguramente
1: la realidad
0: es como el relat. O pillor.
1: Sí,
0: no?
1: sí. La veritat és que... I tu sents notícies de Mèxic i a voltes pues, autobús de 22 estudiants decapitats, no sé, passen ahí unes barbaritats que són molt fortes i tens que saber pues, com marejar-te pel país.
0: Sí, i a més segur que molts dels oients, com em passa a mi, no? Que tenim amics que han estat vivint a Mèxic i efectivament la realitat és així de crua. És el secret està en saber per on t'has de manejar. I al llarg de tot el llibre, juraria, hi ha una cosa que va repetint-se en molts dels relats, no? Com una decisió aparentment intrascendent, no?
1: Fortuita
0: o rutinària o te pot canviar la vida de dalt a baix, no?
1: Sí. Mira, n'hi ha alguns relats en els que això ocorre. Jo n'hi ha un, per posar-se ja un poc més seriosos, a part, inclús que el que parlem del Carib i tal, però n'hi ha un en el que arriba un profe a un institut així de València i és molt poca experiència, no? És un opositor que li demanen fer una substitució i tal, i realment pues, utilitzen la seva imatge digital per fer una mofa, el que ara es diu deepfake, que fa uns anys això no sabia ningú el que era, però ara estem ja més familiaritzats,
0: sí.
1: Que en intel·ligència artificial han canviat la seva imatge, l'han posat en un cos nu i han vulnerat un poc la seva... un poc, no, bastant, han vulnerat la seva dignitat. I realment ahir es dones compte com una simple imatge el fa caure la seva reputació. De fet, el col·legi no li dona suport a ell, sinó que li dona suport a... O sea, no vol culpar els alumnes, vol buscar els culpables, però tampoc vol perdre la seva reputació i eixir en premsa al col·legi. I ahir s'inicia una investigació en el que el propi afectat diu, mira, vaig a investigar, vaig a buscar una empresa de seguretat digital que m'investiga si què ha passat, i després quan ja ho trauen realment es dona compte que aquesta persona, aquest alumne, ho ha fet per diversió, per pura diversió, el que fan moltes voltes per desgràcia als adolescents. Ho ha fet, per què ho has fet? Per diversió, per riure'ns un rato.
0: Mestre,
1: per riure'ns del mestre un rato. I
0: al mestre li arruïnen la vida.
1: Al mestre li arruïnen la vida i després ell investiga un poc o li pregunta, bueno, tal, no, la teva família fa, no, és que la meva família, el meu pare està a la presó, ma mare és alcohòlica i en cuida ma tia, tal, i ahir el professor diu, mira, empatitza en la situació, que així també hi ha moltes opcions de, hi ha gent que en presentacions en la CAN en dia, no, jo no l'havia denunciat, jo sí que l'havia denunciat i hasta el final, no sé què. Pues así, yo no vos dic la...
0: Hi ha un altre tret en els teus personatges. Hi ha gent molt borde, molt roïn, que de tant en tant trau, no sé, com que te desperta certa empatia.
1: Jo crec que és gent normal.
0: I gent molt bona, que tot el contrari, que dius, quina bofetada que sí. Té, senyor.
1: Jo crec que és gent... Bueno, en alguns personatges m'ho pareixen ja en les relectures que vaig fer, ja com a... de cara a preparar les presentacions de quan vaig ser en la primavera al llibre, jo dia, ostres, és que este n'hi havia personatges que quan es rellegien caien mal, perquè dic este, sí. I l'he creat jo, no? Però dius este és, aparentment és un personatge normal, però li se'n va la olla en algun moment i trau la vena més macabra en un moment donat de les circumstàncies. És com si donat-se les circumstàncies ideals i el moment adequat de tensió, pot explotar.
0: És a dir, tu et bases en... Està clar que són històries que podrien passar-nos a cadascun de nosaltres, però em sembla que no és accidental que abordes moltes de les temàtiques que són problemes socials. Ara mateix, quan parlàvem del cas del professor de l'institut, no? És a dir, lo de la victimització del botxí, mal, i culpabilització de la víctima. És a dir, cada volta més davant d'una situació de conflicte en la que se'ns demana, a més, posicionar-nos, i tot el món es posiciona en blanc o en negre, tens més dubtes. No saps qui és la víctima i qui és el botxí.
1: Clar, jo crec que també, en este cas, el col·legi no volia veure la seva reputació danyada. I en eixe pretext o en eixa excusa, dient, no, això que no salga en premsa. Sol li preocupava la imatge de marca, premsa, la imatge, sí, de marca. No afrontar el fet de que a un professor, una autoritat educativa, se li havia vulnerat la seva imatge totalment.
0: Anem a Mariola. Què passa en Mariola? Quina història té que veure amb el teu racó, que és el meu també?
1: Sí, el nostre racó.
0: Raconet.
1: Pues ahí passa una cosa que este relat li tinc molt de carinyo, perquè també parlem molt de gastronomia, que és un tema que m'agrada molt, el tema de, pues mira, els embotits tradicionals, l'herbero de Mariola,
0: no,
1: el vi, el xampany, totes. Clave ahí en calçador un poquet de gastronomia, però realment l'essència del relat és que el protagonista li se mor el seu abuelo, i unes setmanes després, així no comença el relat, hacía unos días que me rondaba, ¿no? Pues unes setmanes després, uns dies després, un amic de s'abuelo va a buscarlo a la seva feina, al protagonista, i li diu, mira, m'agradaria convidar-te a almorzar i parlar de t'abuelo, perquè eren molt bons amics, no? I això, i se'n va anar a Agres, a un restaurant que n'hi ha en Agres, molt famós per les seves carns a la brasa i tal, no vaig dir el nom, però bueno, si aneu,
0: sí,
1: n'hi ha,
0: jo crec que tot el món
1: en Agres n'hi ha dos restaurants, pues, o el de baix o el de dalt. Pues bueno, i si no aneu a un, aneu a l'altre. I això, i comença a traure la pericana de muro, el no sé què, els pimentons fregits, tal, i xoricet, i tostades, i carne de cordera a la brasa, tal. I ara són este vi, i ara l'altre, saps, que anava bufant-lo, jo crec que també. I quan ja estan a punt d'acabar, i diu, bueno, ara ja m'ha acabat, no? Fa, no, ara, i ve un cambrer amb el xampany, un ruïnat, per això es diu el desayuno con ruïnat, no? Esmorzar en ruïnat. I fan un xampany ahí, fa, no, és que este xampany tenia ton t'abuelo guardat per alguna ocasió especial, clar, s'ha mort i no l'han obert. I quan ja s'acaben la botella, li diu, és que tinc una cosa que contar-te. Fa, és que t'abuelo i jo vam fa un grapa d'anys, en les festes del poble, vam matar a uns rojos d'una botella al cap, i eren festes d'Albaida, i ja nunca más se supo.
0: Wow.
1: I el que passa és que en aquell moment, pues, vam amagar els cadàvers i tal, i realment, pues, s'ha fet també, no, perquè hi havia coves.
0: La redempció apareix.
1: Clar.
0: L'home
1: li diu, jo també estic terminal, vaig a morir-me no sé quan, i així tens les coordenades d'on estan els cossos, fa un munt d'anys que estarà ja jo a fer vols, però sí que no volia morir-me sense que
0: algú,
1: els familiars o algú descendent, poguera donar-los digna sepultura a aquestes persones. Clar, això li ho solta després de...
0: Després
1: de tot l'esmorzar.
0: La pericana i el cava, no? I el xampany.
1: Clar, està ahí el protagonista, clar, es veu en la tessitura de dir, bueno, ara què faig? I també és la moral, la decisió moral de dir, què faig? Ara passa d'este o li faig cas, no?
0: Encara que pugui semblar una exageració, i aquestes coses passen en la vida, no? I a mesura que vas llegint, et fa, l'autor et fa posar-te en la pell d'aquell que està patint, no? Vos heu imaginat que ara el vostre iaio, que l'estimeu moltíssim, vos arribara algú i vos contara una cosa així? Doncs podria passar. En el pròleg diu, això és que li va agradar molt i es va emocionar, però el pròleg diu que avui una pantalla pot substituir un carreró i una xarxa social pot ser tan letal com una arma. I en diversos relats apareixen el ciberassetjament, la manipulació digital, les estafes, els linxaments, hem posat un exemple, no? La tecnologia ha sofisticat d'alguna manera les formes tradicionals de violència?
1: Jo crec que és una altra dimensió, una dimensió més. El que passa és que el que té la tecnologia, per desgràcia, és l'anonimat. La impunitat de l'anonimat.
0: Clar.
1: Perquè la gent es fa un perfil, la gent es fa un perfil fals, un perfil tal, anònim, i es pensa que té mànega ampla, no? per a fer el que vulga. I ahí és on per això estan sorgint ara iniciatives. De fet, crec que avui una de les notícies que diuen en el comunicat de la Unió Europea, de von der Leyen, volia parlar un poquet de la limitació de l'accés a xarxes socials per a menors, volia parlar-se un poquet tot això perquè volen posar-li portes al camp, al final. Després jo no sé si servirà per a res o si es limitarà l'accés a certes edats i tal, però sí que és veritat que les redes socials s'ha convertit en una, això de l'anonimat, en un camp obert per a la impunitat, un poc. Quan parlem d'instituts, per exemple, que n'hi ha un parell de relats que crec que són molt interessants sobretot per a alumnes, però l'ideal seria que primer s'hi giren els pares
0: i els mestres, també.
1: Els pares i els mestres. Seria molt interessant perquè al final jo també, per la feina que tinc, estic molt en contacte amb les forces i cossos de seguretat, conec gent, des de la Policia Nacional, des de la Guàrdia Civil, que mos conten, mira, pues ara estan fent això, estan fent l'altre, estan fent una suplantació de tal per a furtar dades. Però sí que és veritat que sense ninguna aplicació rara n'hi ha un relat que l'aplicació, el nom de l'aplicació me l'invente, ¿vale? Es diu TrackMeUp, però ahir no és més que qualsevol...
0: Preparat per a protegir-te, no?
1: Clar. Una aplicació que en teoria està pensada per a tu comunicar-te amb gent a prop teu, val? Rastreament, no? És el que parlem de quan li dones la tecnologia, la teua geolocalització pot utilitzar-se per a bé, perquè si te vas a la muntanya puguis contactar amb algú que viu a prop, o en este cas s'utilitza per a mal. El que s'utilitza en un institut, que la gent es comença a ciberassetjar-se entre ells, apareix un adult que es fa passar per un perfil d'alumne, aparca el cotxe un adult, s'instal·la aquesta aplicació que sap que està de moda i es posa una foto d'una persona jove que no és ell, i damunt és una xica, o un xic, perdona, i intenta contactar amb una xica i al final acaba obtenint material sexual no explícit, però material sexual lleu, que això al final, si ho poses en coneixement en un Facebook o en qualsevol xarxa, perfil, ho difonen, que això està corrent, això no m'ho estic inventant jo, això
0: no,
1: està corrent.
0: No, i tant.
1: Demanen un rescat si no volen que això es faci i no, sense oferir ningú tipus de garantia de que això no vagi a ocórrer. I per això posaran algú casos de suïcidi en Estats Units, en Canadà, en Austràlia.
0: Bueno, i
1: així a casa nostra hi ha molts casos també de gent que està acabant molt, molt malament. Entonces, volia fer un relat en el que ixa temàtica apareguera perquè crec que és fonamental.
0: Doncs n'hem parlat d'uns pocs relats, són 12+1, i ens duria tot el programa poder abordar cada relat, no? I arribar a desmenuçar, no? Viatjar a Tòquio, per exemple, hem estat al Caribe, hem estat a Mariola, però anireu també a Tòquio si llegiu el llibre. Sinaloa Mon Aimé, d'Àngel Company, és un llibre dels relats que ens porta molt lluny, fins a Sinaloa o fins a Tòquio, però també acaba parlant-nos d'allò que tenim a la vora, de la culpa, de la por, del desig, de la solitud, els diners, la memòria, i sobretot d'aixes decisions que de vegades no reflexionem o no pensem o no els donem importància i ens poden canviar la vida. Àngel, company, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres a l'Hora de la Cultura i per haver-nos obert un poc les portes de Sinaloa, metafòricament, que les de Sinaloa, de veritat, del relat, jo tampoc tinc
1: tampoc
0: interès.
1: Tampoc tenim interès d'anar allà ara. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'invitació.
0: I ens n'anem amb un altre relat, aquell que feia Feliu Ventura l'any 2011 en Alfabets de Futur.

0: escriure el teu nom. Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura. El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.
1: Avui és dilluns i avui és dia de pretext. Com sabeu, aquesta secció d'Arturo Rico, que com el seu nom indica, són uns minuts de ràdio per fer el que li dona la gana, parlar-nos del que vol. Amb quin pretext? No sé quin serà el d'avui.
2: Molt bona nit, Reis.
1: Bona nit.
2: És una sorpresa, no. Ho vaig a confessar ja de seguida. De
1: sí,
2: seguida,
1: per
2: de seguida.
1: Favor. Jo he pegat una mirada al guió.
2: Continue...
1: No sé si t'has plantejat fer-me feliç, perquè és un tema que m'agrada molt.
2: Pot estar en els meus objectius setmanals.
1: Val.
2: Tinc una llista, ja hi està. Pretext la nuit, no? Segona edició, com diem la setmana
1: que
2: passada.
1: Que coent, per l'amor de Déu.
2: Estem de matinada i això ens facilita poder dir més coses que a l'esa de la vesprada que la temporada passada.
1: Sí, no és horari infantil.
2: Però jo avui m'he portat millor.
1: Molt bé.
2: Els oients van a poder dormir en esta música, esta cançó que escoltem, que és el Canca i Jorge Drexler amb Por tu olor. Ai, Por tu perfume. Però bueno, té molta vora en això també.
1: Sí, a vore.
2: No és Miguel Ríos, no és el Bienvenidos, i esta cançó té molta vore en el que anem a parlar avui.
1: Què és?
2: És les olors, Reis.
1: Perquè... Saps que sóc una malalta de les olors, no ho sabies.
2: Pues mira, bé, perfecte. Va. Perquè no sé si te'n recordes que la setmana passada al pretext, mentre parlàvem de l'art de tornar, dèiem que no sempre necessitem recórrer un camí per regressar a un lloc, no? Estàvem parlant que moltes vegades hi ha prou amb escoltar, per exemple, una cançó, trobar una fotografia...
1: Llegir un llibre, amb el llibre del que acabem de parlar, Viatges sense parar.
2: Efectivament, o percebre un olor.
1: I tant.
2: Perquè un olor pot traslladar-nos en només un instant a una persona que ja no tenim a prop, a una casa en la que vam viure fa uns anys, a un estiu llunyà, o fins i tot a un plat que esperàvem davant de la taula quan érem menuts, no? Les olors és que tenen una estranya capacitat per obrir portes que pensaven que estaven tancades. Per exemple, un aroma que a mi m'encanta, que és l'aroma de cafè, al mate. Al matí, la terra després de la pluja, una crema solar.
1: Mira, tu també eres un poc penjat de les olors.
2: Has vist.
1: Vale. Ah, el llibre antic.
2: Efectivament.
1: L'olor de llibre antic, que bonic.
2: I per tot això, esta nit, el que volem és reivindicar el poder de les olors. Allò que ens adverteix d'un perill que desperta la gana, que ens atrau o ens allunya i que també conserva una part de la nostra biografia. I comencem, com hem comentat, amb una cançó publicada 2019, que és una edició especial del disc El arte de saltar, del Canca. Esta la va fer en Jorge Drexler, es diu Por tu olor, i és un tema que parla d'una persona que prefereix l'olor real de l'altra al perfum amb què intenta presentar-se davant del món, perquè reixar-ho més fabricats per agradar i altres... Mm. Més íntims i irrepetibles. Així que anem a escoltar un poquet més d'esta cançó i arrenquem avui, atenció, parlant de ciència.

0: Però Reis, què significa exactament olorar?
1: Uf.
0: Ho vaig explicar, m'he estat informant estos dies.
1: Segur que està la química al darrere.
0: Ja, ja un poquet. Tot comença amb unes molècules microscòpiques que es desprenen, per exemple, el que parlàvem, del cafè, d'una flor, d'un perfum, la terra banyada, i, o per, fins i tot, i que el que ocorre amb tots aquests olors és que entren dins d'aquest aire que respirem.
1: I tant.
0: En la part superior, per exemple, de la cavitat nasal, tenim una xicota zona de teixit, es diu l'epiteli olfactiu, que el que fa és conté moltíssimes neurones sensorials especialitzades.
1: Quan diem moltíssimes, estem parlant de milions.
0: Milions i milions.
1: Tenim neurones per damunt de les nostres capacitats.
0: I és que quan les molècules arriben fins allí, el que fan és activar diferents combinacions de receptors. Bàsicament, mira, a mi que m'encanta la música, com si tocarem un acord format per diverses notes. Estes neurones el que estan fent és enviar un senyal al bulb olfatiu i a partir d'aquest patró, el cervell és qui interpreta què tenim davant. Si tenim davant el cafè, si tenim fum, si tenim una taronja, si tenim el salnitre, si tenim el perfum d'algú conegut. En realitat, per tant, no l'olorem només amb el nas. És el cervell qui construeix cada olor a partir de la informació que rep. I és que les olors poden arribar a aquests receptors per dos camins. El primer és el més evident, a través dels orificis nasals quan inspirem. Però el segon es produeix des de l'interior de la boca mentre masteguem.
1: Sí.
0: Perquè els aromes dels aliments ascendeixen per la part posterior de la gola fins al nas. És el que s'anomena olfacció retronasal. I explica per què quan estem constipats, per exemple, i tenim el nas tapat, ens sembla que el menjar no te gusta res.
1: Clar, li falta sal.
0: Efectivament.
1: No te falta... Te sobra tu congestió.
0: La llengua el que fa és detectar sabors bàsics, com és el cas del dolç, el salat, l'àcid, l'amarg o l'umami, però una bona part d'allò que identifiquem com el sabor concret d'una maduixa, d'un tros de xocolate o d'una tassa de cafè, ja has vist, he posat cafè molt, perquè sí, m'encanta el cafè. En realitat, és de l'olfacte. Menjar és també olorar, encara que moltes vegades no en siguem conscients. I per què un olor pot fer-nos viatjar tan ràpidament al passat? Perquè el sistema olfactiu manté una relació especialment estreta amb zones cerebrals vinculades a les emocions i a la memòria. Entre elles les hem comentades molt la temporada passada, l'amígdala i l'hipocamp. Per això, les olors no solen retornar-nos únicament una dada. El que fan és recuperar, ajudar a recuperar una atmosfera completa. Perquè tu quan recordes un olor no recordes només que estaves en una casa, sinó també la llum d'aquell dia,
1: amb
0: les persones,
1: estaves,
0: a qui estaves,
1: si sonava una música,
0: i sobretot una cosa molt interessant, com et senties també.
1: Sí.
0: Però només comprenen del tot la importància de l'olfacte quan ens falla. Per exemple, la hipòsmia és la disminució de la capacitat d'olorar, l'anòsmia, la seva pèrdua completa, la paròsmia, el que fa és deformar els olors que ja coneguem, i la fantòsmia ens fa percebre en alguna que no està present.
1: Per tant, és com una al·lucinació olfactiva.
0: Efectivament. Per tant, l'olfacte és molt important, perquè perdre l'olfacte no significa únicament deixar de gaudir d'un perfum o d'un plat. També pot dificultar la detecció del fum, d'una fuga de gas, o, per exemple, d'un aliment en mal estat. Alterar la gana i afectar profundament també la qualitat de la vida. Smell. All gone. That's the disease, and then the loss of another sense. You're just like all the others.

0: I així amb aquesta pel·lícula distòpica que anem a definir. I anem
1: tot,
0: a explicar...
1: Tot és pretext de ver cinema.
0: Efectivament, entrem en la fase del cinema ara mateix, dins d'esta secció. El tràiler que escoltàvem, este xicotec fragment del mateix que escoltàvem en anglès, és de la pel·lícula Perfect Sense. És una pel·lícula de 2011 dirigida per David Mackenzie, protagonitzada per Eva Green i Ewan McGregor. I és una pel·lícula on s'imagina un món colpejat per una epidèmia desconeguda que provoca que les persones perguen progressivament tots els sentits.
1: És duríssima, però preciosa.
0: Ella interpreta, Eva Green interpreta Susan, que és una científica que intenta comprendre què està succeint, i Ewan McGregor fa el paper de Michael, que és un cuiner que treballa precisament amb els aromes, els sabors i el plaer de menjar. I és que mentre la humanitat tracta d'adaptar-se a una realitat cada vegada més limitada, els dos el que fan és començar una relació.
1: Mm-hmm.
0: La pel·lícula combina així el relat amorós amb una pregunta inquietant. Què quedaria de la nostra manera de viure si deixàrem d'olorar, d'assaborir, d'escoltar o de veure? És que l'olfacte és el primer sentit que desapareix en la història i amb ell sembla una part invisible però essencial també del món. Per exemple, Michael i els altres cuiners han de reinventar els plats.
1: Vos imagineu que perderem el sabor a la de xocolata o de maduixa?
0: Clar, ahí juga...
1: Seria terrible.
0: És que en la pel·lícula comencen a jugar amb les textures, amb les temperatures, amb els colors, perquè l'ésser humà, fins i tot, quan perd una manera de sentir, el que fa és immediatament buscar una altra per a continuar vivint.
1: Ah.
0: I Perfect Sense ens obliga a valorar tot allò que percebem cada dia sense prestar-li tanta atenció. I ens recorda també que els sentits no són simples, simples construïm els afectes, els records i la nostra relació amb el món. Potser no sabem quan significa un olor fins que un dia de sobte ja no podem sentir-la.
1: Plantegeu-vos-ho, seria dur, eh?
0: I com que avui volia parlar molt de cine, avui venim amb una doble sessió, però ara parlem d'una que de segur ens arrenca un somriure.
2: París, Francia, donde están los restaurantes más elegantes y los mejores chefs del mundo.
3: Barry, dos de salmón, bien dorado.
2: Desde pequeño he querido ser uno de ellos. Puede parecer un sueño extraño para una rata, pero siempre he pensado que con esfuerzo y un poquito de suerte, solo es cuestión de tiempo que me descubran.
3: ¡Ah! ¡Basta! ¡Búsquedla! ¡Agafadla! ¿Os imagináis que
4: alguien... Son comme le bon vin. Il donne
1: en teoria una pel·lícula infantil, a mi m'encanta.
0: A mi també.
1: I he deixat la infantesa fa pocs anys.
0: Com jo.
1: Sí.
0: Se n'anem a 2007.
1: Ratatouille.
0: Ratatouille. 2007, Pixar ens presenta esta pel·lícula, Ratatouille, i ens presenta un protagonista insòlid, Remy, que és una rata amb un olfacte extraordinari que el que somia és en convertir-se en cuiner a París, precisament. Allò que per a la seva família serveix simplement per distingir un aliment segur d'un altre que podria ser verinós, per a ell és una manera completa de comprendre el món. Remy olora tot. Olora cada ingredient, distingeix els seus matisos i, a més, el seu cap imagina totes les combinacions possibles abans de tastar-les.
1: I des de veres.
0: La pel·lícula ens recorda així que cuinar no és només seguir una recepta. És, per exemple, activar la memòria, la intuïció i tots els sentits per convertir una suma d'aromes i sabors en una emoció. Però és que dins de la pel·lícula hi ha una seqüència que representa perfectament el poder de les olors, i és quan arriba al restaurant el temut crític astronòmic Anton Ego.
1: Sí.
0: I Anton prova el plat que dona títol a la pel·lícula, el Ratatouille, que és un plat amb moltes verdures tallades finetes, posades...
1: És un plat de verdures, és com un pisto, no sé.
0: És una
1: si
0: mena de pisto.
1: Si algun francès, igual, pot ser, està intentant demà bé assassinar-me, dir que un ratatouille és com un pisto, però no sé, pam dalt, pam baix.
0: Una variant del pisto, podríem dir.
1: Diguem així.
0: És que era així. Amb el primer mos d'Anton, l'home que tenia davant desapareix i torna de colp a una imatge a la cuina de la seva infància.
1: Sí.
0: Al moment en què sa mare li preparava aquell menjar i en un moment de la seva vida en el que tot semblava estar bé. No ha decidit recordar-ho. El record l'ha saltat a través del sabor i de l'aroma, dice Ratatouille.
1: Que és el que
0: plat.
1: Ens passa moltes voltes, no? Que de sobte dius, me n'acaba d'anar...
0: Així és.
1: Sí.
0: I és que és un exemple perfecte de com la memòria involuntària, que és allò que també coneixem com l'efecte Proust, un estímul sensorial menut, és capaç d'obrir una porta enorme cap al passat. I potser ahí residís també la, esa gran bellesa de l'escena, no? El plan no alimenta únicament el cos d'Antonego, sinó també ese xiquet que encara conservava i amagaet dins de la seva memòria.
1: I tant.
0: Així que, Reis, el següent que ara vaig a parlar potser no ens faci tan feliços, però del cine passem a la literatura.

0: I si jo et diguera que sé de quin llibre anem a parlar i que com seré de neuròtica de les olors, que dos amics, quan va eixir la novel·la, me la van regalar, la tinc duplicada.
1: Imagina't.
0: Val la pena dedicada per dos amics diferents.
1: A mi és durilla, moment, és durilla, molt dura,
0: també, és molt dura.
2: D'una part oscura molt,
0: millor
2: molt gran.
0: La novel·la que la pel·lícula, també s'ha de dir.
1: A mi també me va agradar més.
0: Sí.
1: Estem parlant del Perfum.
0: Sí.
1: La novel·la de Patrick Susskind, publicada originalment al 85. I el que conta és la història de Jean-Baptiste Grenouille.
0: Els olors que dos amics, quan va eixir la novel·la, me la van regalar, la tinc duplicada.
1: Imagina't. Val la pena
0: dedicada la per dos duplicada. Amics diferents.
1: A mi,
0: és durilla,
1: moment,
0: és durilla,
1: molt dura,
0: també, és molt dura.
1: D'una part oscura molt,
0: millor
1: molt gran.
0: La novel·la que la pel·lícula, també s'ha de dir.
1: A mi també me va agradar més.
0: Sí.
1: Estem parlant del Perfum.

0: dedicar la seva vida a intentar crear el perfum perfecte. El que fa la novel·la és permetre-nos parlar de l'olor com a identitat, poder, desig i també com a manipulació. Perquè Grenouille no contempla el món principalment a través de la vista, el llit, i l'ordena mitjançant el nas. I això ens permet formular una pregunta molt potent per així per al programa. Si eliminarem totes les olors de la nostra vida, quina part de nosaltres desapareixeria amb elles?
1: Jo seria molt infeliç.
0: Jo molt, també.
1: Molt.
0: De fet, quan me posa alguna colònia, el que més ràbia em dona és que ja no l'olore tant.
1: Clar.
0: Perquè és la que duc jo, no?
1: Però ja no és això, vull dir, ara quan plou, per exemple, l'olor de terra mullada o l'olor de la pluja a vora mar, o vull dir,
0: un bon plat al forn.
1: Clar.
0: Imagina't. Però és que esta recerca de l'aroma perfecte acaba convertint-se en una obsessió cada
1: terrible
0: vegada més fosca.
1: Sí.
0: Grenouille deixa de veure les persones com a éssers humans i el que fa és començar a considerar-les simples recipients d'una essència que ell vol posseir i vol conservar. Per capturar...
1: Però pel que parlàvem abans dels personatges, que tots tenen un punt de... A mi al final el personatge em fa pena, no? Vull dir, perquè realment ell, quan s'estima molt alguna persona, vol arribar a destilar l'essència aromàtica d'eixa persona.
0: Exactament.
1: I això el converteix en monstre.
0: Així és, per capturar aquest olor de diverses joves, les persegueix i les assassina, convençut que la seva extraordinària capacitat olfativa el situa per damunt de qualsevol límit moral.
1: Sí.
0: El perfum és, al capdavall, la història d'un assassí.
1: Sí.
0: Un home capaç d'identificar totes les aromes del món, però això és incapaç de reconèixer el valor d'una vida humana.

0: Mishima.
1: Has vist? Com que volia posar a Mishima, doncs m'ha vingut perfecte.
0: Esteu comprovant com sí que vol fer-me feliç cada setmana?
1: 2010, Ordre i Aventura és l'àlbum. I en esta cançó de Mishima, la nit no arriba només quan s'amaga el sol. S'acosta com una olor misteriosa. Enterboleix la ment, desperta els sentits i fa molt més visible la soledat, també. Per exemple, ràpidament, esta cançó conta la història d'un protagonista que el que fa és baixar al carrer i s'endinsa entre els fars dels cotxes, els fanals, les ombres, els bars, fins que la ciutat nocturna es transforma en un espai de trobada, de desig i de llibertat. I és que, per exemple, la nit, així, quan estem fent este programa, no, esta nit, també té una olor pròpia. Pot olorar asfalt.
0: I segurament cada etapa de la teua vida la nit té una olor.
1: Efectivament, mira, no m'ho he plantejat.
0: Sí.
1: Perquè és que aquesta nit té un olor asfalt, aquest asfalt calenta, fuma, pluja, a un bar, per exemple.
0: Tu has anat
1: que està
0: molt de traca, eh?
1: No, ja no. Ara ja som
0: majors. No, és que ja és major.
1: Ara ja no puc.
0: Ai, mare, ai, mare.
1: O el perfum que deixa algú, per exemple, quan passa al nostre costat, no?
0: Efectivament.
1: I pot ser per això esta cançó encaixa especialment bé a estes hores. Quan el soroll del dia ja s'ha apagat, els sentits pareixen afinar-se. I Mishima recorda que les olors no sols recuperen el passat, això sí, també construeixen el present. Defineixen aquests espais en els que estem, en els que habitem, i poden convertir una nit qualsevol en una experiència que anem a recordar per sempre.
0: Saps què? Podria ser-ne uno, no de l'olor, del perfum. Els perfums dels anys 50 de les nostres iaies no són els mateixos que els d'ara. Ni són els perfums de quan ens van voler fer creure que érem moderns i estàvem en una transició i érem transgressors. És a dir, per algo serà. Perquè el present es construeix també amb el perfum. I a callar.
1: Efectivament. I així ja tanquem el pretext dedicat a un sentit invisible, però un sentit que és invisible i poderós. Perquè, Reis, les olors ens protegeixen, completen els sabors i guarden persones, llocs i moments que creiem totalment oblidats. Així que, ja saps, la memòria també pot ser siga això, una casa interior a la qual podem tornar quan una olor coneguda obri, sense avisar, la seva porta.
0: Que bonic parlar de les olors des de la neurologia fins a Mishima, passant pel cinema o la literatura.

0: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
1: Què tal, amics i amigues? Molt bona vesprada. Arrenquem La Flama. Vinguem d'un cap de setmana frenètic que no hem parat, cap amunt, cap avall, de nord a sud de la comunitat valenciana. Falles, fogueres, gallates, moros i cristians, festes patronals i, sobretot, música. I, ojo, amics i amigues, que avui no es quedem a soles així a la ciutat de València, ni en Alacant ni en Castelló. Se n'anem a un altre lloc del món. Soc Loren Donat i avui tornem a encendre la flama, així, en A Punt Ràdio. Tenim una hora per davant per a recórrer la nostra comunitat valenciana per a ficar-nos de ple en les festes, descobrir què està passant als nostres pobles i a les nostres ciutats i escoltar els protagonistes. Així que, amics i amigues, si aneu en el cotxe, esteu a casa, esteu ara mateix en el mòbil, pugeu el volum perquè es comença ara. Això que va de bom, de bo, això es comença La Flama. Ara sí, arranca l'hora més flamera de tot A Punt Ràdio, l'hora de recórrer totes les festes de la nostra comunitat valenciana, i anem ja a descobrir el que va passar en este programa, perquè tenim preparada la nostra companya, Omaira López Beltrán, que ens va fer una avançada de tot el que tenim. Què tal? Molt bona vesprada, Omaira.
2: Molt bona vesprada, encantada d'estar així una setmana més.
1: Bueno, conta'ns què és el que anem a tastar en este programa, perquè tenim gastronomia també.
2: Avui comencem el nostre viatge flamero a Castelló, perquè este cap de setmana ha tingut lloc un dels actes més importants per a les festes del pròxim any, la imposició de bandes a les reines de les festes de Castelló 2027, Maria Collados i Naira Luque, un acte carregat d'emoció que dona el tret d'eixida a un any que les dos viuran com a màximes representants de les festes castellonenques. També viatjarem fins a Xangai, on es troba el grup de dansa folklòrica de Montcada, que celebra el seu 50 aniversari participant en el Xangai Tourism Festival, portant fins a la Xina una mostra del nostre folklore i les nostres tradicions. Farem parada a València, on l'actualitat no es deté. Este cap de setmana, les candidates a Falleres Majors de València 2027 han sigut presentades davant el jurat en un escenari molt especial, la seu de Transmet, en el Port de València. A més, han afrontat les seues primeres proves dins d'un procés que les portarà fins a l'elecció de les màximes representants de les Falles de 2027. Anirem fins al racó d'Ademús, perquè a Vallanca enguany ocorre un fet que només succeeix cada 7 anys. Del 16 al 26 de setembre se celebra el 44è centenari de la baixada de la Mare de Déu del Santerón, una tradició en la qual la Mare de Déu és traslladada a Muscle des de la seva ermita en Algarra fins a Vallanca. Després arribaran les anomenades festes grosses, 9 dies que convertissin al municipi en el gran punt de trobada festiva i espiritual de tota la comarca. I acabarem el nostre recorregut a Tavernes de la Valldigna, que estos dies celebra les seues festes majors, 10 dies de celebracions en les quals la devoció al Crist de la Sang i a la Divina Aurora es combina amb concerts, espectacles i activitats per a totes les edats. Parlarem dels seus actes més tradicionals, com la baixada i pujada del Crist, la processó de la Divina Aurora o l'ofrena a la Verge de Lourdes. Tot i això i molt més, avui en La Flama.
1: A soles això tenim en La Flama, ens falten minuts encara per a vertebrar, perquè n'hi ha que recordar que molts barris de la ciutat de València, molts barris també de la ciutat d'Alacant i de la ciutat de Castelló, estan de festes, clar que sí, i nosaltres se n'anem ara, recorreguem tota la comunitat valenciana, se n'anem al nord de la nostra comunitat valenciana, se n'anem cap a Castelló, perquè este cap de setmana Maria Collados i Naira Luque han rebut este cap de setmana les bandes que les acrediten oficialment com a màximes representant de les festes castellonenques. Un acte carregat d'emoció que marca l'inici d'un any i que viuran d'una manera molt especial. I la flama, en la flama en compartim amb elles aquest acte ple d'emoció i que marca este inici. Van entendre l'oportunitat d'estar al costat de la màxima representant de la Festa de la Magdalena, de Maria Collados, com a reina major de les Festes de la Magdalena.
3: És un dia molt bonic, damunt l'acte es fa en el Teatre Principal de Castelló i és un gran privilegi poder entrar i veure tot el món en peu, una experiència que sempre portaré en el meu cor. Per a mi és un gran privilegi poder representar a tot Castelló, ja que porto en el món de la festa des de fa molts anys i poder viure aquest moment com una castellonera és un gran privilegi. Me recordaré de la meva gallata, que estaran allí veurem-nos tots i molt contenta.
1: Quins nervis es van viure a la ciutat de Castelló en aquestes festes fundacionals on Maria Alicir de l'Ajuntament de Castelló es trobava una miqueta nerviosa perquè és el moment de posar-li la banda que l'acredita com màxim estàndard a la Festa de la Magdalena de Castelló i sobretot imposar-li esa banda verda, no?, que tant caracteritza i que tants moments va viure com a regina de les festes de la Magdalena de Castelló. Van tindre l'oportunitat d'estar en més personatges de Castelló, en este cas de la regidora de festes de Noelia Selma, que mos traslladava así lo que anava a passar en esta nit màgica castellonera per excel·lència.
4: Pues en posició de bandes de les reines, estàs en el primer cap de setmana que encetem el cicle fester molt intens, són uns actes amb molta il·lusió, molt protocolaris, però a la vegada molt solemnes, i la veritat és que estem vivint els actes amb molta intensitat. I una vegada arribem al teatre, pues és un acte que ja dic que és molt protocolari, molt senzill, però a la vegada molt solemne, en el que van pujant una a una a l'escenari i l'alcaldessa s'imposa i sa banda fins a que l'última puja la reina i rebla la seva apreciada banda verda. Jo, per l'experiència dels anys, per molts que passen, este acte sempre és dels actes que les reines trien com a un dels seus actes en quan fan el resum del seu any. I ho entenc perfectament perquè avui els nervis estan a flor de pell, però quan estàs en aquest teatre i en aquest moment que l'alcaldessa li posa solemnement amb els acords de la marxa de la ciutat, la banda, és el moment que recordem per a tota la vida. I segurament molt nervioses, però a la vegada molt il·lusionades.
1: La il·lusió que no es perd mai a la ciutat de Castelló. Quins nervis, perquè és veritat que quan arribes al Teatre Principal imposa, no?, ese moment on l'alcaldessa de la ciutat de Castelló imposava la banda a Maria Collados com a regina de les festes de Castelló. I estaven acompanyant-los, com no, també la Fallera Major de València i la Bellesa del Foc de la ciutat de la Can, vertebració de tota la comunitat valenciana en un cap de setmana on el divendres van començar ja en Naira Luque com a reina infantil i el dissabte va ser el moment de Maria Collados. I en aquest moment també tota la junta de festes arropant-la i van tindre l'oportunitat de parlar amb Vanessa Pérez.
5: Home, a veure, este dia és molt especial. Entonces el vivim en nervis, en molt de treball, però sobretot en moltíssima il·lusió, perquè al final coneixem a totes les xiquetes i és un dia molt important, és el primer dia en el que comencem esta recta cap a la Magdalena 2027. Així que estem nerviosos però il·lusionats. Debe dir que les festes de Castelló, una de les coses més importants que tenim són les gallates, i avui també és el seu dia, el de les reines, també de la ciutat, però sobretot també el de les madrines. Tenim una agenda a partir d'ara grandíssima, repleta en tots els actes, com València i Alacant. Al final, totes les setmanes tenim actes i en imposició de bandes que arrenquem ja te puc dir que dos o tres actes a la setmana nosaltres tenim i els caps de setmana ocupadíssims, per supost.
1: Si és que va ser un cap de setmana que van estar ocupats, però que ara es comença, per cert, enhorabona a tots els companys de la Red Televisió Valenciana, de Punt Ràdio i a Punt Mèdia, i també a punt de Televisió, perquè van fer la retransmissió i van poder tindre l'oportunitat de veure al voltant de tota la comunitat valenciana el moment de la imposició de les bandes de Naira Luque i de Maria Collas. Enhorabona a tot l'equip de Radio Televisió Valenciana per fer una vegada més arribar a totes aquelles persones que no han pogut estar de primera mà en el Teatre Principal perquè no cabia tota la gent, pues poder fer-lo a través de la radiotelevisió pública. Estem així al costat d'Omaira López Beltrán, de Fran Casales. Molt bon dia, bona vesprada, Fran Casales, com
6: bona
1: està?
6: Bona vesprada, molt bé.
1: Bueno, sabeu vosaltres de primera mà els nervis que es viuen? Omaira és doble xolla, de l'Escor d'Honor.
2: Bueno, he de dir-te que jo tinc també molta família castellonera i jo tinc una cosina que va ser reina de les festes fundacionals de Castelló, també. O sigui que... Jo la festa me toca per tots els costats.
1: Per tots els costats. Fran, quins nervis, vas veure la retransmissió, quins nervis, en el moment de la imposició de la banda a les reines de les festes fundacionals de Castelló, de la Magdalena.
6: Sí, la veritat és que sí, vas poder veure-la a través també de que ens va representar com a faller, parle la nostra xiqueta, Marta Mercader, va acudir allí i vaig poder veure tot el que engloba ixa festa, la indumentària castellonera. Estic enamorat de com la cuiden i de com arranquen dos persones també un any meravellós per a elles.
1: Un any meravellós, Omaira, que tu has viscut també com a subdirectora de retransmissions, que has viscut en Castelló, sobretot el moment que es comença, que dona l'inici ara, com aquell que diu,
2: sí, la festa de la Madalena. Sí, he de dir-te que no sé si este és el primer any que se fa l'acte de la imposició de bandes en directe per a punt. Lo que sí que se fa normalment és l'acte de la galania, que és dos setmanes abans de que comencen les festes de Castelló, però bueno, enguany hem tingut la possibilitat, tots els valencians de la Comunitat Valenciana, de veure este acte, que és molt important. Seria el que és l'equivalent en València a l'exaltació de la Fallera Major de València, també. I bueno, en Castelló ja comença l'activitat, perquè ara ja tots els caps de setmana n'hi ha presentacions de les gallates que presenten a les seues madrines, i bueno, fins a que comencen les festes fundacionals, és un no parar com en València.
1: El Palau de la Festa de Castelló se va omplir d'alegria i de vitalitat en les de nugallates que estan a la ciutat de Castelló i que ese Palau de la Festa coneixerà a poc a poc, no?, a cadascuna de les representants de cadascuna de les galletes, i si l'imposarà la banda, igual que també abans en l'Ajuntament se va imposar també la insígnia a cadascú dels presidents de les galletes. Parlem de Castelló, però parlem també de l'actualitat flamera, l'actualitat flamera, que va ser el divendres passat també a la terminal de Transmetos, on es van presentar els jurats i a les candidates, que entre totes elles, entre les 146, 73 majors, 73 infantils, estan les màximes exponents de les falles 2027. Fran Casales, Omaira López Beltrán, quin moment estem visquent ara mateix en les festes, tant en Castelló, en València com en Alacant,
2: La veritat és que sí, teníem moltíssimes ganes de viure el divendres el que és la presentació de les candidates als jurats, un acte presentat per Loren Donat.
1: Sí, vaig presentar jo l'acte.
2: Enhorabona, ja crec que és el tercer any que presentes tu este acte, no?
1: Sí, soc ja com si fora ja un vaixell de Transmet, ahí clavat dins del port, la veritat.
6: Perquè són tres anys el que Transmet està oferint tot este patrocini a les proves a Fallera Major de València.
2: Jo
6: o sigui que té l'exclusiva, Loren.
2: Sí, sempre. Jo he de dir que estic encantada en este acte, perquè abans era com un acte més reduït, que es feia ahir als jardins de Junta Central Fallera, i això pues, li dona més presència. I és la primera vegada que podem veure a les candidates vestides de particular desfilant, uns nervis normals, evidentment.
6: A més, t'he de dir, a col·lació del que dius, que jo que vaig poder estar allí present, que he vist més gent de públic que mai. O sea, estava, a part de les caires totes plenes, tota la part de la passarel·la plena de gent. Ja crec que s'ha agafat un hàbit a anar a poder veure-lo, i crec que és lo bonico, no?, el poder compartir-ho amb tots els fallers que estem esperant això, no solament amb el cercle reduït del procés com tal.
1: Jo el que dic és que és una posta de llarg de Junta Central Fallera. N'hi havia 500 cadires i n'hi havia molta gent
6: peu,
1: i jo crec que hi havia al voltant de més de 1.000 persones per a poder gaudir i estar a prop, no?, de les xiquetes i de les senyoretes, perquè ahí estan els familiars, els cosins, els pares,
6: les
1: mares, les germanes.
6: Si jo no aconseguia agafar puesto, tenia que anar com les culebres per a veure on podia veure algo, perquè era impossible.
2: Sí, perquè al estar obert a tot el públic ja no només poden anar els familiars, sinó la gent que mos agrada, el peineteo que diem, pues també podem anar. I bueno, enguany amb una novetat, no?
1: Una novetat que van entendre, que és la primera vegada que ve la Fallera Major de València. En este cas va vindre Carmen Prades Gil, Fallera Major de València, perquè Marta Mercader estava en Castelló, estava en la imposició de bandes, i a això li podia anar Carmen perquè va ser divendres. N'hi ha que estar en tots els llocs.
6: Van dividir la faena.
1: Sí, la tasca prou complicada de ser Fallera Major, perquè té una agenda prou apretada. I ahí van entendre l'oportunitat d'escoltar a la nostra Fallera Major de València, Carmen Prades Gil.
7: Sí, pues es un día súper especial. He estado muy contenta, también un poquito triste. Te mentiría si te dijera que no es una sensación agridulce, pero bueno, es normal. Al final también me hacía mucha ilusión ver las caras de emoción que tenían las chicas, y es lo que he dicho, pues entre ellas está la Fallera Mayor Infantil y la Fallera Mayor de Valencia. Así que tienen que disfrutar, vale para pequeñas y para mayores. Tienen que aprovechar esta experiencia que van a vivir, que es un privilegio, y aunque solo haya 13 plazas, pues esto ya es un regalo que te hace Valencia nada más llegar.
1: Jo vos dic una cosa, estava mirant a les candidates i li va dir: mireu bé a la que teniu davant, que és la vostra Fallera Major de València 2026, hasta el 9 d'octubre, i que qualsevol d'elles pot estar l'any que ve en el seu lloc. I ahí és quan es comença a pujar els nervis per als peus i a ficar-se nervioses totes, eh?
2: Sí, és que la veritat és que, clar, elles s'enfronten a poder fer realitat el seu somni. Encara que sempre es diem que siguen naturals, que disfruten del procés i de més, elles estan lluitant per aconseguir aquest somni, no? Entonces és inevitable que els nervis estiguen. Sí que és de veres que tenen que disfrutar del procés, que tenen que tractar d'estar tranquil·les, però n'hi han determinades ocasions, com pot ser el dia de la presentació, que estàs pues, molt més nerviosa, tens moltíssimes mirades pendents de tu, perquè ja no és només els membres dels jurats, són tots els que anem a veure este acte. Entonces és normal que estiguin nervioses.
6: És l'inici d'una cosa nova per a elles, també és un poc la primera toma de contacte on eres conscients de que estàs a prop d'ixe lloc, que a lo millor a l'estiu no ho eres tant.
2: Bueno, ya que comentar, no podem oblidar que el mateix divendres per lo matí va a renunciar una candidata sí. I va a entrar una candidata nova.
1: Sí, això és aixina. Ja va dimitir, com aquell que diu, una candidata. Enguany ha sigut per primera vegada en la història que dimitissin dos candidates, i una va ser per al matí, que estaven pendents sí. També per a veure qui entrava. Imagina la sorpresa que va trobar-se de sobte la que no va eixir en les preseleccions dels jardins del Palau de la Música.
6: A migdia li ho van comunicar i la xica va tenir que preparar-se tot per estar a les 5 allí a Transmet. Ho va aconseguir, estava moníssima.
2: Claro, preparar el modelito, tot, bueno, és una carrera...
1: Jo no sé si li va donar prou temps per a preparar-se i tot això, però
6: sí,
1: bueno...
6: Sí, li ho ha donat.
1: Que jo me'n recordo... Lo que sí que no va abandonar va ser el sol, la calor que feia un sol abrasador
6: de
1: ahir.
6: De fet, més d'una es va desmaiar una poqueta, però...
1: Sí, es va desmaiar.
6: Però jo crec que era més dels nervis que de la pròpia calor, eh?
1: Això, sí. Els nervis, el que estava tranquil i no estava nerviós era el regidor de feste, el regidor de falles, Santiago Ballester, que va tindre l'oportunitat de viure el moment al costat de totes les candidates, perquè és un moment que li agrada i que li agrada estar al costat de totes elles. I així ens va traslladar Santi Ballester en el moment on es comença de veritat la presentació del jurat i el que serà la preselecció a les Corts d'Honor.
8: Bueno, yo no me cabe ninguna duda que va a ser muy intenso para todas ellas, pero bueno, yo se lo he dicho en la oportunidad que he tenido de dirigirme a ellas unas palabras, que disfruten de este proceso, el jurado se lo hace, y yo estoy convencido, muy amable también, y que aprovechen de esta experiencia. Son unas privilegiadas y lo que tienen que hacer es disfrutar del proceso. También se lo ha dicho Manuel, nuestro directivo de Transmed, que lo que tienen que hacer es hacer amistad con todas ellas, que se acuerden de estos días tan intensos que van a vivir, y bueno, luego ya el jurado pues decidirá quiénes son las afortunadas, la afortunada para ser Fallera Major de Valencia, y el resto su corte.
1: Jo, mira, estava pensant, i la gent preguntarà, i per què en la terminal de Transmed? No és perquè el lloc siga molt ampli, sinó perquè Transmed col·labora activament en la Junta Central Fallera, és patrocinador, i jo sempre dic una cosa, si és que quan es junta l'empresa privada amb les institucions, el match és perfecte perquè és això, una bona presentació de jurats i un bon viatge que se van a pegar totes i cadascuna d'elles a Menorca o Maira.
2: Sí, d'això ja parlarem en el programa que ve, perquè el cap de setmana que ve és el creuer, que diem. Mm. Jo volia destacar de les declaracions de Santi Ballester, el que ha comentat de la relació que se crea entre totes les candidates. Després, una vegada estriada la Cort d'Honor, després està la Cort Suplent, que dic jo, que són totes elles que s'han fet amigues i van a tots els actes a veure les seues amigues que han complit el seu somni. Se crea una germanor entre totes les candidates molt bonica, la veritat.
1: Una germanor que durarà per a tota la vida, igual que la germanor entre Junta Central Fallera i Transmet. I així la transmetia també Manuel Pérez, que és el cap d'operacions de Transmet i que estan il·lusionadíssims. Ja és el tercer any que Transmet col·labora activament en Junta Central Fallera i ho transmetia d'una forma molt passional.
9: Para nosotros es un grandísimo honor poder colaborar con las fiestas más emblemáticas que hay en Valencia, que son las Fallas. Es algo que por tercera vez se presenta el jurado aquí en nuestra terminal de pasajeros. Estamos muy contentos y realmente nos llena de satisfacción. Bueno, la idea nuestra, somos una compañía que navegamos y por las Baleares, hacemos Ibiza, Mallorca y Menorca. El primer año hicimos el más cercano, Ibiza, luego el año siguiente un poquito más Mallorca y quisimos cerrar el círculo con Menorca. Entonces, por ese motivo, a la distancia ser más larga no permite ir en 24 horas como en las otras dos islas y se alarga un poco más y volvemos por la mañana, pero será una experiencia muy bonita.
1: Es comencem a navegar en les preseleccions, amics i amigues, i la gent dirà, i això vas començar el divendres i va continuar el mateix dissabte per el matí, perquè a les 10 del matí, que això jo crec que elles que se tenien que arreglar, pentinar, ataviar-se en les gales valencianes, s'alçarien prop a les 5 o 6 del matí per a pentinar-se, i vas començar a on? En un lloc emblemàtic, en el Col·legi de l'Art Major de la Seda. Omaira, Fran, el moment, jo crec que ja és institucional fer aquesta primera visita al col·legi.
2: Sí, sí, la veritat és que sí, ja és com un acte que està dins de l'agenda d'este procés. La primera vegada que el jurat les veu de falleres, de valencianes, a totes elles, i també destacar que també podíem anar a veure-les. Era un acte que estava convocat a mitjans de comunicació i entonces també pues, hem tingut la sort de poder veure, jo no vaig anar, però sí que he vist per xarxes socials una grandíssima quantitat d'imatges que, clar, això mos ve molt bé per a fer la quiniela, que ja estem tots clar. En la quiniela.
1: Estem en la quiniela,
6: dins de Fran. I a més de l'estoneta que van tindre dins del museu, com ja és típic, després van fer un passacarrer fins a la Basílica de la Mare de Déu.
1: Aixina és, varen fer el...
6: Que això per als turistes... Ara, jo crec que tu tens informació neta
1: sí,
6: per ahí.
1: Sí, parlarem de turistes, però no se n'anem del Col·legi de l'Art Major de la Seda perquè van tindre l'oportunitat de tindre a un dels components, que és el president del Col·legi de l'Art Major de la Seda, com és Alberto Català, que va dir, per a mi és un orgull que les falleres, que les candidates estiguen així amb nosaltres. I aixina mos va transmetre ell en el seu cor el que va ser esa primera visita de les candidates al Col·legi de l'Art Major de la Seda.
10: Que las candidatas puedan entender el origen de la seda, cómo se crea el gremio hace 550 años, que cumplimos el próximo 2027, cumplimos 550 años, que entiendan todo ese proceso, es muy importante, yo creo. Bueno, siempre organizamos varios grupos para visitar el museo, hay que pensar que son 72 candidatas y por lo tanto hay que dividirse en varios grupos para poder explicarles bien cada sala del museo y cada parte y la importancia que tiene la sala de la fama o la sala, la capilla, la palmeta. Entonces hay que organizar tres grupos, que está muy bien organizado por junta, y realmente queda el día y el acto muy positivo. Yo creo que lo que más les sorprende, yo creo que son las salas nobles. El empaque que tienen las salas nobles les gusta muchísimo. Todo lo que es que, por ejemplo, pues esa maqueta que tenemos de la escalera gótica de la lonja es algo que realmente sorprende, ¿no? Pero yo creo que el empaque de las salas nobles es lo que más les sorprende. Bueno, es un día muy emotivo, es un día que está lleno de ilusión, está lleno de color, de luz, de realmente de la fiesta, ¿no? De lo que es el inicio de la fiesta, ¿no? Y por lo tanto que Junta Central Fallera siempre tenga el detalle de venir a conocer el museo con todas las chicas y señoritas que pueden optar a ser fallera mayor, pues es un detalle que agradecemos muchísimo y nos hace muy felices.
1: Feliços, feliços estàvem nosaltres de poder viure aproximats a les que seran les màximes exponents de la festa fallera, al igual que feliços estàvem de lo que ha dit Fran abans, del passacarrer que van fer fins a arribar a la Real Basílica de la Ciutat de València, Fran.
6: Això a mi me pareix lo millor de lo millor, perquè a banda d'estar a prop de la gent, també el passejar pels carrers de València, que tot el món, propis i estranys, puguen veure-les, és molt bonic, i crec que per a elles també ajuda molt el veure com reaccionen davant de la gent, del públic, que és el que les elegides van a tenir que viure tot l'any.
2: I també estar per primera vegada i en aquest moment tan especial davant de la mareta, que entenc que totes hauran demanat el mateix, i la mareta no pot complir el somni de totes.
1: I l'any passat, que van estar tots els mitjans de comunicació en el moment del, com no, el cant de la coronació, en l'himne de la coronació, enguany no hem pogut estar perquè, clar, és un moment íntim, i n'hi ha que deixar-les que elles a soles disfruten d'aquest moment, que gaudisquen al costat dels peus de la Mare dels Desemparats en este cap de setmana, ara sense oblidar que les majors van entendre tela marinera, mai millor dit, sí. Però les menudes, Fran...
6: Mira, les majors, després de la Basílica, se'n van anar al casal de la Falla Sant Vicent Periodista Sati i ja van poder tenir un poc més desenvolupament. El diumenge també van anar de Falleres a la Junta d'Entrada Fallera pel matí, per la vesprada de particular, que li van fer un examenet, i les xiquetes el dissabte estigueren a la seu de la Federació de Falles de Benicalà Campanar, i ahí van estar tot el dissabte fent activitats i provetes, i el diumenge a la prova que més li agrada a elles, que és la de Calvestra,
1: mare meva. I jo te dic una cosa, què serien pues totes aquestes proves sin un bon dinarot, sin minxar bé, sin una bona gastronomia, com en totes les festes, perquè gastronomia, la festa sense gastronomia no s'entén. I nosaltres, pues evidentment, diumenge. El diumenge què és? El diumenge és dia de paella valenciana, clar que sí. I què celebraven Sueca, el brèssol de la paella valenciana? Es va celebrar el concurs internacional de l'arròs de la paella de Sueca. Ja hi van participar 65 anys d'història. Quasi res porta al diari. 65 anys que porten realitzant este concurs internacional. I, a més, enguany, jo sempre, ja s'ho vas dir a l'alcalde l'altre dia, com pot ser que en València no guanyen els valencians? Com pot ser que se n'anem a l'altra punta del món a que guanyen la paella, que vinga un tio de fora i mos guanya a fer paella valenciana? Això no s'entenc. I a més a llenya, que és complicat. Pues en Sueca enguany, com és internacional, ven els xefs en estrelles Michelin, i, bueno, això és una barbaritat. Jo vaig tindre l'oportunitat de minxar un platet d'arròs de cadascú, jo me podien fer xurar de paella, però bueno, no sé si guanyaré o no guanyaré jo a tastaor oficial de paella valenciana. El que sí que vos dic és que va guanyar des de Mèxic burgetos de apichaco. Jo no sé si ho vull dir bé o no, perquè jo, querida, idiomes no tinc molts. Jo el valencià i el castellà, i a partir d'ahí. I això és el que ens han transmitit des de Mèxic, el guanyador internacional de la paella valenciana de Sueca.
11: Soy el chef José Carlos Ruiz Zamora. Y pues nada, ¿qué sentimos al ganar la mejor paella del mundo? Pues estamos emocionados, felices. Fue un trabajo de mucho tiempo, muchos entrenamientos, con un director que es el chef Francisco Gutiérrez, que estuvo atrás de cada práctica, perfeccionando cada técnica. Y pues nada, eso es lo que sentimos al ganar esta paella, que todo ha valido la pena. ¿Y qué es lo más importante para ganar este concurso? Pues la disciplina, también entender la cultura del arroz, conocer los ingredientes principales, las técnicas. Porque fíjate que en Tlaxcala, donde vivimos, la altura es más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues ahí se estuvieron haciendo entrenamientos. También se hicieron sobre el nivel del mar, que fue en un estado un poco más apegado al mar. Entonces, el ir viajando, ir conociendo todos esos puntos sobre el arroz, pues nos llevó a este triunfo. Gracias.
1: Ei, güey, que ha ganat, que ha guanyat la paella el mexicà José Carlos, que ha guanyat el concurs mundial de la paella valenciana. Jo que dic, ai, mare meua, tinc que creuar el món, anar a Mèxic a provar una paella valenciana. Me queden els valencians, me queda la nostra paella, jo me'n vaig a Sueca, me minxo una bona paella valenciana també. Bueno, nosaltres anem a aprofitar, ara que m'ha entrat una miqueta de fam, vaig a aprofitar per a minxar una miqueta ara mateix al migdia, quan marque les 12:33, per a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida, que mos queda molt per davant, perquè se n'ha anat a Sueca, a Castelló i a València. I amics i amigues, d'ací res, se n'anirem a Montcada i, ojo, a Xangai. Fem una xicoteta pausa i tornem de seguida.
0: La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
12: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
13: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
14: Este dilluns, des de les 20:40 en directe, Punt a Punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la ceràmica, Villarreal-Betis. Amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al Punt a Punt.
15: La terra no s'atura. El nostre camp, la ramaderia i la mar són l'ànima del nostre poble. I en la ràdio pública tenim una veu que els unís a tots.
0: Torna l'imprescindible de la ràdio valenciana. Ara, en un nou horari per a acompanyar la teua sobretaula. El Forcat, amb Sílvia Soria.